0: de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres 3 de juliol, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-déu com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall de Llobregat també arribarem als 35-36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Per tant, compta amb el risc d'incendi, perquè no només a Girona, sinó a tot el país, és molt elevat. Ja diem, de núvols importants ben poquets, i tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor, i sobretot el diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectat sabrem com les plantes poden sobreviure a l'estiu. Li preguntarem a Jaume Sabater, responsable de Garden Dicoma. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar, com dèiem ahir, la nova taxa de la Unió Europea de 3 euros als paquets barats que s'importen de la Xina i la conciliació com a factor determinant a l'hora de triar feina. A partir de les 5 coneixerem Valltech, una nova entitat creada entre el Centre Metrològic i la xarxa Union a Sabadell. Viatjarem al centre de Ràdio Ciutat de Badalona per saber com encaren l'estiu els seus professionals. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'empresa municipal de Terrassa Ecoequip disposa d'un nou camió amb equip mix de succió i impulsió per a la neteja del cos.

0: cisterna basculant que facilita la tasca de buidatge. A més, té un carret superior de 25 metres amb accionament hidràulic i dos carrets d'aigua neta, així com un comandament a distància per a la seguretat dels treballadors. Des de l'Ajuntament s'ha comentat que la ciutat necessitava adquirir aquest vehicle perquè tots els embornals facin la seva funció, sobretot en un moment d'intenses pluges pel canvi climàtic.
1: Gràcies, Sergi. Ara anem a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La realitat socioeconòmica dels barris de Sabadell presenta greus diferències segons les dades de l'Índex Socioeconòmic Territorial de l'Institut d'Estadística de Catalunya, que analitza les dades d'ocupació, els nivells d'estudi, les rendes percebudes i la població estrangera. El document, que es basa en dades de l'any 2023, posa de manifest que hi ha zones de la ciutat que tenen xifres molt altes per damunt dels 128 punts, mentre que n'hi ha d'altres que estan per sota dels 41 punts. És a dir, una diferència entre elles de 87 punts. D'aquesta manera, la ciutat és el segon municipi que no és capital de província amb una desigualtat més gran entre els seus barris. Aquest estudi permet posar de manifest que les zones més desfavorides són Campotgener, Campoamor, Espronceda, Torre Romeu, el Poble Nou, Can Uriac, el Torrent del Capellà, Can Déu, la Plana del Pintú, la Roureda o la Creu de Barberà, uns indrets que tenen una realitat que per Eduard Jiménez, economista, s'ha de combatre a través de polítiques concretes que no estigmatitzen però que ajudin a combatre aquesta realitat.
3: Cal tenir una política que faci una certa discriminació positiva envers aquests barris per tal de garantir que poden accedir a les oportunitats i als serveis en les mateixes condicions que el conjunt de la ciutat, no?
2: Davant d'aquesta realitat, l'Ajuntament ha plantejat diverses solucions per fer-hi front, com apostar per fer polítiques universals que arribin a tota la ciutadania i que també tinguin incidència en les classes mitjanes o fer actuacions concretes en aquestes zones que facin que les persones que hi viuen vulguin seguir-ho fent i mantenint el vincle amb el barri.
1: Gràcies, Anna. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Aquest dilluns comencen les obres de climatització de les escoles bressol municipals, una actuació que durarà 3 mesos i s'iniciarà amb la Ralet. També per pal·liar els efectes de la calor, l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques. Els dos projectes sumen una inversió de mig milió d'euros. La climatització de les 5 escoles bressol era assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les AFAs es van començar a mobilitzar a partir de 2023. Al curs 24-25 es van instal·lar aparells portàtils, però el compromís del govern municipal era fer la climatització completa dels 5 edificis. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Agüera és la primera tinenta d'alcaldia.
5: Aquesta licitació ha sigut de la climatització de les escoles bressol. Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros. Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament per optimitzar el consum energètic.
4: A banda de la climatització de les escoles bressol, el govern instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària per reduir l'exposició al sol dels infants. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
1: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. Una delegació de l'Ajuntament del Prat ha defensat al Parlament Europeu la necessitat de no ampliar l'aeroport. Ho han fet en un cicle de conferències Next Stop Barcelona del Prat, connectant la ciutadania protegint el nostre planeta, organitzada pel grup dels Verds a Europa i impulsada per un dels seus europarlamentaris i representant dels comuns, Jaume Asens. Durant dos dies, representants polítics, entitats ecologistes i associacions en favor de la mobilitat sostenible i la biodiversitat han debatut sobre com s'ha de treballar per aconseguir que Brussel·les paralitzi el projecte d'ampliació. Un viatge que també ha servit, en paraules de l'alcaldessa Alba Bou Jordà, per aconseguir nous contactes, tocar portes i sensibilitzar representants internacionals sobre el que s'està preparant a l'aeroport. A més de l'alcaldessa, per part de l'Ajuntament del Prat, hi han acudit el tinent d'alcaldia de l'àrea d'urbanisme i habitatge, Rafa Duarte, qui ha moderat una de les taules, així com el cap de Medi Ambient, Pau Esteban. També ho ha fet el tinent d'alcaldia d'Acció Ambiental, Joaquim Bartolomé.
1: Gràcies, Víctor. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. L'Auditori Municipal es va omplir de gom a gom ahir dijous 2 de juliol amb motiu de l'acte institucional del Dia Internacional

0: de l'alliberament LGTBI+, una commemoració que se celebra al calendari cada 28 de juny. La cita va incloure els parlaments institucionals i la lectura del manifest seguits de la representació de No es pot saber, de la companyia No es pot dir. L'acte va començar amb les paraules de la regidora de Feminismes, Àngela Bailén, i de l'alcaldessa de Castellà, Yolanda Rivera, abans de la lectura del manifest institucional, que enguany va anar a càrrec del tècnic de Ràdio Castellà, Carlos Lecegui. El manifest va posar l'accent en els avenços assolits en matèria de drets LGTBI+, especialment amb l'entrada en vigor de la nova llei catalana que reforça la protecció davant la discriminació i la LGTBI-fòbia, però també va recordar que les agressions, els insults i la discriminació continuen sent una realitat. Després de l'acte institucional, el públic va poder gaudir de No es pot saber, una comèdia de teatre musical de la companyia No es pot dir.
1: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
2: L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha anunciat aquest dijous que la Casa de Cultura passarà a portar el nom d'Arcadi Oliveres. Ho ha fet durant l'acte d'inauguració del 41è curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, on ha qualificat la decisió de molt bona notícia per a Sant Cugat i fins i tot pel país. Segons ha explicat Vallès, la iniciativa neix d'una proposta que la Unipau va traslladar fa uns mesos al govern municipal. L'alcalde ha avançat que aquest mateix matí ja s'han començat a preparar els detalls de l'acte de canvi de nom, que està previst pel 27 de novembre. L'anunci posa nom i data a una iniciativa que feia anys que estava sobre la taula. L'abril de 2023, tots els grups municipals van aprovar una moció institucional impulsada per la Unipau per dedicar un espai de la ciutat a la memòria d'Arcadi Oliveres. El text, aprovat per unanimitat, no concretava quin havia de ser aquest espai, una decisió que ara s'ha resolt amb l'elecció de la Casa de Cultura. La Casa de Cultura, un equipament públic, cultural i social dels més importants que tenim a la ciutat, portarà el nom d'Arcadi Oliveres de memòria del seu llegat i de tota la seva feina, ha afirmat Vallès. L'alcalde ha remarcat especialment el compromís de l'economista amb la Universitat Internacional de la Pau i ha recordat que l'anunci arriba quan es compleixen gairebé 5 anys de la seva mort. La presidenta de la Unipau, Neus Sotomayor, ha celebrat l'anunci i ha assegurat que l'Arcadi també estaria molt content de veure el seu nom a la Casa de Cultura. En aquest sentit, ha destacat que es tracta d'un equipament de referència per a la ciutat i ha defensat que el nom contribuirà a mantenir viu el record i el llegat d'Oliveres entre la ciutadania.
3: Tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: Les plantes, les grans damnificades de l'estiu. Les altes temperatures afecten, esclar, però encara més la falta de coneixement. Des de Ràdio Castellà, avui explorem solucions amb un bon aficionat a les plantes i un expert. Guillem Plans, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, és un dels meus temes preferits, les plantes. I si sou torturadors professionals o si les adoreu més que algun familiar proper, us interessa escoltar l'expert d'avui, que és el Jaume Sabater, del Garden Dicoma d'aquí, de Castellà. Jaume, molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Arriba l'estiu, les temperatures són molt altes i les plantes se'ns queden pansides, una mica ensopides. I volem saber què és el que hem de fer perquè això no passi. Abans que res, el rec.
2: Bueno, clar, és el que anava a dir. Es dic que es queden pansides, hem de començar a preparar-les per l'estiu abans perquè ara puguin aguantar millor.
1: Mm. Com es preparen, rec, doncs, sobretot abans?
2: No, hem de tenir clar... Sempre dic que hi ha un problema, que és que fins que no tenim molta cola no ens en recordem del rec o de regar. Vale? Després hem de començar a treballar una mica abans, perquè les plantes ja tenen molta calor. El mes d'abril, maig, el sol, la inclinació del sol és la mateixa del mes d'agost. I el mes d'agost tothom té molt clar que ens posem morenos a la platja i que fa molta calor i que s'han de regar les plantes. Però el mes d'abril, maig, no tenim clar que és el mateix sol. La inclinació, o sigui, la radiació que rebem, o que reben en aquest cas les plantes, és la mateixa. Què vull dir amb això? Com que no hi ha els 35, no tenim la sensació de que falta aigua. Però, en canvi, les plantes pobres estan prenent el sol a la platja tot l'abril i tot el maig, que dic jo. Amb la qual cosa, necessiten ja començar a fer recs. I això és el que et farà que arribin millor al maig-juny, i sobretot aquests anys ja, que abans era juliol-agost, el juny propi amb les calorades. ¿Vale? A partir d'aquí, regar. No hi ha més. La gent em diu que les mataré de massa aigua. No. A partir d'aquestes onades de calor, i cada vegada més extenses i nits més càlides, és difícil matar... O sigui que es pot, ofegar una planta, però és difícil. Sobretot, per exemple, tot el que és amb test, nosaltres sempre donem una recomanació, que és el rec a diari. I em diuen, no, però això no és massa, dic, és que no ho faràs. O sigui, quan reguem nosaltres, quan no hi ha un sistema de rec, diguem-ne, el rec a diari amb una terrassa que hi toca el sol és necessari. I després, quan ens saltem un dia, no passa gran cosa, ¿vale? Però el problema és que quan ja venim fent un rec cada dia, sí, dia, no, ara me'n salto un, després estàvem regant dos cops a la setmana o tres, i aquí és on quan dius, hòstia, anava a regar-ho ahir, no vaig regar, i goita, se m'ha mort. Dius, no, se m'ha mort, no, ja venia massa apurada la planta, ¿vale? Elles tenen molta capacitat de resistència i de resiliència a la... Però necessiten, ara ja dic, amb test, per exemple, l'excés d'aigua el perd. Amb la qual cosa, qui diu, no, és que ja es pot fer diari, doncs tampoc no hi hauria un problema d'excés, ¿vale? Sí que hi ha després adaptacions, en quant a espècies, o sigui, no em posis segons quina planta, més tendra, més això, amb una terrassa, que sabem que és una orientació sud, que tenim poder ara 8, 10, 12 hores de sol, i agafem a vegades una begònia o una cosa més dura, ¿vale?, que ens aguanti millor. Però el principal, que hi ha molta gent que diu, això no aguanta el sol, ojo, sí que aguanta, però el teu rec no l'aguanta. Vale? Un rec com Déu mana, hi ha molta planta que sembla tendre, però que també té una resistència forta, si té l'aigua que necessita.
1: Seguint una mica amb el que comentaves, suposo que recomanes observar-la dia a dia, perquè a vegades no hi prestem atenció i ens la trobem morta. I això ha seguit un procés.
2: Això és l'altra cosa que sempre també recomano jo, és el mateix. No? Mira, tenim un WhatsApp a la botiga per fer les consultes, i perquè així fem de mitjà. Després és el mateix. Si tu te les mires de cap de setmana en cap de setmana, faràs de forense. Que és el que em passa a mi, no? Quan em venen al Garden, dic, jo et faig de forense. T'explico per què s'ha mort, per què ha passat, saps allò? Dic, però la gràcia és fer de metge. Vale? I fer de metge és quan encara són vius, no? Les plantes també. Després és el mateix fet. Què vull dir amb això? Si tu no te les mires, òbviament, quan hi vas, veus el resultat. De vegades encara és positiu o moltes vegades ja arribem a retard, no? És el que tu deies. La gent diu, jo no hi entenc. Dic, és que no hi s'ha d'entendre. El primer de tot, amb això, és sentit comú. O sigui, i a part, pues, sortir pues, a fer una ullada al balcó, estar pendent, que fa molta calor, no? I igual que tenim, que sé, el gos, i dius, hòstia, fa molta calor, pobre, que no... saps allò que no surto aquesta hora, surto aquella, però el mateix, és dir, surto el cos, el de color, com està tot bé. Ah, mira, però està tot bé, perfecte. Vale? No he regat i l'endemà dic, merda, no està bé. Ahir de dia havia de regar, doncs aprendre'n. Aquí hi ha un aprenentatge que el podem fer tots, no cal fer enginyer, diguem-ne. Vale?
1: Quan reguem, Jaume? Al matí, a la nit, si ens la trobem molt petida...
2: Sempre que es pugui... Ah, aquí està. Sempre que es pugui, al matí. Al matí, perquè ve tota la tongada d'hores de sol amb l'aigua disponible i perquè reguem quan el terra és el més fred i la planta està el més freda possible. Vale? Perquè l'altre problema que sí que podem donar amb l'aigua és els fongs. I els fongs venen per temperatura i humitat. L'humitat li hem de donar perquè si no la planta se'ns mor. Però la temperatura, si ho fem al vespre, és molt més alta, encara que no hi toca. Diu, no, ja no hi toca el sol. No hi toca el sol, però li acaba de tocar fa una hora el sol i aquella terra, aquella planta, pot estar encara molt més alta temperatura que si ho fem al matí. Hi ha molta gent que diu, hosti, al matí anem amb el temps just, pim-pam, bueno, doncs al vespre. Si no pots al matí, al vespre, si tenen un problema de fongs, a mi el diu que sí, ja el tractarem. Vale? I després el que tu deies. Quan arribo i la veig desmaiada, i li està patant un sol de nassos, tu agafes i regues. Diu, no, és que amb el sol no es pot. Ojo, a veure, el bar està tancat, però el nen s'està morint de gana, dona-li de menjar. Saps? Obrim el bar i donem de menjar. Doncs pues exactament el mateix. No és l'hora de regar. Ah, aquí està, no és l'hora de regar. Però és que si t'esperes a una hora de regar, te la trobaràs morta ja. Vale? En canvi, en aquell moment, la cremada que pugui tindre del sol serà una cremada, però no serà mortal, per dir-ho d'alguna manera. Vale? En canvi, quan estan desmaiades, si t'esperes gaire, les pots tenir ja molt més difícil de recuperar o no recuperable, depèn de la planta, clar.
1: Ara que ens agrada sortir a la terrassa, que abans esmentaves, quines plantes hi faran goig? Floriran, estaran maques, i quines hem d'apartar del sol?
2: No, a veure, aquí tens cas, això, depèn de les hores de sol que tinguis. Ara, per exemple, hi ha moltes hores del dia. El sol a quarts de sis, les sis, ja és, clar, i se'ns pon a quarts de deu de la nit. Vale? Què vol dir? Que hi ha moltes orientacions que ara tenen sol, i això és un avantatge. La gent diu, és que tinc molt sol. Això sempre és un avantatge, el sol, perquè com més sol, més opcions a flor. Vale? Flor de temporada. Tot el que és flor de temporada ara és el que et florirà i donarà molta més flor que un altre, un arbust de flor, que normalment són molt més estacionals i no tenen tanta capacitat de durar tants mesos florint. Vale? A vegades et fan a florir de quinzenal, o et poden fer un mes, o van traient floreta, però no és la tan maco com la flor de temporada. Dins de la flor de temporada, el que parlàvem, si saps que et despistaràs algun dia, doncs les begònies, i diuen, és que això és el de la iaia. I dic, sí, clar, és el de la iaia, perquè és el que tota la vida hem vist, perquè és tot el que tota la vida ha funcionat. Vale? El que ja no ha funcionat, la iaia, que sí que s'hi cuidava més de les plantes, ja ho descartava, per dir alguna cosa. No? Després, ho tenim molt vist, però perquè funciona. Vale? Perquè la begònia et permet despistar-te, o inclús a la vegada, hòstia, no em despisto, però coi, marxo de cap de setmana. Doncs la begònia, si la tens ben regada i marxes de cap de setmana, quan tornes, la pots recuperar amb aigua. Vale? No se't dona mort. Però, bueno, és el que són clavells de moro, que també aguanten molt. Coses, per exemple, més de flor també, però més dures, com uns geranis, que el geranis sí que pots estar regant poder cada dos dies en moltes ubicacions i t'aguanten perfectament. Al revés, que després sí que si dones gaire més rec, de vegades et donen problemes, però també uns geranis van molt bé. Gasànies, que és una margarita, que et fa una margarita groga, taronja, que també són molt dures, també permeten recs espaiats. No, hi ha molta planta, l'hibiscus, que és un dels reis de l'estiu, també, el cardenal, que en diuen, que et va traient flors tot l'estiu. No, tot això t'aguanta molt bé. Sí que hi ha, doncs, no, si jo tinc una ubicació molt ombrívola, també s'han de regar, però després tot això per dir flor. I després tens altres tipus, com les guineanes, com l'isum, etc, que et poden, l'ovulària, que el mateix, et pot anar fent floració, diguem-ne, amb zones que dius, bueno, només tinc una ullada de sol o no tinc sol directament. Perquè ara sí que és veritat que encara que no hi hagi gent, és que no entra el sol, ja, però si estàs en una porxada arran de sol, les hores de llum ja donen per segons quines espècies fer floració sense problema.
1: Si marxem uns dies fora i ens fa mandra deixar-li les claus a la veïna o fer venir en el germà o el cosí o qui sigui, hi ha sistemes de rec per si no hi som?
2: Sí, aquí hi ha diferents opcions. Hi ha els gels, aquestes aigües gelificades. Aquestes aigües gelificades van bé... Jo, sobretot, amb interiors, amb porxos que realment són molt ombrívols i frescos, i planta en interior. Vale? Passa que a interior ja hi ha un altre tema, que és que si abaixem persianes i si deixem molt més tancat, la planta interior ben regada abans de marxar aguanta 15 dies, 3 setmanes, sense problemes.
1: Déu-n'hi-do.
2: Perquè, no, clar, és que no té consum. A dintre deixem tancat, deixem 20 i pocs graus, no toca el sol, no s'evapora, vale? Tanta aigua, i a més no hi ha llum, amb la qual la planta no treballa. Moltes vegades baixem persianes, etc., la planta deixa de treballar, amb la qual hi ha menys consum. Vale? I de vegades la millor opció és fer un rec i deixar-les en una cuina que hi hagi una mica de claror, etc., i regaletes, i deixar-les que facin 15 dies tranquil·lament, que no segons hauran mort. Vale? Exterior això ja és inevitable. I aquests gels, la gent de vegades diu, no, amb el gel que ho posaré els geranis del balcó. Ojo, aquests gels tenen la capacitat d'un got d'aigua.
1: Ja.
2: Si amb un got d'aigua suplíssim 15 dies de rec, algú estem fent malament amb el rec, i no ho estem fent malament. Què vull dir? Que no tenen la capacitat per allargar tant com sembla, com allà posa 15 dies o 20 dies, en planta que està al sol, no tenen capacitat. Sí que hi ha, que això moltes vegades, inclús amb jardinets, petits, etc. Un gota a gota. Si tenim opció una aixeta, si tenim una aixeta o una toma d'aigua que ens doni en aquella zona on volem tenir la planta, un petit gota a gota, un petit programador senzill de xeta, d'aquests cutres, diguem-ne, però que van de conya, que no se n'obliden, que no marxen a cap de setmana, que no tenen vacances, diguem-ne, i un goter a la planta. Que no hi ha opció. Moltes vegades, per exemple, si són pocs dies, en retirar-les també a un punt ombrívol. O sigui, treure-les de primera línia de balcó, posar-les a la, el que seria un cara nord, un cara oest, vale? Que tindrien ombra gran part del dia, perdrien la floració, però després et permet poder regar més esporàdic o posar-li inclús uns cubells amb tres dits d'aigua i que tinguin una durada, aquells recs, saps allò, per anar aguantant. Vale? Hi ha sistemes també el típic de la galleda amb la veta de la Meri, no? de fregar,
1: sí.
2: Que et va donant aigua, diguem-ne. Però clar, aquests sistemes a ple sol en 2 dies s'han begut els 10 o 12 litres perquè estan consumint molt. Vale? Després el que hem de fer, sobretot per això funcioni, és això, en retirar-ho, posar-ho, i a vegades inclús dic, escolta, no passa res si estan 4 dies, que marxo 4 dies, posa-ho a dintre. És que a dintre, bueno, li discos perdrà tota la flor i podrà fer alguna fulla lletja, però el trauràs i en una setmana el tindràs recuperat. Vale? Si el tenim a fora i passa del punt de secada, allò ja no el recuperem. Mm. És diferent. Per això, sobretot, molta gent... Creu, li costi un balcó, 7 o 8 jardineres, 2 testos, un hibiscus, no sé què. El gota a gota va amb uns calés, però si ho has de reposar, ja ho estàs pagant. I, en canvi, de l'altra manera, ho tindràs que fa goig tot l'any.
1: Què requereix
2: l'avantatge d'això?
1: Què requereix la instal·lació del gota a gota, més enllà de la presa d'aigua?
2: La toma d'aigua, la presa d'aigua, és el principal, que és el principal problema. Moltes vegades dius que això no tinc nou menjador i no hi ha cap toma, no hi ha... A vegades dius, tinc la cuina, mira, puc fer un forat i treure. Pum, ja està, vale? Però si no, no tens opcions a això. Però després és simplement un programador de xet amb un reductor, això sí que posem un reductor de pressió perquè no ens salti les tuberies, perquè tot aquest accessori petit de goteig va a pressió amb la mà. No, és molt fàcil, és com un mecano, és molt fàcil de muntar. Més això, si la gent ve, a vegades li feu un petit croquis i un parell de fotos. I amb això us guiem, muntem, o sigui, us expliquem tota la instal·lació i us ho podeu muntar perfectament tothom a casa. Vale? I la resta, tuberies, això és molt econòmic. Vale? És el programador poder la peça més cara, seguit del reductor de pressió, però bueno, que ara també s'han baixat molt de preu els últims anys.
1: Quin pressupost, més o menys? Escolta'm,
2: depèn, però estaríem parlant de 60-70 euros a 100 euros, depèn de la instal·lació que s'hagi de fer. Però clar, és el que et dic, 7 o 8 jardineres, si poses 2 o 3 geranis, ja t'estàs deixant 40 euros
1: clar.
2: En planta.
1: Sí, sí.
2: Si és per llançar-la quan marxis de vacances, me l'ha guanyat. I, ostres, guarda, a més, un gerani, per exemple, que pot aguantar 2 o 3 anys, vale? Dius, home, doncs anem a fer perquè aguanti, que estigui ufanós, i seran més grossos, seran més macos, i també t'anima. Jo sempre dic que per aprendre necessites també que la planta sigui graïda. Que això, després, quan tu veus que la planta funciona, et tens allò... m'ha agradat, va, seguim.
1: Ai, ara injecció d'autoestima.
2: Aquí està. I això et fa també doncs, d'agafar-hi més ganes amb aquest tema de jardineria, moltes vegades.
1: Clar que sí. Ara ens n'has fet venir de ganes, eh? Jaume, moltíssimes gràcies per aquest màster que acabem de fer en plantes. Aquest estiu, ja ho sabeu, el rec, o posar-les a dins, a l'ombra, o si no, donar les claus a la veïna, però però les plantes ben vives. Jaume, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
1: I molt bona tarda a tu també, Carme.
0: Gràcies, Guillem, bona tarda, i prenem bona nota, de tots aquests consells. Gràcies.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda i afrontem l'última tertúlia Tres Bandes de la setmana. I la farem en companyia del Quirze Casablanques, que és llicenciat en Humanitats i ara jubilat. Quirze, molt bona tarda des de Sabadell.
1: Bona tarda, ciao.
0: Molt bé, molt bé. Saludem també el Jordi Gili, que és president honorífic de l'entitat cultural Amics del Prat. Jordi, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Tot bé, també?
2: Tot bé. Si no entrem en detalls, molt bé.
0: Ok, molt bé.
1: Va, va, entrem en detalls, va.
0: Sí, ara entrarem en detalls. Ja veurem que us agradarà el detall. I el Josep Amorós és publicista i escriptor i el tinc aquí a l'estudi de Sant Cugat. Josep, bona tarda.
3: Bona tarda. Els detalls són literàriament sempre la base d'una bona, narrativa.
0: Són fantàstics, els detalls. És la mare del xai, no? És la... És el que distingeix,
3: correcte,
0: és el que dona...
3: El que passa és que no entenc molt bé el Quirze, em sembla que era el Quirze, no? Que ha dit que, no, que si no entrem en detalls...
0: Ah, no, el Jordi, crec.
3: O el Jordi, perquè és que si... Sí,
1: ja està, però jo també ho subscric,
3: No, no, totalment, perquè és que hi ha vegades que no, hi ha persones que els hi preguntes, hola, com estàs? I t'entren en detalls. I dius, ostres, amb un prou bé en tenia prou.
0: Ja, no sé per què he preguntat.
3: Jo recordo quan la pandèmia, quan em preguntaven com estàs, em vaig... No sé per què, se'm va acudir una cosa i sempre contestava gairebé.
0: Ah, sí?
3: Com estàs, gairebé?
0: Està bé. Sí, és una fórmula que pot funcionar.
3: De fet, s'ho va inventar un personatge d'una novel·la. Però bé, sí,
0: molt
3: sí.
0: Bé. Escolteu una cosa, vosaltres sou molt fans i usuaris d'aquestes plataformes de comerç electrònic? És a dir, compreu per internet?
3: Són dues preguntes diferents, eh?
0: Bueno, a veure... Tu compres? Fas compres per correu... Ai,
3: alguna
0: per
3: cosa
0: comerç
3: sí,
0: electrònic?
3: No, alguna cosa sí, no gaire. Més aviat compro continguts. No productes que hagi de rebre físicament a casa. Alguns sí, però molt poc, molt poc, molt poc. Jo soc, intento ser coherent i comprar...
0: És tan difícil ser coherent avui dia.
3: El comerç de proximitat.
0: Sí, això queda molt bé, però jo no sé si a l'hora de la veritat ho practiquem. Jordi i Quirze, vosaltres compreu a través de online?
2: Jo reconec que alguna cosa sí.
0: Alguna?
2: Sí.
0: Val. Però la majoria de les
2: coses
0: teves...
2: Coses del dia a dia i això, mai. Però a vegades hi ha coses que... I ara no ho trobarem, això. Pam, doncs... Sí.
0: Ja, sempre hi ha un lloc on ho trobes tot, no?
1: Exacte. Sí, jo és que com que visc en una ciutat petita, com és ara Sabadell, que dius, hosti, això... Oh, mira, doncs, comerç electrònic. Sí, llavors segur que ho trobes.
3: Coi, Sara, que no teniu comerç
0: vols
3: a Sabadell,
0: dir, vols
3: no
0: dir,
3: fotis.
0: Vols dir, Quirze?
1: Sí, sí.
0: O és ironia, sí, és ironia això... pura? És ironia pura o què?
1: És ironia pura, és ironia
0: pura. Ah, home,
1: pura.
0: Per favor. Sí, sí, a Sabadell, al Prat, és igual a qualsevol de les ciutats que formen part d'aquest programa. Jo crec que un dels sectors vius és el comerç, que costa, que estan intentant lluitar per sobreviure, també. Però encara tenim sort i podem dir que vivim en ciutats on el comerç de proximitat té un pes, té un pes important.
3: Sí, ara
1: que... Jo el que volia dir és que l'ironia de vegades és que ens pot servir d'excusa per fer el que hauríem de fer.
0: Ja, també.
2: Té un pes important, però unes dificultats molt grans per subsistir.
0: Sí, ho sabem. Sí, sí.
3: Sí, perquè aquesta taxa tampoc no els ajudarà gaire, eh? Saps que, més que res, perquè no els hi anirà a parar de cap manera.
0: Ahir, aquest episodi d'ara el vam començar ahir. No el vam poder tancar i, per tant, dic, deixarem els deures perquè els facin els tertulians de divendres. I és que estem parlant, i ens referirem ara, a aquesta taxa de 3 euros que... ha implantat a partir d'aquest 1 de juliol, portem pocs dies, però des d'aquest mes de juliol, és la nova taxa de la Unió Europea per intentar frenar tot aquest allau de paquets que arriben des de, bàsicament i principalment, de la Xina. I que en el seu moment, clar, com són preus reduïts, perquè són cosetes molt insignificants, el preu no arriba als 150 euros, no es paguen arancels i totes aquestes històries. I s'han quadriplicat en 3 anys tots aquests paquets. Això és com una mena d'invasió. Per terra, mar i aire. Jo no sé si penseu que aquesta taxa servirà, serà dissuasòria de cara als compradors?
1: Jo opino una cosa, i no sé si amb això m'equivoco, perquè... Però una cosa que et costi 150 euros i amb aquests 150 euros la puguis anomenar que és una cosa barata, si te'n costa 153, continuarà sent barata, eh? Vaja, dic jo, eh?
0: No, però sí, estem parlant de productes...
3: Més aviat de productes de 10, 12, 15, sí, 50 euros. Sí,
0: que... De les coses que tu aniries a comprar a un bazar, no?
3: Sí, exacte.
1: Sí, sí. Sí.
0: De tot
1: sí, però això... Jo, perdona, és que jo potser no m'hi he explicat prou bé. O sigui, inclús una cosa que comprada en aquest comerç electrònic ens costaria 10 euros. Mm. Però és que normalment comprada al comerç, haver de sortir al carrer i anar a comprar, ens costaria 50. És igual de barat amb 10 euros que amb 13.
3: Sí, esclar.
1: Aleshores, doncs, bueno, continua sent llaminer comprar-ho a través del comerç electrònic.
0: Sí. Per tant, no dissuadeix.
1: Exacte, no dissuadeix. Això aquí anava.
0: I tu què en penses, Jordi?
2: Jo pel que fa al tema del comerç electrònic, jo a vegades he comprat i compro algunes coses, em direu que sóc una miqueta friqui. A mi, per exemple, m'agrada portar... corbata de llaç, corbatí o pajarita, digueu-li el nom que tècnicament s'hagi de dir, no ho sé ben bé. Jo no en trobo aquí.
3: Coi, ves al Passeig de Gràcia,
0: a Barcelona,
3: no?
0: A Barcelona?
3: No trobo. Esclar, al Passeig de Gràcia sí, segur no? Que en trobaràs. Però, esclar, t'ho cobraran.
2: No, jo no en trobo. En trobo alguna amb el llaç fet, però és que no m'agrada fer-me'l.
0: Ah, val.
2: Amb el llaç aquest...
1: Però ara sí que diré que ets friqui, ara sí que ho diré.
2: No, jo ho reconec, soc una mica raret, però a mi...
0: No, escolta...
2: Jo fa molts anys que no porto corbata. Mm-hmm. Si he de posar-me corbata, jo em poso un corbatí, o com se li vulgui dir, no? Però m'agrada fer-me'l jo. I aleshores, l'única manera de poder-ne aconseguir i no és fàcil... és per internet, és a través d'Amazon, o a vegades amb algun viatge a Brussel·les o a Roma o un lloc d'aquests, n'he comprat alguna, però si no, vull dir...
0: Que és difícil,
2: coses
0: vaja.
2: Coses que aquí al comerç local, òbviament, no en venen perquè tampoc no deuen tenir gaires peticions, m'imagino.
3: Ara m'has desesperat, eh?
0: El Jordi és Dantes. És dels de Dantes.
2: Jo soc Dantes, sí.
3: I escolta, i això als basars no n'hi ha, no, esclar. Els basars, com deia la Carme, és a dir, els xinos, per entendre'ns, que és un barbarisme, sí, però així ens entenem tots.
2: Bueno, ja, és que no, ni m'hi he atrevit a demanar-ho, però no ho crec.
0: Tenen pràcticament de tot. Però ara que parlaves d'exactament aquest producte, plantegem-nos què compra la gent en aquestes plataformes. És a dir, són compres necessàries o s'ha arribat a convertir pràcticament en una addicció, podríem dir, que és una paraula... bastant forta per definir doncs, aquesta relació amb el comerç, perquè és que és molt addictiu.
3: O sigui, jo penso que és bastant coses per casa, eh? en general, articles per casa. Si tu mires, si tu entres...
0: Que acabes amuntegant en
3: sí,
0: un racó.
3: Sí, segurament sí, són pongos. Però si tu entressis ara al web de... Si entressis al web de Temu, diguem-ho en clar, Temu és el líder amb aquesta... Està a AliExpress i no sé quants més, però vas a Temu. Tu entres al web de Temu, que gairebé tot és gratis, vull dir que a partir d'ara tot costarà 3 euros. Ostres, els productes més venuts són, en aquest moment, doncs, ventilador de sobretaula de no sé què. Ventilador, no, aire condicionat de coll de no sé quantos més.
2: Sí,
3: joc de tovalloles de no sé què, pim-pam. Sí, són molt oportunistes. És a dir, jo crec que és fomentar una demanda molt d'impuls, no? Allò que en diuen... Saps quan vas al súper, els articles que hi ha a la caixa, al costat de la caixa, que mentre fas cua els vas agafant...
0: Mira, doncs, això em ve de gust, no?
3: Exacte, doncs és això, al final és això. Penso jo, bastant. I després es compra, jo crec que es compra molt farmàcia per a farmàcia.
0: Ah, sí?
3: Sí, tots els succedanis...
0: I què costa, a veure, si farmàcies n'hi ha també per parar un tren?
3: Sí, però tots els succedanis dels Ozempics, tot això es compra per comerç electrònic. És bastant...
0: Què vols que et digui?
3: És bastant obscur, aquesta part.
0: Per tant, podria ser... de fet, podríem dir que no és del tot necessari. Són unes compres que no són d'una necessitat extrema per al nostre dia a dia. Penseu que acabarà fent més sostenible el comerç electrònic, com diuen i afirmen fonts comunitàries, aquesta taxa?
3: Depèn de què el substitueix.
2: Crec que no serveix per res.
3: No, sí, completament. O sigui,
2: com a
3: sí,
2: cosa com... dissuasòria no crec que serveix. No.
1: I com que tampoc hi ha objectiu recaptatori, doncs no serveix de res.
2: Bueno,
1: o sigui, perquè dissuasori no ho és, recaptatori tampoc, bueno...
0: Llavors com el definim?
1: No ho sé.
0: És un pongo més.
3: Jo em temo que si diuen que no, no té objectiu recaptatori, posa't a tremolar, perquè no, mira, precisament sí. És l'objectiu. És que
0: no,
3: és cap...
0: mira, sí, sí, sí, diuen, a la informació diuen, parla diuen, dels ingressos. Diu que el 75% aniran a parar al pressupost de la Unió Europea i el 25% al país d'entrada. Mm-hmm. Perquè hi ha una base logística a partir de la qual es fa la distribució a la resta de països.
3: Sí, esclar, però això és la destinació geogràfica, a la butxaca d'aquí, del país d'entrada, o de la Unió Europea. La Unió Europea és una espècie de gegant administratiu, burocràtic, val, terrible, que esclar, que moure... només, jo penso que només per emetre i per controlar aquest decret ja necessitaran els 3 euros de cada paquet. Saps què et vull dir? Esclar, és que per no, moure tot aquest...
0: Que no es quedin amb el 75 ja posats, quedeu-vos amb el 100%, exacte, perquè si no, sí, no fareu ni per pipes, eh? De totes maneres, sí, ara parlàvem de qui es quedarà amb aquesta taxa, no? Amb aquests ingressos, qui els pagarà? Perquè en principi la Unió Europea diu no, això no va a compte del consumidor. Què faran les plataformes?
3: Despeses d'enviament pujaran 3 euros i ja està. O sigui, ara no seran 5,5 sinó 8,5 i ja està. No té més. És senzill, ja m'explicaràs. És una manera absurda de dir-ho, perquè és obvi que acaba repercutint en el comprador. Obvi, és obvi. Que s'hagi de dissuasori, no estic molt d'acord amb el que s'ha dit. És a dir, és que és impossible que sigui dissuasori, perquè 3 euros no paren a ningú de comprar una bagatela. Ens entenem bagateles d'aquestes coses.
0: Haurien de fer com aquells que diuen home, si voleu que no fumin, que posin els paquets de tabac a 100 euros, no?
1: Que ja et fotran.
3: Ja ha sortit un fumador per aquí.
1: No, perdona.
0: Un ex.
1: Ha sortit un que fa 38 anys que no fuma.
0: Mira, ves
3: no
0: per
3: diguis,
0: on.
3: No ho diguis,
1: no. I no és que en tingui 38 d'edat i per tant no he fumat mai. No és això, eh? Fa 38 anys que ho vaig deixar córrer. Diguéssim.
3: Però per tant ets un fumador que fa una estona que no fumes. Vull dir,
1: un ratet.
3: Sí, exacte. No, t'ho dic perquè és el meu cas, també. Vull dir, jo també
0: sóc ex, eh?
1: Jo em fa uns quants més d'anys.
3: Eh? Sí, oi, tant. A veure,
0: respirem millor?
3: Sí.
1: Hi ha altres coses millor, eh? Home, no ja. Solament el respirar, eh?
0: No, home, no, però això és bàsic. Si no respirem és que estem morts.
1: Ja, però el menjar també és més bo, eh, quan no es fuma.
0: Tot és més bo, fins i tot els petons són més bons.
1: Mira, veus? Això em costava una mica de dir-ho, mi.
0: No, home, però això és normal. Això també és el panostre de...
2: Digues. Un amic meu que li deia a la seva dona que fumava molt, i és que quan li faig un petó a la boca sembla que faig un petó amb un cendrer.
0: Sí. És així. Vaja, que continuarem pagant i no passarà res, no?
3: No, això
0: i la sostenibilitat també a...
3: Això és imparable, això és posar portes al camp. No té...
1: O sigui, el gran valor que haurà tingut aquest aranzel és poder haver tingut nosaltres quatre aquesta conversa.
3: Correcte. Sí.
2: Ja està més o menys d'acord.
0: No et pensis que això més d'un, eh? Perquè usuaris i gent que fa compres en aquestes plataformes n'hi han agrapats. Sí. N'hi han agrapats, escolta.
3: No. Sí, però 3 euros per paquet no escalfarà els ànims. No,
0: home,
3: no,
0: potser en comptes de rebre 7 paquets a la setmana a casa, en rebràs 3 o 4, potser.
3: Mm. Doncs potser. Mira, doncs ja seria un progrés, tant de bo que fos així, però jo dubto. Que
2: de totes maneres, si us fixeu, cada vegada més aquestes companyies de compra o de venda per internet cada vegada més busquen punts de lliurament dels paquets perquè això, esclar, és molt més ràpid anar en una botiga, en un establiment...
3: No, home, ja abarateix la distribució. Clar, ja abarateix molt la distribució.
2: I el client ho va buscar.
0: Sí, sí, no, sí... Bueno, ho inventen
2: també
0: tot.
2: També és veritat que d'aquesta manera, en aquests establiments, tenen una petita mitjana compensació, no sé com va això, però, clar, no ho fan per amor a l'art. Però bueno.
1: No, però això potser és la part positiva del tema, eh? Que aquesta remuneració que té aquest establiment que t'ajuda, sí, que fa de terminal, diguéssim, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Perquè,
2: sí,
1: mira, és una font d'ingressos més per un comerç que potser no en té masses de fonts d'ingressos. Uh-huh. A la seva venda habitual, diguéssim, no?
0: Sí, fan de veïns, no? Dels veïns que et recollien els paquets. Perquè quan no hi són,
3: sí,
0: però els titulars...
3: Però això no els estalviarà la taxa. Eh? La taxa no és sobre l'últim pas de la distribució,
0: ja.
3: Sinó que és sobre l'arribada a duana de Unió Europea.
0: Correcte.
3: Aleshores, esclar, no, és una forma de baratir la distribució, esclar, i bé, també és interessant pel comerç local, obvi, però esclar, per al que ho envia, és molt més senzill logísticament i per tant és molt més barat, s'estalvia un fotiment de pasta si no necessita un repartidor que després ho porti a 50 adreces diferents i vagi tot amb una.
2: Jo us explicaré una anècdota d'això. La primera vaig comprar alguna cosa per Amazon, concretament, va ser una funda o un protector de silicona del mando a distància del cotxe, que el de la concessionària...
3: Quina cosa
2: del cotxe
3: més complicada, tu.
0: No.
2: No t'hi amoïnis, això. Tu compres per internet, compres un protector d'aquesta silicona i el mando et durarà 3 vegades més. Bueno, vaig comprar, pim-pam. El repartidor va venir 3 vegades a casa a portar la cosa aquesta, que costava 4,50.
0: Ostres.
2: O sigui que vaig pensar, i aquest bon home, què hi guanya amb un producte que val 4,50, que ha vingut 3 vegades a portar la tonteria aquesta a casa?
0: Sí.
2: Cosa, vaig quedar una miqueta al·lucinat, però veig que segueix igual.
0: Clar, jo no tinc ni idea, de com deuen cobrar els repartidors.
2: Poc. Perquè,
0: ja, poc, això sí. Però que no saps si va pes, si és fix, com és. Perquè...
3: És que hi ha moltes categories de repartidors. Els d'Amazon encara estan més o menys bé. Sobretot els que van ja amb la furgoneta Amazon, no els
0: sí, que
3: van
0: que aparquen en qualsevol lloc.
3: Sí, aquests bé, tenen una ruta establerta i van passant porta per porta, van deixant. Els que no han deixat, doncs tornen enrere i tornen, suposo, o donen la volta i tornen a començar. Però generalment, si no et troben a la primera, et deixen una nota dient vés-ho buscat al lloc. És el que, o ni la nota, t'ho envien amb un WhatsApp o amb un SMS. Okay. I si no, fan el que fan a casa, que les cases amb jardí, a casa ho tiren per sobre la tanca. I quan arribo a casa, la Hanna, la coseta, ja s'ho ha menjat tot.
0: Home, si fos un comandament amb un protector...
2: De silicona. Que no s'indigesti, pobreta.
3: Està tot rosegat, ja.
2: Que no s'indigesti, pobreta.
0: Mare meva, quin panorama. Bé, doncs anem a l'altre dels temes, a veure si tenim temps. A propòsit d'un estudi de Foment de Treball que han realitzat amb 800 persones i que en el seu titular explica que 6, entre altres coses, una de les dades que destaca, sobretot el titular, diu 6 de cada 10 treballadors trien feina pensant en la conciliació familiar en comptes d'altres factors com el sou o la vocació. De moment, ens quedem amb el titular. Primera impressió després d'aquest titular. Quina lectura feu? Què us ve al cap?
3: Jo, quan veig una enquesta, el primer que faig, sempre, és mirar qui l'ha feta. I preguntar-me per què Fomento del Trabajo Nacional, ara en diuen Foment, per què dimonis fa una enquesta i per què dimonis pregunta això? I totes aquestes coses doncs, ja em comencen a fer pensar, òbviament. Vull dir, és a dir, 6 de cada 10 trien conciliació...
0: Una resposta ràpida.
3: Per sobre de sou. Sí. Doncs, cony, paguem menys i donem-lis més conciliació familiar. És fàcil d'entendre, no?
0: I una molt genèrica. Els temps estan canviant.
1: Mm.
3: Això, sí, deia, això sí. Ja ho deia el Bob Dylan,
0: no?
1: Això sí, però jo ho faig d'una altra manera. O sigui, jo quan veig el resultat d'una enquesta, primer ho poso en dubte i després pregunto qui l'ha fet. Però primer la poso en dubte, ja directament, diguéssim. El que sí hi ha una tendència, potser lleugera, però ja comença a treure el nas, en què el treballador, o sigui, no sé, no el treballador, no, una persona, per ell, el treball no és el centre de la seva vida. El treball és una cosa més de la vida.
0: Però això és ara, per això
1: sí,
0: deia...
1: Sí, sí, és ara, que ara comença a treure el nas, això.
0: Els temps estan canviant.
1: Uh-huh.
0: Jordi.
2: Sí, jo és que en l'enunciat aquest, jo crec que es fa una cosa molt reduïda al dir la conciliació familiar.
0: Sí, sí.
2: Si ens limitem amb això, jo no hi estic d'acord, sincerament. No crec que això sigui així. Una altra cosa molt diferent és que, especialment la gent de menys de 40 anys, per entendre'ns, realment el que busquen és treballar, tenir un sou digne, però a més poder tenir una vida normal, de poder fer esport, de poder tenir un moment d'esbarjo, de...
1: Ja vas, t'anava jo.
2: Molt més enllà de lo que podríem entendre com a conciliació familiar. Aquesta seria la meva opinió. I això sí que crec que en alguns casos pesa el fet de dir, home, és que jo si treballo aquí, m'estalvio, doncs, 2 hores de viatge cada dia per anar a no sé on a guanyar més o menys el mateix, doncs si treballo aquí, si puc tenir una feina aquí a la vora, guanyo en qualitat de vida.
3: Sí, això encara, que guanyi una mica menys, evidentment.
2: Encara guanyi una mica menys.
3: I tinc 2 hores o 3 hores per mi cada dia i m'estalvio els maldecaps de rodalies i aquestes coses.
2: Però... Jo ara us posaré un exemple molt senzill. Tinc un amic que precisament ara acabo de fer un cafè amb ell i ha deixat una feina on estava guanyant relativament bé la vida i va a guanyar quasi 600 euros menys al mes per tenir una feina que tindrà un horari de dilluns a divendres de 8 a quarts de 3 o a les 3 o una cosa així, les tardes lliures, i una feina doncs, com més tranquil·la, més... I ara en aquest moment està en una feina superestressat. Diu, mira, potser faig una bestiesa. Diu, però jo no puc viure amb aquest estrès constant i aniré a guanyar menys diners.
3: A mi em sembla molt raonable, eh? Bé, al final, això és com el... A veure, deixeu-me fer la broma. És com el permís de paternitat, no? Hi havia el permís de maternitat, ara s'ha extès el permís de paternitat, però és que, coi, és que a vegades el permís de paternitat es converteix en el permís per sortir cada dia en bicicleta, saps què vull dir?
0: Bueno, entre altres coses...
3: Esclar, però entre altres coses, no? El permís de paternitat és perquè tu et cuidis del teu bebè mentre la dona que primer ha agafat el de maternitat doncs
0: potser és una paternitat que agafa el relleu a la maternitat.
3: Sí, però no? Això ho dic en el sentit correcte, eh? Això ho dic en el sentit en què és cert que no es busca... Jo penso que no es busca tant la conciliació familiar, com molt bé s'ha dit ara fa un moment, sinó que el que es busca és això, el comprar més temps per tu, o sigui, a canvi de menys sou. Bé.
0: Exacte, perquè aquest conciliació familiar, a mi m'agradaria saber, doncs, quantes persones d'aquestes 6 de cada 10 són dones i quants homes?
2: Aquí.
0: Sí o no?
1: Un primer punt per posar en dubte el resultat de l'enquesta.
3: Correcte. Val.
2: Bé. A més no ho sabem. En l'enquesta no dius quants homes i quantes dones.
3: O si més no s'ha publicat. No ho sé, potser
0: no
3: sí que
0: aquesta,
3: ho diu. Però...
0: Sí, però de moment aquesta dada no la tenim. No, per tant, el tema de la conciliació familiar, doncs a veure què passa. El que potser ens entristeix una mica és que el tema de la vocació queda en un no-res. No? Mm. Queda poca cosa, quan sempre ens deien tu fes el que et digui el cor, no? Vull dir, fes el que t'estimes, el que vols, el que... Però avui dia és tan complicat, això?
3: No sé si tampoc...
1: Sí, però potser una... Perdoneu.
3: Deia que jo no estic d'acord que t'ho diguessin així. A veure, jo quan tenia 17 anys volia ser guitarrista de rock i el meu pare em va fer estudiar econòmiques. Què vols que et digui?
0: però sí, et fan triar, però sempre et fan l'observació. ho deixem aquí, és que no ens queda més temps. Avui, mira, podíem fer una tertúlia fins a les 6 i acabar el Connectats amb aquesta tertúlia.
1: Sí, no acabaríem mai, eh?
0: Avui... No, a les 6 sí, a les 6 hem de dir adéu. I ara també hem de dir adéu, ho hem de deixar aquí, però després tornarem. Senyors, moltíssimes gràcies, que passeu un molt bon estiu.
3: Igualment, gràcies.
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé.
2: És un plaer.
0: Adéu-siau.
2: A veure.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: la tarda, moment per a la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs hem de començar recordant que es demana no desplaçar-se cap a la zona del centre del Baix Empordà, i perquè hi ha dificultats amb les tasques d'extinció i la situació no va millor, sembla que va empitjorant. De moment tallat, la C66 a Palafrugell, vies locals, en concret, entre Cornellà del Terri i Vilademuls, la Bisbal d'Empordà i Calonja, Banyoles i Vilademuls, Llagostera i Calonja. Per tant, estigueu a l'aguait perquè la situació és molt complicada. A banda, cap de setmana, divendres, molta mobilitat, aturades a la P7, Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Castellbisbal, Castellví de Rosanes i Subirats, per exemple. I en el cas de la demarcació de Girona, la C31 a Calonja cap a Palafrugell. Compte, perquè les rondes també van molt carregades. Mantingueu-vos informats, si us plau, aquesta és la situació. Bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: A Sabadell s'ha presentat la creació de Belltec, el nou projecte impulsat per dues entitats de la ciutat que té l'objectiu de connectar empreses, generar noves oportunitats de negoci i posicionar el territori com un referent d'innovació tant a Catalunya com a Europa. Ens ho explica l'Anna Clarà de la mà de la directora de Belltec, Meritxell Bautista.
1: El Vallès fa un pas endavant per reforçar el seu paper com un dels principals motors industrials i tecnològics del sud d'Europa. El centre metal·lúrgic i la xarxa Onion impulsen Belltec. En parlem amb la presidenta Meritxell Bautista. Què tal, Meritxell? Com estàs? Bon dia.
2: Doncs bon dia. Molt contenta d'aquest nou naixement de Belltec i agraïda de l'altaveu que ens doneu des de Ràdio Sabadell.
1: Primer de tot, què és exactament Belltec i per què neix ara?
2: Doncs Belltec és la unió del centre metal·lúrgic i de xarxa Onion amb aquesta necessitat d'unir tot el talent empresarial que hi ha en els dos Vallesos, Vallès Occidental i Vallès Oriental, de buscar sinergies des de l'experiència d'aquests 65 anys que té el centre metal·lúrgic de Sabadell, juntament amb algú tan innovador com també és xarxa Onion, amb els emprenedors, amb aquest món tecnològic, i amb aquesta necessitat d'unir realment el que està passant a nivell territorial tant al Vallès Oriental com al Vallès Occidental, Belltec neix per buscar aquestes sinergies, col·laboracions, ser altaveu i ser un punt de referència i un punt important dins de tot Catalunya. No, volem ser doncs el punt de referència, a més de Barcelona, a més d'altres punts que existeixen, però evidentment que el talent que hi ha en els Vallesos, doncs
1: s'ha de fer notar, no?
2: S'ha de fer notar i és necessària, i era necessària aquest naixement, i Belltec ha nascut per ser realment un mirall per a tots.
1: Perquè quin problema o necessitat detectàveu al Vallès?

0: també de la Universitat de Bellaterra, de les empreses i del talent tan potent que tenim aquí. Avui hem tingut representació de les adhesions i de la confiança que ens donen empreses com HP, com Rico, com Cisco, que és una de les empreses tecnològiques més grans, tot el teixit, molt del teixit empresarial de pimes i d'empreses que tenim en el Vallès, moltes empreses també ubicades a Sabadell, i unir i posar focus amb totes aquestes entitats, diferents empreses, doncs era necessari. Simplement moltes vegades es dispersa i el que pretenem des de Valltech és unir-ho.
1: Unificar esforços, unificar, no?
0: Bueno, perquè és la manera d'arribar més lluny. No? Que hi ha la frase que existeix també per dones, no? De que una dona sola pot arribar lluny, però arribarà molt més si ens ajuntem moltes, no? I després, permetem que deixi constància d'una cosa que també he dit avui, és que agraeixo moltíssim doncs que s'apostés perquè la presidència doncs fos una dona, en aquest cas representat amb mi, perquè també crec que és un toc d'atenció i una declaració absolutament d'intencions del que volem que passi.
1: Perquè què significa per tu ser presidenta?
0: Doncs jo fa molts anys vaig assumir que és una responsabilitat ser un referent, no? Dins del món empresarial, dins del món evidentment, de quan parlem de talent femení, doncs poques vegades, si mirem a dalt de tot, sempre ho acostumen a haver-hi homes. Quan t'acostumes, no t'acostumes, però moltes vegades ets un cas puntual, no? I jo no vull ser un cas puntual, jo el que vull és ser també un punt de referència per altres dones. Per tant, aquesta presidència l'assumeixo no només amb el repte de fer una cosa gran, no? Dins de tot Catalunya i segurament dins de tot Espanya com a Valltech, sinó també perquè doncs si alguna noia, alguna dona
1: se sent representada
0: i aconseguim que arribi amb més força i sense cap tipus de problema al món empresarial, dins del món de la tecnologia, on vulgui, simplement pel fet de que n'avisa d'altres, doncs no serà tan simplement, sinó que serà una cosa molt important per mi. Aleshores, per mi és vital no només la meva presidència aquí, que evidentment estic molt contenta, sinó que hi hagin moltes com jo i que ja no sigui tan diferent.
1: Perquè, com bé has dit, el projecte uneix el Centre Metal·lúrgic i la xarxa Onion. Què porta cadascuna d'aquestes entitats?
0: Doncs el Centre Metal·lúrgic és evident que porta tot el tarannà del teixit empresarial, de l'experiència, de la part també institucional d'aquests 65 anys de...
1: És que són molts anys, eh?
0: Són molts. I xarxa Onion aporta la part més disruptiva, innovadora, de la part aquesta més tecnològica, la que coneixem. I, bueno, jo sempre dic que hi ha la part del seny i la rauxa, no? Podríem arribar a fer una comparació d'aquestes, que no seria el cas, perquè al final són empreses amb molta solidesa tecnològica també en el territori, però realment són dos mons no diferents, però que sí que a vegades semblen contraposats. I el que volem just és també que anar cap al futur, no? I el futur és tecnològic, ho tenim clar.
1: Està clar. Anem a parlar una miqueta de dades. Sovint no es coneix prou el pes industrial potser que hi ha al Vallès. De fet, vosaltres recordeu que aquí es genera un 15% del PIB català. Quina importància té aquesta dada?
0: Home, doncs és vital, perquè al final el que estem recordant i estem mostrant és la importància del pes empresarial i de la riquesa que porten els vallesos en el global de Catalunya. Quan focalitzem i també descentralitzar una mica, no? Aquest, el que jo li dic, el melic general, no? de la capital de Barcelona, doncs està clar que som prou importants com perquè existís algú com Valltech, no? Jo crec que simplement és recordar-ho.
1: I vosaltres també parleu d'indústria avançada i tecnològica. De quins sectors estem parlant principalment?
0: Bueno, parlem de tots els sectors. Nosaltres el que volem al final és que qualsevol empresa pugui adherir-se, no? Que mirin aquest manifest a la web nostra de valltech.cat, que revisin el manifest i que puguin doncs, unir-se a empreses de tot tipus, les que tenen necessitat d'aquest salt a nivell tecnològic, de les que ja estan ubicades. Evidentment parlem de tecnologia, parlem d'indústria, parlem d'intel·ligència artificial, però parlem realment d'aquestes empreses.

0: moltes molt grans, de la, evidentment avui teníem una representació d'empreses molt, molt grans que hi ha aquí en el territori, en el Vallès, però després també fer una crida a aquestes petites i mitjanes empreses que són les que crec que doncs, podem doncs, col·laborar més, ajudar i que ens ajudin, vull dir que crec que és important també per aquí.
1: Si esteu oberts realment, no?, a que qualsevol empresa, de fet, abans de la roda de premsa que hem fet abans, heu comentat que més o menys, ara tampoc ho teniu molt calculat, però hi ha com una vintena, no?, d'empreses que s'han adherit ja a Valltech. Quantes espereu que puguin arribar a ser?
0: Mira, la realitat és que les que s'han adherit avui neix, no, Valltech, per tant, no havíem posat la plataforma pública per a aquestes adhesions. La realitat és que no hem posat un número perquè creiem que anirem creixent amb el, doncs, sobretot amb el pas del que ens queda de l'any d'aquest any 26. Les empreses que s'han adherit ara són empreses molt, molt potents, no? I això també dona un punt de referència amb les universitats, no? Amb tot el que ja s'ha adherit i que vam parlar amb ells, els vam ensenyar el nostre manifest i van tenir molt clar que això era un projecte molt potent en el que també volien estar, obrir el camí perquè moltes altres empreses ho facin. Home, jo crec que en algun moment de la roda de premsa he dit que no tenim límits. La realitat és que Valltech és una plataforma oberta i per tant es pot adherir qualsevol de les empreses que tenim en el, doncs, a Catalunya, especialment evidentment en el Vallès Oriental i Occidental.
1: Perquè quins diries que són avui dia els principals reptes que afronten les empreses al territori?
0: Home, el principal repte és l'adaptació en aquesta digitalització que fa molts anys que es parla, però sobretot aquest nou univers general empresarial, no? I al final també és cert que jo vinc del món tecnològic, no? Que les meves empreses es dediquen totes a tecnologia, que a més també portem 25 anys, no? amb tots els nostres projectes, però els reptes actuals són varis, no? Però si focalitzem en la part de Valltech parlaria principalment d'aquest salt tecnològic que, doncs, que es anirà fent a poc a poc i des de Valltech els podem ajudar en moltes coses.
1: Com ja has dit, és un projecte que de fet avui neix. Heu rebut suport?
0: Sí, clar. Hem rebut el suport de la Conselleria del Departament d'Empresa, que avui estava representat per la Lídia Frías, el suport de Foment del Treball amb la seva vicepresidenta, amb la Mara Alarcón, el suport de grans empreses com HP, com Rico, com Cisco, com hi havia el Consorci del Parc de l'Alba. Evidentment tot això és suport i moltes de les empreses, evidentment dels fundadors de Valltech, de les empreses de xarxa Onion, del milers d'empreses que hi ha dintre del centre metal·lúrgic, perquè és molt, molt important. Per tant, no és que sortim amb un... naixem no amb un pa sota el braç, sortim amb tota la pastisseria a sobre, no? Perquè hem tingut la sort de néixer amb aquesta confiança i de grans empreses que ens ajudaran i que a partir d'aquí, amb tot el que anirem fent a Valltech, doncs anirà creixent i creixent.
1: Sí. Molt bé, doncs Meritxell Bautista, presidenta de Valltech, moltes gràcies per acompanyar-nos i moltíssima sort en aquesta nova etapa.
0: Moltes gràcies.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, la Terrassa, amb l'índex de criminalitat a l'aixat.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que es...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
1: Viatge al centre de la ràdio.
8: Bé, doncs avui al viatge al centre de la ràdio ens n'anarem fins a Ràdio Ciutat de Badalona per saber com encaren les vacances d'estiu alguns dels seus redactors, tant des del vessant laboral com del personal. Allà hi tenim, com cada tarda, Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
9: Hola, nou, Carme. Estic aquí amb els meus companys de Badalona Comunicació, la Paula Rossinyol, el Daniel Moreno, la Neus Aragall i la Montse López. Què tal? Bona tarda, nois.
10: Bona tarda.
9: Bé, avui us hem fet pujar aquí a l'estudi per parlar una mica sobre les vacances d'estiu. Tots tenim moltes ganes, tots tenim ganes de que arribin. Imagino, si hi ha algú d'aquí que no en tingui, m'ho pot dir? Algú té ganes que no arribin les vacances o...?
10: No.
9: Tothom té ganes, no?
10: És més, hi ha una persona que ja les agafa avui mateix, eh?
11: Sí. Jo avui divendres, per fi, tenia ganes ja de marxar de vacances i gaudir una mica de l'estiu, que ja és hora.
9: I quant temps te n'agafes, Dani, de vacances?
11: Doncs, a veure, realment, jo agafaria les vacances la setmana vinent, però això de tenir dies lliures que no s'ha agafat durant l'any, doncs et permet marxar de vacances abans.
9: Ets un tio complidor. Tu no te n'agafes mai de dies lliures.
11: Clar, no m'ha agafat els dies abans, doncs aprofitaré ara i així me'ls agafo. I mira, tornaré el 10 d'agost.
9: I quants dies treballes a partir del 10 d'agost?
11: Després treballo dues setmanes. I després, doncs, ja es veurà què passa.
9: Ja veurem. Queda pendent. I la resta, què? Quan començo vacances?
12: No. Doncs jo començo vacances el 15 de juliol, si no recordo malament. No sé si el 14 o el 15, imagineu-vos com estic, eh? Però us direm el 15, val? Per semblar una persona seriosa i que tinc les coses clares. Llavors, faig en mig juliol i mig agost, i molt bé, i aniré a fer un viatge a Itàlia i faré cosetes per aquí també, i perfecte. He de dir que aquest any les faig una mica més tard de l'habitual, perquè normalment les sol fer el juliol, cosa que a mi m'agrada més, perquè a l'agost doncs, treballar ja m'està bé, però bueno, fer aquest mig-mig doncs, també està bé. I llavors, a veure com va.
9: Sí, per tant, treballes fins a mitjans d'agost i, en principi, vacances en tindràs fins a mitjans de setembre o només
12: no.
9: Dues setmanes d'agost?
10: Martí, estigues atent.
12: Del 15 de juliol a mitjans d'agost.
9: Vale.
12: O sigui, faig 15 dies al juliol i 15 dies a l'agost, més o menys.
9: Vale. Això és el que no m'havia quedat clar.
12: Potser m'he explicat jo malament.
9: No, crec que era jo. Crec
11: però
9: que
11: són
9: jo.
11: Seguits, llavors.
12: Oh. Són seguits, sí. Vale. Faig totes les vacances seguides.
9: I a Itàlia, sí que te'n vas?
12: A Itàlia me'n vaig, sí, 10 dies. Faré una ruteta i tal.
9: Molt bé.
12: Pel nord d'Itàlia i a veure què tal.
9: Turí, Milà, tot això.
12: Exacte, sí. A altres llocs d'Itàlia sí que hi he estat, i a més en diverses ocasions, però al nord sí que no l'he visitat. I serà l'ocasió aquest estiu del 2026.
9: Molt bé. Neus, tu què?
13: Doncs jo començo la setmana que ve el dimecres. Jo pensava que començava el divendres, perquè m'ho havia dit.
11: Tu pensaves que era dijous.
13: No, jo pensava que... O sigui, jo vaig dir... És
11: el dia 10 és divendres.
13: Clar, és divendres. I tu ja no saps on vius.
10: No anem bé en aquesta casa.
11: Jo et vaig dir, comences dimecres.
13: I després...
9: Porteu un descontrol heavy, de les vostres vacances.
12: Sí, això de dubtar entre 14 i 15 ja em semblava fort, però veig que hi ha companys que també, més o menys, però por ahí.
9: Pot ser que us agradi tant treballar que no esteu pensant en les vacances i realment vosaltres no voleu marxar.
12: Jo crec que responen que tenim el cervell fregit i som una mica dispersos en general. No crec que respongui les ganes de treballar. A veure que en tenim, quan ens toca, ens hi posem i a tope i amb alegria. Però les vacances, home, sempre són preferibles.
9: Sí,
10: el problema no és que no sàpiga quin dia acabo, és que encara no ho he decidit. Perquè he tingut el gran privilegi de planificar les vacances de tots els meus companys de la redacció, excepte les meves.
9: Vaja. Llavors, Montse, en quina posició et queda, això?
10: No, això em queda en què faré el mes d'agost, però ballen uns dies. Igual que la Neus no sap si plega dimecres i dijous, doncs jo no sé si plego el 20 i poc de juliol o el 30. Bé, ve d'uns dies.
9: Normalment, què preferiu? Vull dir, posats a escollir, preferiríeu fer, per exemple, com la Paula, que fa uns dies al juliol i uns dies a l'agost, o sou més de fer un mes sencer agost o juliol?
13: Bueno, com que en el meu cas faré una setmana de juliol, 3 d'agost, no està mal.
10: Clar, tu vas i tornes.
13: Sí, clar, tu vas i tornes.
12: A veure, jo crec que aquí també és veritat que tenim pràcticament 4 setmanes de vacances i, a veure, et dona per desconnectar. Hi ha empreses en molts llocs que no tenen tants dies de vacances, vull dir que això està bé. Jo, per mi, tenir-ho seguit és una desconnexió total, però sí que és veritat que quan s'acaba, s'ha acabat. Va haver-hi un any que vaig fer 3 setmanes, vaig tornar a treballar i una suelta, i a mi això també em va agradar, perquè 3 setmanes sí que és veritat que tampoc se't fa curt, perquè se't fa bastant llarg, i després quan tornes encara tens com el repunte aquell de tornar a marxar. Però bueno, això és molt personal, no sé.
9: Quan et vas agafar aquella setmana? O sigui, vas fer-ne 3 a l'estiu, imagino, i l'altra, quan la vas fer?
12: No, l'altra va ser a principis de setembre, vull dir que va ser, crec, la setmana de l'1 de setembre, 2, vull dir que encara era estiu, no és que me la guardés per l'hivern o així.
9: Vale. No és que poguessis dir al novembre, aquesta setmana no vinc. No,
12: exacte, que també podria estar bé, però bueno, en aquest cas em va funcionar, sí.
10: No veiem factible prescindir de Paula Rossinyol, també t'ho dic. No, però sí que és veritat que això que preguntaves de què prefereixes el juliol o l'agost, que això és el debat etern, no? La Paula ara deia, per exemple, a mi m'agrada treballar a l'agost perquè s'està més tranquil i tal. Hi ha una mica d'opinions per tot, sempre. Jo que porto 20 anys a la casa i que he passat per totes les temporades d'estiu, vides i per haver, vull dir que he fet vacances al juliol, a l'agost, i partides i no partides. Tot té el seu què, no? Treballar a l'agost és molt tranquil, perquè és veritat que en totes les ràdios, en tots els mitjans de comunicació, baixa la producció, llavors s'està mitjanament tranquil, però també depèn de la vida que facis i de la vida que tinguis, perquè de normal, si comparteixes vida, amics o família amb persones que fan vacances a l'agost, que és quan les empreses paren, doncs és més pràctic, potser, a l'hora de planificar vacances, no? Hi ha una mica de tot, suposo.
9: Sí, a mi és el que em passa, vull dir, vaig preferir fer les vacances a l'agost, però perquè estiuejo a un poble i és quan tenen vacances tots els meus col·legues. Llavors, fer vacances al juliol allà sol, bueno, m'hagués trobat a mi mateix, però no...
12: Sí, jo també no perquè coincideix cosa. Que la meva parella es dedica al mateix, també és periodista, en un mitjà local, també. I llavors, clar, són tipus de feines que sempre es necessita gent, sempre. Yeah. Per tant, ja fa temps que amb ell ens ho combinem així i ens va bé, òbviament, si no pogués ser així i ell tingués una feina potser més d'oficina i tal, que hagués d'agafar les vacances a l'agost sí o sí, segurament el meu discurs seria totalment diferent.
9: Ja. Yeah.
12: Bueno.
10: I Martí, on és el poble?
9: Arenys de Mar.
10: Està aquí, mira, que bé,
9: Sí, sí, sí.
13: Jo estaré per Pineda.
9: Són uns... Ah, sí?
11: Ah, mira.
10: Sí,
9: sí,
13: sí, estem a prop.
9: No, són...
12: I Martí, ara ens canviem una mica els papers, et pregunto jo a tu. I totes les vacances les faràs a Arenys de Mar o tens pensat fer alguna altra cosa o què
9: Doncs tenia pensat fer un viatge amb uns pares. Normalment a l'estiu sempre fem un viatge a algun lloc. Al nord d'Itàlia vam anar un estiu a fer-ho. L'estiu passat vam anar a Transilvània i sempre aprofitem per fer...
12: Doncs et pots creure que l'altra opció meva per anar de viatge aquest any era Romania?
9: Ah, sí?
12: T'ho juro.
9: Jo et puc passar qualsevol cosa,
12: sí,
9: però
12: tinc... Sí, el que passa és que al final era més fàcil anar a Itàlia perquè a nivell logístic és més fàcil, Romania estava molt en el top,
9: A mi em va agradar molt. La veritat és que em va agradar molt. I de fet, m'ho vaig plantejar... O sigui, estàvem ja a Arenys, i quan estem a Arenys, a mi m'agrada estar amb els amics i que no em treguin d'aquella bombolla durant un mes. I mons pares em van dir, mira, ton germà no anirà perquè treballa, tu que tens vacances, fes el que vulguis. I al final em vaig acabar apuntant, una setmana abans, perquè, mira, doncs, al final un viatge amb mons pares, no sé fins quan els podré fer. I, hòstia, em va encantar. O sigui, la veritat és que és molt maco. Molt maco, molt paisatge... I es menja prou bé, molt millor del que m'esperava. O sigui que, des d'aquí, convido a tothom, no només als d'aquí, sinó a tothom que ens escolti, a viatjar.
10: A la Paula li podries preguntar als paisots als que ha anat de vacances.
9: Sí.
10: Perquè... No, i sap que faig broma. Però, ostres, jo l'admiro un muntó i una enveja saníssima dels viatges que fan amb la seva parella. Perquè fan viatges d'aquests que no són tan habituals, saps? Yeah. No, ara parlava de Romania i és veritat que no són destinacions gaire habituals. Explica-li, Paula.
9: Paula,
12: no,
9: tens...
12: a veure, tampoc. Vull dir, ara molta gent que ens escoltarà dirà, ostres, tampoc és tan estrany. És que realment tampoc és tan estrany. Però bueno, sí que és veritat que potser són viatges que no són tan de platja i així i de visitar. Jo que sé, un any vam anar als Països Bàltics. Vam fer els 3 Països Bàltics, Lituània, Letònia i Estònia.
9: Que
12: la veritat és que per l'estiu us ho recomano perquè és que s'està fresquíssim.
9: Sí.
12: Un any vam anar a Montenegro, a
9: Albània,
12: Sèrbia...
9: Albània, tot allò.
12: No, Albània no. Albània no vam arribar, però Bòsnia, tot això.
9: Vale.
12: I, bueno, sí, fem cosetes d'aquestes. L'any passat vam anar a Regne Unit, això sí que no és tan estrany, però, bueno...
11: A París, no, també?
12: Bueno, París no l'he dit perquè ja és més habitual. Sí. Però, bueno, sí, cosetes d'aquestes i també... Romania podria anar una mica per aquesta línia, no? Que potser la gent potser tampoc pensa tant en aquests països, però també hi ha coses per veure, clar, com és lògic.
9: Mons pares pensen com tu, perquè sempre que busquen destinacions de viatge d'estiu és dels Alps cap amunt. O sigui, Hem estat a Estònia, vam anar a Tallinn una vegada. També vam estar a Rússia un estiu. Vam estar a Romania. Hem estat a Àustria, a Suïssa. Vull dir que no, la calor no... Ja la passem ara, la calor. La resta de l'estiu ja estem aquí.
12: Escolteu, i la Neus, jo crec que està una mica callada. Què farà ella? Que comença
9: clar, jo anava a preguntar a Dani Neus. Al Dani sé que li encanta fer desplaçaments, sobretot cap al sud d'Espanya.
11: Sí, jo sí.
9: Però a la Neus, on la tindrem aquest estiu?
13: Que havia agafat vacances a l'agost precisament per coincidir amb la meva família. Mm-hmm. Però no. Al final, la meva família ha agafat el juliol, bueno, perquè ha canviat de feina, i ara s'han anat a la Cerdanya, s'han anat a ser frescos.
9: Molt bé.
13: Però sí que a l'agost anirà a Portugal, que tu parlaves d'això, d'anar als cap amunt pel fred, però a Portugal, cuidado amb el clima atlàntic, perquè s'està bastant bé.
9: On vas, de Portugal?
13: Sí, s'està
10: perquè
13: molt
10: bé. Perquè
13: jo
10: necessito una altra opció per anar a un lloc fresquet.
13: Pues sí, o sigui, jo cada estiu, bueno, aquests últims estius he anat cap a Oporto, diguem-ne, és Esposende, perquè és, o sigui, és un poble on viu la meva tieta, que ens deixa la seva casa, i aleshores ens surt bé de preu i tal, i així podem agafar, bueno, Oporto, Viana do Castelo, en plan... Fem la part de dalt de Portugal i fins i tot hem arribat fins a Galícia. Però, clar, la part que anirà a visitar aquest any serà l'Algarve, que és la part de baix de Portugal.
9: Ah, que ostres, no diuen que és molt xulo, això.
13: Sí.
10: I a mi me la deixaria, aquesta casa?
13: Home, es pot parlar, eh?
10: Es pot parlar? Molt bé.
13: Sí, perquè ma tieta l'ha...
10: M'està agradant molt aquesta tertúlia, Martí.
11: Jo no hi ha Portugal i és un dels països que més ganes tinc d'anar,
10: Jo també,
11: jo
10: no hi he anat mai.
12: Escolteu una cosa, i ara que estem aquí de debat amb el cafè, que jo dic que tinc el cafè perquè és l'hora del cafè ara a les 5 i pico, creieu realment, perquè estic sentint, estem parlant de vacances i de molts destins, de molts viatges, jo la primera, però creieu que és necessari realment viatjar molt lluny per disfrutar de vacances o que potser també ho podem passar molt bé quedant-nos més per aquí?
9: Aquí,
12: és un debat, això. No
9: aquí
12: sé
9: tiraré...
11: Home, jo crec que no cal anar molt lluny per gaudir, eh? Podem estar... A veure, no diré quedar-te a la teva ciutat, tampoc, però quedar-te per aquí a prop i passar un estiu molt, molt bo, jo crec.
9: Mons pares aquest estiu no volen viatjar a gaires llocs d'Europa perquè se'n volen anar a Calanda, que no sé si coneixeu aquest poble.
13: Els préssecs de Calanda.
9: Els préssecs de Calanda, exacte, sí. Doncs la meva àvia és d'allà. I allà tenim la casa de la família de la meva àvia i volen anar a Calanda per veure l'eclipsi solar de l'agost. Perquè es veu que just per allà passarà... bueno, es veurà molt bé.
10: Però aquesta és una altra, perquè moltíssima gent, de fet, una companya de la casa, la Laia, ha adaptat les seves vacances a un lloc d'Espanya on es vegi l'eclipsi.
12: Ojo, jo també, perquè acabo vacances un dia o dos més tard del que inicialment tal, perquè avui, bueno, jo a mi personalment m'és una mica més igual, perquè a casa meva volen veure l'eclipsi. I llavors ja ho he fet expressament perquè em caigui per poder desplaçar-me a una zona on es vegi bé.
10: A casa seva, diguem-ho, Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet, que és un aficionat i apassionat del tema de l'astrologia.
12: Astrologia és l'altra.
9: Que si voleu parlem d'astrologia, però jo crec que s'aniria massa. I Dani, tu què tens pensat fer aquest estiu en
11: doncs
9: les teves vacances?
11: Doncs mira, jo, com et dic, agafo vacances ja, llavors m'aniré uns dies a la platja, a descansar, a no fer molta cosa.
10: Aquí a Badalona?
12: A quina platja?
11: No, aquí a prop, a Cubelles.
9: Molt bé.
11: I després tinc pensat, com tu has dit, diversos desplaçaments al sud d'Espanya, a llocs que no he anat mai.
9: Quins són?
11: Per primer cop aniré, Huelva, no he anat mai. I Granada, que tenia moltes ganes d'anar.
12: Fresquet no estaràs, eh?
11: No, ho sé. Però després tinc un altre viatge planificat la primera setmana d'agost, que jo crec que sí que estaré una mica més fresc, i és que me'n vaig a Dublín.
9: Molt bé.
13: Que tenia... Però digues per què. Digues.
11: Perquè tenia moltes ganes de veure, de veure la ciutat de Dublín.
13: No, l'altra.
11: Sí, i a més es juga un partit de futbol allà que tenia ganes de veure també, i com tenia ganes de veure el partit i de veure la ciutat, doncs ho he fet coincidir i m'aniria.
9: És un partit del Real Betis Balompié o és d'un
11: altre? Sí, podríem dir que sí.
13: Jugar
11: per primer cop contra l'Arsenal a Dublín. Un partit amistós, però que té molt bona pinta i, a més, en un estadi molt xulo. Què dius, Paula?
12: No, perquè he dit bona pinta i he pensat en les pintes que et prendràs allà.
10: Home!
13: No, és que no li agrada la cervesa.
11: Bueno, però pot...
12: He fet aquesta associació d'idea.
11: Es pot provar. Tu has anat a Dublín, Paula?
12: No, a Dublín no he estat. A Irlanda no hi he estat.
9: Jo hi vaig ser un estiu.
11: I què tal?
9: Amb uns pares. Em va agradar molt.
11: Sí?
9: Vam recórrer bastant la illa i vam estar a diversos llocs i em va agradar molt.
10: I s'està fresc?
9: Sí. Sí, de fet recordo estar molt fresc allà. I al tornar i el dia següent començava a treballar de monitor de campus, 8 hores sota el sol,
10: I el contrast va ser
9: impactant. Va ser impactant. Sí, sí, la idea és que ho vaig passar malament.
12: Aquest és un debat, perquè el tema, o sigui, depèn del tipus de turisme que es vulgui fer quan fa de viatge. Si es vol fer piscina, platja,
9: resort,
12: és més igual. Però si vas a patejar i a visitar moltes coses, la calor és horrible.
9: Sí.
12: I l'any passat jo vaig anar al Regne Unit, com he dit abans, i clar, és que el fet de poder anar amb pantaló llarg, vull dir, et canvia també, no et canses tant.
9: Sí, sí. Sí.
13: Sí, és veritat.
9: Fa una mica de mandra fer el canvi d'armari per una setmana, perquè a mi això m'ha passat, d'haver de buscar coses i tal, però realment s'agraeix molt un cop estàs allà. Bueno, doncs, amb companys, companyes, tant de bo la calor no ens afecti gaire aquest estiu, podem tenir unes vacances una mica fresques, sigui de viatge, mirant l'eclipsi solar, a la platja, a Dublín, on sigui, però que ens tornem a veure a setembre amb més energia i més ganes que mai, no?
10: Això segur.
11: I ja ens explicarem les destinacions,
9: a
11: veure què tal.
9: Tornarà a passar per aquí a dir-nos com ha anat. Paula Rossinyol, Daniel Moreno, Neus Aragall, Montse López, moltíssimes gràcies per venir aquí a fer una mica de tertúlia sobre vacances.
10: Moltes gràcies.
11: A tu.
12: I bon estiu.
11: Bon estiu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'any de Sant, des de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: I de les futures vacances dels treballadors, dels professionals de Ràdio Ciutat de Badalona, ens n'anem a la cartellera cinematogràfica. Repassem les estrenes de la mà de Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda, tornem un divendres més aquí a la secció de cinema del Connectats, que com sempre compta amb la inestimable col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil, que a vegades doncs, diu coses que no m'agraden, però bé, ho hem d'aguantar, Jordi Guillem.
2: La llibertat d'expressió, bon dia.
1: Això sempre.

0: Doncs comencem, com sempre, repassant les pel·lícules, algunes de les que ens porta el Jordi, que s'han estrenat. Per cert, les dues primeres, us recordem que es van estrenar dimecres, dia 1 de juliol, i la resta ja aquest divendres, 3 de juliol, que, per cert, estem aquí a Terrassa de Festa Major. Jordi, comencem amb aquestes dues de l'1 de juliol. Una és un clàssic de l'animació, que es diu Minions and Monsters, no? Aquesta pel·lícula d'animació dels Estats Units, d'aquests personatges que es diuen Minions, que són, bueno, que són una mica raros.
1: Sí, són uns personatges estranys que van néixer amb la pel·lícula de Gru, mi villano favorito, i a partir de llavors...
0: Han fet cameos,
1: hi ha curtmetratges, sí, de tot, i ara s'han convertit, tenen prou entitat com per fer-se valer per ells mateixos, i el mateix creador de Gru i d'aquests personatges, Pierre Coffin, és l'encarregat de portar a la pantalla aquesta història que a nivell de guió no té massa... on rascar, però és francament divertida. Representa que ara van a Hollywood i es converteixen en estrelles de cinema, ho perden tot, comencen comencen a rebre monstres per tot arreu i han de salvar els monstres, també segur que heu vist el tràiler.
0: Jo suposo que el títol Minions and Monsters va una mica com doncs, allò d'aquests típics...
1: Dràcula contra Superman.
0: Sí, aquestes històries sí.
1: Surten algunes veus curioses, la del mateix director, Pierre Coffin, també Jesse Eisenberg, Christoph Waltz, Jeff Bridges,
0: Eisenberg
1: fins i tot Coppola.
0: Eisenberg no és el de...
1: El de la red social, de la pel·lícula de Facebook.
0: Molt bé. Doncs no, jo no era el de Breaking Bad. Eisenberg
1: no, és... aquest es diu semblant, però sí.
0: Més o menys. Va, doncs escoltem una miqueta d'aquest Minions and Monsters.
2: Gloria, aleluya! Make a movie! Un movie de Minions con monstres! Yashi, unigiri!
3: Jerry Orcan Oliver Magna y Cabo Tramposano, pero mis amigos me llaman Gumi para abreviar. Tengo el monstruo perfecto para vuestra película. ¡Venga!
0: Doncs ja ho sabeu, aquests minions que parlen d'aquesta manera estranya, que en el fons se sap més o menys el que diuen, perquè se sent com una cosa, és una mica com el Pingu, no sé si el viu
1: sí. Vist
0: mai, doncs això més o menys...
1: S'intueix el que
0: sí,
1: volen
0: dir. Sí, parlar que més o menys intueixes, com deia el Jordi, el que poden estar dient. També es va estrenar el dimecres una pel·lícula, un thriller fet a la Gran Bretanya, que es diu Normal, que deu ser Normal, en anglès.
1: És el nom d'un poble, de fet, és una pel·li dirigida per Ben Wheatley.
0: Hi ha un poble que es diu Normal?
1: Sí, almenys a la pel·li,
0: I
1: sí.
0: I el poble dolent són els Anormal?
1: Anormal. En la pel·li està interpretada per un vell amic, abans parlaves d'aquesta sèrie, Bob Odenkirk, el Saul Goodman, de Better Call Saul, i també de Breaking Bad, evidentment, Lena Headey, Jen Winkler, Jessica McLeod i Brendan Fletcher, entre d'altres. És un thriller sobre robaments, atracaments. La història està ambientada al poble de Normal, on el xèrif, que és el personatge que interpreta Bob Odenkirk, es diu Ulisses i ocupa el seu lloc, és el xèrif en funcions, de fet, i arriben una parella de forasters, allò que passa sempre en moltes pel·lícules, que atraquen el banc de la ciutat,
0: Vaya. Sense
1: donar-se compte, per això, que hi ha un secret aquí en aquest poble, que tots els habitants malden per tal de que no surti a la llum, i fan el que sigui necessari, no s'aturaran davant de res per protegir aquest peculiar secret, aquesta manera de viure que tenen, i ja no explico més, perquè si no...
0: Bé, millor que no.
1: Participen al guió Bob Odenkirk al costat de Derek Kolstad, i és una pel·li entretinguda per aquests dies de calor, doncs això.
0: Molt bé, doncs estrenem ja les estrenes,
1: les de
0: la redundància, que són a partir d'avui, amb una pel·lícula d'aventures feta als Estats Units, que es diu... La muerte de Robin Hood. Em sembla que es desmitifica una mica
1: sí. La
0: història d'aquest heroi.
1: No és, si busqueu històries d'espadatxins, no seria aquesta la pel·li, perquè fins que no passa una hora i pico em sembla que no hi ha la primera batalla. És una història que molts la comparen pel que significa, per exemple, Sin Perdón, que és un western, però és un western diferent,
0: un
1: més pausat,
0: western.
1: Sí. Doncs aquí passa una mica el mateix. Aquesta pel·li dirigida per Michael Sarnowski, interpretada per l'arxiconegut Hugh Jackman, amb Judy Comer, famosa per les sèries de televisió, Bill Skarsgård, que és el famós It, el monstre de la pel·li, i Faith Delany, entre d'altres. És la història de Robin Hood, ja coneguda per tots, que està, després de la seva llarga vida de crims i assassinats, està instal·lat al final de la seva vida gairebé en un castell, i quan hi ha una batalla sanguinolenta, resulta ferit de gravetat i l'envien aquí, en aquest estrany castell, perquè curin les seves ferides. Allí és una pel·li bastant contemplativa, com dèiem, allí coneixerà una dona que li oferirà una darrera oportunitat de redempció. És una pel·li peculiar, és una pel·li d'aventures, sí, però també amb un discurs força pausat.
0: Ja dic aventures perquè és com la qualifiquen, eh?
1: Sí, sí, no, ho és, però vull dir que no és la típica trepidant de Robin Hood.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta de La muerte de Robin Hood.
4: Cuentan historias, pero son falsas. No era un héroe, era un ladrón asesino. Éramos monstruos. Yo soy el forajido. Robin Hood.

0: Os debo una disculpa. Me pedisteis que os dejara morir. ¿Cómo os llamáis?
1: Aquest, La muerte de Robin Hood, aquesta pel·lícula d'aventures als Estats Units, ens dona pas una altra d'aventures, basades, en aquest cas, en temes històrics, com és Magallanes, una pel·lícula feta a Portugal.
2: Sí, i dirigida per un cineasta filipí, ja veterà, 68 anys, que es diu Laf Díaz. És una pel·lícula, com també la que la dèiem abans, com l'anterior de Robin Hood, també és una pel·li contemplativa, així, pausada. És la història, efectivament, de Magallanes, el navegant portuguès que es va rebel·lar contra el poder del rei, que no donava suport a la seva intenció de descobrir el món a principis del segle XVI. Finalment, la història ens ensenya que va convèncer la corona espanyola, que li va donar suport en la seva expedició per les llegendàries terres d'Orient. El viatge, per això, resulta més esgotador del que espera, fam, motins, etc. I quan arriba a les illes de l'arxipèlag de Malàcia, Magallanes canvia d'opinió i s'obsessiona amb la conquesta, la conversió. És una pel·li que se sustenta bàsicament en el paper del seu protagonista, és l'actor mexicà Gael García Bernal, que a mi particularment sempre m'ha agradat, ara últimament feia poca cosa, i també hi apareixen, entre d'altres, Ángela Ramos, Darío Yazbek i Rafael Morales. És una pel·li, com dèiem, portuguesa, llarga, perquè dura 160 minuts, s'acosta a les 2:45, per tant, si voleu un assaig contemplatiu sobre qui era Magallanes en realitat, doncs teniu aquesta pel·li.
1: Molt bé, doncs deixem aquesta pel·lícula històrica feta a Portugal i acabem aquest repàs de les 5 més importants o més rellevants que el Jordi ha considerat amb una comèdia feta a França que es diu Los Músicos.
2: Sí, estava difícil aquesta última elecció, finalment...
1: La comèdia francesa sempre...
2: Sí, sempre és una aposta bastant segura.
1: Acostuma a ser bastant segura.
2: Sí, sí, sí. Curiosament, avui, no ho he dit, les 5 pel·lícules mantenen el títol original, per tant no hi ha problema. Les Musiciens, Els Músics, és una pel·li de Grégoire Magne, protagonitzada per Valeria Donzelli, Frederic Pierrot, Mathieu Espinosi i Emma Rabier. És la història d'una dona que vol fer realitat el somni del seu pare, que és reunir 4 Stradivarius per un concert únic per als amants de la música de tot el món. I els 4 personatges que han de tocar l'Stradivarius són Liz, George, Peter i Apolline. Són 4 virtuosos que els recluten per aquesta ocasió, però es veu que no s'entenen entre ells, no poden tocar junts, i la filla, el paper que interpreta Valeria Donzelli, doncs decideix que només hi ha una persona que pot salvar això, que és el compositor de la banda sonora, que és Charlie Beaumont, i va a buscar-lo per intentar. Així potser l'argument no ens diu massa cosa, però és una pel·li que els que l'han vist diuen que és força interessant, que és una comèdia, en fet, també una mica dramàtica. Si us agrada la música, és una pel·li amb una especial sensibilitat, com deia el Sergi, com ens acostumen les comèdies franceses.
1: Doncs escoltarem una mica d'aquest Le Musicien.
3: Vendido por 10.500.000 libras este violonchelo Stradivarius.
4: Papá pasó la mitad de su vida intentando reunir este cuarteto.
5: ¿Y qué vamos a hacer?
4: Su primer concierto.
6: ¿Un cuarteto de Charlie Beaumont? No había oído hablar de él.
4: Aún no lo ha tocado nadie.
6: Lo haré. Primer violín, supongo.
4: Sí.
7: Hola a todos, acabo de llegar y encantada de estar aquí. He quedado con el resto de los miembros del cuarteto.
1: Doncs acabem aquesta comèdia francesa, Los Músicos, i també podeu anar a veure, s'estrenen, per exemple, 4 pel·lícules fetes aquí, 3 que són drama, Dia de caza, Hermanos i Ancestral, i una comèdia que es diu Nueve Lunas, però també una comèdia feta a Canadà, que es diu Amor Apocalipsis, un drama fet a Itàlia, Coses que no oblidaré, un drama fet a França que es diu Lady Nazca i una pel·lícula d'animació feta a Japó que es diu Akira, com no es podia dir d'altra manera.
2: És un remake, de fet, del famós manga, és una reestrena que està molt bé perquè molta gent aquesta pel·li l'ha vist en vídeo, per televisió, doncs és una oportunitat pels fans de veure la pantalla gran.
1: Molt bé, doncs acabem aquí amb el que són les estrenes i ara felicitem demà, si ens estàs escoltant, Victòria Abril, felicitats, fas 67 anys.
2: Sí, va néixer el 4 de juliol.
1: Jo tinc un déjà vu, que jo crec que aquest aniversari fa 2 o 3 anys.
2: Sí, ho comentàvem abans.
1: Clar, portem fent el cinema no sé quants anys. Sí. Clar, és normal que algunes coses...
2: Algunes es repeteixin, en tot cas, sempre està bé parlar de Victòria Abril.
1: Sempre hi ha oients nous i, per tant, doncs, tenen ganes també de saber de la Victòria Abril. Què m'expliques?
2: Actriu nascuda a Madrid, 4 de juliol del 59, es diu, vaja, perquè és viva, Victòria Mérida Rojas, de nom artístic Victòria Abril. va créixer entre la ciutat malaguenya de Benajarafe i Madrid. Des de petit es va interessar per la dansa, va estudiar ballet clàssic. Amb 15 anys es va encaminar finalment cap al món del cinema, debutant com a actriu a la pel·lícula Obsession, de Francisco Lara Palop. Però la pel·li...
1: De totes formes, ella es fa famosa sent una de les hostesses d'un dos, tres.
2: Sí, exacte. Allà havia fet alguna cosa, tenia una preparació, però es guanyava la vida com a hostessa i després va...
1: Ben jove.
2: Joveneta, 15-16. La pel·lícula, curiosament, que molta gent no sap que va començar, que va aparèixer breument, va tenir una aparició, la pel·lícula Robin i Marian, de Richard Lester, protagonitzada per Sean Connery i Audrey Hepburn, que és un dels... una de les millors adaptacions, abans parlàvem de Robin Hood, doncs d'aquest Robin i Marian de Lester està reconegut com un dels millors. Apareix també El Puente, de Juan Antonio Bardem, i El hombre que supo amar, de Miguel Picazo. Com deies, entre el 76 i el 78, per tant, tenia ja 16-17 anys, es va fer popular a l'1-2-3, amb Chichi Ibáñez Serrador. El 77 va interpretar Cambio de sexo, un paper que havia...
1: Molt famós.
2: Sí, molta polèmica, perquè l'havia refusat la mateixa Ángela Molina, la pel·li del cineasta barceloní Vicente Aranda, ja ha traspassat, lamentablement. Amb ell faria moltes altres pel·lícules, com La muchacha de las bragas de oro, del 80, Tiempo de silencio, el 86, Amantes, el 91, o Libertàries, del 96. Ha treballat, sobretot en els darrers anys, al cinema francès, també a Itàlia. Ha estat candidat als Premis César en dues ocasions i s'ha establert en aquell país, a França, per dur una carrera interpretativa en la qual, doncs... té bastant èxit. Ara fa un temps que no roda massa ja, té una edat.
1: En època, a més, va ser bastant xica al Almodóvar.
2: Sí.
1: De moltes pel·lícules.
2: Però potser no ha sigut la que més. No,
1: però bueno, va sortir un idol.
2: Sí, de fet.
1: Pel·lícules de Kika, Tacones Lejanos...
2: No ve més també.
1: També, exacte. Va ser una pel·lícula que també va, en aquell moment, amb Antonio Banderas, doncs, va ser molt comentada, no?
2: La ley del deseo, també.
1: Sí, la ley del deseo, tot i que per mi, jo vaig dir la millor pel·lícula que jo recordo de Victoria Abril, que jo he dit sempre, és Nadia al lado de nosotros.
2: Sí, de fet, mira, és l'única pel·li...
1: És un pel·lículon.
2: Sí, sí, totalment. La pel·li d'Agustín Díaz Llanes és l'única pel·lícula per la qual ha guanyat un Goya. Victoria Abril és d'aquelles actrius...
1: La banda sonora també, el que passa que no l'he pogut trobar.
2: És d'aquelles actrius que ha estat nominada moltíssimes vegades, des del 86 fins al 2004, concretament 9. Ha estat nominada per Tiempo de silencio, El lute camino revienta, Baton Rouge, Si te dicen que caí, Atame, Amantes, Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto.
1: Amantes també al seu moment va ser molt... Va ser,
2: per mi és la pel·li preferida, Amantes.
1: Va flipar molt en aquell moment, tothom, ostres, va quedar com una mica...
2: Rodada a Burgos, a la catedral, amb aquella foto. Sí, Noticias de Dios, també Agustín Díaz Llanes, que és una espècie de segona part de Nadie hablará de nosotros. I El séptimo día, que és aquella pel·li sobre Puerto Urraco, dirigida per Carlos Saura, doncs només ha guanyat el Goya per Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto l'any 96.
1: Si no l'heu vista, de veritat, us recomano, veieu-la, perquè és molt, molt...
2: Molt bona, està a les plataformes.
1: Escolta, marxem amb una de les cançons de la banda sonora de Tacones Lejanos, de l'any 1991, dirigida per Pedro Almodóvar. La cançó es diu Un año de amor, i tot i que sembla a la pel·lícula que la canta Miguel Bosé disfressat de dona, en realment... La cançó
2: Marisa
1: està...
2: Paredes, no?
1: No?
2: Ah, no, era l'altra la que cantava la Marisa Paredes. Sí, sí.
1: És que jo recordava que l'altra vegada vam posar la de Marisa Paredes i, per tant, ara he volgut posar la que fa veure que canta Miguel Bosé vestit de noia i, és en veritat, la canta Luz Casal. Un año de amor, tot això per esperar la setmana vinent, que serà ja el darrer programa de la temporada del Connectats i també la secció de cinema. Jordi, ens veiem llavors.
2: Que vagi molt bé. Fins divendres que ve, us deixem amb Luz.

0: divendres arriba l'últim moment del programa per repassar aquelles propostes que us fem des del Connectats. Comencem el repàs per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, Terrassa, en el marc de la Festa Major, que s'inicia avui, dissabte a les 6 de la tarda, el Drac de Terrassa iniciarà la cercavila de Festa Major, seguit per la resta de colles protocolàries de la cultura popular de la ciutat. El recorregut començarà al Raval de Montserrat i passarà per la Rambla Vega dels carrers Discla Soler, Unió i Major i acabarà a la plaça Vella. I diumenge al Raval de Montserrat i a partir de les 12 del migdia, dia de Castellera de Festa Major, amb l'actuació de Minyons de Terrassa, Castellers de Terrassa i la colla convidada, que en aquest cas serà la colla vella dels Xiquets de Valls.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Carme. Avui hi ha una nova proposta al Fresh Festival. Aquesta nit hi actua el cantant i compositor Alfred García, que presentarà a l'amfiteatre de l'Espai Cultura el seu nou disc T'estimo, és te quiero. Es tracta del seu tercer àlbum d'estudi després de donar-se a conèixer en el concurs televisiu Operación Triunfo. El concert d'Alfred García començarà a les 9 de la nit i s'allargarà durant pràcticament una hora i mitjan, que també interpretarà juntament amb la seva banda alguns dels seus temes més coneguts. Encara hi ha entrades disponibles. Dissabte no hi ha programació al Fresc, però hi torna diumenge amb teatre. L'actor Albert Triola protagonitza el muntatge El lladre de llibretes. La funció comença a 9:45 de la nit.
0: Gràcies, Anna. I a Badalona, quines són les propostes? Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda de nou, Carme. Demà dissabte a 6:45 de la tarda al Centre Comercial Montigalà es farà el Peque Chef, una activitat per als infants on poden aprendre a fer receptes de cuina. I a les 8 del vespre comencen les nits d'estiu a dalt de la vila, on podreu trobar activitats teatrals, musicals i de poesia. I de cara a diumenge destaquem la jornada musical de la Societat Coral La Badalonense, que celebrarà dos concerts, un a les 12 del migdia del Cor Aurica i l'altre a les 6 de la tarda amb el Cor en clau de veu com a protagonista.
0: Gràcies, Martí. I al Prat de Llobregat, quines són les propostes? Víctor Asensio, bona tarda.
4: Bona tarda de nou. Demà dissabte se celebra aquí al Prat el Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+, que es commemora amb una desfilada que comptarà amb la batucada Crestatum i carrosses diverses que sortiran a les 8 de la tarda des de la plaça de Catalunya. L'objectiu de la iniciativa és reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual afectiva i de gènere a través de la creació d'un espai col·lectiu on reivindicació i cultura s'entrellacin per enfortir el vincle comunitari i el compromís amb la ciutat. També dissabte, a demà dissabte, hi haurà a la Cova del Foc, dels Diables, on a més se celebraran els 35 anys del Pollo i els 30 anys dels músics, de la colla de músics dels Diables del Prat. I per acabar, també recordem que aquest divendres, aquest vespre, se celebra l'entrega de premis de guardons de la 43a edició del Pratimac, un popular concurs estatal de fotografia que l'entitat pretenca organitza anualment i que inclou 6 premis de temàtica lliure i un premi social exclusiu per socis i sòcies. I ja per acabar, en l'àmbit esportiu, el Club Platanca del Prat, que celebra demà dissabte el seu 60è aniversari amb una jornada esportiva als Jardins de la Ribera des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Víctor. Propostes de castellà. Guillem Plans, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Doncs diumenge la piscina de Colobrers, recentment estrenada, acollirà el Mulla't per l'esclerosi. La jornada combinarà activitats aquàtiques, sensibilització i recollida de donatius. El moment central serà el tradicional salt solidari a l'aigua, que està previst a les 12.
0: Gràcies, Guillem. I des de Sant Cugat us proposem, si voleu, participar a la Festa Major del barri de Mirassol. Avui comença a partir de les 8 del vespre pregó d'aquesta celebració de la Festa Grossa amb el pregó a càrrec del grup de Xoc Teatre al Pati del Casal a 9:45 de la nit. Cinema a la fresca, projecció de Garfield, la pel·lícula, a la plaça del Casal de Cultura de Valldoreix. Ens n'anem a demà dissabte a les 11. Continua la Festa Major de Mirassol amb una gincana infantil al Club Petanca Mirassol. A les 7 de la tarda, concert d'estiu a càrrec de la coral L'Harmonia de Valldoreix a la Nau de Cultura. També demà dissabte a 9:45 de la nit, nit de música al claustre amb el quartet Gerard amb peces de Beethoven i Ravel. I diumenge, a partir de les 11, el Mulla't, també per l'esclerosi múltiple, a les piscines del Parc Central. Ho deixem aquí. Gràcies a tots per la vostra confiança. Tornem dilluns. Molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llums d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
10: El Teatre Auditori EMA Vilarasau acollirà el 19 de març a les 8 del vespre el 19è concert Música per a la Solidaritat. L'actuació, de caràcter benèfic, està organitzada pel Rotary Club de Sant Cugat i té per finalitat ajudar i potenciar projectes i entitats culturals i solidàries. Música per la Solidaritat comptarà enguany amb la participació del grup tribut de música dels 80 i 90, los 80 principales. Per parlar de tots aquests detalls ens acompanyen el Carles Lázaro, president del Rotary, la Montse Moral, membre del Rotary i coordinadora del concert, i l'Anna Fitó, presidenta de l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Vallès Occidental, que és l'entitat beneficiària del concert d'enguany. Molt bon dia, benvinguts.
12: Bon dia. Bon dia.
10: Com esteu?
13: Molt bé.
12: Molt bé.
10: Per qui no conegui, si és que encara queda algú, la Música per la Solidaritat, expliqueu-nos una mica com va néixer aquesta iniciativa i com ha evolucionat ja amb aquests 19 anys de vida.
12: Bueno, la idea era fer un projecte per col·laborar amb una entitat que en principi tenia que ser de la nostra zona. És un dels lemes de Rotary, ajudar, i del club, ajudar sobretot al nostre entorn. O sigui, aquesta idea va sorgir per això, per donar un impuls a totes aquelles entitats que necessitaven, que tenien un projecte i que nosaltres els volíem ajudar.
10: I amb aquests 19 anys ja que el projecte està en marxa, com ha anat canviant, com ha anat evolucionant, com ha crescut?
12: Bueno, ha evolucionat. El format estructural és més o menys el mateix. L'únic que sí que hem anat modificant tot el que són els concerts, la tipologia de concert. El primer era més un tipus de música més clàssica i hem anat ampliant el nostre, espectre de visitants o de donants. Per què? Perquè volem que aquí vingui gent des dels 10 anys o abans fins a... Bueno, fins als 90 i pico, 100 o els que siguin, no?
10: Per a tots els públics.
12: Per a tots els públics. I la veritat és que el canvi ho vam fer fa uns 3 anys, vam fer un canvi molt radical del tipus de música, i és un goig veure avis ballant, gent jove ballant, i al final surts amb una energia diferent, i el que volem és que tota aquesta gent torni a venir a l'any que ve.
10: Què és el que fa diferent a aquest projecte? Quin esperit té, no? Perquè de concerts solidaris n'hi ha molts. Però què diríeu que marca la diferència del Música per la Solidaritat del Rotary?
12: Bueno, primer, que molts dels que assisteixen som amics. El segon, que no som professionals. O sigui, no fem un concert per fer un concert. Fem alguna cosa per donar aquestes ajudes a una entitat, i ho fem 100% gratuït. No hi ha cap cost per part nostra.

0: beneficiari del concert és amb un 90% en aquest any AFA i un 10% a la nostra causa solidària per excel·lència, que és la lluita contra la polio.
1: Després farem un apunt també d'aquest repartiment i el per què és important per vosaltres. Aquest any el concert serà amb los 80 principales. Ens deies, fa 3 anys han canviat una mica la dinàmica, entenc que va per aquí, i jo volia saber per què havíeu triat justament aquest grup tribut, no? Que a més té molts guardons, els Premis Arc, de millor espectacle. Què us va portar allò a l'hora de seleccionar-los per venir a Sant Cugat?
2: Mira, nosaltres, Rotary, una de les característiques de la nostra filosofia és el servei, l'espit de servei, l'amistat. I, de fet, un del bateria del grup dels 80 principals és molt amic d'una companya del nostre club. I això ens va facilitar també poder accedir amb ells. Aleshores, funcionem així, a base de contactes, amistats i evidentment, aquest tribut, pues, bueno, s'ha de pagar, però bueno, ens fan unes condicions d'amics. Aleshores, ha vingut per això. O sigui que també tenim una mica allà sobre tocant. Mm-hmm. El que deia ell. Què fa diferent aquest concert? Pues que és això, aquest esperit de servei a la comunitat i amb l'amistat, sempre.
1: Què trobaran els espectadors al concert dels 80 principals del Rotary, no? Què ha d'esperar el públic?
2: Pues bona música, passar-ho bé i tindre la sensació, jo el que dic, que ser solidari és divertit i ser bona persona també. I nosaltres és el que volem posar en valor, que pots fer el bé passant-ho bé, i això és el que farem, passant-ho bé. I ajudar, i bé, bueno, veig ara la cara de l'Anna i veig com somriu, i això és el que m'agrada, ens agrada. Provoca somriures.
1: Ara el Carles ho deia, 90% dels fons que es recaptin seran per la Favellers, el 10% restant seran per la polio, no? Que és com la gran causa del Rotary. Jo no estic convençuda que gairebé tothom que ens escolti en serà conscient, perquè n'hem parlat moltes vegades al programa, però perquè és important seguir destinant aquests diners a la polio.
2: Per què? Perquè encara hi ha el virus i no hi ha fronteres. Ho vam viure amb la Covid, doncs també el virus de la polio encara es mou, i a més en llocs tenim moltes zones en conflicte, hi ha molts conflictes armats, no només el que coneixem d'Ucrània i el recent de Gaza, però també anant a l'Àfrica, i a tots aquests llocs poder mantenir el sistema de vacunació de la gent, el sistema sanitari no funciona, llavors aquí hi ha focus on es pot tornar a revifar aquesta infecció. De fet, recentment aquí a Espanya han tingut problemes amb el sarrampió per culpa de la gent que no es vacuna. Pues imagineu-vos en un lloc que hi ha guerres, que no es pots vacunar, no? Pues, mentre hi hagi conflictes bèl·lics i mentre hi hagi virus de la polio salvatge a dos països que encara és endèmic, hem de seguir.
1: Anna, enguany la Favellers ha estat l'entitat que han escollit des del Rotary per ser la beneficiària d'aquest concert solidari. No sé com vau rebre la notícia que havíeu estat els escollits, per dir-ho d'alguna manera.
3: Ho vam rebre amb molta il·lusió, molt bé. La veritat, va ser un acte molt maco. Vull dir que, a part de que coincideix amb que fem 25 anys d'existència, amb la qual va ser com un doble valor, no? Allò de dir, mira que bé, ens han escollit i, a més, ho podem celebrar. No? I quan preguntaves el tema dels 80 principals, jo crec que hi ha una altra cosa que per mi i per l'entitat és molt important, que és que en aquest concert on hi ha cançons dels 80-90, hi pot haver gent de moltes edats. I això és una sensibilització importantíssima pel tema de l'Alzheimer. Perquè a nosaltres, clar, ens va molt bé la recaptació econòmica, però l'altre objectiu primordial que tenim és la sensibilització de tota la població. No podem fer que aquesta malaltia corri només a càrrec de la família. És una malaltia massa dura, massa cruel, amb uns costos econòmics elevats. Estan parlant de 35.000 euros a l'any. No tothom té una jubilació d'aquest cost, Això, per començar. I amb què molt sovint la persona cuidadora és una persona tan gran com la persona que pateix la malaltia, amb la qual cosa em sembla una mica bueno, que no hauria, no, socialment no hauríem de permetre això.

0: Pot ser que un avi de, o una persona de 80 anys en cuidi una altra de 83 amb un problema d'Alzheimer que la cura és molt, molt difícil.
1: Ara ens explicaves l'impacte que té això en la visibilitat de, sí, del que feu des de l'AFA, també la, en la visibilitat d'aquesta malaltia tan cruel que afecta, a més, a bona part de la població i que ens interpel·la a tots i a totes, perquè al final és una qüestió social. A nivell econòmic, Anna, què implica per vosaltres l'ajuda i aquests fons que es puguin recaptar amb aquest concert solidari?
0: En aquest cas, el projecte el vam presentar per obtenir fons per poder canviar o tenir medis informàtics i logístics més actuals, perquè fa molts anys que tenim els mateixos, i clar que van molt més ràpid i són molt més útils, no? I també per comprar material per fer el que en diem un espai respir, que és un, donar un servei de 3 hores diàries a persones que pateixen la malaltia. I aquí doncs, hi ha molts jocs, hi ha molts elements que els poden ajudar encara més a estar motivats i a, bueno, a conservar encara les capacitats que tenen. Mm-hmm. Val? I, per altra banda, també a comprar unes carpes i elements d'aquests perquè fem parades per sensibilitzar, doncs bé, ara mateix no en tenim perquè les últimes se'ns les va endur el vent. I llavors ens anirà molt bé.
1: A renovar totes aquestes sí, qüestions. Sí. Quines són les necessitats principals que té actualment el col·lectiu de familiars? Que a vegades ens oblidem, ara tu ens deies, no? Aquestes persones que cuiden, aquestes persones que estan malaltes d'Alzheimer i els malalts d'Alzheimer a casa nostra.
0: A veure, amb el col·lectiu, o sigui, quan una persona es fa gran o no, no tan gran, perquè també hi ha casos de persones joves, eh? I comença a veure que perd facultats que habitualment feia sense cap problema, no que se li enlenteixen, que va més lent, no, no, sí que les perd i no pot retrobar-les, hauríem d'aconseguir que tothom fos conscient d'anar al metge. I quan es va al metge, seria necessari, primer, que el metge no ho aixequi a l'edat, perquè no, a vegades, tu amb l'edat perds, i això n'hem de ser conscients tots, tothom. Però hi ha coses que perds que no hauries de perdre, és a dir, que no és per l'edat. Aquí els metges haurien de tenir un paper molt important en escoltar molt bé i veure què li passa a la persona per poder derivar-la, si cal, a neurologia. Tot això hauria de ser un procés ràpid, perquè si no es perd molt temps. D'entrada ja, en aquesta malaltia, fins que no aflora, fins que la família o l'entorn no se'n dona compte, la persona ja la té ben arrelada, perquè han passat uns quants anys abans que ha sortit que s'ha vist, no? Per tant, és important saber això. Quan tenen el diagnòstic, jo crec que és molt important també que hi hagués una labor des de sanitat o amb compaginació, amb entitats o així, d'explicació. A mi em trobo, i últimament molt sovint, que quan els hi fas tota l'explicació t'acaben dient i això no m'ho haguera pogut dir al metge, val? Perquè quan el metge o l'infermera, és a dir, sanitat, perquè quan venen, sovint ja ha passat un temps a què els han donat el diagnòstic, no? Venen perquè tenen dificultats en cuidar, en com ho porten, eh? Llavors, això és molt important. I per altra banda, l'entorn hauria d'estar molt sensibilitzat. Explico un cas, una anècdota, perquè il·lustra molt bé. L'altre dia venia una família i em deia, bueno, la sort que tenim és que ho sap, o sigui, ho sap tothom, i el bloc també, o sigui, allà on viuen també. Per tant, quan necessitem, o la meva mare necessita una ajuda, està d'alguna manera vigilada. Té xarxa.
1: Aquesta xarxa, no tan important.
0: Això és molt, molt important. I això encara no s'està donant.
1: Hi ha algun... Digues, Anna, perdona.
0: No, i una altra cosa important i que no em vull oblidar és que hi hauria d'haver un sistema... Jo ho comparo amb l'escola, suposo, perquè he sigut mestre durant molts anys. Eh? Però tu tens un fill i tens itinerari. No te'l quedaràs totes les hores a casa, val? Tu pots tenir la teva vida, el teu treball i continues tenint itinerari. Hi ha un malalt d'Alzheimer i no hi ha cap itinerari. t'espaviles com pots. Això no és just, no pot ser. I, a més, torno a repetir, perquè molt sovint l'edat de qui cuida és important tenir-la en compte. Té malalties, té mil coses. Per tant, hi hauria d'haver, s'hauria de crear un itinerari, hi haurien d'haver suficients places públiques, sabeu que soc públic, de la pública, i suficients residències, si calen, que també són necessàries, perquè es pogués portar molt millor la cura d'una persona amb Alzheimer i que la persona i l'entorn cuidador, això no li traurà ningú. Ja té bastanta pena, bastant pes a sobre, amb la pèrdua d'aquella persona que coneixia. Aquella persona que hi havia i que la coneixia d'una forma determinada, desapareix. Es converteix en una altra persona. Això ja causa molt malestar i emocionalment toca molt. Doncs almenys que la part més pràctica, la part de cura, de ara fem això, estés gestionada pels organismes des de l'Estat, Generalitat, Ajuntaments, que ajudés a les famílies realment.
1: Reivindicacions fetes, Anna. Queda molta feina per fer en aquest sentit. Tant de bo tothom hi posi de la seva part, sobretot les institucions, i també la societat civil que organitzada, ja veiem que, sí, que també és capaç de fer moltes coses. Montse, com és això d'organitzar un concert d'aquestes dimensions al Teatre Auditori amb 900 butaques, amb finalitats benèfiques?
2: A veure, és un repte apassionant. Jo vaig començar, quan vaig entrar al Rotary, ara farà 19 anys, doncs em vaig trobar que el club començava a plantejar-se aquest projecte, i en aquell moment ho feien amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb la Flora i amb el Josep. D'aquí, jo vaig aprendre molt de la Flora, perquè jo no tenia ni idea de res. No coneixia ni...
1: La tindrem dijous, el programa.
2: Sí, nada més. A veure, Rotary canvia vides, i Rotary és apassionant, perquè a través d'aquest projecte he pogut conèixer gent meravellosa, com el Gerard Fanon, i molta gent del teatre, i moltes entitats que treballen, i gent com l'Anna, i com abans la Isabel, perquè van fer el concert per l'AFA, i el van fer. Llavors, l'enfoc sempre ha sigut per ajudar a entitats d'aquí, i en el principi sempre era per ajudar també a músics d'aquí. El que passa és que jo vaig estar, com has dit, molt ben dit, un temps retirada, perquè estava en un altre projecte vital, i el club va decidir pues, obrir-ho més. I vam agafar la línia dels tributs, perquè està molt bé, i ara pues, estem en aquesta fase que també és molt engrescadora. En aquests moments, pues, ja és el 19è, dona molta feina, però jo ja em porto molt bé. Jo m'hi trobo...
1: Ja tens per la mà.
2: Sí, ho trobo per la mà. I m'ha encantat, ara que ja he deixat una mica allò de la governadora, tornar aquí. Però m'he trobat que tinc un equip. Abans ho feia sola, bastant sola. Aquesta vegada no. Tinc tot un equip que m'ajuda, eh? I a més tenim nous membres al club que són una canya, com per exemple els que ens ajuden a fer les difusions en xarxa. Bueno, lo maco és treballar en equip, però jo m'hi sento molt bé i molt motivada i estem passant-ho bé, no, Anna, amb el que estem fent?
0: Amb molta energia, sí, sí.
2: Sí, i estem... També vull dir una cosa, quan escollim l'entitat també valorem molt el projecte, però també el feedback que puguin tenir. Jo estic molt contenta de la resposta com estan col·laborant també l'associació de l'Alzheimer amb tot que el concert tiri endavant, perquè en definitiva, i és molt important, i hem d'agrair als patrocinadors. Nosaltres sempre el primer objectiu és que les despeses es quedin cobertes amb els patrocinadors, i això ja ho hem aconseguit. Llavors, quan arribem a aquest punt és quan traiem el cartell. Per tant, a partir d'ara, totes les localitats que es venen ja és donatiu, i aquí és el que estem avui. Aquí hem d'omplir el teatre. A veure, si podem, serà magnífic, però almenys la platea i un poquito més. Va,
1: anem a veure com podem omplir el teatre. Les entrades ja estan a la venda. On i com es poden comprar?
2: Pues es poden comprar a la pàgina web del Teatre Auditori. I és bastant fàcil, perquè és entrar al lloc que posa estar Emma Vilarassau, Sant Cugat, i llavors hi ha l'opció de les ventes de
1: vas al calendari.
2: Sí, després també hi ha espectacles paral·lels, perquè no és la programació del teatre. Llavors ja surt la...
1: Si no anem al calendari, cliquem el dia 19 de març i ens 19 sortirà...
2: 19 de març, exacte. Hi ha Sant Pere, el dijous.
1: Sant Josep, Sant Pere...
2: Ai, perdona, Sant Pere no, Sant Josep, què estaria passant? Sant Vinga. Pepe, Sant Pepe.
1: Tothom convidat a entrar a la web del Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat, les entrades a un cost de 25 euros el dia 19 a les 8 del vespre, però... Si no hi podeu anar, també teniu una altra opció, que és col·laborar amb la Fila Zero.
2: Exacte.
1: En el número de compte el direm, però el posarem també a la notícia per a aquella gent que hi, que hi vulgui col·laborar, que és l'ES1703140000100013451400. Com que és molt llarg, el deixarem escrit.
2: Sí,
1: si no, la gent també es pot informar a través de la vostra web, del cartell...
2: La veritat és que la Fila Zero cada any ens sorprèn positivament. Vull dir que hi ha molta gent solidària. Hi ha gent que a vegades no pot venir, però sí que vol col·laborar. Jo és que em sento molt agraïda als patrocinadors i a la gent. L'ideal és que la gent vingui, perquè els artistes viuen dels aplaudiments i de la gent que els escolta. I tot això fa una sinergia, fa una màgia, que és transformadora per tots.
1: Doncs tothom convidat aquest 19 de març al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat a aquest concert de la música per la solidaritat amb els Los 80 Principales a favor de la Fa Vallès, una bona causa. I molt curt, Carles, perquè estem fora de temps.
3: Res, que comencem a les 19.
1: A les 19.
3: A les 19, a les 7. Val? De 17 a 20, com el que fem és amistat, prendrem una copa de cava per tots els que vulguin i ens farem fotos, ens parlarem, ens coneixerem, val? I l'únic que vull dir és que el millor regal pel pare és el concert, però el millor regal pel pare és que vingui tota la família.
1: Fantàstic, doncs amb aquesta puntualització feta, tothom a les 7 al Teatre Auditori a fer aquest espai de coneixença. Moltíssimes gràcies, Montse, Carles i Anna, que vagi molt bé.
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu. Gràcies.

0: Parir, acompanyar i cuidar formen part d'una professió sovint poc visible, però essencial dins del sistema de salut. Avui volem conèixer de prop la feina de les llevadores i tot el que implica aquest ofici més enllà del moment del part. Per això ens acompanya la Montse Albiol Rodergas, amb qui parlarem de la seva experiència, del vincle amb les dones i de com ha evolucionat aquesta professió en els darrers anys. Benvinguda, Montse. Explica'm quina diferència hi ha entre una infermera i una llevadora.
1: Una llevadora, per ser llevadora, primer aquí, a l'estat espanyol, ha de ser infermera. Vale? O sigui, tu has de fer infermeria i després especialitzar-te. Un cop has fet infermeria, passes un examen, que seria com un MIR, li diem el LLIR, llevadora interna resident, i aleshores en aquest examen, després, segons el número que treus, es calcula l'examen, abans es calculava els anys d'experiència també, ara ja no ho sé, tries on vols fer la residència. I aleshores, depèn del número que tinguis, dius, doncs, puc optar a fer-la en aquest hospital o en aquest altre. I aleshores, durant 2 anys, fas la residència, i que consisteix en pràctiques i en teòrica, i als 2 anys et donen el títol de llevadora.
0: Quines serien les principals funcions de la llevadora?
1: Mira, les principals funcions de la llevadora és acompanyar la dona en tota la seva etapa reproductiva, des de que té la menstruació fins que la deixa de tenir, i aleshores en aquesta etapa, doncs clar, acompanyem tota l'etapa més sexual i reproductiva de la dona, també els mètodes d'anticoncepció, les malalties de transmissió sexual, també doncs, si hi ha una dona que té risc de vulnerabilitat a nivell de, no, de parella, doncs també la podem ajudar i orientar. I després acompanyem l'embaràs, el part, el postpart immediat i després doncs, la menopausa, tot el que envolta l'època del climateri i de la menopausa.
0: I què vol dir que la llevadora ha de tenir una mirada integral?
1: Jo ho veig com que has de valorar la dona com un tot, però jo això no només ho veig d'una llevadora, jo això ho veig de qualsevol professional de la salut, que haurien de tenir tots una mirada integral. I en el cas d'una dona, doncs, com ha sigut la seva infància, com ha sigut criada, com s'ha gestat, com ha parit la seva mare, tot això influeix molt després en el desenvolupament de la dona. Ara, si em centro en l'embaràs, no només veure les proves físiques, no? De dir, val, l'analítica del primer trimestre et surt bé. Sí, però com et trobes, què et passa, quins símptomes tens... No? Ho veuria una mica en aquest sentit, no? De no només fixar-nos en proves, i sinó més en com es troba la dona i en què necessita, quines necessitats té i ajudar-la en elles.
0: Tu m'havies comentat prèviament aquesta entrevista, i també ho he confirmat a través d'internet, que hi ha una manca de llevadores en relació a altres països de la Unió Europea, oi? A què és degut això?
1: Aquí el que ha passat és que durant uns anys no hi va haver llevadores. Hi va haver un temps que es va tancar el Col·legi de Llevadores, va coincidir postfranquisme, i aleshores el que va passar és que no hi va haver llevadores i el relleu el van agafar una mica els obstetres. Mm-hmm. Però clar, és molt diferent la mirada de l'obstetre que la mirada de la llevadora.
0: Explica'm ben bé en què es diferencia aquesta mirada de l'obstetre i de la llevadora. Per què dius que són tan diferents?
1: Bueno, a veure, pot haver-hi un obstetre que tingui una mirada més a nivell d'integral, no? Això que parlem. Però sovint les dones són elles que t'ho diuen, no? Que van a l'obstetre i, bueno, els hi fa l'ecografia o els hi fa una visita, i aquesta visita és una mica més merament de aspectes físics, no? Com una mica anar una mica per feina, per dir-ho d'alguna manera, que òbviament és veritat que el temps que tenim a la sanitat pública és molt limitat, eh? Però les dones sí que et diuen que quan venen amb tu amb la llevadora és com un espai més d'escolta, no? De...
0: Potser sí. Hi ha més empatia. Perquè empatia, com van rebre els obstetres de cop l'arribada un altre cop d'aquesta figura, si s'havien acostumat? Potser si ho has viscut amb professionals de més d'edat avançada, us han incorporat i acceptat bé o es senten una mica trepitjats?
1: Hi ha de tot, hi ha de tot. Però sí que és veritat que en general encara hi ha una mica aquesta jerarquia, que és, no?, a la sala de parts, doncs jo sóc l'últim responsable, l'obstetra, i la llevadora, tot i tenir autonomia, perquè aquí en tenim bastanta, a Catalunya, bueno, doncs una miqueta està com a vegades per sota de l'obstetra. Clar, un embaràs i un part de baix risc, mitjà risc, la llevadora és la professional que l'acompanya. I si hi ha alguna cosa que no va bé, tens l'obstetra que t'ajuda i que ajuda la dona, està molt bé i que, a més, hem de treballar amb equip i multidisciplinarment. Però hem de sempre tenir l'objectiu sempre nostre és la dona al mig de les cures. I aleshores això a vegades és el que jo crec que a nivell mèdic la medicina d'aquí ha sigut bastant de... i si no fem això, podria passar això altre... O sigui, una mica de curar i de no veure aquest centre de la dona, del que vol ella i el seu interès, i que, a més, és una persona adulta i responsable. Segueixen molts protocols que a vegades estan una mica obsolets.
0: De fet, tota aquesta mirada més mèdica que dius que poden tenir alguns obstetres, no tots, aquesta jerarquia que es pot donar a vegades en els quiròfans, inclús a les de parts o si cal en el quiròfan, tot això em fa pensar una mica en el tema de la violència obstètrica, no? Quin paper jugueu les llevadores en tot això?
1: Doncs mira, a la violència obstètrica jo n'he sigut partícip, perquè jo fa 21 anys que sóc llevadora i, clar, també he evolucionat molt. Jo quan vaig fer llevadora, fer l'especialitat, t'ensenyaven a fer una episiotomia. A mi m'havien dit, agafa el nadó amb el cap a baix i els peus a dalt, i tu pensaves, però com he d'agafar el nadó amb el cap a dalt, amb el cap a baix i els peus a dalt, no? O sigui, fèiem una sèrie de pràctiques que jo les considero violentes. Resurar, posar un enema per netejar, un enema de neteja, tot això ja per mi forma part d'aquesta violència, no? Per mi, si no hi ha informació, no hi ha permís, ja és entrar en violència, no?
0: Teníeu consignes inclús de no donar més informació del compte?
1: Sí, sí, sí, això també ho he patit.
0: M'ho pots explicar?
1: Alguna vegada. De dir, sí, no expliquis això perquè tampoc no és necessari que la dona sàpiga tant. O, per exemple, la típica maniobra de Chris Taylor, que aquesta maniobra és de posar el braç, doncs alguna vegada jo recordo no haver posat el braç, però sí d'apretar una mica la panxa per ajudar l'obstetra i, bueno, fer aquest tipus de pràctiques que dius, mare meva, no? Realment vinc d'aquí i he desaprès molt. Per una banda, molt contenta.
0: Però deu ser difícil, ara que has vist totes aquestes coses, seguir a vegades havent d'estar al costat de companys que fan pràctiques violentes, no?
1: Dificilíssim. Entres en molt conflicte. Entres en conflicte, amb dubtes, de dir, ostres, és que potser aquí no és el meu lloc. Jo, quan ho vaig viure pitjor, realment va ser el meu primer any d'estudis de llevadora, que, de fet, hi va haver moments que ho vaig voler deixar. I el que passa és que la meva parella em deia que no, que t'ha costat molt i això és el que tu volies i ho has de... has de continuar-ho fins al final i tal.
0: O sigui, encara no s'havia parlat mai de violència obstètrica, però tu veies des del principi que allà hi havia alguna cosa que no...
1: Que no m'agradava.
0: Ho heu parlat amb altres companyes que també han sentit això sempre?
1: Sí, amb unes quantes.
0: Perquè encara segueixin dient que som unes exagerades, no? Si les mateixes professionals ho veieu.
1: Sí, menys, però encara. És molt curiós, tant. Però encara.
0: Molt, i hi ha una jerarquia sobre el que és violència i el que no, quan hauria de ser com ho sent cada persona, no?
1: Sí.
0: Això ho he vist molt. És veritat que tu et poden haver fet o dit una cosa que per tu s'hagi quedat allà, perquè el més important era doncs, tirar endavant que el part anés bé, però una altra, potser li han dit coses que objectivament són greus, les viu com a greus, i les altres dones li diguin no n'hi ha per tant. Ho decidirà ella, no? Si n'hi ha... Però dia d'avui, 2026.
1: Sí, dia d'avui, perquè jo ho he viscut amb el tema dels plans de part. És que aquesta dona mira el seu pla de part. Dius, bueno, és que l'ha fet ella el pla de part. O sigui, et pot no agradar, però ella ha fet aquest pla de part. Això ho tinc... És recent. És una època molt sensible. Molt sensible i molt vulnerable. Si has estat embarassada, ho hauràs presenciat, no? Que és, no? I les dones t'ho diuen, no? Que tenen aquests canvis d'humor, que veus depèn d'una notícia et posa a plorar... Aleshores, jo crec que això a vegades no en som prou conscients que l'impacte d'alguna frase, el que tu has dit, o algun gest, doncs pot fer molt mal. Pot fer molt mal i jo sóc conscient alguna vegada d'haver fet alguna cosa i després demanar perdó. Jo penso que és important reconèixer-ho, demanar perdó i reparar-ho. Això penso que seria l'ideal sempre.
0: M'agradaria que m'expliquessis tu a dia d'avui, que has passat per moltes fases, però a dia d'avui professionalment com et descriuries?
1: A dia d'avui em descriuria com a llevadora especialitzada amb maternitat, part i criança, i que tinc molta experiència i devoció, diria, també, amb teràpies naturals. Bueno, soc reflexòloga podal i em vaig formar amb una de les pioneres aquí a Espanya, que és l'Àngeles Hinojosa, i després em vaig especialitzar també en embaràs i part, i també m'agrada molt l'aromateràpia i ara vaig començar a aprendre'n en la pandèmia i aleshores ara també l'aplico molt i intento també anar-me formant i la meva idea és formar-me encara una miqueta més i aleshores tinc també la formació de Rebozo, que la vaig fer amb la Lina Valdivia. I tinc una miqueta de nocions d'acupuntura i realitzo la moxibustió. Bueno, totes aquestes teràpies a mi diria que m'apassionen. I aleshores pues, tot el que t'apassiona també ho fas ben fet.
0: Entenc que moltes d'aquestes coses es fan quan comença el treball de part, no? Bé, quan comencen les contraccions... Ho vas combinant tot o què prefereixen, per curiositat, les dones? Quina tècnica les ajuda més a portar bé tot aquest treball?
1: Mira, la reflexologia podal ajuda molt en l'embaràs en el moment de l'inici de part perquè relaxa molt. I aleshores moltes dones et diuen això, que els hi ha anat molt bé per relaxar i algun punt en concret doncs, per ajudar més en el part. El Rebozo també el faig bastant en l'embaràs per ajudar a alliberar tensions, a col·locar millor el nadó. I en el part també l'utilitzo bastant. És a dir, Rebozo, aromateràpia, això s'utilitza bastant en el part. I la moxibustió la utilitzo molt també per ajudar a escalfar l'úter en el final de l'embaràs. I també per ajudar quan un bebè és tan cefàlica a que giri.
0: Sé que has estat treballant un temps al Centre de Naixements Laietània. De fet, ets una de les impulsores, no?, del projecte.
1: Jo vaig entrar a treballar a Laietània, a Can Ruti, el juliol del 2021 i vam entrar doncs, bastantes llevadores com que era el principi de tot del projecte que el va impulsar la Lucía Alcaraz Vidal, havien d'estar bastant disposades a fer guàrdies extres. Vaig també estar col·laborant a l'Hospital Can Ruti, o sigui, fent guàrdies a Can Ruti, i va ser... Bueno, hi vaig posar molta il·lusió, molta motivació i moltes ganes, i estic molt contenta d'haver-hi treballat, perquè va valdre la pena. O sigui, vaig estar gairebé 3 anys.
0: Són importants aquests espais per les dones, consideres?
1: Són superimportants. O sigui, clar, una de les coses que a mi m'agradaria és tornar a treballar en un centre de naixements. I m'agradaria molt que es pogués fer a l'hospital on faig alguna guàrdia i a qualsevol hospital, perquè això està basat en el Birth Center anglès, que això ens porta molts anys d'avantatge, en el que la dona en Anglaterra pot triar i pot dir: jo vull parir en un birth center, si pot, per les condicions del seu embaràs, o jo vull parir a l'hospital, o jo vull parir a casa.
0: També has acompanyat parts de casa?
1: També he acompanyat i acompanyo algun part a casa.
0: És segur el part a casa? Deixem-ho clar, aviam.
1: És segur sempre i quan estigui planificat, sigui un embaràs de baix i mitjà risc, i seguint la guia del part a casa, que fa molt poquet que ha sortit la nova guia elaborada per les llevadores d'Alpac. Jo pertany a l'Associació de Llevadores del Part de Catalunya, i en aquesta associació hi ha un grup de llevadores que van elaborar fa molts anys una guia, i ara fa molt poquet que l'han actualitzat i això es pot trobar per internet.
0: I per què creus que desperta tantes emocions aquest concepte de parir a casa per gent que mai prendran aquesta opció ni ningú els obligarà a fer-ho? Per què s'enfada tant la gent amb el part a casa?
1: Jo crec que ara s'enfaden menys, crec.
0: Ah, mira.
1: Sí, jo crec que hi ha hagut un canvi, perquè abans tu deies: vull parir a casa, i et deien si estaves boja. Jo crec que ara això existeix menys, aquest... O sigui, hi ha com més acceptació de que una dona pugui parir a casa, i això també ha sigut, jo crec, gràcies als centres de naixements. Perquè als centres de naixements hi ha donar-li aquesta prioritat a la dona de que ella estigui al centre de les cures i pugui decidir on vol parir. I ara, bueno, hi ha menys aquesta visió negativa, tot i que encara parles amb dones, amb gent que segueix tenint-li por, no? Aleshores, quan tu expliques que no, que el part a casa és planificat, acompanyat per una llevadora, això també és important, perquè la llevadora és la que té les competències per atendre un part. I si hi ha alguna complicació, saber-la detectar a temps i saber fer un trasllat. O sigui, això també deixem-ho molt, molt clar i molt important, no? Que és la llevadora la professional que acompanya. I penso que encara hi ha aquesta por i, com dius tu, doncs que desperta aquestes emocions, suposo, no? Perquè, per exemple, amb la gent més gran, no? Els pares i així, ells venen d'una època en la que, si abans les seves àvies parien a casa, o alguna de les nostres mares, depèn de l'edat, paria a casa, sabem també que hi havia més morbimortalitat, no? Però perquè també hi havia menys eines, menys medicació, menys auscultació, o sigui, tot això també és molt important.
0: Quin tipus de persona consideres que pot ser una llevadora? O sigui, quines qualitats són imprescindibles? Què teniu en comú?
1: L'empatia, la sensibilitat, el respecte, el voler ajudar a l'altre. No sé, per mi potser aquestes serien les més importants. I l'entrega, no? Perquè també és una professió molt entregada, eh? Ho dic perquè, clar, jo, per exemple, rebo whatsapps a tota hora i em costa molt tallar, no? Si m'escriu una mare per un problema de lactància, no puc obviar i l'ajudo, no? Aleshores, a vegades sí que és veritat que... És que ser llevadora jo crec que és una manera també de viure I aleshores és difícil com la gent del nostre voltant entendre això, no? A vegades ara parlo per família, amics, que estiguis a vegades molt connectada en aquest sentit, no? I ho deixis tot per atendre.
0: Molt bé, doncs Montse, moltíssimes gràcies. Ens has explicat molt, sé que has fet moltíssimes coses més, però en algun punt ho hem de deixar.
1: Sí, sí, i tant.
0: Que vagi molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, la cuina preparada, la nostra cuinera sempre a punt. I que bé, Joana, molt bon dia.
1: Bon dia,
0: gràcies,
1: bon dia a tothom.
0: Gràcies per estar aquí.
1: Gràcies.
0: I nosaltres preparadíssims per apuntar-nos a la recepta que ens aportes i sempre aquells truquets que sembla que no siguin gaire truquets, però resulta que són uns grans trucs i que si els apliquem ens surten boníssims, eh? Joana, què ens aportes avui?
1: Avui un plat, bueno, que és molt fresc i ara l'estiu ve molt bé, que són uns musclos a la marinera.
0: Molt bé, molt bé.
1: Llavors, aquests musclos com a aperitiu, perquè a vegades sempre fem el mateix. I aquests musclos com a aperitiu, amb unes patates braves, que un altre dia també els puc donar, i això, doncs, i llavors hi ha un segon plat, i
0: ja està,
1: a l'estiu va molt bé.
0: Aquesta tarda me comentaves que hi ha ara és l'època dels musclos, que jo te deia que havien sortit malament.
1: Sí, una temporada que han sortit molt malament perquè tot té la seva temporada. Ara estan molt bé els musclos.
0: Va. Sí. Tant els de roca com
1: els grossos. Sí, els de Galícia també tots estan bé.
0: Doncs vinga, preparats amb aquesta recepta i diumenge, o és igual això, eh? Vull dir que podem fer vista cada dia.
1: Podem fer un dia cada dia, el que vulguem.
0: Exactament.
1: Ara em sembla que no hi ha ni diumenges ni dies
0: no,
1: cada dia.
0: No.
1: Menjar el que ens ve bé cada dia, pel dia.
0: A veure, si no te posen els senyors de la bata blanca alguna restricció.
1: Alguna restricció, sí, que també ens l'hem de passar una mica a vegades.
0: Oh, i tant. Vinga, Joana, anem-hi.
1: Bueno, doncs posarem per 4 persones 1,25 quilos o 1,5 quilos de musclos, depèn del que mengeu. Llavors, 4 dents d'all, una fulla de llaurer, una ceba, una mica grossa, un got de vi blanc, un pot de tomàquet, jo ja li poso fregit, d'aquest fregit,
0: sí.
1: El de mig quilo, aquell de 500 grams, el suc dels musclos, si són bons, els guardo, i llavors els colo una mica amb un colador perquè no hi vagi sorreta ni res, julivert, i aquí llavors hi farem una picada amb 2 grans d'all i una mica de julivert, i li picarem i li tirarem a sobre.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Primer de tot que farem els musclos, com sempre, els farem al vapor, poc. A la que veiem que es comencen a obrir, ja tancals amb una altra paella una mica ampla, que veiem que els musclos ens hi queben, perquè jo hi deixo totes dues esclòvies. Els hi poso totes dues, a mi m'agrada així. Llavors, una mica ampla perquè els puguem remenar, i posem aquests 2 o 3 grans d'all tallats, i la ceba, i això ho deixem, la ceba la tallem a juliana, i ho deixem que la ceba ens quedi rosseta. Però no ens ha de quedar caramelitzada, només rosseta.
0: Val, això està bé que ho diguis, perquè a vegades amb això de la ceba...
1: Sí, no ens ha de quedar caramelitzada com fem un sofregit, no. Rosseta perquè quan la trobis no sigui dura. I quan veus que tu ja comença a treure el color aquell blanc que queda rosseta, ja hi podem tirar aquest bon got de vi blanc, ho deixem evaporar, ja hi hem posat la fulla de llaurer, i llavors us hi he posat un bitxo de caiena, que són aquells, si no us hi agrada això tan picant, perquè allò pica una mica i llavors hem d'anar al tanto quan ho tenim fet de treure'l. Perquè si ens barreja amb la tomàquia i ens toca, allò pots encendre, eh? Com ho menges. Llavors has de vigilar i treure'l. I si no, hi posem pebre blanc.
0: Val.
1: Una mica de pebre blanc i així ens traiem aquest dubte d'això.
0: Molta cura, perquè, esclar, després resulta que s'hi han de quedar amb la boca.
1: Sí, sí, és que si trobes el bitxoquet junt amb la tomàquia, perquè, esclar, és vermell. I llavors has d'anar al tanto a treure'l amb unes pinces i dir, bueno, ja l'hem tret.
0: Tu notes que realment hi dona molt bon gust, aquest tipus de bitxo?
1: Si us agrada picant, sí. Sí. Llavors hi hem posat aquest pot de tomàquet, que i no cal que el sofregim gaire perquè ja està sofregida. I agafem el suc dels musclos, el provem, i si veiem que és bo, li tirem una mica, ho deixem passar una mica, i tirem els musclos, i donem un parell de toms, i llavors... I agafem aquests alls, un parell de grans d'all, i julivert bastant, ho piquem en el mini pímer i posem una mica de red oli i fem com un all oli negat amb això i ho tirem a sobre dels musclos. I ja els tenim fets.
0: Que boníssim, no?
1: I queden molt bé.
0: Molt bé, molt
1: bé. I, a més, a l'estiu és boníssim, eh?
0: Els serveixes calent o fred?
1: Jo calents.
0: Calents.
1: Sí. Sí, a mi m'agraden... Ara, freds, t'he vist més també, eh? Els pots fer i també.
0: Bueno, perquè, és clar, hi ha lloc que l'estiu tothom, encara que sigui que diguis no, aquest plat, doncs, em sembla que té que ser calent, la gent tot ho presentem en fred, ja.
1: Bueno, els freds són bons, aquests mateixos, però llavors jo sí que trec una esclòvia i llavors hi poso vinagre, oli, pebre i una mica de suc dels musclos. Aquests sí que són freds, aquests els pots tenir fins a la nevera.
0: Ah, està bé.
1: I llavors aquests són com els que comprem de llauna, però naturals.
0: Però després, com fem aquell tipus de... que posem pebrot,
1: cera... Sí, aquell sí. Aquells també.
0: Aquests són músculs com? Fets com...
1: Són en fred. Músculs al vapor, amb verdures o de l'altra manera. Sí, aquí posem tomàquet, tallada molt petita, bueno, el que cada un li agradi.
0: Sí. Però aquests que has explicat, amb el fet que han de ser, bueno, sí, clar, aquests... tenen un gust molt diferent.
1: Sí, clar, perquè aquí hi ha la ceba aquesta i la tomàquet que pot sucar-hi pa, perquè això te sabarreja amb els músculs.
0: Ai, que bo.
1: I queda molt bo, molt bo.
0: Escolta'm, Joana, per què dius que t'agrada posar-hi tot el muscle? El múscul, vaja.
1: Sí, perquè a mi m'agrada, a mi se les uses clòvies, si queda la tomàquet i queda la ceba, i a mi m'agrada...
0: Ah, ja te veig ara.
1: Ho llepo.
0: Sí.
1: I m'agrada així.
0: Allò costa una miqueta així. Sí. Ah, molt bé.
1: Bueno, és que aquests també els músculs es mengen amb les mans, hem d'agafar la forquilla i el gabinet amb els músculs.
0: I tant. És que algunes coses... que hi ha molta gent que, per el que sigui, doncs, utilitza el ganivet...
1: El forquilla, sí. Com els escamarlans i les gambes, sí. És que el bo és menjar-ho...
0: Sembla que ja no hi agafes prou bé el gust, no?
1: No, és saborejar-ho bé, perquè, a veure, sí que va bé també una gamba, però hi ha persones que sí, però per escurar el cap i tot, què fas? Bé, sí. Necessites les mans, no?
0: Ja no ho escuren.
1: No, ho deixen. No, hi ha molta gent que ho deixa. I ara els músculs hi ha aquests... que són petits, a mi m'agraden aquests de Galícia, tan grossos, no m'agraden. I aquests no tenen les barbes aquelles.
0: Ah, vale.
1: I quasi s'han desvendit un moment, a sota l'aixet, però res, i llavors es posar els al vapor amb una mica d'aigua, tapats, i ja està. Uh-huh. I aquests no tenen, ni s'han de netejar.
0: Ui, fantàstic, no?
1: Sí,
0: fantàstic.
1: I són petitets.
0: Estem una miqueta escamats a casa.
1: Sí, amb els músculs.
0: Per al tema dels músculs que ens han sortit tan malament en tants de dies, ja toca augmentar segon una altra vegada.
1: Sí.
0: I a veure, apostarem de fer aquests músculs i esperem que surtin
1: bé.
0: Que surtin bé, que siguin bons.
1: Creuem els dits, això.
0: Vinga, va, anem a que repetir, Joana, aquests ingredients.
1: Sí.
0: I jo em sembla que els faré, però ja.
1: Vinga. Doncs 1,3 kg o 1,5 kg de músculs, oli d'oliva, els alls, aquests dos que tallarem, i dos més per fer la picada, la fulla de llorer, una ceba grossa, aquest bon got de vi blanc, el pot aquest de tomàquet ja fregit, la caiena que us he dit, que jo ho dic caiena perquè és un bitxo picant, diguéssim, però sec.
0: Què ve això? Ha presentat un tiana... el pebre i tot aquest tipus de...
1: Sí, això és un pot de vidre, que, com ara la nou moscada, és un pebrot vermell d'aquests... un bitxo vermell, però petit, picant.
0: Val.
1: Hi ve un pot ja gros, que n'hi van molts, però com que això dura poder 2 o 3 anys, vull dir...
0: Tens allà... tancat, eh?
1: Ah, exacte. I llavors, el pot de tomàquet, aquest pebre, i si no hi poseu pebre blanc o negre, el que tingueu aquest molt, i n'hi poseu bastant, si no us agrada aquest, no el suc dels músculs i el julivert.
0: Joana, no has dit sal, eh?
1: No. Aquí jo no hi poso sal, perquè, esclar, si tu hi poses el suc dels músculs, ja té sal, els músculs també. Llavors ho pots provar i si veiessis a la ceba n'hi pots tirar una mica, però anem al tanto amb la sal. Perquè si ho fem salat no ho arreglem.
0: Ah,
1: en canvi, si ho fem dolç,
0: ho podem solució.
1: Una mica de res, si voleu, de ceba. La ceba, si voleu posar perquè suï una mica més. Un pols de sal, però poquet, eh?
0: Molt poca sal, jo no n'hi poso en els músculs.
1: Val. Perquè hi posarem aquest suc és fort.
0: Normalment és fort. Doncs bé, tinguem molta atenció i sí que aquesta picada, que també forma part indispensable d'una bona cassola, eh?
1: Sí, bueno, la picada aquesta només d'oli, una mica d'oli, un mini pímer, els dos grans d'all, sempre traient els grills, i un grapat de julivert, que s'hi vegi. I llavors tirat sobre els músculs com estan.
0: Molt bé. Doncs ens que fem bona nota amb aquests músculs a la marinera.
1: A la marinera.
0: I que hi ha vegades, doncs, a casa, fins d'aquesta manera, segur que no tenim competència.
1: No, ja ho veureu, proveu-ho. Sí, ja m'ho direu.
0: Joana, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos, per estar aquí amb aquests fogots i davantals. I ve una proposta que en aquest cas aposteu per fer músculs, que porta molt de ferro, per el cos.
1: Sí, són ràpids, de fer, són ràpids, perquè com que la tomàquia és fregida, és molt ràpid.
0: Molt bé. I jo, ara que te comentava, doncs, de fer aquest tipus de músculs en tallat i fer servits en fred, aquests han de ser més agraïts per al fet que, dèiem, amb una mica de pa, per fer una miqueta de sucre.
1: Sí, el pa ja és molt bo, aquí una mica de pa tou...
0: Com fas un... musclos, per exemple, aquests? Quan ja què soles fer darrere? Més peix? O prefereixes canviar-ho radicalment i fer un plat de carn?
1: És que nosaltres som molt de peix, però si això tu ho fas com un pica-pica, pots fer això, pots fer un pollastre rostit, pots fer una vedella amb bolets, pots fer un arròs, però és que l'arròs ja en té de musclos. Però, i llavors, si un cas aquell dia, per comptes de musclos, hi poses cloïsos a l'arròs. Sempre es pot combinar, Sí, el que vulgueu, un peix a la planxa o el que vulgueu.
0: Bé, aquí ho deixem, Joana, gràcies per explicar-nos-ho, per estar aquí, i bueno, fins la propera.
1: Molt bé, doncs vinga, fins la setmana vinent, adéu-siau.
0: Bon dia.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
3: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic.
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
11: Aquesta setmana, amb la mirada de llibreter de la Paideia, en Sergi Martí, viatgem per la novel·la negra. Des dels barris canaris d'Alexis Ravelo fins a l'univers fosc de Henning Mankell o Manuel Vázquez Montalbán. Cinc títols imprescindibles per entendre per què el crim, la crítica social i els personatges trencats continuen captivant els lectors. Sergi, com estàs?
12: Bon dia, Carme.
11: És així, no? La novel·la negra té adeptes i, si no, doncs suma de nous que descobreixen en aquest gènere, doncs, un món que t'atrapa, no?
12: Sí, la novel·la negra és un dels gèneres que sempre va cap amunt. Jo crec que no sé què ens atreu del mal o de la foscor, com diria.
11: La condició humana, no?
12: Sí, jo crec que aquesta condició humana i potser a través de la part més fosca de nosaltres mateixos coneixen-nos, crec que és el que fa que ens enganxi, sobretot dintre del món de la novel·la negra.
11: Dèiem que avui repassarem cinc títols, que no són els títols més coneguts, segurament. Per tant, anirem pas a pas i començarem per un que és un autor canari, i que, bueno, malauradament, ja no hi és. Va morir jove.
12: Sí, l'Alexis Ravelo va morir fa un parell d'anys o tres, diria jo, molt jove, d'un atac de cor.
11: Sí.
12: I és un d'aquells autors una mica més underground, underdog, com li diuen ara, no? Fora del radar més, però s'està convertint en un autor de culte. Sota el segell de Ciruela, pues, el van descobrir, com a altres també, que desgraciadament ja no estem nosaltres, com Domingo Villar, i ja et dic, és un d'aquells autors a nivell nacional que crec que a poc a poc va quedant en l'imaginari, i les seves novel·les són apassionants. Abans de entrar en profunditat, sí que m'agradaria que aquesta tria és una tria que faig jo personalment, però que crec que és molt enriquidora per la gent que vulgui entrar en novel·la negra, i hi ha llibres de tot tipus, alguns més coneguts, altres una miqueta menys.
11: Mm-hmm. Descobrim, doncs, a Alexis Ravelo, un canari que, pel que sembla, en els seus llibres llueix i li agrada, doncs, mostrar la seva terra natal, no?
12: Sí, pràcticament totes les seves obres aconteixen a les terres canàries, sobretot a Gran Canària, que és d'on era ell.
11: Mm.
12: I en aquest cas l'obra que hem seleccionat és L'estratègia del Pequinès, que va ser premi d'Ashiel Hammett el 2014, que és un premi de novel·la negra bastant reconegut, i per mi és un premi que té molta solvència i que crec que és els títols que li donen aquest premi solen ser de gran entitat. I és una novel·la que sempre té tocs molt socials, perquè és just després de la crisi del 2008, una persona en hores baixes que decideix fer un atracament.

0: un llenguatge molt divertit, molt folclòric, amb molta jerga del carrer. Llavors també trobes personatges amb tocs d'humor, no gaire fosc, no hi ha molt de sang i fetge, però sí, sobretot, hi ha molt barri. Diguem-ne, aquesta part de delinqüència, petits mafiosos o gent, no?, que fa petits pals, i és com una persona que mostra molt bé, no?, aquella criminalitat, una mica sense ser grans capos ni grans assassinats, però tot allò que està, doncs, sempre
1: quotidià,
0: que ens envolta, sí.
1: Molt bé. L'estratègia del Pequinès, la podem trobar en català, sí?
0: No, aquesta no està traduïda al català. No? L'autor era canari. Normalment quan l'autor escriu en castellà és més raro que trobem una traducció al català. Hauria de ser com molt un llibre més best-seller o que tingui la potència, no?, perquè algú pugui traduir-ho i sortir rentable.
1: Sí.
0: Això
1: sí,
0: és més complicat.
1: Sí. En termes econòmics...
0: És més complicat, sí.
1: Potser ja no et fas el plantejament, evidentment. Deixem aquest autor i aquest títol, ens n'anem amb un altre. I en aquest cas parlem d'una autora, la Teresa Cardona. I el títol és Los dos lados.
0: Sí, la Teresa Cardona és una autora... Bueno, que ella viu a França, ara ha tornat a viure aquí a nivell nacional, al costat de Madrid, a l'Escorial, i situa les seves novel·les també a la zona de l'Escorial. I ha sigut una revelació de fa 3-4 anys. Ella ja va escriure en francès amb un altre autor i allà es va vendre bastant. I aquí ha arribat amb la mà de la detectiu Blecker i el detectiu Cano, que són els dos protagonistes, i la veritat és que és una saga trepidant que t'obre molts dilemes morals. És a dir, és molt irreverent, la detectiu, no... No és uns girs molt apassionants, d'aquests que t'enganxen, no? Però et posa entre dos costats, com diu la novel·la, i a vegades dius, hòstia, jo ara mateix no sé com reaccionaria si fos ella mateixa o els protagonistes. I la veritat és que és una autora que a mi, personalment, m'enamora.
1: La crítica, de fet... la va considerar la gran revelació, no?, fa no gaire.
0: Sí, també, també de la mà de Ciruela, un altre cop, que per mi és el segell de novel·la negra que crec que més prestigi té a nivell independent. Crec que agafa els autors amb més projecció i que sap molt bé no només agafar una bona història de novel·la negra, sinó uns personatges molt ben construïts, rodons, amb molts matisos. Llavors, és una nova veu que està agafant molta força i que jo crec que sentirem molt a parlar d'ella.
1: Mm-hmm. Com deies tu, és nascuda a Madrid, aquesta autora, ha publicat a França, però ho va fer amb un pseudònim.
0: Sí, ho va fer amb un pseudònim perquè al final escrivien a quatre mans i una mica suposo també la gràcia de com escrivia una altra persona i tal, i també potser al ser espanyola, no sé si potser li feia... algo de vergonya, no sé, o potser tenia por.
1: Però aquesta, Los dos lados, va signada per seu nom.
0: Sí, sí.
1: Com Teresa Cardona. I els personatges, sempre és aquest tàndem, la tinent Blecker i el brigada Cano?
0: Sí, normalment, diguem-ne que els llibres que d'aquesta saga, que són quatre per ara, sempre són aquests dos els protagonistes, l'únic que sempre hi ha una història que no, bueno, sempre va cap al passat. És a dir, hi ha un assassinat i d'aquest assassinat traiem la història d'aquestes persones en el passat. No? Pues ja, per exemple, a la segona novel·la hi ha unes monges, una monja assassinada, llavors té relació amb uns nens robats, per dir-ho de... No? En una altra hi ha una mare assassinada i té relació amb una història familiar, no?, de feia 30 anys, d'una relació d'amor. Pues sempre hi ha com aquests dos temps en el que és Blecker i Cano i el passat.
1: També en aquest cas, com en el primer que comentàvem, el llibre està en castellà, Los dos lados.
0: Sí, en aquest cas, sí, com són autors castellans, aquests dos sí que estan, els altres sí que tenim traducció.
1: I ara anem per un altre títol, no sé si conegut, però l'autor sí. L'autor, quan dius Vázquez Montalbán, aquí tothom ja sap a qui fem referència. I és una nova entrega, aquest títol, Los mares del sur, que correspon a la sèrie de Caravaggio?
0: Sí, però nova entrega no, és una de les... dels típics de...
1: dels clàssics,
0: dels clàssics, diguem-ne, de

0: Sebastián Montalbán,
1: sí.
0: I bueno, on situa els seus mítics personatges, i jo crec que aquesta l'ha agafada perquè té aquest punt de mi d'una de les novel·les que crec que agafa millor la visió del que és una novel·la negra clàssica amb la part social de Barcelona d'aquells dels anys 70-80, tan ben posada amb el tema del menjar, amb el tema de la criminalitat, de la política. És que Vázquez Montalbán era un autor de novel·la negra que realment utilitzava l'eina de novel·la negra per fer una crítica social bàrbara, i crec que és el mestre, és el pare, no?, de tots els que estan sortint ara, doncs com la Teresa Cardona o com l'Alexis Ravelo, que són, també tenen aquest factor sempre més humà, doncs en Carballo, que és el detectiu, sempre té aquest factor, no?, de detectiu, que no només busca un cas en particular, sinó que busca molt més.
1: I que tant li fa parlar de l'alta societat com de l'inframont, no?, dels suburbis, que, bueno, que tant, sí, tant joc dona en una ciutat com a Barcelona.
0: Clar, en aquesta novel·la recorres, pues, diferents parts de la Barcelona, no?, de la Barcelona d'abans del 92, i parts que ja no estan i parts que sí que estan encara, i una mica també, pues, aquest joc de les dues cares, no?, d'una persona d'alta societat que acaba en un món on, no?, de barri molt més baix, i una mica també, pues, jugant amb aquest paral·lelisme social.
1: I quina és la història, en concret, de Los Mares del Sur?
0: Bueno, és com una desaparició d'una noia que després veuràs que sembla que... És que tampoc vull fer gaire spoiler, que hi ha com un assassinat, però bueno, que d'això... Al final, bàsicament, és que Montalbán no té com unes grans trames, sinó al final no deixa de ser, pues, normalment les novel·les és una desaparició d'una noia que apareix morta a no sé on, un pues això, un cadàver a una família de benestar, o un noi que sembla una sobredosi però que no ho és, saps? Coses d'aquest estil, i a partir d'aquí tira fils, i clar, com el detectiu va, pues, a diferents llocs amb tota la trama de personatges secundaris que vas trobant, que és el que enriqueix la novel·la.
1: Mm-hmm. Los Mares del Sur, Vázquez Montalbán. Anem per la quarta de les propostes. El títol és La Quinta Mujer, de Henning Mankell. De què va?
0: Bueno, La Quinta Mujer és la novel·la, la quarta o cinquena novel·la del Wallander. Wallander és el detectiu de Henning Mankell, o sigui, diguem-ne, la saga de detectius que va fer Henning Mankell, que era un autor nòrdic, bueno, de suec, que és una mica el que instaura i inaugura, pues, la tradició de novel·la negra nòrdica, que aquí entenem amb personatges com l'Stieg Larsson, com...
1: Sí, el que s'ha posat tant de
0: moda. John Esbo, sí. Mm. Ell, per mi, és com el pare, i és una història d'una dona que apareix morta, i a partir d'aquí ve tota una història, no?, que també té relació amb el tema d'Orient Mitjà, però bueno, bàsicament la gràcia d'aquesta novel·la és com de un assassinat que passa a Suècia, anem per diferents parts del món, i alhora també la crudesa del personatge. En Wallander és que és el mític personatge nòrdic.
1: És l'inspector, no?
0: Sí, l'inspector Wallander. Fet pols, quatre cafès al dia a les 5 del matí.
1: Una mica com aquell mític inspector Colombo de la televisió, no?
0: Sí, una miqueta així. És després tots aquests... pues això, el Harry Hall del John Esbo, l'Elisabeth Salander del Larsson, que també surt una mica d'aquí. Tots maman de Henning Mankell. I a mi aquesta potser és la que crec que té més empaque dintre de les novel·les del detectiu Wallander.
1: I escolta'm una cosa, venim d'autors espanyols de diferents zones, mm-hmm, amb la qual cosa també hi ha com un ambient, una manera de fer un pèl diferent, no?, que els identifica cadascun d'ells. Quina diferència diries tu que pot trobar el lector entre la novel·la negra d'un suec com Henning Mankell i els altres autors que hem anomenat?
0: Normalment, jo crec que el primer punt, per exemple, és el tema de que són molt més freds i trastocats. Normalment els detectius dels nòrdics sempre estan hores baixes, com el Harry Hall o Wallander, els ha deixat la dona, han tingut un trauma, sempre és una mica aquest antiheroi, no?, i molt fosc. Mm. Sempre hi ha la part la part social normalment no surt tant, són més tancats a temes familiars i de més, sinó sí que hi ha com el tema trauma, i després també són una mica més forts a nivell sang-fetge, normalment, més i més descriptius en aquestes parts. Per exemple, a mi, jo recordo Wallander, que està parlant de, en aquesta novel·la de Quinta Mujer, d'un tema de com hi ha com unes estaques que se li han clavat i ho està descrivint, no, com una trampa amb estaques, una cosa una mica retorçada. Són retorçats, no són assassinats, diguem-ne, més del dia a dia, com el que podem trobar, no, en una reyerta, una batalla, un mal de gelos, no, sinó que són assassins en sèrie, gent fosca. És, per mi és una mica la diferència en quant a novel·la. Jo no sóc gaire fan de la novel·la negra nòrdica, ja ho dic aquí.
1: Uh-huh. En canvi, ara sí que estem parlant d'un autor que ha estat traduït a diferents idiomes.
0: En Henning Mankell deu estar traduït a tots els idiomes que han d'haver, pràcticament, segurament. I a català també, i en castellà, i bueno, en tot.
1: Uh-huh. Molt bé, La Quinta Mujer, de Henning Mankell. I acabarem amb Carter. Això també és un clàssic de Ted Lewis o Lewis o...
0: Ted Lewis. Bueno, és una novel·la que jo no sé si és un clàssic, però sí que comença a tenir un caire una mica de clàssic, de quasi novel·la western, amb un toc molt polivalent, perquè passa al nord de Londres, hi ha la part més... també molt social, però amb un altre entorn totalment diferent, i la part anglosaxona d'aquest món que barreja una mica de Trainspotting amb la novel·la negra anglesa, més l'estil també anglosaxó com el Denis Leane. Ja et dic, a mi és de l'editorial Sahalin, que és un segell que m'encanta també, crec que fan coses superxules, sempre toquen temes també pues, com molt de al marge, de gent que pues això, petits, també lladres, gent del carrer, molt tema de drogues, de que sempre toca pues, la part també més social, que com es nota
1: també
0: en aquesta tria.
1: En una ciutat com Londres també dona, no?
0: A mi m'agrada molt. I el Carter, pues, al final, no deixa de ser com un ex-líder que surt de la presó i torna al seu barri, no? Una mica ja com a intentar assentar-se i assentar el cap, evidentment, no surt bé. Perquè, clar, quan tornes a casa i tu has estat en els baixos fondos, pues, toquen coses i llavors hi ha familiars que estan en problemes i tu has d'anar a ajudar aquest familiar, i quan toques un veus que el teu germà està en un altre jaleo, perquè, clar, tots els braços d'aquests barris tan marginals sempre hi ha problemes, i quan tu has sigut una persona que ha tingut el poder, pues, et demanen ajuda, i encara que tu intentis pues una mica tornar a estar dintre de la societat i reinsertar-te, pues a vegades no és tan fàcil com voldria. I Carter és un exemple. Per cert, meravellosa portada amb el Michael Caine, que va fer la pel·lícula.
1: Això anava a dir, que té versió cinematogràfica.
0: Versió cinematogràfica, sí. I espero que algú faci l'edició en català, perquè és un llibre que crec que ningú l'ha traduït al català i valdria molt la pena. Ara, per exemple, Periscopi està traduint algunes obres de... que ja ha fet Sahalin en castellà, com l'autor Chris Offutt, que també és semblant però passa als Estats Units, i recomanació personal perquè tradueixin.
1: Aquí queda la invitació. Per cert, Sergi, si haguéssim de començar a llegir algun d'aquests títols, per on recomanes que es comenci?
0: Jo crec que potser un que és com més per tothom podria ser La Quinta Mujer, del Henning Mankell, perquè potser és més acostumat a lo que estem per novel·la negra, però jo, per exemple, recomano molt el que li agradi el tema pues, més bandes, criminalitat i de més, l'Alexis Ravelo, amb L'Estratègia del Pequinès, perquè és superdivertit i superaddictiu, i no sé, a qui li agradi també la part detectiu clàssic, la Teresa Cardona, crec que és una autora que ara mateix t'obre uns dilemes morals que t'explotarà una mica el cap.
1: Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Sergi, per portar-nos alternatives, títols que potser, doncs, encara que seguim novel·la negra, no es diguin massa en la primera opció, no? Però que està bé descobrir.
0: Jo crec que sempre la novel·la negra de Joel Dicker, d'autors com el del Joc del Silenci... sempre les tindrem allà, són molt bones novel·les i funcionen molt bé, però crec que la nostra tasca com a llibreters és poder arribar a rascar una mica més de la superfície, perquè al final totes aquestes novel·les ja tothom les coneix i les pot conèixer per si mateix, perquè les avisa a xarxes, les avisa a la televisió, anuncis. Jo crec que és maco poder trobar, no, en aquest mar de, que ens inunda de llibres, poder trobar petites joies com aquestes, aunque algunes són molt conegudes, com Henning Mankell o Vázquez Montalbán, però crec que les altres potser no són tan conegudes i crec que val molt la pena. I la gent, normalment, quan recomaneu una d'aquestes, torna a venir i ens diu: oh, mira, que m'ha agradat molt aquest autor, m'ha fet il·lusió, he conegut algú que no coneixia, o una societat que no, i poder viatjar amb els llibres i amb els autors és el regal més maco que ens poden fer a nosaltres.
1: Doncs ho deixem aquí, Sergi. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Cada vegada que s'acaba un any és habitual fer balanç i plantejar-nos nous reptes personals per al que comença. Cuidar-nos més, fer més esport, menjar millor, deixar de fumar, tenir més temps per nosaltres o per la família, llegir més, aprendre un idioma o tocar un instrument són només alguns dels propòsits més repetits. Però realment és bo fixar-nos objectius coincidint amb l'inici d'any i, sobretot, com ho hem de fer perquè no quedin només amb bones intencions? Per esbrinar-ho, parlem amb la Cindy Peñalver, que ella és pedagoga i coach. Cindy, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Per què tendim a plantejar-nos a propòsits d'any nou, justament amb el canvi d'any, quan comença l'any? Què té de simbòlic aquest moment?
1: Bueno, suposo que són els inicis, no? Quan s'inicia alguna cosa, doncs ens plantegem o ens visualitzem amb una altra vida o amb la vida que volem tenir, llavors ens plantegem tots aquests propòsits que sovint es queden amb somnis, no? O desitjos, com molt bé deies, i no acabem d'assolir-los.
0: És bo tenir propòsits, una llista d'objectius?
1: Oh, i tant. A mi m'agrada molt tenir propòsits perquè ens marquen la direcció, però han d'estar ben plantejats perquè no es quedin, no, i caiguem com moltes vegades, o a mi m'ha passat moltes vegades, en este valle de la frustració, no? A vegades ens plantegem moltes coses que com no estan ben orientades o ben plantejades acaben no sent factibles o acaben no ser assolibles. Llavors ens frustrem i ens dona la sensació que no som capaces d'arribar allà. Però tenir propòsits, objectius, per mi és molt bo.
0: Anirem per pams i veurem com ho hem de fer en el cas que ens marquem propòsits,
1: sí,
0: perquè no caiguin en aquesta frustració.
1: Exacte.
0: O allò al calaix. Quins són els tipus de propòsits que ens hauríem de plantejar? No sé si cal diferenciar, per exemple, entre objectius vitals, objectius a llarg termini o objectius més immediats i concrets.
1: Això va segons cadascú. Cadascú té la seva vida, no? I jo, no tant és quins objectius, sinó com els plantegem. Perquè siguin realment un caminet per on podem seguir i transitar. Jo diria que, sobretot, una cosa és que sigui relevant per la teva vida, que hi hagi un canvi positiu, que hi hagi algo que una vegada tu assoleixis allò, et creï una vida millor. Crec que és allà on hem d'anar sempre que ens proposem alguna cosa.
0: Hi ha propòsits que ens posem per pressió social més que per una necessitat real, ara que parles d'això, que quan el complim sigui per millorar la nostra vida, no sé, parlo de les qüestions a vegades més d'estètica, no?
1: Total, sí, bueno, el tema de l'1 de gener i voler començar una dieta, o és des d'on, no, t'ho planteges? Perquè estar saludable sempre és boníssim, però voler aprimar simplement per veure'm millor i deixar de menjar perquè he menjat molt aquestes festes, evidentment és des d'on ho fas. Llavors és molt important el pensar des d'on ho fas i per a què ho fas, no? No, el per què sovint ens pot portar excuses, no? Perquè em veuré millor o no sé jo tant. Jo sempre m'agrada plantejar un per a què, per estar més saludable, per tenir més força, per, no? Si parlem de salut,
0: una finalitat,
1: és una,
0: no?,
1: finalitat, però realment que tingui aquesta rellevància en la teva vida, no? Perquè jo puc aprimar molt, però després estar malalta, no? Llavors, realment, això serà positiu per mi.
0: En aquesta llista hauria de canviar cada any? Té sentit repetir objectius que arrosseguem d'anys anteriors? Això ens dona una pista que potser no és assolible, o d'altra banda, perquè no ho hem plantejat prou bé?
1: O potser perquè no ho hem plantejat prou bé. Si cada any tenim el mateix objectiu i no l'acabem d'arribar, no?, a aconseguir, potser és perquè ens ho plantegem d'una manera que no és la que ens ajuda a arribar-hi, o potser perquè no depenen de nosaltres, no? Ara, abans de connectar-nos, em deies, bueno, hi ha objectius que no depenen de mi. Si no depenen de nosaltres, més val que ens plantegem uns que sí que estiguin dintre de la nostra parcel·la de poder.
0: Abans de fer la llista, és important fer un exercici d'introspecció per saber d'on venim i en quin punt ens trobem, per saber cap on podem anar?
1: Amb aquest exercici que et porto ja ho veurem, tot això. O sigui, primer de tot és plantejar-te un objectiu i a partir d'aquí desgranar-ho i veure això, si és assolible per nosaltres, si realment és realista per la nostra vida en el moment en què estem, i fent aquesta feina veurem si potser no és l'objectiu que no és viable, sinó com l'hem formulat.
0: És allò de si el tenim pendent d'altres anys, no?
1: Exactament.
0: Fer aquest anàlisi per saber si el repetim i el plantegem d'una manera diferent o el descartem perquè allò ja no té cap
1: sentit. Sí, és aquesta
0: no
1: paraula que utilitzen molt els coaches, no? Per arribar a llocs on no has arribat encara, potser has de buscar mapes diferents, no? Doncs avui ens plantejarem un altre mapa a veure si ens porta allà on volem ser-hi.
0: quins són els passos que hem de seguir per plantejar-nos objectius que siguin coherents i que estiguin alineats també amb la nostra realitat?
1: Mira, doncs jo et porto un exercici que es diu l'exercici SMART, que vol dir intel·ligència en anglès, no? I utilitzarem les sigles per poder analitzar una miqueta aquests propòsits. Comencem per la S. Sí, la S serà, si és específic. Jo et porto un exemple, per exemple, que moltes de les persones que comencen l'any al gener es plantegen que és tenir una vida més saludable, no? Si agafo l'objectiu tenir una vida més saludable i agafo aquesta S de SMART, voldrà dir que m'haig de plantejar si és específic. Clar, a grans termes, una vida més saludable pot dir moltes coses, no? Llavors, per on començo a caminar? Se'm fa una mica un món. I per això a vegades doncs, no l'he tingut, una vida més saludable. Però què volies dir realment? Doncs agafo dintre de lo que és saludable per mi, que faig una anàlisi, no?, de pensar què és saludable per mi, i penso, vale, doncs tindré una vida més saludable si camino més. Doncs vull caminar més.
0: No? Què vol dir caminar més? No?
1: Clar, exacte. Llavors, de moment agafem el caminar. Sí? Vale, d'acord. Doncs hem fet específic, doncs aquest any 2026 vull caminar més. Vale. Això seria una miqueta més específic.
0: Perfecte, tenim la S.
1: La S, vale? Llavors agafeu paper i boli, tots els que ens esteu escoltant, i anem a fer aquest exercici. La S seria específic. La M seria mesurable. Com sabré que l'he aconseguit, que l'he assolit, no? Aquest... Llavors seria dir, d'acord, doncs vull caminar més, vull caminar 50 minuts a la setmana. O 60 minuts a la setmana, una hora a la setmana. Doncs per fer això faré 3 dies a la setmana. Vull caminar 20 minuts 3 dies a la setmana. Aquí ja anem desgranant una miqueta més i ja ho tinc doncs, més mesurable. Quan porti un mes i pugui dir que dilluns, dimecres i divendres he caminat 20 dies, sabré que he aconseguit, no?, aquesta...
0: I si vaig bé o malament.
1: Exacte.
0: No? Per replantejar-me.
1: Poder mesurar alguna cosa. Vale, doncs ja tenim la M.
0: Vinga.
1: SMART seria la A, que seria si és assolible per mi. Assolible vol dir pensar en el meu cos, si el meu cos pot fer-ho. No? Jo tinc la força o tinc el fondo, no? Puc caminar 20 minuts al dia? Si el meu cos està preparat i no és un esgotament, no acabaré amb el fetge fora... És assolible per mi.
0: Només amb el cos i no amb la logística familiar, per exemple?
1: Ara, això vindrà després.
0: Vinga, no ens
1: avancem. Això vindrà després. Serà, ho puc fer? Preguntar, ho puc fer? Potser si jo em plantejo córrer una hora al dia, ja et dic jo que no. No és assolible per mi. Ara, en aquests
0: Clar,
1: moments...
0: Hauríem de començar per 10 minuts.
1: Ah, exacte. Llavors, és assolible per mi caminar 20 minuts al dia? Si és assolible, ja li poso aquest xec.
0: Vinga, tenim 3.
1: Tenim 3.
0: Anem a per la R.
1: Vinga, la R seria realista, aquesta pregunta que em feies. Amb la meva logística familiar seria on ho col·loco amb la meva agenda, amb el meu calendari. Si jo em plantejo caminar 20 minuts al dia i em vull aixecar a les 5 del matí, però tinc dues criatures petites, després tinc una jornada laboral molt llarga, potser sí que ho puc fer, però si ho faig dintre de la vida actual... em pesa més que em dona, no? Aquest realista, podríem posar també una barreta i posar si és rellevant a la meva vida, si m'aportarà algo positiu. Si jo em plantejo aixecar-me a les 5 del matí cada dia i a les 8 de la nit soy pellejo, perquè no
0: ja
1: puc
0: no
1: més...
0: Ja no puc amb la meva ànima.
1: Llavors no és realista actualment. Potser quan els meus fills siguin grans i ja no depenguin de mi, doncs aquest realista canviarà perquè la meva vida serà una altra. Llavors, realista vol dir on ho poso dintre de la meva agenda? Seria realista dir, doncs els dilluns, els dimecres i els divendres, quan hagi deixat els nens a l'escola, aniré caminant a la meva feina, que tinc 20 minutets. Això és realista, no? És com ho col·loco, on ho col·loco dintre de la meva agenda.
0: Per tant, els hem d'anar complint tots, no?
1: Sí, exactament.
0: Hem d'anar podent fent el check a cada lletra.
1: Ah, exactament.
0: Si no,
1: ens hem de replantejar. Exacte. I per últim, seria la T. Seria de temporal. No? Li haig de posar una temporalitat.
0: Clar.
1: Quan nosaltres tenim una idea o un propòsit, perquè sigui objectiu, ha de tenir una hora, un temps. Ha de ser realment que jo pugui posar-ho, no?, dintre del calendari. Llavors diré, vale, doncs d'aquí... Jo, per exemple, ahir em vaig apuntar al gimnàs, no?, perquè vull estar més saludable. Doncs,
0: era un propòsit d'any nou, Cindy?
1: Era un propòsit, no?, que porto arrossegant molt de temps, però ho vaig analitzar millor.
0: Perfecte.
1: Llavors, del gener al juny, jo tinc aquesta temporalitat, intentaré anar 3 vegades a la setmana. Doncs, temporals. No dic tota la meva vida aniré al gimnàs, és que no ho sé. Haig de tenir una temporalitat. Pots començar en coses petites si veus que t'atabala molt. Doncs aquest mes. I després ja veurem. Però aquest mes ho faré. Perquè si ho fas in eternum, t'atabala. Molta gent, no? No ho aconseguiré. Doncs aquesta setmana ho faré, o aquest mes ho faré. I després tornar a revisar amb la teva realitat, amb aquesta R, si ho pots seguir implementant a la teva vida o modificant.
0: O si ho pots modificar per aconseguir el teu objectiu específic i fins i tot millorar-lo, o no, si cal reduir-lo.
1: Totalment,
0: no?
1: Exacte. Llavors és important tenir una temporalitat. Quan començo i quan acaba aquest propòsit, perquè és important. Llavors, acaba o ho reviso. Però sí que si complim aquestes sigles...
0: Aquestes 5 lletres, eh?
1: Aquestes 5 lletres serà molt més factible poder arribar-hi.
0: Per tant, podríem dir que per tenir més números, per complir els nostres propòsits, hem de tenir aquest pla d'acció.
1: Totalment. I dintre d'un mateix pla d'acció, tenir petits plans d'accions interns, no? Si agafem el primer propòsit que he plantejat de tenir una vida més saludable, seguint aquestes lletres, ara diríem, doncs, el meu propòsit d'any nou, en comptes de tenir una vida més saludable, seria dilluns, dimecres i divendres caminar 20 minutets al dia després de deixar els nens a l'escola, no? I això ho intentaré fer fins al juny. I al juny revisaré què tal. Doncs aquí tindríem alguna cosa molt més concret.
0: Per tant, hem de fer aquest seguiment.
1: Sí, anar mirant-ho. A mi m'agrada molt
0: escriure. Amb quina freqüència? O això va en funció de cada persona?
1: En funció de cada persona, però sí que és interessant, doncs mira, si algú vol fer cada setmana revisar, o si tu tens la teva agenda a l'ordenador, no? I anar, que hi càpiga aquest propòsit dintre de la teva agenda. Igual que et poses una reunió, posa't aquests 20 minutets i que tingui la importància de donar-li el lloc, perquè al final els propòsits haurien d'estar dirigits a cuidar-nos. No? A ser una cosa que ens senti bé i ha de tenir el mateix pes que qualsevol altra cosa a la nostra vida. Llavors jo proposo, posa tu al Google Calendar, no? Posa't de 10 a 10 i mitja caminar, i quan et diguin, doncs escolta, et faig una trucada a les 10 i quart, doncs mira, en aquest temps no puc, però a partir de les 10 i mitja sí. També donar-li un lloc és important, perquè si no, només dic quan pugui o quan em vagi bé, sabem que això s'esfuma. Llavors, dona-li el seu lloc i la seva importància, perquè al final t'ho estàs regalant.
0: Per què ens costa tant canviar d'hàbits? Perquè moltes vegades aquests propòsits van relacionats amb uns hàbits que no ens satisfan prou o que creiem que podem millorar, doncs, per estar millor, trobar-nos millor, no? Perquè moltes vegades van relacionats amb la salut, amb el benestar, o amb deixar un hàbit que és nociu, no? Com podria ser deixar de fumar, o deixar de beure, o beure menys alcohol. Per què ens costa tant canviar això?
1: Clar, el tema dels hàbits, si és una addicció, com podria ser l'alcohol o el tabac, o qualsevol substància, no seria realista potser el pensar d'avui a demà ho deixo, perquè potser necessitem una ajuda, un acompanyament, un terapeuta, algú que ens acompanyi, no?
0: Potser un propòsit hauria d'anar encarat cap aquí, buscar algú que m'ensenyi o que m'ajudi a...
1: Si jo he provat any darrere any de deixar de fumar i segueixo caient, potser la manera seria una altra. No vol dir que no ho puguis fer. És la manera en què ho has provat de fer, ha de ser una altra.
0: Buscar aquest altre camí, no?
1: Buscar un altre camí. I en quant al per què ens passa amb altres hàbits, per exemple, és perquè el nostre cervell no busca la felicitat o no busca estar bé, busca la seguretat. Llavors, quan nosaltres repetim, això té a veure amb connexions neuronals, no? Quan nosaltres repetim molt alguna cosa, el caminet ja està creat. Crear un altre camí és molt difícil perquè surts d'aquesta zona de confort. Després de la zona de confort ve la zona de pànic. Què passa aquí? Que no conec què ve després. Però després de la zona de pànic, si hi ha una constància i un anàlisi, ve la zona de descobriment. Ve aquesta zona de... ho he aconseguit, no? Aquesta satisfacció. Llavors, és molt important la constància per crear noves vies neuronals, no? Noves sinapsis, caminets nous a la nostra ment per ensenyar com es fa. És com si tu anessis pel camp i veiessis un caminet superben fet, no? Aquí ha passat molta gent, és molt fàcil. Buscar una altra via vol dir un esforç. A més, desbrossar, treure les males herbes, si hi ha una pedra gran... Però una vegada ho vas fent dia rere dia, aquest caminet cada vegada està més fet. Llavors, constància. També molta compassió amb nosaltres mateixes. Que un dia no ho fem no vol dir que haguem tornat enrere. si hem fet 10 passos i fem un pas enrere, hem fet 9. Vull dir, en portem 9, no vol dir tornar enrere.
0: Una mirada global, no?
1: No som perfectes, no ho serem mai, però el nostre camí no ha de ser perfecte, ha d'anar seguint cap endavant, passet a passet, i entendre que si un dia no ho he pogut fer, em respecto, ho entenc, no? M'abraço, i el dia següent em tornarà a sortir segur.
0: No sé si buscar aliats, per exemple, entre la família, els amics, els companys, també ens pot ajudar a mantenir aquest compromís.
1: Si és possible, perfecte, no? Perquè a vegades això, no? Vull doncs anar al gimnàs, però no trobo ningú al meu voltant, sí que és més fàcil. Si tinc... Mira, jo m'he apuntat al gimnàs amb una amiga. O sigui, ara ens escrivíem i dèiem, va, avui a les 5:30 anem a Zumba. Doncs això sempre és més motivador. Si ho podem fer, és fantàstic. Però sovint no ho trobem. Llavors, buscar què és allò que et motiva, no? Buscar un petit anclatge, potser, també. Doncs si hi ha una cançó que quan ho vagis a fer et motiva més. Cadascú es coneix, però una persona, encara que no tingui aliats, també ho pot aconseguir.
0: I fer aquest... Té repercussions en el nostre benestar fer aquest tipus de llista i no complir-lo? Al principi ens parlaves de la frustració, no? Com ens afecta? Si cada any ens fem els propòsits i veiem que arriba a mitjans de gener i anem fatal.
1: Clar, aquí pots crear una nova creença. No? Les creences es formen a partir de les nostres vivències. Llavors, si jo any rere any vull deixar de fumar i no aconsegueixo, potser a la meva ment tindré el discurs de no puc deixar de fumar. Llavors, sí que és perillós o sí que és nociu per nosaltres proposar-nos una cosa i no aconseguir-ho mai... perquè podem arribar... Aquí hi ha una fàbula molt maca del Jorge Bucay, la de l'elefante encadenado, no sé si la coneixes.
0: No, explica'ns-la.
1: És un elefant, no? És un circ d'aquests que hi havia abans, que feien servir animals, que hi havia un elefant molt petitet. Llavors, perquè no s'escapés, van agafar una estaqueta i una cadena. Llavors, com l'animal era molt petitet, amb l'estaca i amb la cadena, ell no podria marxar d'allà, i ho intentava. I ho va intentar diversos dies, fins i tot diverses setmanes. I ell va acceptar que no ho va poder fer. I va arribar un dia en què aquest animal pesava tonelades i seguia enganxat amb una estaqueta i una cadena. I no ho va tornar a intentar, perquè es quedava enganxat en el record de ho vaig intentar i no ho vaig poder fer. Llavors, que alguna vegada haguem intentat alguna cosa i no ens hagi sortit bé, no vol dir que mai ho puguem fer.
0: Hem de pensar-hi en aquest elefant, a vegades, quan entrem en frustració. Quan és un bon moment per fer el balanç i revisar el complet d'aquests propòsits?
1: Qualsevol moment. Gener és com l'excusa aquesta de nous inicis.
0: No cal fer això de llarg termini, oi?
1: No. O sigui, qualsevol moment, encara que sigui el 3 de febrer o el 5 de març, que comences els teus propòsits, benvinguts siguin. Cada dia és una nova oportunitat per replantejar-te on estàs i cap a on vols anar. Llavors, a poc sí que és important... com dèiem, no? Si és setmanalment, si és mensualment, d'una manera molt visual, veure o anotar aquesta mesurable, aquesta M que dèiem, fer una miqueta de balanç, sí, perquè si no s'acaba oblidant. Cada persona doncs, ha de pensar... Jo quan tinc sessions no recomano setmanalment, els dilluns, per exemple, o els diumenges a la nit, doncs mira a veure com vas, per poder anar creant noves. Però si no hi ha una temporalitat per començar aquests propòsits. Cada dia és un bon dia per dirigir-nos allà on volem ser-hi.
0: Doncs amb aquests consells, amb aquest smart, amb aquests 5 passos que hem de seguir per tenir més números per aconseguir els nostres propòsits, Cindy, jo crec que tenim les eines.
1: Vinga.
0: Ara només fa falta seguir-les.
1: Sí, exacte.
0: Cindy Peñalver, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu, que vagi molt bé.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: off-white que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui ens vols portar d'excursió?
2: Sí, i en bicicleta.
1: En bicicleta, t'encanten a tu les bicicletes, Sergi?
2: M'encanten les bicicletes i m'encanten aquests tours de les grans voltes, de les grans curses, que ens permet, a més de gaudir del ciclisme, qui li agradi el ciclisme, qui no li agradi li gaudeix d'anar a fer una migdiada amb el soroll de l'helicòpter de fons, que s'adorm perfectament, i sobretot veure el paisatge, o sigui, veure els entorns per on van passant i descobrir, evidentment, la geografia d'altres països, que sempre és interessant.
1: Perfecte, doncs avui anem a fer una volta pels paisatges d'aquest Tour 2026.
2: Mm-hmm. Això mateix.
1: Per on comencem, Sergi?
2: Doncs mira, comencem. Ja sabem que el Tour és, podríem dir, l'esdeveniment més important de l'estiu, amb el permís de quan hi ha Jocs Olímpics o quan hi ha Mundial de Futbol, com és aquest any que hi ha Mundial de Futbol.
1: Aquest any tot s'ajunta, eh?
2: Tot s'ajunta. Però bé, tindrem noms com el Pogacar, el Vingegaard, el Seixas, el Remco Evenepoel, l'Isaac del Toro o el Mathieu Van Der Poel, que transitaran entre el 4 i el 26 de juliol per carreteres, carreteretes, planes i muntanyes, atenció, entre Barcelona i París.
1: Per tant, això comença a casa nostra, eh?
2: Comença a casa nostra. Aquest any el Tour comença a Barcelona. Per tant, ja veureu com aquesta ruta que comença des de Catalunya, i una oportunitat per veure el que em diuen, eh? Hem dit una sèrie de noms, això s'anomena la generació d'or del ciclisme, perquè pràcticament mai havien hagut tantes estrelles competint al mateix temps. Vindria a ser una mica el Rafa Nadal, Djokovic i en el tennis, no?
1: Exacte.
2: El que ha passat. Doncs aviam, Mona, el Tour de França comença el 4 de juliol, amb una especialitat que en diuen una contrarrellotge per equips. Ara no entrarem en el que vol dir això, però en realitat transiten per... s'anomena el Pla de Barcelona, però direm que és un fals Pla de Barcelona, perquè Barcelona plana no ho és.
1: No és gaire, fa pujada Barcelona.
2: Fa pujada, sabem que està envoltada de turons i sabem que té la Serra de Collserola en la seva part més oest, no? La vall del Besòs a mà dreta i la vall del Llobregat a mà esquerra. Precisament, aquesta primera sessió del Tour de França, pujaran a la muntanya de Montjuïc, que ja sabem que té 191 metres d'alçada, és roca sedimentària, conglomerats, gresos, formats molt recent, a l'època del Miocè, l'època geològica del Miocè, i una roca que ha estat la base de construcció de bona part de Barcelona. Sagrada Família, Parlament, Catedral, Palau de la Virreina... A Montjuïc s'han arribat a comptar-hi 25 pedreres fins al 1881.
1: S'ha explotat extensament, aquesta muntanya?
2: S'ha explotat extensament. Això, la primera etapa, que serà un vol pels carrers de Barcelona fins a Montjuïc. La segona sortirà de Tarragona i transitarà per tota la Costa Daurada central i nord fins a arribar amb el massís del Garraf. Massís del Garraf, serra litoral. Massís calcari, de roca calcària, és a dir, un exemple magnífic de sistema càrstic. Càrstic vol dir allò que la roca és com un gruyer, que degut a l'aigua es va desfent i va provocant coves, dolines, avencs, etc. Per tant, és una roca que filtra molt l'aigua. I al filtrar molt l'aigua i estar la roca molt a prop de la superfície, és un paisatge sec, que ha de ser vegetació adaptada a viure en aquesta escassedat d'aigua. Generalment hi domina el pi blanc, però una de les primeres espècies mediterrànies que destaca d'aquestes termòfiles i seques, que és el
1: margalló.
2: És l'única palmera peninsular mediterrània.
1: Ah, carai. És que per margalló m'he quedat una mica igual, eh?
2: Ah, exacte. És el palmito. És allò que té la fulla com una de la palmera, però baixa, és una palmera molt baixa, però que és típica de zones mediterrànies. Sí que hi ha algun exemplar al Montgrí, aïllat, però la seva àrea de distribució podem dir que comença del Garraf cap al sud. Pujaran fins a l'alt de Begues, que és de 400 metres sobre el nivell del mar. Una roca molt argilosa, molt vermella, la de Begues. Abans de baixar cap a la vall del Llobregat, plana agrícola, una vall agrícola i industrial, evidentment, perquè s'hi ha desenvolupat molta indústria, entraran de nou de Barcelona i faran tres ascensions al castell de Montjuïc.
1: Pujaran tres vegades al castell de Montjuïc, eh? Amb una no n'hi havia prou.
2: Ah, exacte, és 1,6 km al 9%, o sigui, vol dir rampes superiors a l'11 i al 12%, per tant, exigent.
1: Això era la segona etapa,
2: La segona. La tercera sortirà del Vallès, amb la terra del Vallès. que era allò de tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, com el Vallès, tres quarteres massa terra, com el Vallès no hi ha res.
1: Exacte.
2: Això espera quart. Doncs ens identifica el paisatge de la zona. Ens identifica els pins aïllats, els camps de cultiu, és a dir, el paisatge amb mosaic, allò que està tan de moda ara. Sortiran del Vallès, passaran per la plana d'Osona i enfilaran el Pirineu Oriental fins a la Collada de Tosses.
1: Collada de Tosses, Qui no l'ha patit amb alguna marejada anant amb el cotxe,
2: Curves i més curves, Després de passar per la plana Ceretana, baixaran fins a la plana Ceretana, sortiran per Puigcerdà i enfilaran el Parc Natural dels Pirineus Catalans per acabar a Les Angles, en territori francès. Un viatge d'una terra de camps de cereals, com hem dit, de segats, fins a territori d'alta muntanya, pinedes de pi negre i llacs glacials.
1: Per tant, aquí tenim una etapa una mica de contrastos, no?
2: Molt contrast, des de la plana fins a l'alta muntanya, fins a més de 1.900 metres d'alçada. Per tant, molt contrast de paisatges. Bona etapa per estudiar la botànica i per als canvis de paisatge en tota aquesta zona.
1: Mira, veus, estudiants de biologia, apunteu-vos-ho.
2: Ah, exacte. I atenció, perquè els ciclistes, després d'aquest mini primer tastet de Pirineu, arribaran a una de les zones més càlides de França.
1: I quina és aquesta zona?
2: El forn prepirinenc entre Carcassona i Foix. Un perfil ondulat de muntanya calcària mediterrània, coves, altrament, castells, i on a l'estiu es poden superar amb escreix als 38, 39, 40 graus.
1: Déu-n'hi-do, fer el Tour de França amb 40 graus
2: amb
1: ha de ser complicat.
2: Complicat. No serà fins a la sisena etapa, quan tornem al Pirineu Central francès, amb dos clàssics de ports, com l'Espen i el Tourmalet, el gran clàssic del port de Tour de França. Per acabar, el Circ del Gavernier, que és un dels paisatges més espectaculars del Pirineu. És un circ glacial pertanyent al massís del Mont Perdut i declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO. És a dir, muntanyes de més de 3.000 metres d'alçada, amb pics com el Marboré i el Taillon, i cascades de més de 400 metres de caiguda, com la cascada del Gavarnia.
1: Carai, aquí ja estem en alta muntanya total.
2: En alta muntanya. Aquí seran molt interessants les imatges que ens donin de l'helicòpter aquell dia, de tota la zona i de tota la zona de les cascades. És un massís calcari, també, tot i estan al Pirineu Axial. Després baixarem fins a les Landes franceses, aquelles extensions també de terra baixa a l'oest de França, que justament el juny, maig i juny d'aquest 2026 és on assoliran els valors de temperatura més elevats. Se'n poden anar fins als 44-45 graus de temperatura.
1: Per tant, continuem amb territoris amb temperatures molt altes,
2: que poden picar les temperatures. Si fa calor, poden picar les temperatures, i això a nivell dels corredors, a nivell dels ciclistes, també pot afectar el transcurs d'aquestes primeres etapes. Fins a Bordeaux, al llarg de tota la conca de l'Aquitània. Després portarà els corredors fins a Bergerac. En dues etapes planes, podríem dir. Tenien terreny agrícola, cultiu de la vinya. La zona de Bordeus és la zona vitivinícola gairebé per excel·lència de França. Tant és així que hi ha unes 100.000 hectàrees de vi amb una producció de fins a 650 milions d'ampolles.
1: Déu-n'hi-do. Per tant, aquí deixem l'alta muntanya i ens n'anem una mica a la plana.
2: A la plana.
1: I ens n'anem a planes plenes de vinyes,
2: Plenes de vinyes, vitivinícoles. El vi que domina és el vi negre. Un 85% de la producció d'aquesta zona és de vi negre.
1: Però aquest terreny pla continuarà gaire o no?
2: No, s'acabarà ràpid. Entrem en el massís central francès. Primer fins a Ussel i després fins a Lioran. Etapes que transitaran per un altiplà entre els 800 i els 1.200 metres d'alçada aproximadament, amb etapes de més de 3.000 metres acumulat, o sigui, un puja i baixa.
1: Sí, sí, sí.
2: Resumides cuentes. Paisatge de mitja muntanya, de rouredes, fagedes, prats, que a diferència d'altres tours, ja veureu com en aquest tour començaran a groguejar una miqueta. No seran aquells prats tan verds que estem acostumats al tour.
1: Per tant, aquest any els veurem una mica secs.
2: Una mica secs, perquè les calorades aquestes tindran efecte. És allò, oh, i a França, que ben cuidat ho tenen. No, a França normalment les coses són la cara nord, per tant les cares nord són molt més verdes que les cares sud d'aquí la península. El que dèiem, I ja en el nord de França, després el tour arribarà fins a Vichy i es dirigirà fins al territori dels Vosgos, just al límit entre Alemanya i Suïssa. Territori selvàtic. Tenim molt a prop la zona de la Selva Negra. La zona més boscosa d'Europa, una de les més boscoses d'Europa, amb boscos immensos de faig, roure, pènol i també pinedes, alguna pineda de pi silvestre, de pi roig. Una zona molt humida i molt freda. I tenint pujades, com a del Balón d'Alsàcia, el Gran Balón, ports no gaire exigents, però que són l'avançada, sobretot, del salt cap als Alps, cap a l'alta muntanya alpina del Tour de França.
1: Aquí entenc que els hi baixaran una mica les temperatures, no? Si anem a una zona més humida.
2: Sí, en principi els hi baixaran una miqueta, i pot ser que els hi plogui, pot ser que tinguin alguna tempesta d'aquelles de tarda, que també s'hi han trobat en el Tour de França. Això, les tempestes de tarda també són molt habituals. Recordo un Tour de no fa molts anys que els Alps van haver de suspendre l'etapa per una pedregada.
1: Ostres.
2: I una vinguda que la carretera va quedar col·lapsada de pedra.
1: Déu-n'hi-do. Bueno, clar, i a part amb pedra no pots pas circular.
2: No pots pas circular. Entrant en els Alps pel departament de l'Alta Savoia, un departament que també han circulat aquest any per el que abans es deia la Dauphiné Libéré, que ara hem posat un altre nom, però serà la Dauphiné Libéré, en una etapa molt exigent que acabarà a Plateau des de l'Oraison, que em perdonin els francesos que estan escoltant el Guaita. Una pujada, atenció, de 11 quilòmetres al 9% de mitjana, per tant, molt exigent.
1: I tant.
2: I després d'una etapa per la part més oriental de la vall del Roine, recordem que és el gran riu de la França mediterrana que reix els Alps, desemboca a la Mediterrània, el Golf de Lleó, podríem dir, el recorregut del Pi es completa amb dues etapes que acaben en un clàssic. A l'estació alpina de l'Alp d'Huez, entre les regions de l'Isère i els Alts Alps, muntanyes de més de 3.000 metres d'alçada. Aquí hi haurà una diferència entre els Pirineus i els Alps. Els Pirineus, les valls, són més en forma de V baixa, perquè són valls glacials més recents, o sigui, amb no tanta erosió. En canvi, els Alps, les grans valls, tenen forma d'U, molt amples. Ascensions quilomètriques, o sigui, ports molt llargs, com per exemple la que passarà l'etapa reina, podríem dir, que passarà per la Croix de Fer, el Galibier i l'Alp d'Huez, que, atenció, carregarà les cames amb més de 5.400 quilòmetres de desnivell acumulat.
1: Això és molt,
2: És molt,
1: És molt i molt, i els planyo, jo, els ciclistes que hauran de fer aquesta etapa.
2: Exacte. Una etapa és molt recomanable per veure tots els gradients de vegetació, tots els estatges de vegetació, perquè anirem des del fons de la vall, que evidentment són zones agrícoles de la gent que té els camps, els horts, les vaques i que pasturen i totes aquestes coses, bosc de ribera, que també veiem amb els rius que circulen per aquestes valls, i comencem a pujar pels boscos caducifolis, per als boscos acicolifolis de pins, de cedres, etc., i acabes amb els prats alpins d'alta muntanya, on la vegetació no hi creix, perquè evidentment molta part de l'any el sol és glaçat i les temperatures no hi conviden a créixer i res, més que no prats d'herba. Per tant, tots els estatges de vegetació.
1: Carai, doncs aquí també el que dèiem, pels alumnes de botànica, que tenen allà tots els diferents estrats que té una muntanya de vegetació.
2: Molt recomanable. I just, això serà just abans de la darrera etapa, l'etapa a París, la capital de la llum, amb una novetat de fa un tour, les tres ascensions a Le Butte de Montmartre.
1: Tres vegades també, com a Montjuïc.
2: Com a Montjuïc, és el turó més important de París, per tant, vindria a ser un equivalent. El que passa que a Montjuïc diem que hi ha carretera normal, aquí a Montmartre tu saps que a França els agrada molt allò dels llambordins, de les llambordes, que hi ha a la París-Roubaix, doncs l'ascensió aquesta també té llambordes.
1: També té llambordes, doncs, que suïn els ciclistes pujant les llambordes. I, Sergi, moltes gràcies per aquest guaita que tenim, en què ens has plantejat una mica tots els escenaris per on correrà aquest tour. Jo crec que ara els espectadors el veuran.
2: Jo crec que sí.
1: Ja no ens fixarem tant en les bicicletes, sinó en el paisatge que tenen a darrere.
2: Ja no farem tanta migdiada.
1: Doncs, Sergi, ens retrobem al proper guaita.
2: Fins la propera.
3: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies. Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5, com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la Coordinadora d'Entitats Esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: Bé, i què voleu fer aquests dies?
9: Anar a una piscina caribenya.
10: Dormir en un hotel del Far West.
11: Volar a llocs d'un drac.
8: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
12: Braseria La Bolera.
13: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
12: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
13: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
12: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
13: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
12: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
14: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Amb l'arribada de la Setmana Santa, milers de persones es desplacen i deixen les seves llars buides durant uns dies. Un període de descans, però també que pot comportar riscos si no prenem les precaucions adequades. Farem un recordatori, perquè és un tema que hem abordat en diverses ocasions i ho farem dels principals consells de seguretat tant a casa com durant els desplaçaments que hi podrem fer. I ho farem acompanyats de l'Anna Massa i el Paco Bustos, que són agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat i Proximitat dels Mossos d'Esquadra. Els dos, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal? Una època aquesta de molta feina o no? O l'habitual?
1: És l'habitual d'aquestes dates. Quan s'apropen períodes de vacances, de la gent surt a gaudir els dies a fora, doncs, bueno, hi ha una major activitat de les persones que es dediquen a fer activitat delictiva.
0: Uh-huh. I durant aquest període de la Setmana Santa, que augmenten els desplaçaments i també l'activitat que es concentra en punts molt concrets, quins diríeu que són els principals riscos de seguretat que detecteu aquests dies?
1: El risc principal és l'habitatge. L'habitatge es queda buit, o sigui, la gent marxa i es queda buit. Llavors el que han de fer és prendre les mesures adients, adequades, per intentar evitar per evitar que entrin a robar-nos. Què hem de fer? Doncs que aquesta vivenda no sembli que no hi viu ningú. Que hi hagi alguna finestra a la part de dalt que es vegi que no estigui tancada totalment, el que és la persiana, que vegi que com si hi hagués moviment sense haver-ho, no? Si poden deixar alguna llumeta perquè per la nit es pugui encendre amb un temporitzador, doncs també perfecte, perquè així sembla que viu algú. Després, la norma bàsica que tothom ja sap, que és tancar-ho tot bé, en clau, les portes, si tenen alarma, connectar l'alarma, que s'han trobat gent que no ha connectat l'alarma perquè no ha donat importància, i és important, ja que ho tens, que l'activin, i si tenen les finestres, que són corredores, que no tenen passadors, doncs abans de marxar no costa res posar uns passadors, que és un cost molt econòmic, posar-ho, i així evitem també que puguin obrir-la fàcilment. És intentar evitar-ho. I si rebem, que ja no rep tanta correu com antigament, de tantes cartes i paperassa, que abans es rebia molt als correus, doncs a les bústies hem d'intentar que estiguin buides. Si no podem nosaltres, o doncs al veí que sí que estigui per la zona, demanar-li que si veuen que han posat papers o el que sigui, doncs que ho treguin.
0: Ara que parlaves del veí, aprofitar si tenim un veí o veïns de confiança, perquè tenim relació, doncs d'avisar-los que aquests dies no hi haurà ningú a casa, per tant, si escolteu alguna cosa que pugui ser sospitosa, que sabeu que no hi ha ningú, vull dir que poden estar pendents. També, vull dir, fer aquesta mena de xarxa també és important?
1: És molt important. La participació ciutadana nosaltres la valorem moltíssim, i si un sap que el seu veí, veïna, no hi serà, i sent soroll, molta vegada, si no ho saps, pots pensar que és el veí que ha fet algun soroll, ha trencat algun, se l'ha caigut algo, ha trencat algo, i no avises. És millor que avisi. És veritat que a vegades hem trobat situacions curioses, no? Que ens han avisat algun veí que hi ha soroll, que el seu sap que està de vacances i que no hi ha ningú, i han arribat i és un fill que viu en un altre lloc, en un indret d'aquí de Catalunya, ha vingut a fer la visita sabent que no estaven els seus pares, per tant, fer un vistazo, no?, que es diu. I s'ha trucat i la situació ha sigut, però no passa res. Però està bé. Nosaltres estem al servei del ciutadà a donar-les aquesta seguretat. Llavors està bé que es truquin, encara que sigui després una falsa alarma, que diuen.
0: Però
1: comprovent, i això és d'agrair. Nosaltres l'única paraula que tenim pel veïnat que es truca és d'agraïment. Gràcies per col·laborar, perquè entre tots fem seguretat.
0: Errors habituals que es cometen quan marxem de vacances, per exemple, i estic pensant molt especialment en les xarxes socials. Anna.
2: Doncs, per exemple, principal error que ens agrada, doncs, que bé, marxo de vacances, no?
0: Lluir, no?
2: Lluir,

0: veure si estem donant tota la informació d'on vivim, no? A més, el número del domicili, me'n vaig de Sant Cugat cap a Nova York i ens fem la foto a la sortida de casa. S'identifica clarament el portal, potser alguna botiga que tenim al costat, doncs els lladres doncs ja saben on vivim. Mira, el portal que queda al costat d'aquest supermercat a Sant Cugat. Ja sabem on anar.
1: Mm. Algun altre error a banda de les xarxes, que és com molt evident?
0: Abans de marxar... Mm. Aquest seria el principal errada, no? Esbrinar-ho, esbombar-ho els quatre vents allà on anem i que marxem de casa, la veritat.
1: Val. Tornem de viatge, ja hem passat les nostres vacances, la mar de bé, tornem i, ostres, detectem que alguna cosa ha passat. Què hem de fer si veiem que la casa ha estat una mica regirada, que hi ha coses...
0: Primer de tot, si arribem i ens trobem que tenim la porta forçada, val, truquem de seguida al 112... Evitem entrar a dintre. Per què? Perquè no sabem si les persones encara estan a l'interior del nostre domicili. Segurament no hi siguin, però no ens hem de posar mai en risc. Hem de trucar al 112 que vingui algun policia a fer les primeres comprovacions. Si efectivament ha entrat algú, doncs el següent pas, doncs quin seria? Doncs seria, doncs, ja fer una valoració de tot el que ens han sostret i quan tinguem el llistat de tot el que ens han sostret, anar a comissaria a denunciar. D'acord? Això seria important. Si, quan la policia arribem al lloc, veiem que els lladres han tocat molts objectes, superfícies on poden haver-hi empremtes, ja els informarem a les víctimes que, sobretot, aquelles superfícies no les toquin, per no corrompre les empremtes tactilars que hi pugui haver-hi. Nosaltres activaríem el que és la policia científica, que són els especialistes en què aniran el més aviat possible, en qüestió, si pot ser el mateix dia, en qüestió d'hores, doncs a posar el que diem, com el que veiem a les pel·lícules, no?
1: Sí.
0: Aquells polvets, tal, perquè així puguem esbrinar si hi ha empremtes dactilars o no. I fem les nostres comprovacions posteriors, ja un cop a comissaria, a veure si aquelles empremtes que hem trobat es corresponen amb alguna persona, amb algun delinqüent que ja tenim fitxat. Però l'important és no entrar al domicili si veiem que ha estat la porta forçada i algú truca al 112, esperar que arribi un patrulla, que faci les primeres comprovacions i aleshores ja, en funció del que es vegi a l'interior del domicili, doncs les víctimes del robatori ja rebrien una instrucció o una altra. Doncs ja podeu recollir-ho tot i quedar-vos aquí, perquè veiem que no hi ha empremtes, no hi ha possibilitat d'empremtes, però sí que feu revisió i un llistat dels objectes sostrets, o, ojo, que aquí pot haver-hi empremtes, preservem aquestes superfícies, no les toqueu, i esperem a que vingui la policia científica.
1: Mm-hmm. Bé, un altre dels indrets on podem tenir algun ensurt, pàrquings, cotxes... És a dir, com que hi haurà molts desplaçaments, segurament, que un d'ells serà a un centre comercial, per exemple, no? També aglomeracions. Els principals perills que ens hi trobarem aquí.
2: Bueno, hi ha un primer també, quan marxem un viatge que sigui junt amb el vehicle, que a vegades s'aturen a les àrees de descans de les autopistes.
1: És que amb el tema del cotxe, això ho farem ara.
2: Ah.
1: Ara parlarem també dels desplaçaments amb cotxe, amb diferents situacions que ens podem trobar. Però dic que estan en el lloc de vacances o sense haver sortit de vacances, però que anem a llocs on hi ha concentració de persones, també de cotxes, per tant, pàrquings amb molts vehicles...
2: Pues de tindre la mateixa cura que tenim aquí quan anem al centre comercial aquí de Sant Cugat. O sigui, sempre s'ha de tindre cura de que quan hi ha molta gent... Pues mirar de que el bolso de la dona que estigui controlada, que no tingui darrere, si l'home també porta bolso, que també ho tingui davant, no porti obert, que sigui molt accessible, perquè s'aprofiten d'això, de que s'apropen i tenen una habilitat molt gran de poder obrir-lo i treure pues, lo que és la cartera o treure el mòbil. El cotxe, han d'evitar obrir el maleter i ficar coses darrere, com són jaquetes o tindre maletes en els pàrquings o al carrer, que la gent vegi que al darrere del maleter n'hi ha objectes que poden haver-hi coses de valor, perquè estan per allà al tanto, estan molt controlant qui va, qui no va, on va la gent a comprar, i llavors el que fan és trencar un vidre i obrir el cotxe i emportar-se el que tinguin darrere. A vegades no té res de valor.

0: però el lladre no ho veu. Veu que has deixat una jaqueta, que tens una maleta i que pensa que pot haver alguna cosa de valor. Hem d'evitar-ho. Davant d'aglomeracions, davant de pàrquings on hi va molta gent, hem d'evitar aquestes circumstàncies.
1: I en aquestes zones, precisament, que poden ser els centres comercials o centres turístics, on hi ha molta afluència de persones, per evitar els furts o els robatoris, de què hem d'estar pendents i alertes?
0: Sempre hem d'intentar tindre una distància vital. Les persones s'han d'apropar molt. Si una persona s'apropa molt a que vol tocar-te o vol... cuidado. Hem de mantenir una distància vital que no s'ha d'apropar a ningú. Si s'apropen, hi ha el perill que t'agafin. Normalment, venen dos persones, a més en zones turístiques, ho tenen molt clar que van per tots els que són turistes, i venen dos persones, un distreu parlant del que sigui, mentre que l'altre t'està robant la cartera. I amb això, pues, pot ser amb una fulla per signatures, per no sé quina col·laboració o ajuda que demanen, mentre que l'altre fa, amb un plano de la ciutat que diu que mira, que estic perdut, on puc anar a veure l'església del poble, i llavors, mentre que l'estàs indicant o no amb el mòbil o amb el plano que tingui a la mà, l'altre t'està traient de la butxaca el mòbil o la cartera. O sigui, qualsevol persona que s'apropi desconeguda a parlar, a dir-te, hem de tindre molta cura, perquè normalment aprofiten per això. Després, al costat del cotxe, pues, poden llançar monedes al terra, però s'ha caigut, o claus, s'ha caigut, no són meves, sí, no, mentre que hi ha una altra que per l'altra part del cotxe t'obre, te treuen el bolso que t'has d'allà, o la cartera, o el que sigui, o el mòbil.
1: És que mira que són coses antigues ja, eh?
0: Sí.
1: Però et fan caure.
2: Sempre sí. Funcionen.
1: Perquè estem tranquils, relaxats, no? És un període de vacances i potser doncs, hem deixat les tensions i és fàcil caure en aquestes trampes. Ara sí que parlem dels desplaçaments i de la seguretat viària. Anem en cotxe. Què és el que hauríem de portar sempre abans d'iniciar el viatge? Pensant en la nostra seguretat, si passés alguna cosa.
2: Doncs un kit de primers auxilis, evidentment, manta tèrmica, petita farmaciola, això sempre s'ha de portar en un vehicle, l'armilla...
1: Antireflectant,
2: sí, sí. Val? És obligatòria, no és que hem de pensar, és que s'ha de portar, és obligatòria portar l'armilla reflectant en cas que haguem d'aturar el vehicle en una situació d'emergència i sortir a la via, ens hem de posar l'armilla reflectant i l'hem de portar dintre de l'habitacle, no es val portar-la darrere del maleter. L'hem de portar en un lloc que asseguts des de dins del vehicle i puguem accedir per posar-nos-la i sortir ja amb l'armilla reflectant posada. D'acord? Això és important. I també, recordem, nova normativa a partir del gener del 2026, la balisa. La balisa també doncs, l'hem de portar en el vehicle. Per si tenim qualsevol emergència, qualsevol avaria, s'ha de senyalitzar el nostre vehicle amb aquesta balisa. Seria potser les tres coses importants a tenir present. I telèfon mòbil carregat. Telèfon mòbil carregat per, si necessitem fer una trucada d'emergència, podem fer-lo també.
1: Uh-huh. En aquesta època, justament, avui comença l'operació sortida. No? La primera part de l'operació sortida. Precisament amb l'operació sortida i la de retorn hauríem de planificar, no? O poder planificar el nostre trajecte per evitar retencions, embussos, problemes. Què aconselleu en aquests casos?
2: Sempre s'aconsella, clar, s'aconsella evitar les principals hores en què es preveu la sortida massiva de tots els conductors. Això què vol dir? Doncs si comença avui a el divendres, doncs a les 3 de la tarda, entre les 3 i les 6 de la tarda, és la zona de més concentració de vehicles. Doncs si, per exemple, anem a la segona residència, que tenim una hora de trajecte, doncs podem esperar a fer-ho després de sopar, per exemple. Retracem la sortida. I ens estalviem, en veritat, ens estalviem temps. Temps i retencions. Es fa una sortida més esglaonada. I per retornar a casa, el mateix. Doncs intentar fer-ho doncs, en hores, o retornem el dia abans, no esperar a retornar l'últim dia, o si ho podem fer-ho doncs, a la primera hora del matí del primer dia laboral, doncs també és una opció. Intentar evitar dins de les nostres possibilitats, exactament, tenim en compte les nostres possibilitats, si tenim una altra opció millor, evitar les hores de major concentració en què es preveu una major circulació de vehicles. En aquest cas, avui, dia de sortida, entre les 3 i les 6 o les 7 de la tarda.
1: I sobretot informar-nos, no, Paco? Perquè ara hi ha molts mitjans per tenir informació de com estan les vies i com està anant l'afluència. Per tant, tenim informació real al moment de quina és la situació.
0: Sí, jo aconsello que escoltin la ràdio, que la ràdio s'informa molt, i vas al vehicle, vas escoltant i te van dient si hi ha un col·lapse, si hi ha hagut un accident, han de buscar alternatives, que això és important. Però si em permet que faci un comentari no tan formal de policia, sinó jo menys informal, és que la gent ha de pensar que agafen vacances, que van a gaudir de les vacances a la família, que s'ho prenguin com el que és per gaudir, que no vagin en estrès, que no vagin patint perquè arribaran mitja hora més tard i que si troben caravana, doncs ja arribaran. El que no pot ser que tinguin estrès, tinguin aquesta sensació de que hem d'arribar ja i comença a fer infraccions per a fer avançaments no adequats, justos, que després venen els accidents i venen el que més vale, com es diu, arribar tard, que no arribar-hi. O sigui, prudència, que encara que nosaltres tindrem molts efectius a les autopistes, a les nostres carreteres de trànsit, de Mossos, que també es demano als ciutadans que s'ho prenguin com el que és, que no és l'estrès de cada dia, que anem a treballar i anem que hem d'arribar perquè hem de fitxar. Van de vacances, que gaudeixen des del primer moment. Des de fer les maletes al sortir, han de gaudir.
1: Sí, senyor. Hi ha una situació que aquesta millor que no ens la trobem. Pot ser que patim un accident o bé presenciem un accident de trànsit. En aquests casos, què és el que hem de fer?
0: Bueno, si patim un accident, hem d'entendre la frialtat de veure la nostra situació, de com ha quedat el vehicle. No per sortir corrents, sutes pots provocar que t'atropellin, depèn on sigui, la via que estigui, si és a l'autopista o si és una via ràpida. Tindre les mesures que ha dit l'Anna, de posar l'armilla antireflectant, posar també la balissa, intentar avisar els altres perquè no es produeixin més accidents contra el teu vehicle. I a partir d'aquí, trucar al 112 perquè puguin vindre el servei d'emergències, que són els que estan habilitats per posar mesures més de seguretat perquè no hi hagi més accidents, i els metges, l'ambulància, perquè atendre si hi ha algun accidentat.
1: Abans avançaves un tema que té a veure si fem un desplaçament una mica més llarg, no? Ens haurem de parar en una àrea de servei, haurem de descansar, ens haurem de prendre un cafè...
0: Sí.
1: Què hem de tenir cura en aquestes situacions?
0: Normalment, clar, quan fent això i anem a viatge llarg, doncs portem les maletes i tot el maleter, i hi ha coses que millor de valor que estan allà. Doncs si anem a fer això, que puguin veure el vehicle on estan, sinó que estigui en el pàrquing que passa la gent i es veu molt, que no estigui molt arraconat, perquè en aquestes situacions ens hem trobat que han robat a vehicles. Per això també tenim un dispositiu especial amb aquestes àrees de descans per intentar evitar-ho, tant de persones uniformades, Mossos d'Esquadra uniformades, com no uniformades, per intentar evitar-ho. Però així són moltes àrees de descans, són moltes zones de pàrquing, i llavors no sé si poden arribar a tot arreu, i a millor estar en un lloc que hem xampat algú, l'han portat a la comissaria detingut, i en aquest moment no queda ningú cap mosso allà. L'altra cosa, el ciutadà ha de col·laborar també en intentar evitar, perquè a vegades el que fem, bueno, ara anem aquí a fer el cafè, va, obre el maleter, deixa no sé quines coses, i està ensenyant que tens coses al maleter, i hi ha persones que a millor no són bones, a millor són dolentes, es dediquen a això. Llavors hem d'entendre, cuidado amb això, cuidado en obrir el maleter, cuidado en deixar les coses al maleter, i el cotxe el més visible possible de la cafeteria.
1: Doncs no sé si ens ha quedat alguna cosa pendent per remarcar. Si no, en qualsevol cas, el millor dels consells és el que deia el Paco abans, que la gent s'ho prengui amb calma, que vagi relaxada, que entengui que està de vacances i que no per córrer més s'arriba abans, no?
0: Exacte.
2: Exacte, i tant.
1: Anna i Paco, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Que vagi molt bé i bona Pasqua.
0: Igualment.
2: Igualment. Bon dia.

0: La nostra convidada d'avui ha dedicat tota la seva vida al mercat i al servei dels seus clients. Parlem de la Imma, propietària de Polleries Imma, del mercat de Torreblanca de Sant Cugat, un negoci familiar amb més de 60 anys d'història. A punt de jubilar-se a finals d'aquest 2025, la Imma ens visita per repassar una trajectòria plena de treball, tradició i passió pel comerç local. Imma, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Per començar, anem al principi de tot, perquè tot comença amb els teus pares, la Conxita i el Joan.
1: Sí, efectivament. La meva mare, bueno, treballava en una parada al mercat i llavors la mestressa li va dir: escolta, Conxita, tu no et quedaries la parada aquesta per portar-la tu? I ella, bueno, li va fer gràcia i llavors li va dir a la seva sogra: mira, que sí, nena, sí, agafa la parada, que tu ja veuràs com tiraràs endavant i sortiràs bé. I la veritat és que, bueno, d'aquí hem sortit el meu germà, jo, i tots hem estat en el ram de la polleria.
0: Mm. La vostra família, però, està molt vinculada al comerç de proximitat, al comerç de la ciutat, i no només per part dels pares, no?
1: Pues bueno, per part de pare com per part de mare, tots tenen negoci per Sant Cugat. O sigui,
0: estem parlant d'aquí, perquè la gent ens entengui.
1: Bueno, la Charcuteria Grau, la Bolera, el Ramon en pas descansi era cosí germà meu. Llavors, per part de la meva mare, teníem que eren de Cal Floretes, que tenien... El tiet de la meva mare tenia, bueno, làmperes, bombilles, era electricista, diguéssim. Mm-hmm. El meu avi tenia una floristeria a Valldoreix, Cal Floretes, i bueno, tots hem seguit el comerç de Sant Cugat.
0: Han passat més de 60 anys des que es va obrir la primera polleria. Tu què recordes d'aquells primers anys, quan encara eres petita, ajudaves a casa? Com eren aquells temps?
1: Bueno, eren d'usos, perquè bueno, la meva mare estava al mercat, el meu pare l'ajudava, però a part ell tenia la seva feina, que era transportista, o sigui, portava la carn des del matadero al mercat, però això era a part de la polleria. I jo sempre li deia a la meva mare, amb 8 o 9 anys, li deia: no, no, mama, que jo vull anar al mercat, eh? A mi desperta'm d'hora, per això, perquè jo no vull anar tard, perquè si no les clientes em diuen: ai, quina nena més maca, no? I això em feia molta ràbia.
0: Sí, per què?
1: Bueno, perquè, no sé, jo volia treballar i estar allà, però que ningú en digués res.
0: I quins consells us donaven els pares ja en aquell moment, quan vosaltres ja també us voleu implicar, no?, ajudar i fer cosetes?
1: Bueno, pues, molta paciència, tractar molt bé el client, tindre el gènere sempre fresc, i sobretot sempre al client, pues, oferir-li de tot el que ells demanessin.
0: Mm-hmm. Tu i el teu germà compaginàveu, doncs, els estudis amb l'aprenentatge de l'ofici. Què us agradava més, anar a classe o estar a la botiga?
1: Bueno, de fet, mira, jo vaig sortir de l'esqueta amb 13 anys i ja no em vaig ni plantejar estudiar, o sigui, me'n vaig anar al mercat. Perquè el que volia era guanyar diners i volia treballar i m'agradava el mercat. En canvi, bueno, el meu germà sí que va estudiar al Leonardo.
0: Mhm. I si no t'haguessis dedicat al negoci familiar, què t'hauria agradat ser professionalment?
1: Bueno, doncs vaig estudiar un curs de perruqueria. Però, bueno, veus, tot tractat amb clientela, vull dir, o al públic.
0: I per què? No ho vas ni intentar?
1: Sí, vaig fer un curset a Barcelona i m'agradava, també, però, bueno, al final no podia compaginar-ho tot. Perquè estar a la parada, doncs, clar, tens que aixecar d'hora i t'implica moltes hores, també. Però, sí. Bueno, vaig treure'm el títol, de perruquera.
0: O sigui, que podries exercir, si volguessis.
1: Sí, tindria que reciclar una mica,
0: L'any 1987, tu i el teu marit, l'Alonso, vau decidir obrir una nova botiga al mercat de Torreblanca.
1: Uh-huh.
0: Què és el que us va empènyer a fer aquest pas?
1: Bueno, de fet, com era un mercat nou i nosaltres érem joves realment, jo tenia 24 anys, i vam pensar, pues, que era com, bueno, una sortida per nosaltres, per fer-nos més grans, perquè la meva mare va dir: no, no, jo ja en tinc prou aquí i tal, si vols, feu vosaltres i jo us ajudaré amb el que pugui, però vosaltres feu vosaltres sols. I llavors pues, bueno, ens vam liar la manta al cap i bueno, allà vam començar tota la trajectòria nostra.
0: Va ser complicat començar pel vostre compte, encara que tinguéssiu el suport de casa, no?
1: Va ser molt complicat. O sigui, van ser uns anys bastant durs, amb préstams, amb diners. Vull dir, tot va costar molt. Per això dius, ostres, t'ha costat un esforç d'arribar on estàs i bueno, és un agraïment que t'agraeixin el que has fet durant 50 anys.
0: Tu parlaves abans de l'edat que tenies quan ja estaves amb el teu marit, però clar, estaves tan dedicada a la botiga que jo no sé si tenies temps per gaudir, per disfrutar, per sortir.
1: La veritat és que pues no gaire, perquè entre que volíem fer coses noves, o sigui, el mercat ja obria dos o tres tardes. Tenia la meva filla, que tenia 2 anys. O sigui, era com... Et passava el dia i era com... No he fet... O sigui, res només que treballar. Llavors era, bueno, pues anar treballant. Només fèiem que treballar. O sigui, el diumenge estaves a casa com una platanamenta que tenies a sobre, però bueno...
0: Del cansament, no?
1: Sí, sí, sí.
0: A Pollaries Imma sempre heu destacat pel vostre tracte proper, la qualitat del producte, abans ens ho comentaves. Quin creus que és el secret per mantenir la confiança dels clients durant tants anys? Perquè hem parlat de més de 60 anys.
1: Bueno, jo crec que és la qualitat és un factor primordial perquè la gent el que vol quan ve al mercat és una qualitat. I el tractar amb el client, perquè jo sempre dic que tractar de tu a tu pues és com, no sé, més proper. A vegades hi ha clientes que t'expliquen problemes. Som com una mica de psicòlegs al mercat. És maco, per això, vull dir.
0: I heu aconseguit, suposo que al llarg de tots aquests anys, fidelitzar la vostra clientela, no?
1: Pues sí, la veritat és que bueno, jo tinc clientes des del mercat Pere Sant que venien i venen ara els seus fills, i ara els nets pues, ja tenen 20 anys, o sigui que... I diuen, es que m'acuerdo, Inma, cuando venía con mi yaya aquí a comprar. Vull dir que és molt maco quan et diuen això, no? És gratificant.
0: És una satisfacció personal, no?
1: Sí, la veritat és que sí.
0: El teu marit, l'Alonso, va crear un obrador també per poder elaborar productes de manera més artesanal. Això què va suposar pel negoci també per vosaltres com a família? Perquè suposava doncs, obrir una via més de treball, de dedicació, no?
1: Sí, bueno, perquè volíem fer alguna cosa que no tingués ningú. Llavors fèiem nosaltres les croquetes, els canalons, la pilota pel caldo... Bueno, fèiem com uns 20 productes a l'obrador cada dia.
0: Déu-n'hi-do.
1: Diferents.
0: Croquetes, hamburgueses... Tot això s'ha convertit pràcticament en un clàssic. Teniu algun producte estrella que tingui alguna història especial al darrere de tot això que vosaltres creeu en l'obrador?
1: Bueno, els canalons va ser com els feia la meva mare a casa. O sigui, que abans només feien canalons per Nadal. Llavors ens vam dir, bueno, pues agafem la recepta de la meva mare i la vam portar pues, a terme a la parada. Però bueno, seguim fent rostit a la cassola, amb xup-xup, d'unes 3 hores de cocció, i els canalons i la pilota del caldo és l'estrella nostra.
0: Déu-n'hi-do, doncs ara s'acosta, no?, l'època?
1: Sí, sí.
0: Teniu un extra, un afegit a aquests dies, ja preparant coses per Nadal?
1: Bueno, sí, anem fent cosetes, però clar, són coses que tens que fer al moment. O sigui, quan s'apropa Nadal treballes mañana, tarde y noche, per tindre-ho tot fresc.
0: I escolta, Imma, com ha canviat el dia a dia d'una parada de mercat des dels anys 80 fins ara? O sigui, des de que tu vas començar fins ara... El dia a dia és molt diferent?
1: És molt diferent perquè avui en dia es ven molt elaborat. quan abans l'any 87, o sigui, pechuga, muslo, pollo, conejo i para de comptar, i pavo. I ara doncs, tenim un munt d'articles elaborats per nosaltres i després que comprem a part. O sigui, tenim caldo fet, tenim patates d'Olot, tenim el magret d'Anna, que ara es ven molt també. Molts articles que abans era impensable.
0: Ja, i si els mercats o la parada en el seu dia a dia ha canviat, com ha canviat la clientela? S'ha tornat més exigent, necessita que se li faci absolutament tot perquè quan arribi a casa no hagi de preparar res. Què et demanen?
1: Bueno, la veritat és que sí, que tothom vol arribar a casa i o guardar-ho o congelar-ho o... i nosaltres intentem de fer-ho el més fàcil possible per quan arribin a casa tindrà-ho de la millor manera possible per no tindre molta feina. Llavors, tampoc ens costa res, eh? És un... fer-ho d'una manera o d'una altra, vull dir, tampoc no et porta i dones un servei més exclusiu a la gent.
0: Mm. Quan la Imma ja no hi sigui a la parada, qui es queda?
1: Bueno, es queda el Joan, que té el mateix tarannà que jo i ho ha viscut des de petit també a casa.
0: Mm-hmm. De fet, vau compartir, quan estàveu aquí al Mercat de Sant Pere, en la parada que teníeu a l'entrada a la dreta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: En aquella parada estàveu tots dos.
1: En aquella parada, després vam agafar una altra cerdanyola, vam estar bastants anys junts. Llavors vam agafar una cerdanyola i ell sempre ha estat com al meu costat, vull dir, sempre hem estat els dos. I sempre hem anat a una. I ara doncs, la situació doncs, ha vingut així, que ell, jo em volia jubilar i ell encara és jove, i llavors doncs, diu, bueno, doncs, segueixo jo amb tota la parada del mercat.
0: Perquè així com tu et vas implicar en el negoci familiar quan eres joveneta, els teus fills, en tens dos, ningú no s'ha volgut implicar en el negoci familiar?
1: La veritat és que no. Jo no sé si és perquè m'han vist treballar tant i perdre'm coses que ells han fet que no he pogut estar en el seu moment. I, bueno, la meva filla és dissenyadora gràfica, que també treballa a hores, i el meu fill és, està a la Generalitat, al Departament d'Educació, que és professor, vull dir, i està... O sigui, cap dels dos s'han volgut dedicar al... Que els dos servien, eh? Però...
0: Ho han provat?
1: Sí, de fet, els Nadals han pringat allà amb mi i saben el que és, sí, sí.
0: Mm. Sant Cugat ha crescut molt des d'aquells inicis, no?, de la Imma a la Pulleria. Com ha influït aquest creixement en el comerç local i en la relació amb aquests clients? Gent que ha arribat a Sant Cugat, que venia d'altres municipis, molta gent de Barcelona... Com heu portat tot això?
1: Bueno, la veritat és que sí que molta gent que ha vingut al Mercat Torreblanca venia de fora, vivia a Mirassol, vivia a Valdoreig, i al tindre l'aparcament que tenim a Torreblanca, que és aparcar a la porta, llavors molta gent va vindre allà. D'aquest també vam fer el servei a domicili, que era dels pocs mercats que fèiem servei a domicili, nosaltres personalment, però bueno, les fruiteries... Tothom feia molt servei a domicili per això, perquè la gent va vindre a viure a Valldoreix, Mirassol, i allà en aquell moment no hi havia res. I llavors vam fer un servei a domicili que els va anar molt bé, i a nosaltres també, evidentment.
0: Mm-hmm. Si haguessis de valorar els mercats de Sant Cugat, creus que, si fóssim un doctor, diríem que té un bon estat de salut o són millorables?
1: Home, està molt bé, eh? Vull dir, tant tots el que hi ha obert, ens estem adequant a les noves tecnologies de tot, de botiga online, i tots els mercats... O sigui, Torreblanca és com un mercat de referència per la trajectòria que té de 38 anys, 37, perdó. Però tots els altres, jo crec que estan molt bé, tots. O sigui... Cada un està ubicat en una zona estratègica.
0: I diries que el Sant Cugatenc és un client de mercat?
1: Sí, a la gent li agrada vindre al mercat, eh? O sigui, perquè només tens que veure que quan vols alguna cosa de qualitat, on vas? al mercat. Per què? Perquè t'ofereixen, et diuen, doncs mira, porta't això, porta't l'altre, fes-ho així. El tracte de com fer les coses o com guardar-les o... Jo crec que és un valor afegit que té els mercats del tu a tu.
0: Ho hem comentat al principi de l'entrevista. Sabem que a finals d'aquest 2025 arriba la jubilació. Com afrontes, Imma, aquest moment?
1: Bueno, ara que se m'està apropant una mica així... Tinc una mica de pena, no? Però, bueno, jo crec que més d'un dia aniré al mercat a ajudar el meu germà perquè ell també necessitarà, perquè la infraestructura és bastant gran ara i per una persona sola, o sigui, és difícil, no? Però, bueno, tinc moltes coses a fer, eh? Pendentes per fer que...
0: Què tens pensat per aquesta nova etapa?
1: Bueno, primer de tot és arreglar la meva casa, que fa 1000 anys que tinc papers i papers i papers. Llavors, pues, fer ball, o sigui, fer pilates, que feia i havia deixat de fer per la feina. Bueno, tot el que se m'apropi, jo crec que ho faré, eh?
0: Diu el teu estat de WhatsApp, vive la vida solo hay una.
1: Pues la veritat és aquesta, que només hi ha una. I quan passa... Per desgràcia, jo vaig tindre la meva filla molt malalta i des d'aquell moment vaig dir hay que vivir el momento. I quan passen les coses, passen i passen per algú. Llavors, es té que viure la vida.
0: I això és el que vols fer a partir d'ara, quan et jubilis?
1: I tant.
0: Mm. Què t'agradaria que perdurés de Pulleries, Imma, quan ja no hi siguis en el dia a dia, darrere del taulell, encara que hi sigui el Joan?
1: Bueno, que tot segueixi més o menys igual, sigui el tracte amb el client, el producte... Tot això l'inculquem bastant al meu germà, que ho faci tot igual com fins ara ho hem fet. I jo crec que ho està portant a terme, eh?
0: Mm. Sí. Li voldries donar algun consell, no al Joan, que sabem que té molta experiència, però sí als joves que es vulguin dedicar al comerç i al tracte amb el client?
1: Bueno, dir-los que és una feina molt... És esclau, però a més molt gratificant, perquè... No són clients, sinó al final ja són com amics, perquè tens unes converses que dius, ostres, és que és més que un client, perquè un client hi ha una distància, però ja amb tants anys és com un amic. Llavors, algú que tinguis un problema, segur que hi ha algú que et pot ajudar a treure'l.
0: Mm. I anècdotes, segur que en tens un grapat, sí?
1: Sí.
0: Alguna divertida que vulguis compartir?
1: Bueno, com jo sempre així soc així, parlo amb tothom i tal, i ve, hi havia un senyor, i venia i sempre, ai, tal, sempre estava amb mi, tal, i un dia em diu, ai, vols que et convidi a un tallat? I jo, com soc molt cafetera, li dic, ai, vale, sí, diu, ah, bueno, doncs pues anem al bar. I jo, no, jo no, és que no puc sortir de la parada, si vols un tallat me'l portes aquí perquè no vull, no... O sigui, volia algú més que no un cafè, el senyor, no?
0: Ah!
1: Llavors era com... Clar, com jo era molt així, tirada endavant, però a darrere el mostrador, eh? Després ja...
0: Et va salvar,
1: sí,
0: el mostrador.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs, Imma, esperem que tot vagi molt bé, que puguis gaudir d'aquesta nova etapa. Que hi ha moltes coses per fer encara i que segur que l'aprofitaràs.
1: Pues sí, esperem que sí i, bueno, ens veurem pel carrer, ens saludarem, parlarem i tot seguirà superbé, ja ho veurem.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al llibre Poesia per al nostre temps. La seva autora és Anna Rossell, està editat per Inverso i, a més, fa poc s'ha traduït al castellà. En aquest poemari, Rossell presenta als lectors la part més fosca del món, la més lletja, ara ho desgranem tot plegat, però ella diu que no ho fa amb la intenció d'integrar-la, sinó de superar-la. Anem a descobrir de quina manera. Anna Rossell, benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
3: Hola, Laura, molt bé. Gràcies per la invitació, eh?
2: A vostè, per acceptar-la i per ser avui amb nosaltres. Expliqui'm això de la part més fosca, més lletja del món, com la podem superar i per què és important que l'ensenyem, que l'expliquem?
3: Mira, és important perquè és un deure moral, d'entrada és un deure moral, però diguéssim que a banda d'això, doncs parlar de les coses que no ens agraden serveix per a molt, per vessants diferents de la nostra, diguéssim, de la manifestació poètica. Una és la poesia és, com tanta literatura, doncs és comunicació. I la comunicació serveix per moltes coses, és a dir, per posar de relleu, mostrar allò que no a tothom se li dona a veure, sinó que ajudes a destapar coses perquè la gent se'n conscienciï, com vosaltres feu, els periodistes, no? És una mica això, també. I d'altra banda, serveix a la persona que escriu per descarregar, per com una mena de catarsi, que ara ho dèiem, no? Mm-hmm. És a dir, no és però només, no s'esgota amb la catarsi, o sigui, la meva intenció, i suposo que la majoria de la gent que escriu en aquest sentit i que desvetlla notícies lletges, doncs volen, doncs, això, comunicar-ho per conscienciar, per ajudar a reunir més, com en diria, les sensibilitats en una direcció precisament que ajudin a superar-ho. Perquè quanta més gent ho sapiguem, a veure, amb una mica d'optimisme, evidentment, perquè tal com van les coses no sembla pas, i no és només una qüestió de darrera hora, és de ja fa molts anys, no sembla pas que sigui fàcil superar les desfetes que estem veient davant nostres ulls, no? Llavors, és difícil, però no perds mai l'esperança i tens el deure de, jo ho percebo d'aquesta manera, tens el deure de fer alguna cosa que serveixi o que pugui potser servir.
2: De fet, el títol d'aquest poemari ja ens dona algunes pistes, no? Poesia per al nostre temps, el moment on vostè ens vol portar o del qual vol que siguem conscients, que és l'ara o també una mica a finals del segle XX, actualitat, no? Podríem dir.
3: Sí. Sí, perquè bé, és una mica al llarg de la meva vida jo sempre he tingut bastant en compte, no ho sé, potser és una qüestió de psicoanàlisi, no? Però jo, diguem, també pel fet que sóc filòloga alemanya, he tingut molt present doncs el genocidi jueu, de gitanos, de gent que tenien... No són, sempre s'esmenta el genocidi jueu, i no és només el jueu. També els nazis van matar molts gitanos, molta gent homosexual, molta gent d'ideologia política diversa, ja no vull dir oposició pura i dura, sinó tot el que no fos nazi era enemic, i per tant, doncs, republicans espanyols, és a dir, una quantitat de gent que no estava, és a dir, gent que, com diríem, que ara ni diem d'altres habilitats, això, és a dir, gent que no tenia el cos bé o que no tenia la ment bé. Llavors, tota aquesta gent se la va carregar el nacionalsocialisme d'una manera despietada i sense... Clar, va fer una indústria de la mort. És a dir, no era la mort de les guerres, que ja és prou greu, vull dir que no li vull treure plom en el que també són altres desastres, no? però una indústria planificada de la mort, això és difícil de tornar a veure, i espero que ho sigui, perquè, és clar, tal com van les votacions, a vegades dius, bueno, i encara viuen alguns supervivents d'aquell genocidi, i ja la gent, els joves, sobretot, sembla que es deixen entabanar i tornen a votar extremes dretes. No ho sé. Bueno, és a dir, que jo he tingut molt en compte aquesta sensibilitat de, per conscienciar els estudiants, perquè jo he estat professora a la universitat molts anys i he tingut estudiants joves que ja no havien viscut aquests desastres i que potser a l'escola tampoc els havien ensenyat. Més que el potser el posaria ja, el trauria, perquè em sembla que no sabien ni del franquisme. Llavors, que és a casa, era a casa seva. Llavors, és clar, jo em veia, doncs, obligada, i m'agradava de treballar aquests temes amb els estudiants. I llavors feia un programa una mica dedicat a aquesta cosa.
2: Per tant, sí, d'alguna manera podem dir que aquest poemari, Poesia per al nostre temps, neix una mica del dolor que han provocat, sí, o que han generat aquests temps, o que generen aquests temps també, sí, actuals?
3: Sí. Sí, sí, sí. Sí, coses que a mi també m'han impressionat molt. És a dir, el ventall és molt ample, per desgràcia, no? És molt, molt i molt ample, però no és només, no es tracta, no és de la poesia d'Auschwitz, que jo he fet també un llibre de poemes sobre, monogràfic sobre Auschwitz. I, però a part d'això, en aquest Poesia per al nostre temps ja no conté els poemes d'Auschwitz, perquè ja tinc un altre llibre dedicat a això. Però, clar, també els tinc en compte, perquè el dolor, doncs, prové, per a mi arranca en la meva vida, sense que ho hagués viscut, perquè jo vaig néixer més tard, però tot i això, clar, la meva formació, doncs, ho ha marcat, sí, sí.
2: A vegades potser ens pensem que l'art només ens mostra, qualsevol tipus d'art, la part més bonica, no?, del món. O que és,
3: però això ja fa molts anys que està superat, eh?
2: Però això ho hem de trencar, potser,
3: sí,
2: no?
3: Sí, s'ha de trencar. Si vols conèixer el món, ho has de fer, perquè el món sencer, doncs, és lo bonic i lo lleig, i l'estètica de la lletjó, com us deia, doncs, és una estètica que van fer servir els naturalistes, que va publicar un estudi sobre l'estètica de la lletjó en Carles Rosenkranz, ja en els anys 30, em sembla que era, no em recordo quin any va ser, no, perdó, 1853, sí, que va publicar l'estètica de la lletjó. Bé, i és clar, i després això ho van assumir, a veure, perquè és clar, fins a llavors semblava que només l'art en general, no només les lletres artístiques, sinó també l'art en general, s'havia de remetre a lo bell, a lo bonic. I és clar, i amb això s'hi va trencar. I Adorno també ho va dir, en el de l'escola de Frankfurt, això ho hem de trencar. Llavors, el mateix Brecht, que va començar a escriure ja en els anys 30, no?, i abans, deia, no són tiempos para la lírica. Bueno, ara ho dic en espanyol perquè recordo una traducció espanyola dels seus Keine Zeit für Lyrik, no?, deia, és a dir, però això ja fa molts anys que ho han superat. No sé, per parlar en Gottfried Benn, per exemple, que és un poeta alemany molt reconegut, la Maria Luisa Kani, moments. Després les poetes que esclaten amb la poetes de la emigració, que van ser perseguides pels nazis, aquestes també van trencar, evidentment. La Maria Mercè Marçal, per parlar d'algú d'aquí a casa, que va dir ja mai més, escric amb rima, no?, o alguna cosa així, no recordo com ho va dir més bonic, però ho va dir d'alguna manera, molt contundentment. La Ingeborg Bachmann, jo què sé, hi ha tants caps pensants i diguéssim, i escriptors de qualitat que van trencar amb això. I quan parlo de Brecht, Keine Zeit für Lyrik, no és temps per la lírica, es referia una mica a la idea aquella de que va dir que va dir primer Adorno, ja no so, com ho va dir, Bueno, ja no es pot escriure lírica després d'Auschwitz, no? Poesia després d'Auschwitz. Mm-hmm. Però és que en aquell moment ell es referia a una lírica justament aquesta, aquesta que remetia sempre a l'únic, no? I llavors, després, en canvi, sí que es va fer una mica amic, no?, de trencar amb aquesta idea. I és lògic.
2: Què li permet a vostè anar a la poesia? Com a canal, com a via? És la paraula exacta, és la imatge que genera? Què li permet?
3: A mi em permet viure. Em permet viure, perquè no només escriure, no només l'escriptura en general permet viure, perquè és importantíssima l'escriptura, tant si la vols publicar com si no, eh? Escriure és un alliberament. És una alliberació. I és veritat que és així. Recordo d'una novel·la d'Anna Segers, que hi té, manté una... que és una transcriptora alemanya perseguida per als nazis i tal. Té una novel·la que va escriure en aquella època que es deia Trànsit, i que vol dir... Bueno, era una novel·la que es basava en el calvari que havien de fer els emigrats, els que fugien del nazisme, i es trobaven a Marsella amb una burocràcia espantosa, amb la mort als talons, i bueno, i llavors ella manté una petita conversa, no me recordo ara amb qui, perquè ja fa molts anys que l'he llegit, que deia que parlava d'algun trauma, no?, amb aquesta persona. Li deia, escrigui sobre això, alliberi-se'n, no? Alliberi-se'n. I una altra novel·la també del Thomas, del Günter Grass, també de l'època de la guerra, que també un altre protagonista parla amb un capellà que també li diu alliberi-se'n. Són aquestes mateixes paraules. Ara recordo aquests dos exemples, però n'hi ha molts de gent que se n'adona que l'escriptura és tot una manera per sobreviure. Ara estic pensant en Van Jorge Semprún, que va escriure un llibre que es diu L'escriptura o la vida, i jo la vaig entendre en aquells moments quan la vaig descobrir fa molts anys, vaig pensar que volia dir o escrius o mores. Mm-hmm. En el seu cas era tot el contrari, perquè el Jorge Semprún va estar pres en un camp de concentració i extermini a Buchenwald, com a un noi molt jove, llavors tenia 18-19 anys, clar, era comunista el tio, i llavors doncs, quan va sortir d'aquest camp, quan el van alliberar, doncs deia, va escriure això, l'escriptura o la vida. I després, quan vaig llegir el llibre, me'n vaig adonar que en el seu cas deia el contrari. Perquè també pot passar que quan tu recordes, que els hi va passar a molts alliberats dels camps d'extermini, era, si escric sobre això ho torno a reviure i no ho suporto. És a dir, que hi ha les dues vivències. Mm. Aquesta que diu escriure per en els cas dels caps d'extermini eren donar-ne constància, perquè la majoria ens deien ho escriurem i no s'ho creurà ningú. Mm. No s'ho creurà ningú. I va passar.
2: Normal.
3: I va passar. Però després estava aquesta altra vivència. Si ho torno a escriure, si ho escric, me n'alliberaré i en donaré testimoni, són dues vessants molt diferents, però les dues positives, i després aquesta altra. És que si ho escric, ho tornaré a viure i no ho podré suportar. Mm?
2: Nosaltres avui ens alliberarem, si li sembla bé, amb el seu poemari, i si li ve de gust, m'agradaria que acabéssim aquesta conversa,
3: sí.
2: Si pot recitar-nos algun dels poemes que hi ha per a poesia per al nostre temps.
3: Bueno, a veure, n'hi ha una que diu... Ja se senten els passos al replà. Venen de la nit sense remor. Porten papers i fred. Davant la llei hi ha un llindar. Tinc un ocell al pit i el meu nadó a la ment. Ja arriben de la nit, he sentit els passos al replà. La llei és el llindar. Tinc un ocell al pit i el meu nadó a la mà. Han sortit de la nit, he sentit els seus passos al replà. He vist la llei amb els papers i el fred. Hi ha una finestra al fons del passadís. La finestra té un llindar per travessar. No hi arriba la llei. L'aire és de glaç. Tinc el meu nadó al pit i un ocell a la mà.
2: És un tastet de poesia per al nostre temps, el poemari d'Anna Rossell, que ella mateixa ha traduït al castellà fa molt poc. Anna, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Enhorabona.
3: Gràcies a vosaltres. Gràcies per la feina que feu.
0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Una curiositat fascinant sobre el calendari és que al llarg de la història les societats han lluitat.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Un divendres més tornem a rebre l'Isdai Miabreu per continuar coneixent noves històries de persones nouvingudes a la ciutat. Avui ens visita, amb el cor a la mà, la Gènesis, amb una de les històries segurament més crues que pot viure la migració, i és l'abandonament dels fills per obrir-los camí després amb el temps. L'Isdaimi, com estàs?
1: Molt bé, si es podria dir això, perquè estic una mica engripada, però bé, crec que és normal.
0: T'has de cuidar.
1: Sí.
0: T'has de cuidar una mica. Sí. Com sempre, li preguntem a l'Isdaimi, per començar, com ha conegut a la convidada d'avui. Explica'ns una mica la història del vostre...
1: Sí, la Gènesi és equatoriana. Fa molts anys que viu aquí a Catalunya. La vaig conèixer fa un parell de mesos, només, en un curs de català, com sempre que és el meu àmbit de
0: recerca, no?
1: De recerca de la gent. I quan ella em va explicar la seva història, pot ser que ella, com és jove, no es va adonar de tot el que hi ha darrere d'aquesta història. I és que... és des del punt de vista que aquesta història és diferent de les altres que hem explicat aquí amb el cor a la mà. Perquè sempre han vingut gent que han decidit o van decidir en un moment determinat de la seva vida marxar del seu país. Però marxen amb els seus fills, amb una part de la seva família. Però el cas de la Gènesis és el cas de moltes mares que decideixen marxar del seu país i deixen enrere els seus fills. I clar, amb la il·lusió de que en algun moment, al futur, es podran retrobar, es podran reagrupar amb ells.
0: Però la Gènesis no és mare.
1: La Gènesis és filla.
0: És la filla, és l'altra part de la història.
1: És l'altra part de la història. Per això em semblava que era molt interessant que ella s'expliquessi això avui amb el cor a la mà.
0: Mm-hmm. Gènesis, anem a l'origen de tot. Anem al teu país. Parla'ns una mica d'on ets, de quina part de l'Equador...
2: Bé, jo sóc la Gènesis, bon dia. Jo sóc de l'Equador, concretament de Guayaquil, un poble que està a 2 hores, per dir-ho així. El meu poble és petit, és pobre, per dir-ho així. No sé què més dir.
0: Tu estaves vivint allà amb la teva família?
2: Sí, jo estava vivint allà amb la meva mare, amb la meva àvia, els meus germans, perquè són 4... I, de cop i volta, no sé, la meva mare l'any 2000 va decidir que volia venir aquí, a Espanya, juntament amb la meva tieta. I, ens vam quedar així perquè jo tenia 7 anys, el meu germà més petit tenia 4, i, el meu germà tenia 10, i l'altre, el més gran, doncs, tenia 12. I clar, va ser com una mica fort, no?, perquè no tenies aquella edat que la teva mare marxés a Espanya. Jo no sabia que era Espanya, jo pensava que era un poble pues, del costat, una ciutat del costat, no? I vam dir, pues vale. Però ja després quan ens va explicar que pues, agafava un avió i tot això, que potser no ens veuríem pues, anys, perquè clar, abans no venies amb papers. Venies aquí, treballaves, havies de buscar algú que et faci la residència i després pues, viatjar. I jo crec que vaig estar com 2 anys... o 2 i mig, que no vam veure la meva mare.
0: I com era la vostra vida allà? Quan la teva mare marxa...
2: Nosaltres es vam quedar amb la meva àvia, que jo crec que... la meva mare també va decidir marxar perquè estàvem en bones mans, perquè la meva àvia pues, sempre, des de petits, és la que ens va criar, perquè la meva mare pues, es dedicava a treballar, perquè no ens faltés res a nosaltres. I la meva àvia tenia cura de nosaltres. I fins que vam venir aquí, fins als 16 que tenia jo, la meva àvia va tenir cura de nosaltres tota una vida.
0: Mare meva. Anàveu a escola vosaltres?
2: Sí, nosaltres anàvem a l'escola, des de petits a l'escola, i bueno, per això que l'esforç que ha fet la meva mare, no?, per donar-nos un estudi, una millor vida, pues, avui dia pues, ha recollit fruit dels seus fills.
0: De l'esforç.
1: I coneixia algú, la teva mare, aquí a Catalunya? Per què va decidir...?
2: No, o sigui, va ser una amiga que vivia en el barri, que va venir aquí abans del 2000, i no sé, li va dir a la meva tieta, pues, ¿por qué no os venís aquí? I la meva tieta va dir, no, em fa por. I no sé, em van dir, pues anem, i aquesta amiga la va portar, com qui diu, no? li va deixar diners per fer el passaport i portar diner efectiu, que abans sorties del país amb passaport i diners, i ja està. I van venir aquí i bueno, ella els hi va donar allotjament. I després, pues, la meva mare, la meva tieta, van treballar en cases de fixes, de dilluns a diumenge, per dir-ho així. Només sortien el diumenge a la tarda i van estar així un temps fins que aquestes mateixes famílies, pues, els hi van fer el contracte de treball per poder fer la residència, per poder legalitzar-se.
1: Fixa era com una empleada domèstica, no?
2: Sí,
1: com
2: sí, que... sí, amb una casa de dilluns a diumenge. Només sortien el diumenge a la tarda.
0: Sí, interines.
2: És no? Que abans la meva mare i la meva tieta explicaven que això era com el treball top d'aquí, que molta gent venia a treballar d'això, fins que després tenien els papers i ja pues, anaven fent camí, per dir-ho així.
0: Com us comunicàveu amb la vostra mare? Us trucava? Us enviava cartes? Quines notícies rebíeu d'ella?
2: Clar, al principi, quan la meva mare, pues, no sé, nosaltres no teníem telèfon fixe, perquè eren pobres, per dir-ho així, no teníem fixe, i la veïna que estava aquí sí que el deia, escolta, que ha arribat i està bé. I la mare ens trucava un cop al mes, o quan algú anava, algun conegut, pues ens enviava cartes, i nosaltres cartes amb ella, que la meva mare encara els té. Perquè fa molta gràcia, no?, que li enviàvem, mama, te quiero, ven pronto, que vemos el avión y no te vemos. Claro, veiem l'avió passar i era com, mama, era sí. Així.
1: Clar. I quines coses contava la teva mare?
2: Bueno, la meva mare, jo crec que va ser com una època com dura, perquè, clar, deixar els seus 4 fills... Però també va ser com una època bonica, no? Tot i que pues, estava lluny de casa i treballava de dilluns a diumenge, però els diumenges hi havia a Barcelona com la plaça Catalunya, que anava tota la gent migrant a cantar, o sigui, peruans, equatorians, bolivians, anaven a la plaça Catalunya, allà on estaven les palomes, i allà pues, es posaven a cantar, i era com, no sé, era com un petit racó del país, no? Era com, estic a casa, estic fora, però estic a casa amb aquesta gent. I ella ens contava meravelles de que anava al Mare Magno i agafava aquest vaixell, com, no sé com...
1: Les golondrines,
2: anaven a passejar, i contava meravelles, que a ella li agradava molt. Clar, en aquella època no existia telèfon ni res, ens enviaven fotos, i la meva avia té encara com 10 o 15 àlbums de fotos.
1: I quants temps va passar que van poder retrobar-se amb ella?
2: La meva mare, als 3 anys o 2 anys i mig, vull dir que va anar a l'Equador 2 cops abans de portar-nos, i després sí que ens va fer el regrupament a mi i als meus germans, doncs 7 anys.
0: 7 anys. I vau venir tots de cop?
2: Tots de cop, sí.
1: I com van arribar? Com va ser aquesta arribada?
2: Bueno, per mi va ser com tot com nou, no? Com de pel·lícula, que això, jo, ostres, pues un tren, això a les pel·lis, o un bus gegant, això a les pel·lis, no? Era com molt innovadors tot.
0: Perquè vosaltres veniu directament a Barcelona?
2: Sí, directament a Barcelona.
0: Barcelona, clar, una gran ciutat, imagina't.
2: Sí, directament
1: el
2: a Barcelona.
1: El canvi, brutal.
0: Un impacte bestial, no?
2: Clar, arribes a plaça Catalunya i ja simplement veure el Corte Inglés, perquè vam arribar per aquestes èpoques, tot guarnit de Nadal, i era com les pel·lícules, només això.
1: Clar, i penso que després, quan vas passar aquesta primera etapa de novetat, d'il·lusió, et vas plantejar com seria aquest procés d'adaptació, dels estudis, de què faries per construir el teu futur, no?
2: Clar, sí. Nosaltres, jo, per exemple, o sigui, això, no?, de la il·lusió, i després va venir com una mica l'enyorança de jo què faig aquí? Si els meus amics estan allà.
1: I la teva àvia, no?
2: I la meva àvia, que és el meu pilar fonamental, i és com la meva mare, el meu pare, la meva millor amiga, tot. I dic, la meva àvia? Clar, és com al cap d'un mes o així, com dius, vale, jo ja he estat aquí, ja he conegut, he vist la meva mare, ara com que...
0: Però et faltava alguna cosa especial,
2: eh? Em faltava alguna cosa especial, que era la meva àvia, la meva casa. Era com una mica estrany. I, bueno, estudiar, sí que vaig fer una prova de nivell per entrar a l'ESO, perquè, clar, jo al meu país sí que havia acabat ja els estudis obligatoris, però al venir aquí, doncs, pues, és diferent.
0: És diferent, sí.
2: I vaig fer això una prova de nivell i em va dir, doncs, pues, que, bueno, pues, que havia d'anar primero de l'ESO. I vaig dir, una altra vegada primero de l'ESO? Dic, no. I aleshores vam demanar els estudis per convalidar-los. Però com que no m'arribaven els estudis, vaig fer l'escola d'adults aquí a la Casa de Cultura, que ja tenia 18 anys. Imagina't, que vaig estar 2 anys, com qui diu, que no feia res, només a casa i poca cosa.
1: Pegava.
2: Sí. I vaig fer l'escola d'adults aquí a Sant Cugat, els estudis obligatoris.
0: Però quan veniu vosaltres de Barcelona a Sant Cugat? I per què arribeu aquí a Sant Cugat? Perquè a Catalunya haguéssiu pogut anar a qualsevol altre punt. Per què veniu a Sant Cugat?
2: O sigui, la meva família viu a Barcelona, de tota la vida.
0: Sí.
2: I jo, perquè clar, com que jo vaig venir per reagrupació familiar, només tenia la residència fins que jo... O sigui, jo ja deixava de tenir ser menor d'edat i passar a la majoria d'edat, necessitava un contracte de treball per poder estar aquí legalment. I aleshores em van fer un contracte de treball aquí a Sant Cugat.
0: Ah.
2: I per això jo sóc l'única de la meva família que viu aquí a Sant Cugat. I la resta viu a Barcelona. Barcelona, Barcelona.
0: Vaja, molt bé.
2: Sí, potser això no ho sabies.
3: No.
2: Sí, sí.
3: I tens molt d'afecte amb aquest poble.
2: Ui, sí.
3: Em va dir una cosa molt graciosa, i és que l'únic que demano és que no em treguin de Sant Cugat mai, no?
2: Sí, no sé. És que
0: I això, aquesta
2: sí, no
0: atracció
2: sé.
0: Tan forta...
2: És que a mi Sant Cugat m'agrada, no sé, sí. És un poble... no sé, m'agrada perquè el trobo que és tranquil, tinc els meus amics aquí, bueno, que treballo a Barcelona, no? Però no sé, és com casa meva. A Barcelona jo hi vaig els caps de setmana, a dinar, a sopar, però jo haig de venir a Sant Cugat a casa meva a dormir.
3: I vas fer un FP i després la universitat,
2: sí,
3: no?
2: Sí, vaig fer un grau mitjà de farmàcia per a farmàcia, després vaig fer un grau superior d'educació infantil i després a la universitat. Com que tenia nota, dic, bueno, vaig a provar a veure si entro. I tenia nota i vaig entrar de primera opció. I vaig fer la carrera de pedagogia.
0: I què estàs fent ara?
2: I ara estic d'orientadora laboral.
0: Molt
2: Gràcies
0: bé.
2: A la carrera estic fent això.
0: Estàs contenta?
2: Sí, estic contenta. Contenta, però encara he de fer més coses.
0: Quins són els teus projectes?
2: Els meus projectes, ara que tinc la nacionalitat, perquè, clar, això és un altre hàndicap, que jo...
0: Has demanat la nacionalitat?
2: Sí, sí, sí. Vaig demanar la nacionalitat a l'abril i fa una setmana me la van acceptar, que per residència me la donaven. I ara ja estic tramitant per fer la jura a la Constitució i de tenir el document. I ara que tindré, doncs, viatjar a Nova York.
3: I el català, per quin motiu has tingut que destacar?
2: Clar, i el català perquè com que vaig fer a l'escola d'adults, l'ESO, per dir-ho així, clar, no em van donar un certificat de català. I ara, doncs, per fer oposicions o per continuar estudiant, doncs, em demanen el C1. Uh-huh. I per això m'estic traient el...
0: I tu tenies referències de que Barcelona, Catalunya, es parlava... El català, vull dir que es parlava un altre idioma diferent al castellà.
2: No. La meva mare diu... Jo li preguntava al principi, dic, mama, però ella què es parla, diu? Espanyol. Dic, ah, vale. Pues aleshores sí que vaig, però no sabia que tenia constància de que aquí es parlava el català.
3: Genesi, i quan mires enrere i penses en la decisió que va prendre la teva mare en aquell moment... vas pensar que, o penses que ha estat correcte, que ha estat un procés difícil per a ella al principi, però que ha valgut la pena?
2: Sí, jo crec que és el que deia abans, no? Que va ser una decisió pues, en el seu moment dura i difícil, però jo crec que va ser molt valenta, no? En venir a un altre país per donar-nos una millor vida als seus fills. No? I jo estic molt agraïda i em trec el barret davant la meva mare, la meva tieta, la meva cosina, perquè tinc la gran sort de tenir gairebé tota la família aquí, els meus germans, cosins, tietes, i jo crec que van ser molt, molt valentes i si jo fos la meva mare, jo no ho faria, perquè em fa por anar a un altre país que no conec.
0: Mm.
2: Ara potser amb les tecnologies i amb tot, diria, vale.
3: Sí, és diferent ara, però...
2: Saps? Investigaria una mica, diria, vale, pues sí, puc tirar per aquí, però abans, o sigui, venir com amb els ulls tancats, jo no sé si seria capaç.
0: I els teus germans, què tal? Com ho han viscut? Com s'han adaptat a com tot aquest canvi? Perquè, clar, també hi havia de més grans, però també algun més petit, no?
2: Sí, bueno, els grans, bé, perquè van venir i els hi van fer contracte de treball, treballen fins ara... el petit sí que va fer l'educació obligatòria aquí, perquè era petit, tenia 10 anys, o sigui que sí que ell va fer. I al principi al petit sí que li va costar una mica, perquè clar, ell bàsicament necessitava la seva mare, que era la meva àvia, perquè ell havia estat més amb la meva àvia. I en general els meus germans i jo l'adaptació bé. Al principi una mica dura, però després bé, com que tenien a la mare, teníem al costat a la tieta i al costat a la cosina, era com, vale, doncs... Pues, estem en família.
0: I quina és la relació que manteniu, el contacte amb l'àvia? Perquè l'àvia continua allà.
2: La meva àvia, per mala sort, va morir al Covid. Va agafar Covid i va morir. Si no fos pel Covid, encara estaria avui dia donant ja, la tabarra.
3: Ja, ja. Però vosaltres anaven a l'Equador?
2: O... Sí, nosaltres, jo vaig venir i anava cada any. Mentre la meva àvia estava, fins al 2018, anava cada any a veure la meva àvia. I ens tornaven. Cada dos mesos anava la meva tieta o la meva cosina, la meva mare, i així ella estava acompanyada durant tot l'any.
0: I què us queda allà, a l'Equador?
2: Allà, cosins i una tieta. Però la resta estem aquí tots.
0: Us en recordeu molt, d'allà?
2: Jo, a vegades, m'entra la nostàlgia, perquè em recordo la meva àvia, i dic... De fet, l'any passat vaig anar, ella no està, però vaig anar al cementiri perquè tenia com aquesta enyorança, aquesta necessitat d'anar a veure-la, no? De saludar-la, d'estar a casa, perquè encara tenim la casa d'ella i la mantindrem fins que puguem. I sí, a vegades m'entra enyorança, sí, però...
0: T'estàs emocionant, oi que sí?
2: Sí, quan parlo de la meva
0: recordant
2: àvia...
0: Recordant l'àvia mare...
2: Sí.
0: Bueno, clar, és que estem parlant de sentiments, no? Que la vau haver de deixar per retrobar-vos amb la vostra mare.
2: Clar, això també va ser dur, perquè dius, vaig amb la mare, però deixes a l'àvia. Que la meva àvia és que... Sí, és jo sempre li dic a la meva mare, tu em vas parir, però la meva mare és la meva àvia, perquè ella, en tots els moments importants, no, de la vida, ha estat ella, ja. I la meva mare no estava perquè... No és que no volgués, no? Perquè estava aquí treballant per nosaltres. Però en aquests moments importants sempre estava ella. I aleshores és un pilar fonamental en la família.
0: I tant.
3: Sí, jo crec que és molt gratificant escoltar històries com la de Gènesis, perquè jo penso també en la meva filla, que l'he portat, que ha vingut i que no ha decidit ella, sinó jo i el seu pare. I clar, ells tenen un camí... més planet, perquè nosaltres lo fem una mica més fàcil, no? Però sí que al principi és dur per a ells l'adaptació i tot això, però després al futur pues, agraeixen molt que nosaltres ens sacrifiquem una mica per un futur millor.
0: La veritat és que ha estat molt interessant veure la història des d'una altra perspectiva, perquè clar, sempre parlem d'històries en primera persona d'aquell home, aquella dona que ha hagut de marxar per doncs, millorar la seva vida i en aquest cas, per exemple, dels seus, no? Però mai no havíem vist la història des del punt de vista del que perd a una de les peces fonamentals de la família que es queden allà i que després doncs, han de tornar-se a retrobar, no? A recuperar aquesta harmonia familiar. És molt interessant i la veritat és que la història Gènesis, pots estar contenta, no? Que tot ha sortit bé perquè afortunadament doncs, de vegades sí que hi ha un final feliç, però també hi ha gent que pateix que pateix molt, que les coses no li acaben de sortir i que no té un altre remei que refer el camí per tornar d'allà on venia. Però vaja, celebrem que estigueu tots bé, que estigueu aquí, que hagueu fet doncs de Sant Cugat, de Barcelona, casa vostra, i aquí desenvolupeu la vostra vida. No sé si vols compartir alguna cosa més.
2: No, bueno, bàsicament que la gent que vingui, no, aquí, que, bueno, que lluiti per arribar al seu somni, no? Que no es deixi de... No sé, que a vegades et diuen, tu no pots. Vale, pues m'ho dius tu, però jo puc i si no puc ho intentaré, no? Que no deixin de lluitar pels seus somnis i que arribin i que estudiïn, sobretot que estudiïn molt.
0: Doncs una història més, Liz Daimi. Déu-n'hi-do,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, eh?
0: Cada història és un món i les anem descobrint cada vegada que ens visita la Liz Daimi Abreu en aquest espai amb el cor a la mà. A les dues, moltíssimes gràcies.
3: No, a tu.
0: I que vagi molt bé.
3: Vale.
0: Adéu-siau.
3: Adéu.
4: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.
5: Aquesta setmana el volem dedicar a un llibre. Es diu Tries Invisibles, l'ha escrit Mercè Pujades, està editat per Les Hores, i ens parla, per exemple, d'ànimes lliures, de relacions tòxiques, de comiats no desitjats, també de solitud i bellesa. Hi ha personatges que viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o fins i tot a fugir-ne. Tot plegat s'amaga entre els 19 relats que estructuren aquest llibre, on s'exploren diverses maneres de viure. En parlem amb l'autora Mercè Pujades, benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
6: Bon dia, molt bé, gràcies.
5: Gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Aquest llibre també parla, en certa manera, de decisions, no? Podríem dir. Moltes vegades donem voltes i més voltes a decisions que hem de prendre, però sovint no tenim temps per decidir pròpiament. És en aquests moments quan fem front realment a la vida?
6: Sí, clar, tots decidim al llarg de la vida. Hi ha vegades que aquestes decisions, com has dit molt bé, són rumiades, no? Pensades, però d'altres no tant, no ens n'adonem. A vegades triem una opció o un camí sense ser conscients que ho estem fent. I sí, els personatges d'aquest llibre prenen decisions contínuament, com tots nosaltres.
5: És un llibre ple d'impulsos, ple d'instints. No sé si confiem prou en els nostres instints o a vegades no els fem prou cas, potser.
6: Això depèn, de cadascú, i més en aquesta societat en la qual viure ha de ser meravellós, tots hem d'estar feliços, i això és el que els personatges d'aquests contes no viuen, diguéssim. Ells viuen una realitat que volen a vegades de fugir i d'altres vegades maquillar, diguéssim,
5: Clar, aquesta idea, no?, que tant ens inculquen de viure a ser meravellós, com vostè deia, hem de ser feliços cada dia del món, fa que moltes vegades ens passi com alguns dels seus personatges, que sentim culpa o vergonya, fins i tot, de la nostra vida, no? I en lloc d'expressar allò que ens passa, potser optem pel silenci. Com d'important és tot allò que no diem o que ens costa d'acceptar?
6: Doncs a mi m'interessa moltíssim això, és el que més m'interessa. Jo crec que ens defineix més el que no diem, els nostres silencis, que el que diem. I en aquests relats jo he volgut explorar això, la cara, diguéssim, la cara bé, la que no es veu, la cara oculta, no? Allà on de veritat som nosaltres i on cauen totes les màscares i veiem, el que és la nostra vida. I sí, aquests personatges a vegades tenen vergonya o culpa de no formar part d'aquest tòtem, no?, d'aquesta vida meravellosa que se'ns ven des de fora.
5: D'on surten aquestes històries, aquests personatges? Com els has anat creant?
6: Doncs surten d'observar, de mirar molt i de rumiar-hi. Jo sóc una escriptora que em preocupa molt la forma, o sigui, la manera d'explicar una història, però sí que és veritat que la guspira o la llavor que em porta a explicar aquella història ve de la realitat, ve d'un moment d'escoltar una frase, de veure algú que potser somriu pel carrer o que està plorant i al qual ningú li diu res, no? M'agrada molt mirar, sense ser tafanera, però m'agrada molt mirar.
5: Sovint s'ha de separar, no?, el fet de tafanejar, el fet d'observar, de veure allò que ens envolta i aquelles persones, no?, perquè a vegades és un gest subtil. Vostè ara parlava d'un somriure, d'un plor, d'una simple frase, no?, que potser per molta gent passa desapercebuda, però vostè l'enganxa al vol i d'aquí en pot construir un relat.
6: Sí, normalment quan em passa això no ho anoto, o sigui, deixo que quedi dins del meu cap, I si al cap del temps d'un parell de setmanes, doncs encara hi és, encara li dono voltes, vol dir que allò de veritat m'ha interessat i llavors és quan començo a treballar-hi. Tot i així, no em poso a escriure jo de seguida, Jo he de tenir el relat més o menys construït al cap per posar-m'hi, he de saber cap a on vaig.
5: De fet, en diversos relats veiem com ens mostra el punt de vista dels protagonistes. Vostè ara comentava que es fixa molt en la forma, no?, en la manera d'explicar una història. Com pot canviar una història segons qui l'explica, no?
6: Completament. Una història sempre és diferent, depèn de qui l'explica. Jo faig moltes provatures, a vegades fins que no trobo la veu, fins que no trobo el narrador, perquè és això, no podem explicar, o sigui, no podem separar un fet de qui el narra. Això el condiciona, la història és completament diferent. I això sí que em preocupa molt, em preocupa això, no? La veu narrativa, em preocupa el so, no? Com la música de les paraules, la forma, la puntuació. La puntuació em torna una mica boja, a vegades estic 4 hores per canviar 2 comes o un punt. Això em preocupa, la veritat.
5: És interessant, no? Perquè sovint no pensem que hi ha al darrere d'un procés d'escriptura d'un llibre, en aquest cas de diferents relats, i tot està molt cuidat.
6: Hi ha molta feina, això segur, eh? O sigui, no és allò de la inspiració i posar-te a escriure i no saber on vas. No és el meu cas, vaja, eh? Jo cadascú té el seu mètode, eh? Però a mi em preocupa moltíssim. Jo crec que la literatura ha de ser forma, també, eh? No ha de ser només el contingut. Ha de ser un tòtem, ha de ser un 50 i un 50, eh? I per això a mi em preocupa molt la manera de com està explicada una història, no? I el llenguatge, al final és la meva eina, en la meva feina, i això per mi és importantíssim.
5: Ara, si em permet, faig un petit salt del llenguatge, del contingut, de la forma al contingut, perdoni, perquè podríem trobar diferents denominadors comuns entre els seus protagonistes, però sí que és veritat que la pèrdua és una de les grans protagonistes d'aquests relats. La pèrdua com a absència, no? Una absència que sovint és irreparable, podríem dir.
6: Sí, hi ha personatges que senten una pèrdua i n'hi ha d'altres que la intueixen que vindrà, saps? Ah. I llavors, sí, és veritat que sovint és irreparable, però llavors molts d'ells busquen la manera de sortir-se'n, eh? Inventen una realitat, no? Diferent, no volen veure el que els està passant, i sí, jo crec que tenen les seves maneres de substituir aquesta pèrdua, eh? D'amagar-la, de tapar-la per ells mateixos. A vegades no volem admetre el que ens passa. I això és molt humà, eh? No ho hem d'amagar, tampoc. Eh?
5: I tant. També hi ha personatges que acaben repetint allò que els han fet els seus pares. Això ens portava a pensar aquí entre l'equip del programa si potser ens assemblem molt més del que ens pensem o molt més del que a vegades ens agradaria als nostres progenitors.
6: Doncs no ho sé, això, però a vegades sí que passa. No sé si a tothom, però jo crec que un procés natural i humà és la infantesa, els pares són els déus, a l'adolescència els rebutgem, i en la maduresa comencem a entendre'ls. I potser a la bellesa ens assemblem a ells, no? I si és cert això que dius, hi ha una història molt concreta en la qual hi ha un rebuig per aquesta mare, diguéssim, i finalment la protagonista s'adona que potser no és tan diferent a ella, que acaba actuant una mica igual.
5: Un bon cop de realitat. Si voleu submergir-vos en aquestes històries, en els personatges de Mercè Pujades, només heu de llegir Tries Invisibles, que és aquest llibre que ha publicat amb l'editorial Les Hores. Mercè Pujades, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
6: A vosaltres, gràcies.
7: La ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha un planeta on podria ploure ferro líquid. Es tracta de WASP-76b, un exoplaneta situat a centenars d'anys llum de la Terra. Aquest món és un gegant gasós extremadament calent que orbita molt a prop de la seva estrella. Sempre mostra la mateixa cara cap a ella, com fa la Lluna amb la Terra. Això provoca una diferència brutal de temperatura. Al costat il·luminat es poden superar els 2.400 graus Celsius, prou calor perquè alguns metalls com el ferro es vaporitzin. Els científics creuen que aquest vapor de ferro és arrossegat per vents potentíssims cap al costat fosc del planeta, on la temperatura és una mica més baixa. Allà, el ferro refreda, es condensa i podria caure en forma de pluja metàl·lica. Imagina un cel on, en lloc de gotes d'aigua, cauen petites gotes de ferro líquid. És un fenomen que sembla de ciència-ficció, però encaixa amb les lleis de la física en condicions extremes.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Tot i que la majoria d'éssers vius necessiten oxigen per viure, alguns animals han desenvolupat adaptacions sorprenents per sobreviure sense ell durant llargs períodes de temps. Un exemple és la tortuga d'aigua dolça, que pot passar mesos sota l'aigua durant l'hivern. Quan els llacs estan gelats i gairebé no hi ha oxigen disponible. Ho aconsegueix reduint el seu metabolisme al mínim i utilitzant reaccions químiques alternatives per produir energia. També hi ha peixos, com el peix daurat, capaços de transformar l'àcid làctic en alcohol per evitar danys cel·lulars quan no hi ha oxigen. Aquestes adaptacions són estudiades per científics perquè podrien tenir aplicacions mèdiques, com millorar la conservació d'òrgans o entendre millor com protegir el cervell durant un infart. Aquests animals demostren fins a quin punt l'evolució pot trobar solucions extremes a condicions aparentment impossibles.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com estem? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions d'en Jordi Caselles. Un cop més ens disposem a repassar el bo i el millor de tots aquells talls de ràdio que tant ens agrada recordar i poder-los comentar aquí. Salutacions també a l'Esteve, al 50% del programa. Esteve, què tal, com estàs?
4: Hola, Jordi, molt bé. Doncs, com sempre, encantat d'estar amb tu, amb aquesta experiència radiofònica que ens permet disfrutar d'aquestes velles gravacions de ràdio. Velles, ho podríem dir, amb les dues lletres, amb B baixa i amb B alta, perquè parlem en molts casos de gravacions de fa moltíssims anys, però també de fantàstics moments de ràdio, que és molt divertit tornar a escoltar per recuperar aquells moments i també per aprendre coses, com per exemple com va ser la primera emissió de Ràdio Sant Cugat, que és el que avui us proposem. Avui parlem de la nostra emissora per escoltar els primers moments a l'aire d'aquesta emissora, que va ser una de les primeres a nivell d'emissores locals de tot Catalunya. Podem estar contents, Jordi, perquè la nostra emissora va començar abans fins i tot que Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio es va inaugurar al setembre de l'any 1983 i Ràdio Sant Cugat es va inaugurar el juny de l'any 1982. Així, doncs, ha plogut molt des de llavors i ja que ens estem acostant també als 40 anys d'aquesta emissora, doncs és tot un plaer poder escoltar els primers moments d'aquesta emissora a l'aire.
3: Doncs sí, tant. Escolta, i ens n'hem de sentir força orgullosos. Any 82, imagina't, i com bé deies, un any abans de Catalunya Ràdio. Jo crec que això ho hem de celebrar, ho hem de recordar, perquè val molt la pena. I sentint-se sobretot molt orgullosos de la gran feina que es fa des de l'emissora local de Ràdio Sant Cugat i des de totes les emissores locals de Catalunya.
4: Doncs vinga, anem a escoltar la primera gravació d'avui, el primer que va sonar a l'antena de Ràdio Sant Cugat, que en aquells moments tenia el dial 91.7, no l'actual 91.5, el dia 13 de juny de l'any 1982.

0: Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat som un equip de gent jove, que sortim a les zones amb la gran il·lusió de cobrir un buit d'informació i d'entreteniment marcadament local. Ràdio Sant Cugat neix també amb la gran aspiració de ser per a tots la nostra emissora, de ser per a tots la nostra ràdio. Les línies bàsiques de la nostra tasca són: som una emissora totalment independent, defensar i fomentar la cultura catalana, recolzar i defensar les institucions democràtiques de Catalunya i de tot l'Estat espanyol, respectar totes les opinions expressades amb llibertat i recolzar i fomentar tot el que porti per davant el nom del nostre poble, el nom de Sant Cugat. En primer lloc, hem dit que som un equip jove, però tenim unes grans aspiracions, les grans aspiracions de fer una ràdio sèria, una ràdio honesta, una ràdio de qualitat i, sobretot, una ràdio cada dia més professional. Això és el que està en el nostre ànim i això és el que dia a dia intentarem portar-vos a través de tot aquest muntatge tècnic, fins a la vostra llar, fins al vostre lloc de treball. També està en el nostre ànim potenciar i enlairar tota manifestació cultural i potenciar des d'aquí, com no, el nostre comerç local, tan arrelat a nosaltres. Doncs al cap i a la fi, les seves il·lusions sempre seran les nostres. Tot això, doncs, és la tasca que tot l'equip de Ràdio Sant Cugat des d'aquí volem realitzar. I aprofito en nom de tots a agrair-vos des d'avui i per sempre la vostra col·laboració diària, les vostres opinions i el vostre recolzament. Ràdio Sant Cugat, i ja per cloure, pretén, sens dubte, ser l'emissora de tots, l'emissora de les nostres entitats, dels nostres organismes, del nostre comerç. En definitiva, el mitjà de comunicació i d'enllaç de tot un poble que vol viure en llibertat. Gràcies i bona missió per a tots.
1: La veu del primer director de Ràdio Sant Cugat, en Ramon Grau, que sonava a les ones de la freqüència modulada en el 91.7 aquell 13 de juny de 1982. Als inicis de Ràdio Sant Cugat, els protagonistes avui de l'hemeroteca de la ràdio, i seguim amb aquests històrics documents, ara escoltant el contingut del primer dia d'emissió de l'emissora.
2: Hola, molt bon dia. Ens trobem a Ràdio Sant Cugat als 91,7 megacicles de la teva FM estèreo. I a partir d'aquest moment farem un petit avanç de la programació especial d'avui diumenge. Per començar tenim un espai de música catalana i finalitzat aquest tindrem una entrevista amb el senyor Àngel Casas. Acabat això, continuarem amb la música variada combinada amb entrevistes amb la gent del carrer. A 4:45, una roda de premsa amb representants de diferents mitjans de comunicació a càrrec dels serveis informatius de Ràdio Sant Cugat. I després de tot això, tindrem uns espais musicals. Espais musicals a càrrec de la gent de l'emissora, d'una sèrie de locutors que us acompanyarà fins a les 10 d'aquesta nit. I doncs això serà la nostra programació a partir d'aquests moments. I des d'ara i fins a sempre, Ràdio Sant Cugat al teu costat.
1: Déu-n'hi-do, el primer dia d'emissió, entrevista amb Àngel Casas, Jordi?
3: Sí, sí, començàvem forts. En aquell moment l'Àngel ja era prou conegut, no? I entenc que estava ja a TV3...
1: Sí, sí, tant.
3: En el seu... Recordem, no? L'Àngel Casas Show devia ser d'aquella època, sí, o ni després, o estava allà, ja.
1: Correcte, correcte. Show.
3: Per això que ja era començar, doncs, amb un periodista famós i popular... I la veritat és que molt bé. Sentia també el discurs del director de Ràdio Sant Cugat en aquella època amb un to molt presidencial. Li donava una certa, diguem, un cert discurs molt solemne. I la veritat és que m'ha agradat força. I després, doncs, la locutora jove, no? Aquesta, com deia, no? una ràdio de gent jove, doncs és això, no? Aquesta veu, doncs, jove que comencem i que hi endavant. La veritat és que fa gràcia sentir-ho de nou.
1: Molt bé, anem a escoltar com sonaven els primers jingles de l'emissora. Viatgem ara cap al 1986 per escoltar aquest indicatiu de Ràdio Sant Cugat de l'època.

0: Aquí ja teníem la melodia que ha identificat durant molts anys la nostra emissora, Ràdio Sant Cugat. I el que comentàvem programes enrere, Jordi, que abans la majoria d'indicatius de jingles es cantaven. En canvi, actualment, això ens costa molt de trobar.
1: Doncs sí, és difícil avui en dia trobar-ho. En aquella època no teníem els mitjans que contem avui per...

0: L'hemeroteca de la ràdio.
1: I ara, doncs, viatgem cap al present, però també amb una mirada cap al passat. Recuperem el nostre espai Veus de Ràdio i, en aquest cas, parlem, com no, d'una veu de Ràdio Sant Cugat que jo vaig conèixer el 1995, quan vaig començar l'emissora. Ell ja hi era, va començar una miqueta abans. És en Jofre Llombart. Segur que el reconeixeu perquè durant molts anys ha estat a micròfons com els de Catalunya Ràdio i actualment a RAC1, tot i que ara té poca possessió del micròfon perquè és el sotsdirector de l'emissora, però vaja, segur que el teniu ben present. Com us deia, jo el vaig conèixer l'any 95, quan vaig començar a treballar aquí a Ràdio Sant Cugat, i la veritat és que ens trobàvem molt sovint perquè ell, doncs, estava a informatius, ell estava presentant molts butlletins i també estava en el programa informatiu del matí de l'emissora. I la veritat és que recordo riure molt amb ell, junt amb la Jenny Lozano també, que anaven els dos moltes vegades junts, feien molta, molta broma. Ell és una persona amb un posat molt seriós, però té un transfons humorístic que fa que sigui molt divertit compartir les estones a l'estudi amb ell. I també recordo que ja en aquella època tenia les ulleres que actualment té, no les ulleres de veure, sí, sinó les ulleres de son, que ja suposo que devia començar a cultivar en aquells dies a Ràdio Sant Cugat, quan s'havia de llevar molt, molt d'hora per començar a fer els programes informatius del dia. Doncs anem a escoltar el company Jofre Llombart a veure què ens explica d'aquella època i de tota la seva trajectòria professional.
2: Hola, sóc el Jofre Llombart, sóc el sotsdirector de RAC1 i de RAC105 i puc dir que la meva carrera a la ràdio i al periodisme va néixer a Ràdio Sant Cugat, però pràcticament més que la vida radiofònica o periodística, la meva vida laboral. Havia fet quatre coses de cangur i tot això, però realment la primera connexió amb la feina, en el sentit de treballar, va ser a Ràdio Sant Cugat. Va ser un novembre de l'any 1994, per tant, ara fa quasi 27 anys, i la veritat és que, com sempre explico, tot va ser gràcies a ma mare, que un dia, quan jo feia segon de periodisme, em va veure estirat al sofà i em va dir: "Vés-te'n cap a Ràdio Sant Cugat, que em sembla que agafen gent que estigueu estudiant." I vaig anar un 2 de novembre a les 7 del vespre, una cosa així, vaig parlar amb la Maribel Cayuelas, em va dir que l'endemà anés a parlar amb el Xavi Fornells a les 6 del matí. Per què tan d'hora? Doncs perquè el Xavi Fornells ja em va fer entrar en antena el 3 de novembre del 94. I des d'aleshores no he deixat de treballar. Per això deia, la meva relació amb el món laboral ve d'aquella visita a Ràdio Sant Cugat i ja mai més he deixat de treballar. Perquè després, estant a Ràdio Sant Cugat, vaig poder fer la corresponsalia de Catalunya Ràdio al Vallès Occidental. Això em va connectar amb la redacció central. Vaig estar 11 anys a Catalunya Ràdio i de Catalunya Ràdio me'n vaig anar a RAC1, que és on estic ara. Per tant, com diria aquell, Ràdio Sant Cugat, contigo empezó todo. Una abraçada.
1: Jofre Llombart, amb la seva gravació, en la que ens recorda els seus primers anys en aquest món, a la ràdio, que van ser a Ràdio Sant Cugat. I ha citat un parell de noms, als quals jo també vull fer referència, perquè vaig coincidir amb ells també en els meus primers anys a la ràdio, i en tinc molt, molt bon record. Estem parlant de Maribel Cayuelas, que en aquells moments, quan jo vaig començar, era la directora de l'emissora, i també el seu predecessor, en Xavier Fornells, una persona excel·lent i amb una dialèctica davant del micròfon fantàstica i amb qui sempre era fantàstic compartir uns moments, encara que fos fora de micròfon, parlant de l'actualitat i dels intríngulis de l'emissora, del dia a dia de l'emissora. Doncs, Jordi, anem a seguir, si et sembla, canviem d'emissora i no canviem d'època, ens anem cap a l'any 1983.
0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
1: Imagina't poder escoltar, Jordi, la primera emissió en proves de Catalunya Ràdio.
3: Sí, i que poca gent l'haurà sentit. I vaja, d'aquelles que dius, carai, això té molt de valor. Sentim-ho.
1: Amb la veu de Miquel Calzada i Juli Vella.
4: No us sorprengueu. Abans no hi havia res en aquest punt del dial. Ara ens hi teniu a nosaltres. Som Catalunya Ràdio, l'emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Estem emetent en període de proves ajustant els equips per oferir-vos el millor so. So estereofònic, en FM. Ens trobem a la freqüència de 100...

0: 106.8 megacicles. Catalunya Ràdio. Ben aviat ens podreu escoltar des de qualsevol punt de la geografia catalana.
1: Una emissora que va acabar sent una referència ineludible per tots nosaltres i una tornada a la normalitat a nivell institucional amb l'ús del català als mitjans de comunicació públics, cosa que no passava des de la Segona República. Així doncs, va ser un moment interessantíssim i també uns inicis que van ser molt complicats, perquè recordem que en aquella època, doncs, com constantment anem repetint, hi havia molts problemes de radiofreqüència, de llicències i també de pressupostos. En aquells moments la Generalitat estava arrencant amb el govern de Convergència i Unió, amb Jordi Pujol al capdavant, i es va aconseguir, doncs, aquesta gran fita, però en unes condicions, entre cometes, bastant precàries, perquè es van agafar uns locals que pertanyien a una agència de publicitat que havia fet fallida, que no estaven, per tant, adaptats a la realitat d'una emissora de ràdio, però al final, mica en mica, es van anar adaptant aquests estudis perquè sonessin el millor possible. De totes maneres, per veure de primera mà què és el que passava aquells primers dies a Catalunya Ràdio, us portem ara un reportatge molt especial que es va emetre l'any 2008 i que repassa els primers 25 anys d'història de Catalunya Ràdio. Anem a escoltar la primera part, el primer extracte que hem fet d'aquest reportatge de 25 anys de Catalunya Ràdio.
0: Són les 0 hores, 0 minuts del dia 20 de juny del 1983.
2: Una sensació, en fi, per a una persona de 17 anys, per un jove de 17 anys, per un noi de 17 anys, tot era nou i fantàstic i meravellós.
0: Ens trobem a la freqüència de 106.8 megacicles. Just en el
3: tots dos. 25 anys després, el retrobament.
4: L'1 de setembre del 1982, el govern, per mitjà de Jaume Casajoana, nomena Jordi Costa director general del projecte de les emissores de la Generalitat. L'1 de febrer del 1983, Costa truca al llavors director de Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25, Josep Maria Franzino, que assumeix el càrrec de director adjunt. Plegats, configuren l'equip i la programació de la nova emissora en un despatx a Barcelona, a la plaça Antonio López, de Correus.
5: L'any 82, l'any anterior, es havien donat les freqüències.
2: Hi havia el primer procés concessional.
5: I jo les dic, quines heu reservat? No hi ha aquella de Ràdio Associació. Sí, però això no té res a veure, dic, les nostres quines són? Ah, doncs, i vam preguntar amb el prenafet, no hi havia freqüències. Me se'n van descuidar. I llavors, amb medidors de camp, anant per llocs, aviam amb quina freqüència podrem sortir per no estorbar. Que ja en vam estorbar, de més o menys alguna, lògicament, no?
6: Vam fer tot un estudi, de tot Catalunya, mesurant, a veure, per molestar menys. I les freqüències ens les vam inventar, eh?
3: Costa i Franzino fitxen, entre d'altres, Carles Pérez com adjunt del cap de programes.
2: Caram, l'emissora de la Generalitat, i arribes allà i troben aquests senyors, no? El Sorroca, les seves ulleres, la barba, el Josep Maria, i després coneixes el Jordi Costa i dius, això ha de funcionar per nassos. Estàvem tots grillats en aquella època, però això només ho podien engegar una gent que estiguessin absolutament bojos, però com una campana.
3: Un temps després compren l'actual edifici a l'avinguda Diagonal 614, on hi havia Víctor Sagi Publicitat, que de la nit al dia fa fallida. El 20 de juny, dia de la inauguració, Catalunya Ràdio ja té gairebé un centenar de treballadors que engeguen les emissions sense recursos ni contractes.
5: Home, penso una cosa, fins al 7 d'octubre de l'any 83, que no es va constituir la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, que no es va constituir la Societat Anònima Catalunya Ràdio, fins aquell dia no hi havia un marc legal per ningú. Hi havia marc legal pràcticament pels 4 o 5 contractes dels equips directius que havien contractat a la Direcció General de Règim Jurídic de Ràdio i Televisió per la creació d'aquestes emissores.
7: Sí, sí.
5: Però clar, tampoc podíem tenir contracte nosaltres mateixos com a Catalunya Ràdio perquè no existia.
2: Jo no havia cobrat mai, per tant, a mi era igual, no? Però la gent ja es posava per les parets perquè no d'allò, etcètera. Te'n recordes?
5: Sí, però això
2: que era nerviosisme.
5: Però jo
2: sempre he acabat en festes.
5: Però jo crec, exactament, sempre s'ha acabat en festa, i jo crec que va trigar bastant la gent a donar-se que estàvem treballant.
7: Sí, sí.
2: Sense, és que no es treballava.
5: Sense cobrar, sense contracte. I ja passàvem el dia, no?
2: Exacte.
5: Jo hi havia molts vespres que tard de la nit passava per la redacció i anava dient, voleu, per favor, de marxar.
3: Del mes d'abril a l'octubre es fan obres a l'edifici i els programes s'emeten amb el so dels cops de martell de fons i l'espai ple de runa. D'aquí que de Catalunya Ràdio en diguessin llavors Beirut, que aquell any estava en plena guerra civil. Dos dels primers locutors que es fitxen en aquesta època són Miquel Calçada i Àngels Brunzoms.
7: Jo venia, estava a la facultat, a tercer de periodisme, i un dia el meu professor, que era el Ramon Bernils, al mig de la classe, jo sempre m'assentava darrere de tot perquè era molt vaga. Davant es posaven les rosses i jo em posava darrere. Aquestes, sobretot aquestes de Girona, que parlen tant del català, que vagin a les emissores de la Generalitat.
3: L'any 83 ja corren per la casa dos membres més de l'equip del Matí de Catalunya Ràdio, en Xavier Salvà i l'Adolf Beltran, que tenien 19 i 20 anyets.
8: Les coses que passen i que deixen de passar, d'aquí, d'allà i de més enllà, a través de reportatges, entrevistes, comentaris, anècdotes i connexions, connexions i opinions, música i so.
3: Costa i Franzino van idear la primera programació de Catalunya Ràdio a partir d'una fórmula modular, franges de mitja hora que combinaven la informació i la música, una música eclèctica que periodistes com Mingus B. Formentor descobrien viatjant per tot el món.
2: El Caballo Viejo,
9: sí.
2: El Yusundur, el Ray Cooder, i tota aquesta gent no havien sonat mai en cap emissora de tot l'estat espanyol.
9: Era una emissora moderna, fresca, cosmopolita...
7: Disc, el so més perfecte després del silenci.
9: Sí, senyora.
10: Feia part del Pardinyo, perdeia.
7: Sí, bon no dia, són les 12. Catalunya Ràdio, emissora de la Generalitat de Catalunya. I llavors, com pactis el so més perfecte després del silenci?
9: Sempre que venia alguna visita, traiem el compartís d'allà, la llavàvem, el tiràvem a terra.
10: Mira, no ratlla.
3: Catalunya Ràdio no era una ràdio convencional i no buscava estrelles, però sense pretendre-ho, en va néixer una.
10: El lloro va trencar-ho tot, vull dir, del que es feia amb la ràdio en aquells moments, no? La manera de fer, la manera de dir, la manera d'escriure el que es deia, la manera d'entrevistar.
8: I a Puerto Rico.
11: Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta.
3: El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico s'emetia cada nit de 12 a 2 de la matinada i el dirigia i presentava Jordi Vendrell amb Quim Monzó i Ramon Bernils sota el nom de la Mercantil Radiofònica.
12: És que avui triomfaria aquest programa?
13: Avui fracassaria totalment, perquè el món ha canviat molt. Jo crec que no... Jo una vegada sento... Ai, si es tornés a fer el lloro, però és a fer el lloro? Jo crec que no interessaria en absolut, i ho dic sincerament. Per què? Perquè és una altra època. Era un moment de grans il·lusions i grans esperances. Sí, sí. El país aixecava el cap després de 4 dècades. Ara, diguem, on és el país? El país es desbrava. Jo miro sota terra i no veig el país.
10: I no era un programa gros.
14: Era oxigen.
10: I ara, sí, era oxigen total. Amb el lloro no li traiem les tripes a ningú, li traiem el cervell, en tot cas.
13: Sí. Sí,
2: un programa de la Mercantil Radiofònica, no te'n recordes?
7: La Mercantil Radiofònica reunida. Ah! Ja,
10: com... Olé!
3: A veure.
15: De dilluns a divendres a mitjanit.
16: Estem torrats. El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico.
15: La Mercantil Radiofònica reunida.
16: Oix! Olé!
17: Hora casa, amor.
3: La censura.
17: Nadie que
10: era mencionar. O sigui, mai vaig rebre cap trucada. Mai. Només una vegada en persona em van dir: Josep Maria, has de tancar el lloro.
7: Ah, sí?
10: I hasta aquí puedo decir. Si no, vaig dir, doncs no tancaré el lloro.
13: Per fer el cafre, no. Per qüestions polítiques, més aviat.
10: Bueno, perquè era políticament incorrecte. Hòstia, la primera que...
13: Jo no m'entiro de res.
2: Hi va haver un moment que hi havia una discussió pública de si aquesta emissora també havia d'emetre en castellà.
13: Home!
2: Hi havia el lloro, i estava el Jordi, i el Jordi va arrencar el programa dient: hoy vamos a ser el programa en castellà.
13: No, però un moment.
2: La que es va liar allà va ser impressionant.
13: Jo recordo aquesta època, que és quan en Raimon Obiols estava tot el dia tocant els nassos amb aquesta història.
2: Exacte.
13: I jo crec que hi havia en Joan Ferran, el de la crosta nacionalista.
10: Sí. Era molt important. Estaves fent les emissores, sí, el que passa del que... teu país per primera vegada a la història. Una cosa...
18: Aquest eslògan va venir després.
10: Eslògan de...
18: El de la Ràdio Nacional de Catalunya
10: va, no, venir, no va venir després.
18: D'aquella manera.
10: El van permetre.
18: El van permetre.
10: Sí. Jo vull dir aquí que no se'ns va permetre.
14: a la direcció de Catalunya Ràdio al principi, no se'ns va permetre dir la Ràdio Nacional de Catalunya.
19: S'havia de dir emissores de la Generalitat de Catalunya. I turned up the radio.
20: I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
1: Doncs aquí teníem aquesta primera part que us hem dedicat avui d'aquest reportatge dels 25 anys de Catalunya Ràdio que es va emetre l'any 2008. Unes històries interessants amb veus com la de Josep Maria Franzino, antic director de Ràdio Club 25, entre moltes d'altres emissores en les quals va estar participant, i Miquel Calzada i Olivella, que recordem-ho, Jordi, igual que hem escoltat ara, era una de les veus de les emissions en proves de Catalunya Ràdio, també va ser la primera persona que va sonar a l'antena de Catalunya Ràdio.
21: Sí, sí, ell va sonar quan encara no s'emetia, diguem, la programació ja en directe, sinó que simplement era una emissió en proves. I la veritat és que jo crec que és un orgull, no, per ell, de dir, és que jo vaig ser la primera veu, tant en proves, que ja sonava, com la primera emissió que també la va fer ell. No? Igual que tots recordarem doncs, en Joan Pere quan va ser la primera veu a TV3 fent aquella presentació institucional de l'emissora, doncs el Miqui Moto, el Miquel Calzada, ja ho va ser doncs, fins i tot abans de començar, no? Amb les proves també era la seva veu. Podia haver sigut de qualsevol altra, però no, també va ser la seva. I també destaco una mica ja aquelles disquisicions polítiques. Eh? No podien dir Ràdio Nacional de Catalunya, sinó que van tenir que fer servir la fórmula d'emissores de la Generalitat de Catalunya.
1: Sí, sí, les coses repeteixen, no? Igual que quan posem talls d'informatius de fa una colla d'anys, veiem que estem al mateix lloc que estàvem i anem donant voltes sempre a les mateixes sí, sí. Històries. És com un leitmotiv tot plegat, però és el que tenim, és la vida, si la vi. Doncs continuem amb més celebració d'aquests 25 anys de Catalunya Ràdio, que va tenir lloc l'any 2008, amb aquest interessantíssim reportatge on podem escoltar les primeres veus de l'emissora tant a nivell de micròfon com a nivell de direcció. Endavant, doncs.
3: La sintonia, el nom i el logotip.
22: Recordem, sisplau, que això no ha sortit mai, que aquesta sintonia té lletra i no s'ha passat per aquí. Em sembla que només va passar una vegada.
23: És la nostra veu, la veu del nostre poble. Parapapa.
22: I els parapaps, que eren moltíssims.
24: Això diguéssim, el parapap era la paria nacional.
22: Era un dels 70, però s'havia allargat, sí.
24: El parapap era el Rudi Ventura, sí. Total.
3: Molt bé, ara sentim la de veritat.
25: Catalunya Ràdio és la nostra veu, la veu del nostre poble.
24: El nom també va tenir, també.
14: Sí, conya.
24: Hi havia un corrent que deia que no podia ser Catalunya Ràdio, que això era no, a l'ordre.
14: Era anglicisme.
24: Hi havia un anglicisme.
13: Sí, més, et dic una cosa, que aquest sector tenia tota la raó.
24: Sí, sí, sí.
13: Vull dir, que això és d'una revista.
24: Hi ha una cosa molt clar.
13: Sí, però si la revista havia fotut la pota fins al coll, però també heretar la revista Catalunya Ràdio.
24: Que era una revista de la Ràdio Associació
13: d'abans de la guerra. Llavors es va agafar el nom d'aquella revista, però clar, ja, Catalunya Ràdio a mi sembla molt bé. Si et diu així, ja està.
22: Però això dels topònics, ja saps que un cop s'ha popularitzat...
24: Però això... Però és una idea congenial amb tot aquest esprit que dèiem de dir, no, això ha de ser nou cosmopolita, sí, sí. Això que no ens agafin mai per aquesta banda.
14: I era marca, també, no? Era marca. Que no ens van denunciar els de l'Opel, que era... El llamp de Catalunya Ràdio...
13: No, però és que l'Opel hi ha una cosa que és indenunciable, que és el cercle.
14: No, i a més a més
13: l'Opel és... El cercle és molt
14: pregat. És vertical i nostres horitzontals.
13: Sí, que per cert, era un llamp horrorós, que hi havia com una mena com d'altaveu...
14: No, que era...
24: Era molt mal fet, era fet per un...
14: Aquell altaveu era com un, saps allò, com es diu?
24: Un colador.
14: Com un colador.
13: Sí, no, però diguem-ne, en un país que presumia de ser el punt del disseny i tot això, va haver un logo durant molt de temps que era una cutrada, i no sé qui era el responsable d'allò. Vull dir, jo he estudiat això i jo estava esfereït com bé allò, i a cada director que entrava, però deia, no vols fer que hi hagi aquesta puta merda, no, tal.
3: Aquest grup de gent tenia llavors 25-30 anys, i entre cançó i cançó...
24: Cada dos per tres hi havia una festa, perquè o era el sant d'un, o l'altre feia anys, o quan no era sant, ni feia anys ningú, tocava fer festa i feia festa.
3: Exactament com eren les festes.
13: Bueno, eren bastant bèsties, eh? Jo les èpoques en què la música el posava o el Mingus Formentor o el Jordi Beltran. Jo que avui és un pagès amb la farina. Ah, he passat tot. no? I dient que es creia...
0: Es diu de tot.
4: Però a l'emissora es feia...
5: El tercer pis, que encara no s'havia ocupat...
13: Sí, era tot bastant en ruc, no en ruc, però...
0: Taula, ja era que quedava verge, era el pis, ja.
5: I aquelles màquines d'escriure que hi havia, també.
13: Hi havia una...
0: Les lexicon.
13: Una...
5: Una
13: habitació.
5: Sí.
6: Que era, grises, no?
13: on ara hi ha el despatx d'en Bassas, que allà s'hi havia estudiat molt. És l'habitació que queda cantonera amb...
5: Diagonal Beethoven.
13: Sí, diagonal.
5: A sobre de l'estudi.
13: Sí, aquella, sobre l'estudi. Aquella habitació era... Hi havia moquetes, no recordo. Encara era l'habitació de l'agència, i aquella era una... Clar, era gent que havia penetrat i estat penetrat. No, no, què?
0: Eren moments d'esbarjo.
13: I no direm...
0: No, no, no.
20: Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
8: Que tu una pena, otra pena. I un dolor i otro dolor.
3: Com deia Camarón, na és eterno. I la festa s'acaba. Jordi Costa dimiteix de director al cap de 3 mesos de la primera emissió i Josep Maria Franzino assumeix el càrrec, que també abandona al cap de 10 mesos per motius de salut. Llavors arriba Carles Vilarrubí, el secretari general de l'emissora, càrrec polític del govern de Convergència. Quan Vilarrubí entra a la ràdio, envia una circular prohibint les festes i el consum d'alcohol. A més, es formalitzen els contractes i es canvia l'equip directiu. Uns mesos més tard es nomena un nou director, Agustí Ferrer. Els anys següents vindrien Jordi Daroca, Lluís Oliva, Joan Maria Claveguera, Jaume Peral, Eugeni Cabanes, Montserrat Minobis i Oleguer Sarsanedes.
5: Jo recordo també al començament que havien fet contactes amb professionals que ja tenien una nomenada. I bé, no t'ho deien clarament, però et deixaven entendre que això no durarà 3 dies.
6: Aquesta era la impressió que...
5: El que es feia córrer és impossible que es pugui fer una emissora de ràdio que funcioni en català i que vagi bé. Això no durarà. I
6: des d'altres mitjans, eh?
5: Sí, no, no, però més és clar, van tenir el do de la profecia, no? Perquè de moment 25 anys aquí en plena màquina i en plena matxa.
0: Tu al capdavant.
3: Aquest reportatge el dediquem als companys de Catalunya Ràdio, que avui ja no són entre nosaltres. Jordi Costa, Romà Aldana, Eva Algarra, Jaume Casajoana, Quim Soler, Jordi Vendrell, Ramon Bernils, Eugènia Creixells, Josep Maria Moreno, Jaume Icart, Llorenç Torrado, Gabriel Porcar, Manel Pla, Jordi Sánchez i Salvador Escamilla.
9: Juxtaposed with a state flag and domestically approved

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
1: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
2: Seguim aquí a l'hemeroteca de la ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i seguim amb més Mikimoto, amb més Miquel Calçada i Uli Vella, Jordi, amb el seu Mikimoto Club.
3: Sí, amb el Mikimoto Club, que va sonar per primera vegada a Catalunya Ràdio. De fet, va ser el seu primer programa a la sintonia de Catalunya Ràdio, i d'aquí ja anirien derivant tots els altres, no? Com el Pastagansa, i després també el seu salt a TV3. Però aquest espai, el Mikimoto Club, jo crec que marca un punt de partida.
2: No, no, i a més va ser una revolució, perquè va ser el primer DJ de la ràdio catalana que es va dedicar a posar música de ball, música que era tendència en aquells moments, el dissabte a altes hores de la matinada. Començava, si no recordo malament, cap a la mitjanit i acabava cap a les 3. És a dir, que va ser un programa pioner, un programa molt trencador, que va marcar tendència i que va tenir molts imitadors a partir d'aquells moments. I, de fet, això va ser, entre cometes, el germen de Flash FM, que amb els anys va fer aflorar la capacitat de Miquel Calçada per a dirigir, junt amb Carles Cuní, una emissora, és a dir, una empresa comercial. I anem a escoltar un exemple del Mikimoto Club tal i com sonava el maig de l'any 1985. Molt interessant escoltar com presentava els temes, com disfrutava davant del micròfon, com cantava fins i tot amb Miquel Calçada. Escoltem-ho.

0: Moto Club, maig de 1985, Catalunya Ràdio. Un espectacle. A més, Jordi, escoltant en estèreo la seva veu, a un canal i a l'altre de l'estèreo, en fi, va ser una cosa absolutament trencadora. Escoltant aquestes gravacions, et remets directament en aquella època i penses, quina sort poder estar en directe amb 20 anys, Catalunya Ràdio, tota la ràdio, entre cometes, per tu, dissabte matinada de diumenge, rebent trucades, com escoltarem a la continuació, en directe, i vaja, amb una marxa i amb un estil musical bastant basat en el funk, diria jo, interessantíssim.
1: Sí, a més, doncs això, hi ha un moment que fa referència a l'indicatiu horari, faltaven 2 minuts per les 2 de la matinada. Ell sol tenia la festa muntada a Catalunya Ràdio, és que m'imagino l'edifici buit, i ell allà dius, bueno, jo aquí monto la meva pròpia festa, vaig a divertir a tota l'audiència que m'estigui escoltant en aquest moment, i com tu dius, aquest aire funky, eh? Comentant, cantant sobre la música, com deies, no? Jo crec que aquí, en el seu cap, ja tenia la petita idea de Flash. Jo crec que aquí ja comença.
0: Sí, alguna cosa hi havia per aquí. Amb la veu, per cert, femenina, aquesta tan suggerent, que era ni més ni menys que la de Sílvia Coppolo. O sigui, ara imagina't pensar això, que aquestes veus que també ens recorda una mica Flash, no? Això d'anar posant música davall i veus per sobre dient, doncs, això, o bé frases suggerents, o bé altres frases enginyoses i divertides que feien que fos també divertit escoltar aquest tipus de música, fins i tot encara que no t'agradés, no? Bé, seguim escoltant més Mikimoto Club. A maig de 1985, així sonava en directe a les nits de dissabte a Catalunya Ràdio.
2: Fins aquí les notícies.

aquí a les emissores de la Generalitat, Catalunya Ràdio. I aquest és el Mickey Modo Club, el programa Patilles de cada dissabte, des de les 10 fins a les 3. Avui però hi ha hagut ping-pong i, per tant, hem començat a quarts de 12.

0: Facebook. How old are you?
1: I tenim a l'altra banda el seu telefònic. Aló, en fase la Patrí.
2: Vicky.
1: Que em truquen de Vic, potser, o no?
2: Vicky.
1: Digues.
2: Bon dia, eh?
1: Bon dia.
2: Com estem?
1: Molt bé, i tu?
2: Jo molt bé, estic aquí a Olesa.
1: Ah, Olesa.
2: Sí.
1: Què passa? Qui ets, Olesa? Ah, què passa? Qui dels Camusins?
2: A l'home subterrani.
1: Ah, l'home subterrani, està bé. Però... Ah, no, tu no ets l'esponja, oi?
2: No, l'esponja no ha trucat avui, encara.
1: No, encara no ha trucat.
2: Aviam si truca.
1: I d'on ets, exactament? O d'on truques ara?
2: Des de casa.
1: Ah, des de casa teva, està
2: sí,
1: bé.
2: Sí, estan per aquí els meus pares i l'abuela, també.
1: Sí?
2: Sí.
1: També? Escolta, Miqui Motoclub?
2: Home, és que porta molta marxa, eh?
1: Què passa, què passa? Què fareu avui al vespre?
2: Ara ja anem cap a dormir, tu.
1: Cap a dormir?
2: Que
1: demà
2: ens
1: hem de llevar
2: l'hora, de marxa, també.
1: De marxa, també, eh?
2: Sí, tot el dia.
1: Està bé. Ok, doncs dono-li records, eh?
2: Adéu.
1: Tenim un altre personatge, no? L'altre del seu telefònic. Aló, Kia. Sí? De Vic, també, o no?
3: Què passa, home?
1: Què passa, home? Però què passa?
3: Què passa, Manoi?
1: Què passa, Manoi? Manoi! Són de l'Ebre a la Mora, eh?
3: Home, tu què estàs amb l'R, eh?
1: Ah, no sé.
3: Home...
1: Però aquesta veu... És que esta veu...
3: Escolta'm, la Suzuki ja està en marxa, eh?
1: Sí o no?
3: Home...
1: Ah, ja està en marxa?
3: Home, però què passa? De què fins a dia ja la fas aquí, eh?
1: Sí o no?
3: Home, no et dic que sí, collons.
1: Però t'han dit que sí o que no? Però és molt descarat, això, tio. Adéu. Digues.
3: Estic a Salou, eh?
1: Estàs a Salou?
3: Sí que vola.
1: Amb la Pili i la Judit?
3: Home...
1: Sí o no? Bonnoi! Bonnoi!
3: A Bonnoi, la Jato.
1: Escolta, parla bon noi, saps que he descobrit una bona noia?
3: Sí?
1: Sí, ja he descobert una bona noia.
3: Una altra?
1: Sí, també la coneixes tu, la bona noia.
3: Ah, sí, n'hi ha dos?
1: Sí.
3: Feli?
1: Sí, home, hi ha moltes bones noies. Ah, no, perdona, he descobert un altre bon noi.
3: Feli?
1: Què?
3: El Feli.
1: Qui és el Feli?
3: Home, un bon noi.
1: No, no, no, no, no, no, un altre bon noi. O sigui, a part del bon noi que penja vidres,
3: sí.
1: Doncs hi ha un altre bon noi, tio.
3: Hòstia, tu, que fort.
1: Què? No, no sóc jo. Que no sóc... No, no, sí, el món és un mocador i està ple de bon nois, a més. No, no, però segur que el coneixes, aquest bon noi, eh?
3: Sí?
1: Ja no et dic més dades, perquè si no seria descarat i encara em caurà un pal. Ok, bon noi! Ja ens veurem. Adéu.
3: Ja, tu, ja.
1: Ja ens posarem d'acord.

0: Són vostres amics entre bons nois i mals nois. El món, com ha dit aquest personatge, està ple de bons nois.
1: Un espectacle i un luxe poder tornar a escoltar aquest Miki Moto Club amb Miquel Calzada les nits de dissabte a Catalunya Ràdio.
2: Una energia increïble. Estava sentint atentament, el trucava gent. Jo crec que fins i tot gent que es coneixien, no sé, de què estaven parlant, d'una moto, d'una Suzuki que tenien a punt, parlaven de noies, en fi, vaja. Estava recordant mentre l'escoltava, de fet, si un programa així en l'actualitat encara s'està fent de nit, sobretot. Durant el matí sí que sóc coneixedor que hi ha moltes i molts programes doncs, que s'estan fent així, amb un to, diguem, molt animat, però un programa a les dues a la matinada, diguem, amb aquesta marxa que portava el Miki Moto, ara mateix no et sabria dir si s'està fent alguna cosa.
1: Doncs que jo sàpiga o que jo recordi, en aquests moments no sé si hi ha algun programa similar, almenys a nivell d'emissora gran, diguem-ne. Una altra cosa són emissores locals, no? Però, per exemple, durant finals dels 80 i principis dels 90 hi havia It's Your Time de Toni Peret, un programa que, per cert, ens agradaria poder posar alguna gravació perquè la tenim, però de nou no tenim permisos per posar aquestes gravacions. En aquest cas, ara pertanyen a Cadena SER perquè aquest programa s'emetia a Radio Tiempo i per això no us ho podem posar, però vaja, vindria a ser una mica doncs, la seqüela de programes com el de Miki Moto, no? Jo no sé si va ser el primer i únic al nostre país, jo entenc que a nivell nacional, a nivell espanyol potser n'hi havia d'altres, però està clar que en català va ser el primer. I va ser doncs, tota una revolució i un exemple a seguir durant els següents anys. I, de fet, jo també sempre ho penso. El programa que jo mateix dirigia a Mata de Pere Ràdio, Track Dance, en el fons, venia a ser una versió actualitzada 10 anys després d'aquest Miki Moto Club. Anys llum, evidentment, tant pel personatge com per la música que es posava, com per mil històries, però vaja, que venia a ser una mica el mateix i recordava aquest programa i en el moment que estàvem davant del micròfon, en el meu cas, jo el tenia sempre molt present. I també el seu estil, un estil de locució inconfusible que va crear escola.
2: Escolta, prenem nota d'aquesta idea, eh? Qui sap, no s'està fent res de matinada amb aquesta energia, amb trucades en directe... Deixem-ho aquí.
1: Sí, alguna cosa es podria fer, està clar, està clar.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs enfilem al final del programa d'avui, que us hem portat, doncs, com sempre, amb molta il·lusió i amb moltes ganes aquí al 91.5 de la freqüència modulada Ràdio Sant Cugat. Us recordem la nostra adreça d'email, que és amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Aquí ens podeu dirigir les vostres comunicacions, els vostres comentaris, suggerències, o també, si teniu alguna gravació antiga de ràdio que ens vulgueu compartir, ens la podeu enviar, ens la podeu facilitar, i així, doncs, podrem estudiar si és viable, si és factible per aquest tema de permisos, etcètera, etcètera, posar-ho en antena aquí a Ràdio Sant Cugat. I marxarem, Jordi, amb un programa que és el que presentava jo mateix a l'antena precisament de Ràdio Sant Cugat l'any 2004. Un programa que, de fet, a finals dels 90 ja sonava en directe, però que va tornar després de la meva pausa d'uns anys a la ràdio. Anem a recopilar una miqueta ara mentalment. Jo vaig marxar el juny del 2000, vaig treballar en un altre sector i mentre hi treballava vaig tornar a l'emissora, de fet uns mesos després, amb tu mateix, això va ser a principis de l'any 2001, la primavera del 2001, amb el Black Knight. I després del Black Knight hi va haver doncs, un impàs d'un any, any i mig, i el 2004, al setembre, vaig tornar amb aquest programa que es deia Cau de Llops, del qual crec que ja n'hem parlat aquí en el programa, però en aquest cas us portarem una gravació que correspon a la primera emissió de la tornada d'aquest programa al setembre del 2004, concretament el dia 20 de setembre d'aquell any 2004. Anem a escoltar i, Jordi, t'emplaço, com sempre, a tenir el micròfon obert amb el seu llum vermell corresponent en el proper programa de la Maroteca.
2: Així serà, i estarem encantats de poder compartir de nou aquests talls amb tu i poder-los comentar. Espero ansiós el pròxim programa.
1: Molt bé, Jordi, doncs que vagi molt bé.
2: Igualment, que vagi bé.
1: Hem començat aquest primer programa d'aquesta temporada amb Zero Seven i després hem seguit amb Everything But The Girl, recuperant un dels seus millors treballs, un disc que editaven l'any 96 que es deia Walking Wounded, i aquest era el tema que el tancava, Good Cop, Bad Cop. Esperem, doncs, que estigueu a gust al nostre costat aquesta temporada 2004-2005. Ara és moment de fer una petita pausa per la publicitat i després us portem un dels grans clàssics de Led Zeppelin, des del seu disc Four Symbols, un dels seus millors treballs realment, que es portaven fa una colla d'anys, el 1971, i un dels seus grans clàssics, Stairway to Heaven. Serà després d'aquesta pausa. 91.5.
4: Cau de Llops, amb Esteve Llop.
1: Doncs aquí tenim aquesta banda que al seu moment va trencar realment l'univers musical de l'època. Eren els anys 70, uns anys de gran creativitat i dels quals, doncs, sempre podem recuperar en qualsevol moment del dia bons treballs, com aquest de Led Zeppelin, Four Symbols, i aquest un dels seus grans temes i himnes, Stairway to Heaven. Una cançó que, per cert, per comentar-vos, doncs, traia una mica de pols als arxius i a les maneres de gravació de fa unes quantes dècades. Es van registrar en 3 o 4 preses diferents i es va fer un mix, una mescla, de tot de temes que en principi no havien de sortir el disc, que s'havien descartat, i va sortir aquesta cançó tan brillant i tan fantàstica, Stairway to Heaven.

0: com es deia, amb la cantant d'Evanescence, Emily, juntament amb Seether. Aquesta col·laboració ha donat uns fruits molt interessants amb temes com aquest, Broken. Seguim amb més històries.
1: Entra al Cau de Llops.
0: A Ràdio Sant Cugat, el Cau de Llops, ara amb YouTube. Recordant el disc que traien ara fa 4 anys, All That You Can Leave Behind, i recordant que ben aviat trauran nou disc. Precisament l'altre dia vam saber que estaven registrant el primer videoclip referent al seu nou treball, el Delta de l'Ebre. Welcome, YouTube.

0: Com un Bob Dylan, com un Leonard Cohen. Un poeta que canta. Òbviament, la veu no és el seu fort, però les lletres i la música són una cosa fora de sèrie. Joaquín Sabina. Dos temes en un. ¿Quién me ha robado mis abril? Y así estoy yo sin ti. Des del seu disc en directe Nos sobran los motivos, un doble que apareixia al mercat ara fa 4 anys. Última pausa de publicitat abans d'acabar el primer programa d'aquesta temporada de Cau de Llops. Tornem d'aquí un moment.
1: Entra al Cau de Llops, Ràdio Sant Cugat.
0: Seguim endavant en aquesta nit de dilluns 20 de setembre de 2004. Escoltant ara Coldplay amb el que va ser el seu primer disc, Parachutes, i que començava amb aquest tema tan dolç. Don't Panic, Coldplay.

Una simbiosi molt interessant. La música la posen Massive Attack i la veu Tracy Thorn, perdoneu, la cantant de Everything But The Girl. Aquest era el disc Protection, que ara fa 10 anys que sortia a la llum i que ens va portar uns Massive Attack que cada vegada van anar enamorant a més gent. Aquest és el tema Better Things. Ens estem acostant al punt de la mitjanit, és moment d'acomiadar-nos. I ho farem amb un tema en viu que ens portava la banda G3 aquest any 2004, un disc que apareixia doncs, el mes de gener o febrer, si no recordem malament. Una banda que formen grans guitarristes, Joe Satriani, Steve Bay i Yngwie Malmsteen. Virtuosos de la guitarra, que realment l'únic que saben fer són meravelles amb els seus dits. Aquest és un tema original de Jimi Hendrix, Little Wing, per aquests tres grans artistes. Així ens acomiadem i tornem la setmana que ve, el dilluns que ve, a partir de les 11 de la nit. Salutacions de qui us ha parlat, que us ha acompanyat durant aquesta hora. Esteve Llop, amb molt de gust. Fins la setmana que ve, adéu-siau, que vagi bé.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el CuBàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: I el primer conte que us portem està extret d'un llibre de llegendes recollides per Xavier Vallès. Es diu Un llop al camí del riu. I és una llegenda on la Maria recorre la conca del Bitlles per matar el llop.
0: Estem ben segurs que aquest conte us agradarà a tots, perquè l'acció succeeix a l'entorn dels rius Mediona, Riu de Bitlles, Anoia i Labernó, al seu pas pels municipis del camí del riu.
1: És a dir, Mercè, és el riu que passa pel nostre poble.
0: Doncs exacte, és el riu de Bitlles. Per a tots vosaltres, un llop al camí del riu.

0: A Torrelavit, a prop de les timbes del riu, hi havia un castell que era conegut com la Torre del Raïm. A la fortalesa hi vivien uns nobles que governaven la zona. També hi havia els pagesos que treballaven les vinyes, les criades i els mossos dels estables, que s'encarregaven de tenir a punt tots els cavalls, ja fos per llaurar les vinyes, ja fos per passejar-li els amos. La Maria era una noia molt valenta i atrevida que des de ben petita ajudava el pare a cuidar els cavalls. Havia après a cavalcar com ningú. Era la més ràpida de la contrada. I és que a ella li agradava preparar els cavalls per al noble, mentre el pare preparava els cavalls per a les feines del camp. Un dia va arribar la notícia que uns músics havien aconseguit espantar un llop blanc de la llacuna. Era un llop solitari que havia mort molta gent, i en abandonar la capçalera del riu es deia que ara baixava cap a la plana. La gent estava espantada. Fins i tot, algú deia que l'havia vist pels voltants de la Torre del Raïm. Els nobles del castell van oferir un grapat de diners al qui aconseguís de vèncer aquell llop tan terrible. La Maria, decidida com era, va comentar al seu pare que aniria a buscar el llop. Dit i fet, a l'endemà mateix cavalcava en direcció a Sant Sadurní per visitar un artesà que fabricava arcs i fletxes de primeríssima qualitat. Tot seguint el vol d'uns coloms i d'una garsa blanca, va pujar fins dalt la muntanya més alta de Sant Sadurní. Allà, a prop de l'església, hi va trobar una torre ben curiosa. Tenia les portes i les finestres molt reforçades i amb tot de petites escletxes. Eren espiells que permetien veure-hi bé des de dins i fins i tot s'hi podia tirar una fletxa sense que a fora se n'adonessin. La Maria va cridar que l'obrissin, que buscava un artesà. Als pocs minuts es va obrir la porta i va sortir un jove ben fort i eixerit que es va presentar.
1: Benvinguda sigueu. Jo sóc en Benet, l'artesà d'espiells.
2: Estic molt contenta de saludar-vos. Jo sóc la Maria i us volia demanar el millor arc que tingueu i un carcaix ben ple de fletxes.
0: Després d'unes bones converses i d'explicar-se moltes coses, en Bernet li va entregar tot el que ell havia demanat. La Maria va preguntar quants diners valia tot plegat i en Bernet va respondre que ja ho pagaria després de matar el llop blanc.

0: dies i dies que voltava el camí del riu i no aconseguia de trobar el llop. L'únic que trobava eren cabres, ovelles, bous i fins i tot alguns ases morts pel llop. La gent estava desesperada. En arribar al castell de Mediona, li van explicar que potser el llop estava amagat a la cova del bolet, però que ningú s'atrevia a anar-hi. Allà va preparar diverses torxes per fer llum i va demanar que li expliquessin el camí fins a aquella cova. La cova del bolet quedava amagada enmig del bosc i és un indret molt solitari. La Maria, però, no tenia gens ni mica de por. En arribar-hi, va fermar el cavall a una alzina, va encendre una torxa i va entrar dins la cova. Es va fixar que al terra no hi havia trepitjades de cap llop, només unes petjades de persona que seguien endins i es perdien en la foscor. Amb la llum de la torxa, va seguir les petjades fins a una pedra que semblava una princesa encantada. Després va continuar fins al fons de la cova, on va veure pintures d'homes vermells i altres coses meravelloses, però ni rastre del llop. Quan ja estava a punt de sortir, va trobar una bruixa que l'esperava. I la Maria va dir...
1: Caram, quina sorpresa!
2: Què hi busques aquí?
1: Jo busco el llop blanc.
2: Que no saps que aquesta cova és casa meva?
0: Després d'explicar-s'ho tot, la bruixa es va comprometre a ajudar-la a trobar el llop i li va dir...
2: A les 12 de la nit has d'anar a les 10 de Sant Quintí de Mediona.
0: A les 10 també hi havia una cova i moltes fonts d'aigua ben fresca. La Maria i el seu cavall ja estaven a punt d'arribar-hi, però de sobte... es va girar una tempesta de mil dimonis. Vent, llamps, trons i molta pluja. Quan van arribar a prop de les fonts, la fúria del cel es va calmar. En un tres i no res, al seu davant,

sentia el llop prop del seu avenc, a la muntanya que té amagat Ordal i que la gent anomenava Ordal. L'endemà, al matí, la Maria cavalcava en direcció a l'Ordal. En passar per Sant Pere de Riudebitlles, va pujar a la muntanya més alta per veure bé en quina direcció havia d'anar. Allí va trobar un ermità que es deia Jeroni, un personatge força estrany i misteriós. Van parlar una estona i l'ermità li va donar una òliba, que era una mena de mussol gros i blanc. Li va dir que en arribar a Ordal deixés anar aquell ocellot, que de seguida trobaria el llop i es posaria a volar al seu damunt. La Maria va agrair l'ajuda d'aquell personatge i va marxar pensant que la veu d'aquell ermità li recordava la veu d'una bruixa, però no hi va donar més importància. Va seguir pel camí del riu fins a Subirats i es va enfilar cap a les muntanyes d'Ordal. Va pujar fins al cim d'unes crestes rocoses on uns bocs hi rossegaven sajolida i altres herbes. Com que des d'allà tenia molt bona vista, va fer volar l'òliba. El llop blanc, que estava amagat a punt de matar els bocs, va sortir corrent i disposat a atacar-la. Les fletxes que la Maria tirava no encertaven el llop perquè era molt ràpid. Quan ja gairebé el tenia a sobre i ella es veia més morta que viva, l'òliba va fer un crit esgarrifós. El llop no va poder sofrir-lo. Allò sonava pitjor que un violí desafinat. Va marxar tan ràpid com havia vingut. La Maria encara va tenir temps de tirar l'última fletxa i va ferir el llop. No el va matar, però el va fer fugir ben lluny. L'òliba va esfumar-se fins l'avenc. La Maria va anar a Espiells a pagar el deute al Benet, o potser el va anar a festejar. I aquell llop solitari encara es va escoltar un temps al poble de Vilaformosa, a l'extrem de Subirats, on, per cert, al cap d'un temps li van canviar el nom i ara es diu Cantallops.

0: Amb el segon conte d'avui recuperem un d'aquells relats que ens demostren que la intel·ligència sempre és molt més forta que els músculs. Viatgem amb el temps per retrobar-nos amb un personatge ben curiós, un sastre que, d'un sol cop de mocador, va caçar 100 mosques.
1: Com? Uau!
0: 100 mosques!
1: I com se'n sentia de ben orgullós? Es va brodar un cinturó on deia 7 d'un sol cop. El més divertit és que tothom es pensava que parlava de 7 lleons o de 7 gegants, i el pobre sastre va acabar ficat en uns embolics reials de campionat, havent de lluitar contra criatures enormes, fent servir només el seu enginy.
0: Doncs prepareu-vos per riure i tremolar una mica, que ja torna a l'hora del conte, el sastre valent.

0: Una vegada hi havia un petit sastre que es deia Joanet. Era petit, sí, però ben espavilat. Cada dia, des del matí fins que es feia fosc, cosia roba al seu petit taller. Tac, tac, tac, tac, sonava la seva agulla sempre ben ràpida. Un bon dia, en Joanet es va fer una torradeta amb melmelada de maduixa. Mmm, que bona! La va deixar sobre la taula per anar a buscar una mica de llet. Però, quan va tornar... Ai, ai, ai! 7 mosques grosses i pesades s'estaven atipant com si fossin de festa.
1: Ai, això no pot ser!
0: I patapam, amb un drap de cuina, les va matar totes d'un sol cop. En Joanet es va quedar mirant-les. 1, 2, 3, 7!
1: 7 d'un cop! 7 d'un cop! Això s'ha de saber!
0: Va agafar un tros de tela, va treure el fil i l'agulla i va brodar ben gros 7 d'un cop. Després se la va cordar com una faixa, ben visible damunt la panxa, i va dir:
1: Joanet el valent surt a veure món.

0: I xip-xap, xip-xap, amb la motxilla a l'esquena i la faixa lluent, va marxar cap a l'aventura. Va caminar pel bosc, entre arbres alts i ocells que cantaven. I de sobte... la terra tremolava una mica. Un gegant alt com una torre i amb una barba llarga com una escala. El gegant va veure en Joanet i va llegir la seva faixa.
1: Set d'un cop? Va, no m'ho crec. Ets massa petit.
0: Però en Joanet no es va espantar, no. Va posar-se ben dret, es va geure una mica la faixa i va dir...
2: No et pensis que la mida ho és tot. Vols veure de què sóc capaç?
1: D'acord. Farem proves. Qui sigui més fort, guanyarà.
0: La primera prova era fer sortir aigua d'una pedra. El gegant va agafar una pedra tan gran com una carabassa i la va estrènyer amb totes les forces. Però res de res. En Joanet, que portava un formatge tou a la motxilla, el va agafar i el va estrènyer fort. I va sortir un raig de líquid blanc.
1: Apa, aquesta pedra fa sucs.
2: Ja ho veus.
0: La segona prova era llançar una pedra ben lluny. El gegant va agafar una roca gegantina i la va llançar amb tanta força que va desaparèixer darrere les muntanyes.
1: A veure si ens superes ara, petitó.
0: Però en Joanet va treure una altra cosa de la seva bossa, un ocellet, i fluix, fluix, el va deixar volar. L'ocell va pujar a fer una volta i va marxar volant ben lluny, més lluny que la roca.
1: Apa, quin llançament!
2: Quan vols, vols.
1: D'acord. Mira, vine al meu cau i dorm aquí aquesta nit. Ets un tipus molt interessant.
0: Però, ai, que no se'n refiava gaire en Joanet. Aquella nit, quan va ser l'hora d'anar a dormir, el petit sastre va omplir el llit amb pedres i ell es va amagar darrere una cortina. A mitjanit, el gegant es va aixecar de puntetes, va agafar un bastó gegantí i, pam, va donar un cop fortíssim al llit.
1: Apa, aquí tens, això et passa per ser tan llest.
0: Però l'endemà, toc, toc, en Joanet va sortir de darrere la cortina, fresc com una rosa, i amb el munt badall ben teatral li va dir al gegant...
2: Bon dia, he fet una dormida de rei.
1: Oh, serà possible, aquest petit és indestructible.
0: I va córrer muntanya amunt, espantat i suat, cridant...
1: Ajudeu-me! Ajudeu-me, sisplau, aquest petit pot amb tot!
0: Quan els pobles veïns van saber que el gegant havia fugit, tothom va aplaudir en Joanet.
2: És un heroi!
3: Gràcies, petit sastre valent.
4: Visca en Joanet!
0: Li van fer una festa amb música, coca, globus... i el van portar a Collibè. En Joanet, tot feliç, va dir...
2: Mira que jo només volia cosir en pau, però les aventures també fan gràcia.
0: I així, el petit sastre que va començar matant 7 mosques amb un drap es va convertir en un heroi estimat per tothom. I encara avui, si passeu per aquell poble, potser veureu un rètol que diu «Benvinguts al poble del sastre valent». I si escolteu bé, potser fins i tot sentireu el so d'una agulla cosint «tac-tac, tac-tac».
5: I de les aventures d'època amb gegants i sastres valents, passem a una història molt més moderna, que segur que us sonarà a moltes de les famílies que ens esteu escoltant. Anem a conèixer els Dixon.
0: Ai, sí. Els Dixon tenen un petit problema a casa. I és que els nens s'ho empassen tot a la televisió. Passen hores i hores enganxats a la pantalla. No fan els deures, no ajuden a casa. I gairebé ni surten a jugar al carrer. Fins que un dia el pare diu, ja n'hi ha prou, i decideix amagar l'aparell de televisió.
5: Però, és clar, en aquesta casa tothom té el seu programa preferit. La mare vol fer gimnàstica, el pare vol seguir el curs de cuina. la Kate té un documental d'història. Així que comença un autèntic embolic de pujar i baixar el televisor per les escales. Una divertida tria que ens recorda que a l'estiu hi ha mil coses fantàstiques per fer lluny de les pantalles.
0: Doncs descobrim com s'ho munten per sobreviure sense comandament a distància. Ja arriba l'hora del conte. Prou televisió.

0: Els Dixon tenen un televisor, com gairebé tothom. Tots ho passaven bé mirant la tele. A la senyora Dixon li agradaven les comèdies i els programes de gimnàstica per estar en forma. Al senyor Dixon li agradaven les curses motoritzades i mai no es perdia el curs de cuina. Però els nens s'ho passaven tot. Passaven hores i hores mirant la televisió. Emplegava l'escola, al vespre, després de sopar i tot el cap de setmana, saltant d'un canal a un altre. Mai no en tenien prou. No feien els deures ni tampoc sortien a jugar fora. I per culpa de la televisió no ajudaven mai a fer neteja. Als senyors Dixon això no els agradava gens. Un dia el senyor Dixon va decidir que ja n'hi havia prou. Va desendollar el televisor, se'l va emportar escales amunt i el va tancar al vell armari rober.
1: Des d'ara només la mirareu els caps de setmana.
0: Els nens estaven enfurismats.
2: Els dimarts ha de portar la televisió al seu lloc perquè jo no em puc perdre el programa de gimnàstica.
1: Sí, sí, sí. I el dimecres la tornaré a portar perquè vull seguir el curs de cuina.
3: Pare, jo el dijous vull mirar un documental molt important que m'anirà molt bé per a la classe d'història.
2: Recordeu que el divendres fan la segona part del Corsair Negre.
0: Però el senyor Dixon va tenir la desgràcia que el televisor pesava molt i una vegada va ensopegar i va caure escales avall i li va faltar poc per trencar-se el coll i, de passada, fer malbé l'aparell.
2: Estimat, deixa la tele al seu lloc. Ja procurarem de que els nens no la mirin tant.
0: Els nens, però, van recuperar els vells hàbits. El senyor i la senyora Dixon estaven desesperats, fins que un dia el senyor Dixon va veure a la ciutat un cartell a l'aparador d'una botiga d'articles de segona mà que deia: «Es ven televisor d'ocasió».
1: Tinc una idea!
0: Aquella tarda, quan els nens van tornar de l'escola, el televisor havia desaparegut.
1: No hi haurà més televisió en aquesta casa. He portat l'aparell a la botiga d'articles de segona mà per vendre'l.
3: Vinga, pare, on l'has posat?
0: Però l'endemà al matí, camí de l'escola, els nens ho van descobrir ells mateixos.
3: Mireu, aquí està la nostra tele. No entenc per què el pare l'ha hagut de vendre.
0: La setmana següent, el senyor i la senyora Dixon es van esforçar de valent perquè els nens es treguessin la televisió del cap.
1: Mira, estimada, he portat de la biblioteca tota mena de llibres, interessants per un tim.
2: Mira, Ben, amb aquesta tela que he comprat, farem animals de peluix per a completar la teva col·lecció. Ara tindrem temps de poder practicar amb el piano. El tenim molt oblidat.
1: Nens, anem a comprar. Tinc ganes de que preparem plats exquisits.
2: Mireu, he recuperat aquests jocs de taula. Va, juguem-hi!
0: El dissabte, els nens van passar per davant de l'aparador de la botiga on hi havia la televisió i ja no hi era. Els nens estaven molt deprimits.
1: Vinga, nois, animeu-vos. Això no és la fi del món. Avui anirem a comprar uns quants taulons, cordes, eines i construirem una caseta dalt de l'arbre del jardí.
0: A poc van anar passant els dies i els nens van començar a oblidar-se de la televisió. L'haurien pogut oblidar del tot si un dia no hagués passat una cosa bastant extraordinària.
3: Mireu! Aquí hi ha el televisor!
0: El senyor Dixon ho va confessar a tot.
1: Mai no havia portat el televisor a la botiga. Tard o d'hora us l'hauria tornat.
3: Va, pare, torna-la a instal·lar, sisplau.
0: Aleshores, el senyor Dixon va portar el televisor escales avall i aquell cap de setmana tots van mirar-lo. I també la van mirar la setmana següent perquè el senyor Dixon no va tenir valor d'amagar l'aparell una altra vegada a l'armari. Però no tot va tornar a ser tan bé com abans, perquè aquella mateixa setmana En Quim va acabar de llegir tots els seus llibres de la biblioteca i es va endreçar l'habitació. La Kate es va fer milionària en una tarda jugant al Monopoly. El Ben va construir una casa pels seus animals de peluix. Entre tots van fer un pastís magnífic per l'aniversari de la mare. I com a regal especial van organitzar un concert. Però el millor de tot va ser que van acabar la caseta dalt de l'arbre i van convidar tots els seus amics a una festa per celebrar-ho. Tothom s'ho va passar molt bé. I amb el joc del riu, el sastre valent i la cerca d'un televisor, anem arribant al final de l'hora del conte. T'ho has passat bé, Mercè?
2: Avui sempre, fantàsticament bé, Lluís. Però, com sempre, que ens ho passem així de bé, se m'ha fet molt i molt curt.
0: Això és el millor senyal, Mercè. I esperem que tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes que esteu a l'altre costat de l'aparell també s'ho hagin passat d'allò més bé amb nosaltres.
2: Doncs això esperem, i avui marxem ballant sense parar amb la música del Pot Petit i la seva famosa gallina tica. A veure si aquesta ens pon algun ou d'or.
0: Vinga, fins la propera setmana, famílies. Sigueu molt puntuals i estigueu ben atents a la ràdio amb aquesta mateixa hora. No falteu a la cita de les vacances. I mentre esperem que torni el dia de retrobar-nos...
2: Doncs us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: pallasso, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Els peixos posem els ous a dins del mar i tu això no ho has de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que alguna solució trobaràs.

0: de fer com jo. Cuba l'ou, li has de donar molt dos gol pureta, cuidar-lo molt, i quan tot estigui ben preparat, sortirà un pollet.
1: Oh, esclar! Oh, moltes gràcies, oreneta!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola,
0: res,
1: què tal?
0: De res.
1: I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: I el primer conte que us portem està extret d'un llibre de llegendes recollides per Xavier Vallé. Es diu Un llop al camí del riu. I és una llegenda on la Maria recorre la conca del Bitlles per matar el llop.
0: Estem ben segurs que aquest conte us agradarà a tots, perquè l'acció succeeix a l'entorn dels rius Mediona, Riu de Bitlles, Anoia i Labarnó, al seu pas pels municipis del camí del riu.
1: És a dir, Mercè, és el riu que passa pel nostre poble.
0: Doncs exacte, és el riu de Bitlles. Per a tots vosaltres, un llop al camí del riu.

0: A Torrelavit, a prop de les timbes del riu, hi havia un castell que era conegut com la Torre del Raïm. A la fortalesa hi vivien uns nobles que governaven la zona. També hi havia els pagesos que treballaven les vinyes, les criades i els mossos dels estables, que s'encarregaven de tenir a punt tots els cavalls, ja fos per llaurar les vinyes, ja fos per passejar-li els amos. La Maria era una noia molt valenta i atrevida que des de ben petita ajudava el pare a cuidar els cavalls. Havia après a cavalcar com ningú. Era la més ràpida de la contrada. I és que a ella li agradava preparar els cavalls per al noble, mentre el pare preparava els cavalls per a les feines del camp. Un dia va arribar la notícia que uns músics havien aconseguit espantar un llop blanc de la llacuna. Era un llop solitari que havia mort molta gent, i en abandonar la capçalera del riu es deia que ara baixava cap a la plana. La gent estava espantada. Fins i tot, algú deia que l'havia vist pels voltants de la Torre del Raïm. Els nobles del castell van oferir un grapat de diners al qui aconseguís de vèncer aquell llop tan terrible. La Maria, decidida com era, va comentar al seu pare que aniria a buscar el llop. Dit i fet, a l'endemà mateix cavalcava en direcció a Sant Sadurní per visitar un artesà que fabricava arcs i fletxes de primeríssima qualitat. Tot seguint el vol d'uns coloms i d'una garsa blanca, va pujar fins dalt la muntanya més alta de Sant Sadurní. Allà, a prop de l'església, hi va trobar una torre ben curiosa. Tenia les portes i les finestres molt reforçades i amb tot de petites escletxes. Eren espiells que permetien veure-hi bé des de dins i fins i tot s'hi podia tirar una fletxa sense que a fora se n'adonessin. La Maria va cridar que l'obrissin, que buscava un artesà. Als pocs minuts es va obrir la porta i va sortir un jove ben fort i eixerit que es va presentar.
1: Benvinguda sigueu. Jo sóc en Benet, l'artesà d'espiells.
2: Estic molt contenta de saludar-vos. Jo sóc la Maria i us volia demanar el millor arc que tingueu i un carcaix ben ple de fletxes.
0: Després d'unes bones converses i d'explicar-se moltes coses, en Bernet li va entregar tot el que ell havia demanat. La Maria va preguntar quants diners valia tot plegat i en Benet va respondre que ja ho pagaria després de matar el llop blanc.

0: La Maria feia dies i dies que voltava el camí del riu i no aconseguia de trobar el llop. L'únic que trobava eren cabres, ovelles, bous i fins i tot alguns ases morts pel llop. La gent estava desesperada. En arribar al castell de Mediona, li van explicar que potser el llop estava amagat a la cova del bolet, però que ningú s'atrevia a anar-hi. Allà va preparar diverses torxes per fer llum i va demanar que li expliquessin el camí fins a aquella cova. La cova del bolet quedava amagada enmig del bosc i és un indret molt solitari. La Maria, però, no tenia gens ni mica de por. En arribar-hi, va fermar el cavall a una alzina, va encendre una torxa i va entrar dins la cova. Es va fixar que al terra no hi havia trepitjades de cap llop, només unes petjades de persona que seguien endins i es perdien en la foscor. Amb la llum de la torxa, va seguir les petjades fins a una pedra que semblava una princesa encantada. Després va continuar fins al fons de la cova, on va veure pintures d'homes vermells i altres coses meravelloses, però ni rastre del llop. Quan ja estava a punt de sortir, va trobar una bruixa que l'esperava. I la Maria va dir...
1: Caram, quina sorpresa!
2: Què hi busques aquí?
1: Jo busco el llop blanc.
2: Que no saps que aquesta cova és casa meva?
0: Després d'explicar-s'ho tot, la bruixa es va comprometre a ajudar-la a trobar el llop i li va dir...
2: A les 12 de la nit has d'anar a les 10 de Sant Quintí de Mediona.
0: A les 10 també hi havia una cova i moltes fonts d'aigua ben fresca. La Maria i el seu cavall ja estaven a punt d'arribar-hi, però de sobte... es va girar una tempesta de mil dimonis. Vent, llamps, trons i molta pluja. Quan van arribar a prop de les fonts, la fúria del cel es va calmar. En un tres i no res, al seu davant, amb l'aigua de la pluja, s'hi va formar un bassal immens, el pèlag de les bruixes. Va ser allà on a mitjanit van començar a aparèixer bruixes arribades de totes bandes. La Maria no va dir ni piu i va observar atentament aquella reunió de bruixes. Van cantar, van ballar i van fer algun encanteri. Al final, la bruixa de la cova del bolet va demanar si alguna bruixa sabia on s'amagava el llop blanc. Una bruixa de Subirats va explicar que moltes nits sentia el llop prop del seu avenc, a la muntanya que té amagat Ordal, i que la gent anomenava Ordal. L'endemà, al matí, la Maria cavalcava en direcció a l'Ordal. En passar per Sant Pere de Riudebitlles, va pujar a la muntanya més alta per veure bé en quina direcció havia d'anar. Allí va trobar un ermità que es deia Jeroni, un personatge força estrany i misteriós. Van parlar una estona i l'ermità li va donar una òliba, que era una mena de mussol gros i blanc. Li va dir que en arribar a Ordal deixés anar aquell ocellot, que de seguida trobaria el llop i es posaria a volar al seu damunt. La Maria va agrair l'ajuda d'aquell personatge i va marxar pensant que la veu d'aquell ermità li recordava la veu d'una bruixa, però no hi va donar més importància. Va seguir pel camí del riu fins a Subirats i es va enfilar cap a les muntanyes d'Ordal. Va pujar fins al cim d'unes crestes rocoses on uns bocs hi rossegaven sajolida i altres herbes. Com que des d'allà tenia molt bona vista, va fer volar l'òliba. El llop blanc, que estava amagat a punt de matar els bocs, va sortir corrent i disposat a atacar-la. Les fletxes que la Maria tirava no encertaven el llop perquè era molt ràpid. Quan ja gairebé el tenia a sobre i ell es veia més morta que viva, l'òliba va fer un crit esgarrifós. El llop no va poder sofrir-lo. Allò sonava pitjor que un violí desafinat. Va marxar tan ràpid com havia vingut. La Maria encara va tenir temps de tirar l'última fletxa i va ferir el llop. No el va matar, però el va fer fugir ben lluny. L'òliba va esfumar-se fins l'avenc. La Maria va anar a Espiells a pagar el deute al Benet, o potser el va anar a festejar. I aquell llop solitari encara es va escoltar un temps al poble de Vilaformosa, a l'extrem de Subirats, on, per cert, Al cap d'un temps li van canviar el nom i ara es diu Cantallops.

0: Amb el segon conte d'avui recuperem un d'aquells relats que ens demostren que la intel·ligència sempre és molt més forta que els músculs. Viatgem amb el temps per retrobar-nos amb un personatge ben curiós, un sastre que, d'un sol cop de mocador, va caçar 100 mosques.
1: Com? Uau!
0: 100 mosques!
1: I com se'n sentia de ben orgullós? Es va brodar un cinturó on deia 7 d'un sol cop. El més divertit és que tothom es pensava que parlava de 7 lleons o de 7 gegants, i el pobre sastre va acabar ficat en uns embolics reials de campionat, havent de lluitar contra criatures enormes, fent servir només el seu enginy.
0: Doncs prepareu-vos per riure i tremolar una mica, que ja torna a l'hora del conte, el sastre valent.

0: Una vegada hi havia un petit sastre que es deia Joanet. Era petit, sí, però ben espavilat. Cada dia, des del matí fins que es feia fosc, cosia roba al seu petit taller. Tac-tac, tac-tac, sonava la seva agulla sempre ben ràpida. Un bon dia, en Joanet es va fer una torradeta amb melmelada de maduixa. Mmm, que bona! La va deixar sobre la taula per anar a buscar una mica de llet. Però, quan va tornar... Ai, ai, ai! 7 mosques grosses i pesades s'estaven atipant com si fossin de festa.
1: Ai, això no pot ser!
0: I patapam, amb un drap de cuina, les va matar totes d'un sol cop. En Joanet es va quedar mirant-les. 1, 2, 3, 7!
1: 7 d'un cop! 7 d'un cop! Això s'ha de saber!
0: Va agafar un tros de tela, va treure el fil i l'agulla i va brodar ben gros 7 d'un cop. Després se la va cordar com una faixa, ben visible, damunt la panxa, i va dir:
1: Joanet el valent surt a veure món.
0: I xip-xap, xip-xap, amb la motxilla a l'esquena i la faixa lluent, va marxar cap a l'aventura. Va caminar pel bosc, entre arbres alts i ocells que cantaven. I de sobte... la terra tremolava una mica. Un gegant, alt com una torre i amb una barba llarga com una escala. El gegant va veure en Joanet i va llegir la seva faixa.
2: 7 d'un cop? Va, no m'ho crec. Ets massa petit.
0: Però en Joanet no es va espantar, no. Va posar-se ben dret, es va geure una mica la faixa i va dir...
1: No et pensis que la mida ho és tot. Vols veure de què sóc capaç?
2: D'acord. Farem proves. Qui sigui més fort, guanyarà.
0: La primera prova era fer sortir aigua d'una pedra. El gegant va agafar una pedra tan gran com una carabassa i la va estrènyer amb totes les forces. Però res de res. En Joanet, que portava un formatge tou a la motxilla, el va agafar i el va estrènyer fort. I va sortir un raig de líquid blanc.
2: Apa, aquesta pedra fa sucs!
1: Ja ho veus.
0: La segona prova era llançar una pedra ben lluny. El gegant va agafar una roca gegantina i la va llançar amb tanta força que va desaparèixer darrere les muntanyes.
2: A veure si ens superes ara, petitó.
0: Però en Joanet va treure una altra cosa de la seva bossa, un ocellet, i fluix, fluix, el va deixar volar. L'ocell va pujar a fer una volta i va marxar volant ben lluny, més lluny que la roca.
2: Apa, quin llançament!
1: Quan vols, vols.
2: D'acord. Mira, vine al meu cau i dorm aquí aquesta nit. Ets un tipus molt interessant.
0: Però, ai, que no se'n refiava gaire en Joanet. Aquella nit, quan va ser l'hora d'anar a dormir, el petit sastre va omplir el llit amb pedres i ell es va amagar darrere una cortina. A mitjanit, el gegant es va aixecar de puntetes, va agafar un bastó gegantí i, pam, va donar un cop fortíssim al llit.
2: Apa, aquí tens, això et passa per ser tan llest.
0: Però l'endemà, toc, toc, en Joanet va sortir de darrere la cortina, fresc com una rosa, i amb el munt badall ben teatral li va dir al gegant...
1: Bon dia, he fet una dormida de rei.
2: Oh, serà possible, aquest petit és indestructible.
0: I va córrer muntanya amunt, espantat i suat, cridant...
2: Ajudeu-me! Ajudeu-me, sisplau, aquest petit pot amb tot!
0: Quan els pobles veïns van saber que el gegant havia fugit, tothom va aplaudir en Joanet.
1: És un heroi!
3: Gràcies, petit sastre valent.
4: Vista en Joanet!
0: Li van fer una festa amb música, coca, globus, i el van portar a Collibè. En Joanet, tot feliç, va dir...
1: Mira que jo només volia cosir en pau, però les aventures també fan gràcia.
0: I així, el petit sastre, que va començar matant 7 mosques amb un drap, es va convertir en un heroi estimat per tothom. I encara avui, si passeu per aquell poble, potser veureu un rètol que diu: "Benvinguts al poble del sastre valent". I si escolteu bé, potser fins i tot sentireu el so d'una agulla cosint: tac-tac, tac-tac.
5: I de les aventures d'època amb gegants i sastres valents, passem a una història molt més moderna, que segur que us sonarà a moltes de les famílies que ens esteu escoltant. Anem a conèixer els Dixon.
0: Ai, sí. Els Dixon tenen un petit problema a casa. I és que els nens s'ho empassen tot a la televisió. Passen hores i hores enganxats a la pantalla. No fan els deures, no ajuden a casa. I gairebé ni surten a jugar al carrer. Fins que un dia el pare diu: "Ja n'hi ha prou", i decideix amagar l'aparell de televisió.
5: Però és clar, en aquesta casa tothom té el seu programa preferit. La mare vol fer gimnàstica, el pare vol seguir el curs de cuina. La Kate té un documental de història, així que comença un autèntic embolic de pujar i baixar el televisor per les escales. Una divertida tria que ens recorda que a l'estiu hi ha mil coses fantàstiques per fer lluny de les pantalles.
0: Doncs descobrim com s'ho munten per sobreviure sense comandament a distància. Ja arriba l'hora del conte. Prou televisió.

0: Els Dixon tenen un televisor, com gairebé tothom. Tots ho passaven bé mirant la tele. A la senyora Dixon li agradaven les comèdies i els programes de gimnàstica per estar en forma. Al senyor Dixon li agradaven les curses motoritzades i mai no es perdia el curs de cuina. Però els nens s'ho passaven tot. Passaven hores i hores mirant la televisió. Emplegava l'escola, al vespre, després de sopar i tot el cap de setmana, saltant d'un canal a un altre. Mai no en tenien prou. No feien els deures ni tampoc sortien a jugar fora. I per culpa de la televisió no ajudaven mai a fer neteja. Als senyors Dixon això no els agradava gens. Un dia el senyor Dixon va decidir que ja n'hi havia prou. Va desendollar el televisor, se'l va emportar escales amunt i el va tancar al vell armari rober.
1: Des d'ara només la mirareu els caps de setmana.
0: Els nens estaven enfurismats.
2: Els dimarts ha de portar la televisió al seu lloc perquè jo no em puc perdre el programa de gimnàstica.
1: Sí, sí, sí. I el dimecres la tornaré a portar perquè vull seguir el curs de cuina.
3: Pare, jo el dijous vull mirar un documental molt important que m'anirà molt bé per a la classe d'història.
2: Recordeu que el divendres fan la segona part del Corsair Negre.
0: Però el senyor Dixon va tenir la desgràcia que el televisor pesava molt i una vegada va ensopegar i va caure escales avall i li va faltar poc per trencar-se el coll i, de passada, fer malbé l'aparell.
2: Estimat, deixa la tele al seu lloc. Ja procurarem de que els nens no la mirin tant.
0: Els nens, però, van recuperar els vells hàbits. El senyor i la senyora Dixon estaven desesperats, fins que un dia el senyor Dixon va veure a la ciutat un cartell a l'aparador d'una botiga d'articles de segona mà que deia: «Es ven televisor d'ocasió».
1: Tinc una idea!
0: Aquella tarda, quan els nens van tornar de l'escola, el televisor havia desaparegut.
1: No hi haurà més televisió en aquesta casa. He portat l'aparell a la botiga d'articles de segona mà per vendre'l.
3: Vinga, pare, on l'has posat?
0: Però l'endemà al matí, camí de l'escola, els nens ho van descobrir ells mateixos.
3: Mireu, aquí està la nostra tele. No entenc per què el pare l'ha hagut de vendre.
0: La setmana següent, el senyor i la senyora Dixon es van esforçar de valent perquè els nens es treguessin la televisió del cap.
1: Mira, estimada, he portat de la biblioteca tota mena de llibres, interessants per un tim.
2: Mira, Ben, amb aquesta tela que he comprat, farem animals de peluix per a completar la teva col·lecció. Ara tindrem temps de poder practicar amb el piano. El tenim molt oblidat.
1: Nens, anem a comprar. Tinc ganes de que preparem plats exquisits.
2: Mireu, he recuperat aquests jocs de taula. Va, juguem-hi!
0: El dissabte els nens van passar per davant de l'aparador de la botiga on hi havia la televisió i ja no hi era. Els nens estaven molt deprimits.
1: Vinga, nois, animeu-vos. Això no és la fi del món. Avui anirem a comprar uns quants taulons, cordes, eines i construirem una caseta dalt de l'arbre del jardí.
0: A poc van anar passant els dies i els nens van començar a oblidar-se de la televisió. L'haurien pogut oblidar del tot si un dia no hagués passat una cosa bastant extraordinària.
3: Mireu! Aquí hi ha el televisor!
0: El senyor Dixon ho va confessar a tot.
1: Mai no havia portat el televisor a la botiga. Tard o d'hora us l'hauria tornat.
3: Va, pare, torna-la a instal·lar, sisplau.
0: Aleshores, el senyor Dixon va portar el televisor escales avall i aquell cap de setmana tots van mirar-lo. I també la van mirar la setmana següent perquè el senyor Dixon no va tenir valor d'amagar l'aparell una altra vegada a l'armari. Però no tot va tornar a ser tan bé com abans, perquè aquella mateixa setmana en Tim va acabar de llegir tots els seus llibres de la biblioteca i es va endreçar l'habitació. La Kate es va fer milionària en una tarda jugant al Monopoly. El Ben va construir una casa pels seus animals de peluix. Entre tots van fer un pastís magnífic per l'aniversari de la mare. I com a regal especial van organitzar un concert. Però el millor de tot va ser que van acabar la caseta dalt de l'arbre i van convidar tots els seus amics a una festa per celebrar-ho. Tothom s'ho va passar molt bé. I amb el joc del riu, el sastre valent i la cerca d'un televisor, anem arribant al final de l'hora del conte. T'ho has passat bé, Mercè?
2: Avui sempre, fantàsticament bé, Lluís. Però, com sempre, que ens ho passem així de bé, se m'ha fet molt i molt curt.
0: Això és el millor senyal, Mercè. I esperem que tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes que esteu a l'altre costat de l'aparell també s'ho hagin passat d'allò més bé amb nosaltres.
2: Doncs això esperem, i avui marxem ballant sense parar amb la música del Pot Petit i la seva famosa gallina tica. A veure si aquesta ens pon algun ou d'or.
0: Vinga, fins la propera setmana, famílies. Sigueu molt puntuals i estigueu ben atents a la ràdio amb aquesta mateixa hora. No falteu a la cita de les vacances. I mentre esperem que torni el dia de retrobar-nos...
2: Doncs us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: pallasso, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Els peixos posem els ous a dins del mar i tu això no ho has de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que alguna solució trobaràs.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics. I la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
9: Braseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
10: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
10: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Sant Cugat acollirà el dissabte de la setmana que ve la segona edició de la Gimcamat, una gimcama per fomentar l'aprenentatge de les matemàtiques d'una forma lúdica i en equip, que se celebrarà a la plaça 1 d'octubre i als voltants del monestir. L'activitat és gratuïta, però amb places limitades i coincideix amb el Dia Internacional de les Matemàtiques i està organitzada per l'Ajuntament amb el suport d'Innovamat. A més, Cugat Mèdia també hi participarà amb un programa especial de l'Hora dels Joves i altres sorpreses. Per a parlar-ne ens acompanya la Laura Morera. Ella és directora de Didàctica de les Matemàtiques, formadora de mestres i autora dels materials d'Innovamat, i l'Albert Saumell, responsable de comunicació de l'editorial. Molt bon dia, benvinguts.
1: Hola, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Com esteu?
1: Molt bé.
2: Molt bé, molt bé.
0: Està tot a punt ja per la Gimcamat?
2: Sí,
0: o
2: sí,
0: teniu la feina aquella dels últims dies?
2: Encara quedarà els últims detalls, perquè sempre ens inventem coses noves, però sí, sí, ja està en marxa i ja esperant el moment.
0: És la segona edició ja d'aquesta iniciativa a la ciutat. Per aquells que no la coneixen, ens podeu explicar una mica en què consisteix?
2: Doncs sí, en realitat és una gimcama per obrir les matemàtiques al món. Fem reptes de tot tipus i la gràcia és que van amb equip. Llavors són equips de 4 infants, de primària en general, i acompanyats d'un adult. I llavors han de fer reptes col·laboratius, que alguns són com de jocs de lògica, i uns altres són de coses per conèixer també la ciutat, i han de fer estimacions, de, per exemple, d'alguna altura, d'alguna cosa interessant del monestir, o buscar simetries, o alguna cosa, curiositat geomètrica. Llavors, així també fan matemàtiques mentre descobreixen l'entorn.
0: És allò que digueu, no? Al final, que les matemàtiques són a tot arreu.
2: Exacte. I, a més, també fem que hi hagi coses més de geometria, de numeració, de preàlgebra. Llavors, és com una mica tot variat, i així donem a conèixer com totes les matemàtiques, no? Que no quedi la societat com que saber de matemàtiques és només saber fer moltes operacions.
0: Perquè quin és l'objectiu de la iniciativa d'aquesta cita?
2: Doncs aquí l'Ajuntament que organitza això, jo crec que és posar a l'abast de tothom l'oportunitat de poder estar pensant i divertint-se mentre un fa matemàtiques, i realment que sigui com algo molt extès, de que tothom vegi que no has de ser de lletres o de ciències, sinó que tots som capaços de resoldre reptes matemàtics, i mentre gaudim i ho fem amb els companys, a més.
0: Ai, aquest mantra de les ciències i les lletres, eh?
2: Sí, sí, això ens hem d'intentar treure de sobre, però està massa arrelat a la societat.
0: De fet, heu augmentat la capacitat dels participants fins a un total de 250 equips. La primera edició eren 200, es van esgotar les places. No sé en quin punt estan les inscripcions, si encara hi ha espai, si no n'hi ha.
2: Encara hi ha espai, perquè vam fer la difusió, l'Ajuntament ho va enviar a totes les escoles la setmana passada, i per tant ja estan fent-se les inscripcions, però encara queden places. I sí, sí, l'any passat van ser al voltant de 1.000 persones, perquè eren els 200 equips de 5 persones, i aquest any hem obert a més, per tant, intentarem arribar als 1.500, que hi ha dos torns, per tant, tots aquells que teniu partits, que no sé si podré anar, doncs hi ha dos torns i us podeu apuntar el que us vagi millor, i us animem a participar-hi, perquè després allà, aquell mateix dissabte, com que també hi ha altres col·laboradors, hi ha, vindran els del Museu de les Matemàtiques de Catalunya, que pels que no el conegueu, doncs està a Cornellà, però vindran i posaran un stand allà i podrem fer moltes matemàtiques amb ells. I també estaran els de l'Institut de la Infància, perquè els que vingueu amb nens més petits, mentre els més grans fan la gincama, pugueu estar allà. Però vull dir que el més interessant és que us hagueu apuntat i hagueu pogut formar equip per poder-hi participar activament.
0: Com ho fem si encara no ho hem fet per apuntar-nos?
2: Doncs podeu buscar qualsevol xarxa de l'Ajuntament o d'Innovamat la paraula Gimcamat, i segur que serà el primer que us surti, i llavors allà trobareu el formulari d'inscripció, que és per 4 infants i un adult que és l'acompanyant.
0: Ara parlarem de quin rol té cadascú. Tenia apuntada l'adreça en concret, és qr.innovamat.com/gimcamat. Per tant, o els cercadors fan la seva feina normalment,
2: exacte,
0: eh? Si no, aquí teniu l'adreça concreta. Ens ho deies al principi, la Gimcamat està adreçada per infants de primària, de primer a sisè. Són els mateixos reptes per a tothom? S'adapten a cada edat? Per si algú té dubtes, com funcionarà? Quina és la dinàmica?
2: La idea és que hi haurà 5 reptes a la plaça 1 d'octubre, que són aquests que he dit més de lògica i que són entre els quatre participants, que són més tipus joc de lògica, i hi ha diversos nivells. És a dir, quan tu arribes a la taula, depenent si són infants de primer o segon o de cinquè o sisè, ja els monitors que hi hauran per allà els donaran com un nivell per començar. Però després pots anar jugant i pots anar passant tu sol els nivells, però està pensat perquè sigui adaptable a totes les edats i tots els nivells possibles. I les d'estimació de fora, de buscar coses geomètriques i tot pel monestir i els seus voltants, també hi ha algunes adaptacions, algunes ajudes. A cada prova hi ha sempre monitors que donen ajudes quan cal.
0: Poden donar un cop de mà si cal. I ara ho dèiem, estan formats per als infants, però estan acompanyats també d'un adult que fa aquesta funció de guia i que els acompanya al llarg de tota l'activitat. Quin és el paper d'aquest adult?
1: Fer matemàtiques.
2: Exacte, que gaudeixi també. La idea és que per la logística que els pugui acompanyar, i així cada grup va amb el seu responsable i es mouen entre 1 d'octubre i els jardins del monestir, però a la pràctica és la persona que també vella per fer-los pensar, no?, d'alguna manera, que no vulguin acabar la prova massa ràpid, que lo important, a part de donar la resolució que després hauran d'enviar amb un QR, que hi donin voltes, no?, que pensin. I llavors és molt interessant perquè, clar, les famílies, els acompanyants que s'apunten, moltes vegades ells també van viure malament les matemàtiques. I

0: És independent, o sigui, tothom fa matemàtiques. De fet, els que fan InnoAmat vol dir que segueixen els recursos, les propostes que proposa aquesta editorial. Però amb totes les editorials els nens fan el mateix currículum, saben les mateixes coses i, per tant, aquí sabran resoldre-ho. I l'únic que potser alguns estaran més acostumats a pensar així com ment oberta o no, però és igual, serà una oportunitat per descobrir-ho. Per tant, jo animo a tothom a que vingui.
1: Cap por.
0: Exacte. L'any passat també es van apuntar escoles de tot Sant Cugat i fins i tot escoles de fora. I sí, sí, tothom va gaudir un munt.
1: Doncs dubte resolt. Ens has fet uns apunts abans d'aquesta part logística, no?, amb aquests canvis d'ampliar per facilitar l'organització i la participació de la gent. Hi ha dos torns. El primer serà a les 10, que serà de 10 a 2 quarts de 12, i el segon de 12 a 2 quarts de 2. Logística. Amb quina antelació hem d'arribar i cap a on ens hem d'adreçar?
0: La primera cosa és arribar... Jo faria 20 minuts abans, ben bons, i anar a Plaça d'Octubre. Allà és on estaran les inscripcions i allà és on començarà la gincama. I llavors, a cada torn, quan acaba la seva hora i mitja, com si diguéssim, se n'haurà d'anar a la Plaça Octavià, que allà és on hi haurà com el tancament final. I hi haurà dos tancaments, el del primer torn i el del segon torn. Llavors, així perquè no s'acumuli la gent, mentre el segon torn s'estiguin acreditant a 1 d'octubre i comencin, els del primer torn estaran acabant allà a Octavià, per no solapar-nos. I després al Museu de les Matemàtiques i a l'Institut de la Infància i també un altre espai de tallers d'infantil que proporciona també InnoAmat estaran a la Plaça Octavià, però una mica com no al centre de l'escenari, que allà podrà anar gent durant tot el matí.
1: Per tant, si tenim famílies i tenim un infant que és més gran o més petit, hi ha alternatives.
0: Exacte.
1: Perquè facin altres activitats també relacionades sempre amb les matemàtiques, a més,
0: exacte,
1: encara que no puguin participar just a la gimcamat. De fet, aquest dia ens servirà per fer altres coses. Des d'aquesta casa també posem el nostre petit gra de sorra i farem un programa de ràdio en directe. Serà l'hora dels joves, amb en Joan Jimeno, el Martí Civit, el Pedro Cerdán i el Genís Marcet, de 12 a 1, amb on estan a la Plaça d'Octavià, dinamitzant un concurs que també serà, evidentment, matemàtic, en aquest cas obert a tothom, i on es podrà guanyar un abonament familiar al Festival Petits Camaleons del 2026. El concurs l'heu pensat vosaltres, que sou els experts, eh? Nosaltres farem aquesta dinamització, però ens pots explicar una mica en què consistirà?
0: Doncs el concurs... No us revelo exactament, perquè si no, no tindrà
1: clar,
0: gràcia.
1: No, clar, no fem spoiler.
0: Però... hi haurà un recipient, que no dic la forma que tindrà, ple d'elements, que tampoc dic quins seran, perquè no penseu la mida, i la idea serà que la gent faci estimacions de quants elements creu que hi ha en aquell recipient. No serà fàcil, no es podran comptar d'un en un, hi haurà bastants, i llavors després qui s'apropi més, o si hi ha empat, doncs ja es farà sorteig o el que sigui, serà el guanyador. Però aquí s'han de pensar... S'han de pensar diverses coses, eh? Mira, així teniu una pista als que escolteu la ràdio.
1: Vinga.
0: Que és que serà pensar com el volum de cada un dels elements que hi haurà dins, però també el volum del recipient que les conté. Llavors aquí, no sé si us deixaran apropar suficient com, per exemple, per mesurar amb la mà, amb pams o coses així, o haureu de fer vist des de lluny. No sé com el col·locaran, aquest recipient. Però, bueno, la idea serà aquesta, no?, de jugar una mica també a fer la millor estimació.
1: Ara estic veient gent repassant formes de volumetria,
0: exacte,
1: eh? De diferents formes geomètriques, per tenir-ho ben, ben fresc. Bé, ara amb el mòbil, la veritat és que si no tenim la xuleta a la mà.
0: Exacte.
1: Vinga, doncs hem fet aquest petit tastet. De fet, el programa també ens servirà per presentar un projecte que fa temps que s'està cuinant i en el qual vosaltres dos, Laura i Albert, hi teniu un paper ben protagonista. És el podcast Estimem les Mates. Ens en feu 5 cèntims de què trobarà l'audiència, que ja a partir d'aquest dia el podran sentir.
0: Doncs mira, ens vam engrescar. De fet, aquí a Cugat Mèdia ens van fer Bueno, ens van tirar la idea de dir, vinga, per què no fem un podcast on puguem explicar a tothom de la societat amb aquestes idees que teniu de matemàtiques i com penseu, i de fet i fer veure a tothom que les matemàtiques realment estan a tot arreu. I bueno, ens vam engrescar i vam dir, vinga, som-hi. I vam fer 10 capítols que en cada un treballem com un tema, no? Uh-huh. I són temes quotidians. Per exemple, vam fer un que

0: Era d'esport, del tennis, i de fet vam contactar amb el Corretja, que és d'aquí de Sant Cugat,
1: Sí.
0: també. Vam poder estar jugant amb ell i tot a tennis.
1: Com porta les mates, el Corretja?
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí?
0: Ens va encantar. Deia que li agradaven molt les matemàtiques i tenia superdominat totes les mesures de la pista de tennis, el número de cops... Bueno, va estar impressionant. I llavors això, no? Doncs cada capítol parlem una mica de curiositats i coses que tenen relació, doncs en aquest exemple, doncs amb l'esport del tennis, amb la pista, amb la pilota, amb els jugadors, i en cada capítol és com que hem pogut comptar amb la col·laboració d'algun expert del tema, com en aquest cas va ser l'Àlex Corretja, que a més era jo era fan seva quan jo era petita, i va estar molt bé. Però després hi havia, no sé, tu, Albert, digues algun així que et fes més gràcia que els altres.
2: Vam repassar els misteris dels hotels.
1: Què vol dir això dels misteris dels hotels?
2: Bueno, convidem els oients a
1: sense avançar molt,
2: els capítols, però bàsicament la tasca és aquesta, no? Acostar les matemàtiques a la societat a partir d'un repte d'estimació, i el buscàvem en cada un d'aquests escenaris diversos.
0: Exacte.
2: Amb una persona que coneixia de ben a prop l'entorn.
0: Sí, de fet, aquest dels hotels, per exemple, fèiem la pregunta de quantes tovalloles han de rentar en un dia en un hotel d'aquests grans, el Majestic, un d'aquests, per exemple, no? O quantes habitacions pot ser que tinguin. Després hi havia un problema de mates molt xulo, que aquest sí que us el fem escoltar en el podcast, de que passen uns... i van obrint i tancant portes, i llavors a veure quines portes queden obertes finalment i quines tancades... Bueno, i llavors hi havia això. Després també vam fer un de natació sincronitzada, vam fer altres dels avions i coses de curiositats així de la guerra, de coses que passaven que a vegades eren inexplicables, i al posar la capa matemàtica és quan veus que tot té sentit, no? Que les coses no passen perquè sí, que no són casualitats, sinó que, ostres, era un estudi estadístic, que no l'havien fet bé, i clar, d'allà semblava tot molt sorprenent, quan en realitat tot tenia una explicació. Sí, que us animem a que l'escolteu. Els 10 capítols són molt xulos els 10.
1: Cal dominar o estimar molt les mates, o el podcast ens pot servir per estimar-les a través de totes aquestes curiositats, endinsar-nos i engrescar-nos d'alguna manera a plantejar més qüestions des de la matemàtica, a aprendre, a jugar, no? Dèieu, per exemple, que hi havia aquest capítol de les portes.
2: Ens pot servir, i és per tothom, el podcast, i també ajuda a veure com a partir de les preguntes i com a partir d'enfrontar-s'hi aquests grans problemes de matemàtiques des d'una manera molt, sense por i amb ganes de pensar, no? Relacionant-ho també amb la Ginka Math, com tothom hi pot participar i com tothom pot fer grans matemàtiques a partir de pensar i de les preguntes i la curiositat.
1: Les matemàtiques són el fil conductor de tot el que parlem avui en aquest estudi, de la Ginka Math, que és la gran protagonista també del podcast. Vosaltres estimeu les mates, evidentment, i treballeu, per què creieu que tenen tan mala fama, i si creieu que això és reversible, no?
0: Jo crec que absolutament sí, ha de ser reversible. De fet, nosaltres el dia a dia el nostre objectiu és aquest. Tenen molt mala fama perquè durant molts anys s'han estat com transmetent d'una manera molt tancada, molt mecànica, amb moltes normes que algú s'ha d'aprendre. No tothom té l'interès o la capacitat d'aprendre's tantes normes, i llavors al final és com, vale, jo aquí no entro, i llavors és com que la gent construeix la seva vida a partir de no voler entrar en aquella part, no, de les matemàtiques, quan això és totalment... O sigui, no és el que ha de ser, perquè al final les matemàtiques no et deixen de ser una manera que t'ajuden a pensar. I a pensar, tant et dediquis a alguna cosa molt més humanística com molt més científica, és igual. Lo important és pensar, raonar bé, prendre bones decisions, ser crític, i les matemàtiques ens ajuden a tot això. Llavors, hi ha una part que és la més mecànica, de pràctica, i que s'han de consolidar coses, si vols anar més enllà, perquè no pots estar deduint tot cada vegada, però hi ha una part molt maca de jugar amb les matemàtiques, no? I de fer sentir que tu ets capaç de resoldre coses, d'enfrontar-t'hi, que no és allò que no va amb tu, que tots som capaços si ens hi esforcem i si sabem com les claus d'entrada en aquest joc, com siguéssim. I, de fet, per això en el 14 de març, que és el Dia Internacional de les Matemàtiques, des de fa temps que se celebra. És el dia de Pi, perquè, bueno, en Estats Units, com diuen, la data del revés és el 3-14, no? És el 14 de març, i és el dia de Pi, que sempre s'hi han aplegat un munt d'organitzacions a organitzar coses com molt divulgatives de les matemàtiques per trencar aquesta barrera dels que només les han vist com mecàniques i de memoritzar coses i de fer molts càlculs. I llavors, bueno, també és molt interessant que l'Ajuntament volgués donar com la importància en aquesta data i dir, vale, anem a organitzar... Segur que a les escoles es fa alguna cosa, però dir, com a ciutat, anem a organitzar alguna cosa per tothom en aquest dia de les matemàtiques, que és el dia de Pi, no?
1: És una oportunitat també per a aquells infants, no?, que potser no els agraden gaire les matemàtiques o els hi sembla això que no tenen molta capacitat, que els hi costa més. És una manera per començar a enganxar-los i veure que potser que hi ha moltes maneres diferents de veure les matemàtiques i que les matemàtiques també són moltes coses, no? Exacte. No només la suma i la resta, per entendre'ls.
0: Clar, clar, si aconseguim que un infant es passi tot un dissabte al matí gaudint de fer matemàtiques, segur que després, quan va a classe, ja ho veu amb uns altres ulls. Intenta buscar aquests jocs, aquesta manera de pensar i aquest gaudi en l'aprenentatge, com siguéssim.
1: I a mi hi ha una altra cosa que em ve al cap, ho dèiem al principi, allò que cal desterrar moltes vegades, no? Aquesta maleïda frase de no, jo sóc de lletres o jo sóc de ciències, no? Com si hi hagués una frontera a la manera de veure o entendre el món. Aquells pares i mares que, malauradament, doncs, no han tingut una bona relació amb l'assignatura de matemàtiques pel que sigui, per aquesta rigidesa que s'explicava en determinades èpoques, perquè no van entrar bé en contacte amb la disciplina, com ho han de fer perquè això no es transmeti, no? Allò de no repetir o no canalitzar les teves frustracions als infants perquè no repeteixi el patró i el mantra i que el puguem desterrar d'una vegada.
0: Sí, de fet...
1: Quines eines tenim, també,
0: les famílies, o sigui, influïm molt en el que pensen els nostres fills i filles, i jo sempre dic que un exemple que podem donar és de ser molt oberts i tinguéssim bona relació o no, estar disposats a seguir aprenent. I si nosaltres els hi transmetem als nostres fills i filles que volem seguir aprenent, que què interessant això, com t'ho plantegen, ostres, que bé, jo això no ho havia pensat mai, això els hi obre moltes portes, en comptes de dir, uf, això jo no ho sabia i no passava res, i mira fins on he arribat, tu no cal que ho sàpigues, en comptes de tancar-los i portes, ajudar-los a obrir-ne. Jo crec que això és alguna cosa que podem fer al dia a dia, a més, en moltes situacions de la vida quotidiana, i sobretot també acompanyar-los i escoltar-los, i que quan ens comparteixin coses, experiències o algunes activitats, fins i tot, que han fet a classe, estar amb la ment oberta de, ostres, confiar en els mestres, que són els que estan a l'última de les novetats de les ciències de la didàctica, no només de les matemàtiques, de les llengües, de les socials i tot, i deixar entrar coses noves, no?, d'alguna manera. Això jo crec que és un exemple molt important que els donem als nostres fills i filles.
1: Abans, quan parlàvem una mica de l'estructura dels grups, que són els infants més a aquest guia, em deies que hi havia algunes persones que eren d'aquests que potser no els agradaven gaire les mates i que s'ho van passar molt bé. Jo no sé, sé que des d'Innovamat es treballa per infants i per a l'educació, però no sé si teniu pensat fer una gimcamat per a públic adult, per aquells que ens agraden les mates i els que potser no els agraden, però els hi podrien agradar. No sé si també seria una altra manera d'apropar la disciplina.
0: Jo crec que això seria molt divertit, aquí, quan hi hagi la festa major, que fan aquella gincama.
1: Exacte.
0: Fer alguna fusió amb alguna cosa de matemàtiques estaria bé. Jo crec que s'apuntaria més gent de la que ens pensem, Així fem la crida a l'Ajuntament, a veure si s'animen a fer una gincama per adults de matemàtiques.
1: Feta aquesta proposta, jo crec que seria ben rebuda per molta gent. Tothom convidat aquest dia 14 de març, el dia de les matemàtiques, a gaudir de les matemàtiques amb aquesta gincama lúdica, didàctica, per infants de primer, sisè de primària. Encara queden inscripcions, sí. Us hem donat l'adreça, si no feu una cerca ràpida als motors de cerca, i segur que ho trobareu, 250 equips. Va creixent de cara a l'any passat, de cara a l'edició anterior, Veurem si la pròxima s'ha de seguir creixent. Tothom convidat, moltíssimes gràcies per explicar-nos com anirà tot plegat. Que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies.
2: Ens veiem el 14.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Sant Cugat fa anys que treballa en una manera diferent de cuidar el verd urbà. Menys gespa, menys aigua, menys químics i més biodiversitat. És el model que l'Ajuntament està impulsant des de fa una colla d'anys i que ara vol explicar a la ciutadania amb la campanya Espais Més Naturals Sant Cugat Saludable. Un canvi que transforma la imatge dels parcs, però també la seva funció. Espais més resilients davant la sequera i el canvi climàtic i alhora més saludables per a les persones. Avui a Faves Comptades hem convidat a la Joana Estals, ella és la cap del Servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament, per entendre què hi ha al darrere d'aquest model. Joana, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, Alba, molt bon dia.
0: Ara ho dèiem, heu impulsat aquesta campanya de divulgació que podem veure per la ciutat, Espais Més Naturals, Sant Cugat Més Saludable. Per què heu detectat la necessitat d'explicar a la ciutadania aquest canvi de model, que no és nou, no?, que fa anys que camina, però que veiem canviar la ciutat en aquests espais?
1: Doncs mira, principalment perquè ja fa uns anys que hem anat evolucionant amb la gestió, no parlaria de canvi, sinó parlaria d'evolució, amb la gestió dels parcs i jardins, per una sèrie de raons, que en tot cas en parlarem, doncs el canvi climàtic, noves maneres de gestionar i això, i pensem que és important explicar a la ciutadania doncs, amb què es basa amb la gestió, com ho fem, per què ho fem. Ens sembla que és una manera de que s'entengui com fem les coses i a la vegada que s'entengui què és el que hi ha, què és el que veuen, què és el que viuen en els parcs i jardins de la ciutat.
0: Quan parlem d'espais més naturals, que és una part de l'emotiv de la campanya, de què estem parlant exactament?
1: Mira, et diria la jardineria d'on venim, no? Venim d'una jardineria en la qual consumíem molta més aigua, una jardineria doncs, que tirava molt, molt producte químic, que no reaprofitàvem tant els residus. Veníem d'una jardineria molt més intensiva, segurament per aquesta imatge que tenim tots de tenir com els jardins aquests anglesos i això, no? Això amb el canvi climàtic i també, doncs, amb la voluntat de minimitzar el consum de químics, amb la voluntat de minimitzar el consum d'aigua, perquè és molt important el consum d'aigua en jardineria, una mica ha anat canviant aquesta manera de gestionar les zones verdes i estem anant cap a un model més natural. Què busquem? Doncs tenir una ciutat en la qual doncs, percebem els canvis, que quan arriba la primavera doncs, potenciem la flor, seguem una miqueta menys perquè surti la flor. El fet de que hi hagi flor doncs, ens ajuda a que hi hagi doncs, més polinitzadors, que hi hagi una sèrie d'insectes que ens afavoreixen doncs, en el control de les plagues. Què busquem? Doncs, una mica doncs, que notem el canvi al llarg dels mesos de l'any, que no tinguem sempre les mateixes zones verdes, sinó que les zones verdes van canviant al llarg de l'any. I a la vegada doncs, poder tenir espais molt més biodiversos, que sempre són molt més saludables, més resilients, espais molt més sostenibles, i bueno, bàsicament això, molt més saludables també per les persones.
0: Per tant, en definitiva, estem canviant d'un canvi de model que possiblement no s'ajusta com a mínim des d'ara, no?, i des de fa uns anys amb el canvi climàtic a la nostra ciutat.
1: Sí, és a dir, el canvi climàtic ens ha portat a fer una sèrie de canvis en la gestió. Per exemple, en la tria de les espècies que plantem, ja per començar. Però no només el canvi climàtic, que ha estat molt important, i les sequeres, i no només això, sinó que, per exemple, doncs, s'han pres una sèrie de decisions que a mi em semblen que han estat molt responsables, doncs anem a disminuir el consum de químics. Per exemple, l'any 2016 va haver-hi una moció que es va dir doncs, anem a eliminar els herbicides. Això és molt important, perquè l'herbicida que nosaltres tiràvem, per exemple, era un element químic, bueno, l'OMS ja va publicar, que era potencialment perillós per la ciutadania, etc. Doncs, ostres, anem a eliminar-lo. Això també ens va obligar a doncs, decidir, doncs, anem a gestionar de forma diferent i hem de canviar el model de gestió, però això també ho hem d'explicar. D'aquí també ve la campanya, no?
0: Clar, tot això deu suposar molts reptes, no? Un d'aquests és el de no utilitzar herbicides arran d'aquella moció. Potser per vosaltres era més fàcil, per dir-ho d'alguna manera, per tenir controlat, tot i que entre cometes, la flora, però us obliga a fer noves maneres de gestió, que a més són bones per a tothom, són bones per a la nostra salut, però també sobre la biodiversitat, els insectes que viuen en aquestes plantes i que generen salut per a les persones que vivim a les ciutats, uns espais que sí que és veritat que a Sant Cugat tenim molts arbres i molts espais verds, però que continua predominant el que vindria a ser el totxo i el ciment.
1: Totalment. A veure, tenir biodiversitat a la ciutat, o sigui, és important. Vivim en un espai molt, tu ho dius, no? De, molt totxo, molt ciment, molt dur, molt inhòspit, no? Llavors, el fet que hi hagi biodiversitat a la ciutat ens aporta beneficis, val? Llavors, el fet de que en un moment determinat decidim d'eliminar productes químics, com a mínim herbicides, va suposar doncs, que de cop i volta tenim molta més herba.
0: Clar.
1: Moltíssima més herba. Els escocells, per exemple, els escocells són els forats dels arbres, per qui no ho sàpiga, és el nom que nosaltres utilitzem. A data d'avui doncs, no utilitzem químics. Com tu has dit, doncs això suposa que ens és una mica més difícil la gestió perquè si abans tiràvem químic i de seguida controlàvem, a data d'avui doncs hem de controlar la gestió del verd i la gestió de les herbes perquè s'han d'anar controlant.
0: Perquè gestionen.
1: I no és fàcil la gestió. Però no oblidem de que la herba no és brutícia. Val? Que el fet que hi hagi herbes en els escocells doncs ens aporta més biodiversitat. Què ens afavoreix la biodiversitat? Doncs que hi hagi fauna útil pel control de les plagues, ens afavoreix que hi hagi més polinizadors. Hi ha estudis que diuen que el fet de que hi hagi més biodiversitat a la ciutat ens afavoreix el desenvolupament del sistema immunitari de les persones. Per tant, no és negatiu que hi hagi herbes en els escocells, que hi hagi herbes a la ciutat. Què vol dir que ens en podem oblidar? No. Vol dir que ho hem de gestionar, i la gestió no és fàcil.
0: Clar, perquè la ciutadania tingui una dada, a Sant Cugat hi ha 28.000 escocells d'arbres. Amb aquest canvi de gestió, això és un repte, i tu deies, no vol dir que no es gestioni. Com trobeu l'equilibri, per exemple, per gestionar aquests 28.000 escocells? Com aconseguiu aquest equilibri?
1: Portem anys treballant-hi i a poc a poc anem afinant, val? Anem afinant més i anem ajustant més. Vam començar que no teníem equips per gestionar-hi, el primer any va ser un caos. A poc a poc hem anat ampliant la gent que destinem. La gestió que fem en els escocells és una gestió molt, molt en dic manual, en el sentit de que és bàsicament
0: d'un per un,
1: és d'un per un. És a dir, una persona desbrossa i es neteja. Llavors el que fem són unes rodes de manteniment. Cada any estem aconseguint tenir una roda una mica més controlada. Aquest any hem notat que, tot i que tenim algunes zones que hem d'acabar d'afinar i d'ajustar i hem de mirar doncs, com redistribuïm els equips, doncs realment el que estem fent és fer unes distribucions d'uns equips de manteniment que van en grups de dos i que tenen una zona assignada. Segurament que l'any que ve ja estem detectant canvis a més hem tret els nous contractes de manteniment i tenim un nou sistema de gestió georreferenciat que ens està permetent saber més els rendiments i a poc el que volem és tenir una roda de manteniment que ens permeti tenir herbes, tenir flor, però que no se'ns desmadri tant que la gent no pugui ni passar pel carrer, que és el, que és el nostre objectiu.
0: Un altre dels canvis, Joana, són les substitucions progressives, i en queda poc d'allò que era gespa, no? Teníem aquests espais, aquests jardins, aquests parcs amb molta gespa, una gespa que no és pròpia del nostre territori, progressivament s'ha anat substituint per al prat, no?, mediterrani, que és el que, el que toca a casa nostra i la nostra climatologia, i esteu fent servir també un sistema de sega diferenciat, perquè la gent que passegi per la ciutat segurament ho haurà vist, no?, que hi ha espais on es sega de manera més regular i d'altres on es deixa créixer més la herba i la flor. Com es gestiona i per què?
1: A Sant Cugat tenim moltíssima zona de gespa, però sobretot tenim molta zona de prat mediterrani i prat mediterrani sense rec. Antigament segàvem continuadament, ja fa uns anys que vam dir, ostres, la primavera hem de potenciar la flor, i llavors ho deixem créixer una mica més, però sí que veiem que al fer així algunes zones passava que de com no s'hi podia ni passar, no? El que estem procurant de fer, i en algunes zones hem d'afinar i l'hem de millorar, però realment tenim zones que ja ho hem aconseguit, el que estem fent és el que se'n diu la sega diferenciada, com tu dius, que és deixem unes zones segades de forma habitual, és a dir, que sega doncs, cada 15 dies, això, i algunes zones que les seguem molt menys en un mateix parc. Això vol dir que quan, si tu vols passejar el teu gos, el teu no sé què, o els nanos, no sé què, vols fer esport, doncs tu tens un espai doncs, que et facilita més el pas i l'estada, i després tens uns espais que els anem doncs, definint, doncs, espais més als, doncs, al costat de rieres, al costat, que els deixem molt més alts. Per què? Per potenciar el que comentàvem de promoure doncs, espais de biodiversitat, val? De més flor, de més... de promoure la llavor, etc.
0: Des del 2006 que hi ha la moció que no s'utilitzen els herbicides, però això també fa que hi hagi una gestió de plagues, entenc, que s'hagi de gestionar d'una manera diferent.
1: Sí.
0: Vosaltres veu servir el que anomeneu la gestió integrada de plagues.
1: Sí.
0: Explica'ns què vol dir exactament això.
1: Mira, com et deia, antigament teníem una plaga i tiràvem químic. Ostres, hi ha una plaga, no sé què, doncs tirem aquest producte, però què passa amb el químic? Molt bé, mates la plaga, però també mates la resta de fauna que pot ser útil per depredar una plaga, perquè ens entenguem, per menjar-se la plaga.
0: Exacte.
1: Val?
0: Una marieta, un pugó, no sé
1: exacte,
0: si, no sé
1: tot,
0: si
1: no,
0: ho diré
1: no,
0: bé.
1: No, dius bé, sí? Tal qual, sí, sí. Llavors, vam veure que amb el químic cada vegada havíem d'utilitzar més químic. Era com una roda que no ens en sortíem. Al final vam començar a fer el que se'n diu gestió integrada de plagues. Haig de dir que tenim una persona, que és una fitopatòloga, que ens ajuda, doncs, que fa unes visites mensuals. Amb la gestió integrada de plagues el que fem és buscar tota una sèrie d'alternatives i mètodes a fer, en els quals l'última de les opcions és l'ús del químic. O sigui, prèviament doncs, farem aquestes visites preventives doncs, per analitzar com està la plaga, cal actuar o no cal actuar, i després fer tota una sèrie d'accions en el medi que ens afavoreixi que en el medi hi hagi les condicions òptimes perquè hi hagin depredadors naturals. Val? I doncs, ocells insectívors, o sigui, fem tota una sèrie d'accions que el que busquen és afavorir això. Després també hi ha una sèrie d'accions més mecàniques, el tema del control biològic. El control biològic vol dir doncs, també tirar, o sigui, deixar anar larves de marieta perquè controlin les plagues. Tot això són una sèrie d'accions que fem abans de l'ús del químic.
0: Que seria l'últim recurs.
1: L'últim recurs. I això és la gestió integrada de plagues. I normalment l'ús de químic, al final l'acabem utilitzant no perquè la planta ho necessiti o l'arbre ho necessiti, sinó perquè la plaga pot causar una situació incòmoda per a la ciutadania. Un excés de... O sigui, quan hi ha molt pugó i llavors comença a plorar la melassa i llavors comença a ser enganxifós al terra. Bueno, doncs potser en aquest cas i puntualment utilitzem el químic. De fet, des de que utilitzàvem químics anys enrere fins ara és que l'hem disminuït l'ús de químic un 85%. Vull dir que realment és ben bé, doncs, puntualment.
0: Un ús quirúrgic, podríem dir,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment, sí.
0: Del producte químic. Hem parlat de la sequera, ens deies, tenim molt prat en Mediterrani que va sense rec. Actualment, un 50% de la ciutat funciona amb rec intel·ligent i telegestionat.
1: Sí.
0: Com funciona aquest sistema i quin estalvi real suposa això d'aigua per al municipi en un context de canvi climàtic i de sequeres?
1: O sigui, els anys de sequera que hem tingut és quan hem, sobretot, hem implementat aquest sistema de rec per telegestió. És un sistema que va acompanyat d'una petita estació meteorològica, un pluviòmetre, un anemòmetre, i llavors, bàsicament, quan plou un mínim, és quan ens para el sistema. El tema és que a data d'avui podem tenir poques conclusions de com ens està funcionant, perquè és que quan ho hem implantat...
0: Ens han vingut les pluges.
1: En anys de sequera. Val? Ara comencem a analitzar els consums, i sí que veiem doncs, que ens està funcionant, que es para el rec quan tenim pluges, avui ho veurem, vull dir que...
0: Clar, però... és aquella imatge que veiem abans, no? Que potser estava plovent i a les 8 del matí s'engegava el rec i deies, què està passant? Doncs ara això ja no passa.
1: Clar, això té a veure amb la gestió sostenible dels parcs i jardins. Anem a intentar minimitzar coses com aquesta, que just està plovent i tenim els recs funcionant. I en algunes zones encara ens passa perquè o no les hem telegestionat o perquè hi ha alguna cosa que no funciona i l'estem... Això, però a data d'avui tenim això, 50 una miqueta més, per cent de les zones verdes, doncs, amb aquest sistema.
0: Quin camí hi ha per recórrer encara en la millora de l'ús de l'aigua? No sé si hi ha aigües freàtiques, algun altre sistema que també ens pugui ajudar a curt termini o a mitjà termini a estalviar l'ús d'aigua potable per al rec.
1: Tenim zones envellides i tenim zones ja doncs, que fa molts anys es van fer, es van executar, i a data d'avui tenim molts recs que estan envellits, obsolets, detectem zones amb molta fuita, per exemple, sector de Collfabà, a Can Cabassa... Bueno, tenim diverses zones que les tenim detectades, acabem de redactar un projecte, tenim una subvenció bastant important, són uns aproximadament 700.000 euros, i tenim un projecte que si tot va bé, iniciarem el gener, executar el gener de l'any que ve, per refer zones on tenim problemes i refer les zones de rec, o sigui, posar al dia
0: l'infraestructura.
1: I això que sembla una tonteria, doncs realment es perd molta aigua en fuites i arriba un moment doncs, que això ens ajudarà molt. Amb el tema de freàtiques també estem amb la redacció d'un projecte per poder reprofitar les aigües de la mina de la Rambla del Celler per regar tot el que seria la zona de el Parc Ramon Barnils i la Rambla del Celler. I després estem també amb la millora del sistema de bombeig del Parc Central i per reprofitar amb aigua de pou. Vull dir que ara, justament ara, ho estem implementant ara i jo crec que a veure si aquest estiu ja podrem començar a regar. Ja ho havíem fet, de regar amb aigua freàtica, però vam tenir uns problemes amb els sistemes de bombeig, amb els sistemes del control de la legionela, bueno, temes molt, molt tècnics, sí. Però que creiem que ho podrem posar més al dia.
0: Després tenim un altre repte, que són les espècies, no? Sí. Cada vegada tenim menys calor, cada vegada tenim menys aigua. Aquesta jardineria que tu ens deies d'abans, ens té acostumats a... M'ho explicaves abans d'entrar en directe, no? Doncs aquestes pollancredes, aquells sí. passejos que veiem moltes ciutats plens de plataners, sí. de poca espècie i poca varietat, sí. no? Ara a Sant Cugat es planten entre 400 i 450 arbres i arbustos cada any. Com ho feu per triar les noves espècies perquè fomentin aquesta biodiversitat i que siguin més resilients al clima que tindrem d'ara en endavant?
1: Cada any estem fent campanyes de plantació. Ens vam marcar aquests 450, aquest llindar, 450 arbres l'any. D'arbustos en plantem molts més, però, per exemple, a data avui inclús estem plantant més arbres. Què estem buscant? Doncs evitar aquests monocultius d'una mateixa espècie, com en el cas de les pollancredes, per evitar que quan tens una plaga, doncs, ostres, se't morin tots, o quan et ve una sequera, com ens ha passat, doncs, et quedes sense arbres. A més, busquem major varietat d'espècies en una mateixa zona verda, també perquè si una no et funciona, doncs d'altres tiraran, i el que fem és parlar molt amb vivers, parlar molt amb altres ajuntaments, que els hi funcionen, que no els hi funciona el viverista, provar amb espècies doncs, que sabem que són més de clima, una mica doncs, no tan com continental com els que plantàvem fins ara. Estem fent molt proves amb espècies noves, espècies doncs, que sabíem que a Barcelona funcionàvem, doncs vinga, anem a provar-les aquí. Bàsicament és prova i error. Evitar l'ús d'una sola espècie. Hem d'evitar una mica això, perquè si no ens passa el que ens ha passat a Rambla del Celler, que de cop has de substituir tota una rambla. O...
0: Que t'ho deia abans també, no? A vegades ens trobem que la ciutadania, per això és tan important explicar aquestes campanyes i com es treballa des de Parcs i Jardins, que a més és una part molt visible de la ciutat, i a la gent li agrada Sant Cugat precisament doncs, per aquest verd, per aquesta natura que hi és, que estan en els arbres de la Rambla del Celler i la gent es posa les mans al cap. Però, clar, què els hi passava a aquells pollancres, no? I per què s'està canviant aquest model de gestió?
1: És bàsicament per això. Pollancres, arbres de vida curta, que a més necessiten molta aigua, ostres, amb els clima, o sigui, l'augment de les temperatures és que estaven patint moltíssim. Doncs al final els has de treure. La gent es va posar molt les mans al cap, va ser un tema en el moment, però al final penso que la gent està agraïda al canvi. I penso que el canvi ha estat molt en positiu. És explicar perquè la gent hi confiï.
0: Quin és el principal repte, Joana, que tens al capdavant ara de l'àrea?
1: Doncs principalment... aquests canvis que una mica anem explicant, ajustar-los, millorar-los, buscar, trobar cada vegada més espècies que se'ns adaptin en els parcs i jardins. Estem començant a treballar molt amb la gestió, això ja és un tema una mica més tècnic, però amb la gestió georreferenciada dels parcs i jardins. Tenim un programa nou, ens està ajudant molt a conèixer doncs, els rendiments, com poder millorar, com millorar el tema de les segues, o sigui, és més, ja dic, és un tema més tècnic, però de gestió, però estem treballant molt en aquesta línia. I després penso que treballa molt la comunicació. Avui teníem reunió de servei a primera hora del matí i deia, ostres, és que ara hem comunicat, i hem comunicat en un moment que és la primavera, no? Però què passa quan ve la tardor i comencem la poda? Doncs potser hem d'explicar com podem, no? Doncs fer-nos doncs, visibles, arribar doncs, més a la ciutadania. Volem començar amb un tema de... Bueno, estem treballant doncs, de fer com petits tallers de mensuals, doncs, de fer caixes niu, doncs treballar molt doncs amb aquest tipus de tallers que arriben molt a la ciutadania. I després tenim un tema molt important, que és la naturalització d'espais, és a dir, de treballar molt doncs zones que han quedat una mica envellides, i en tenim moltes zones detectades, a Collfaba en tenim doncs alguna, a Francesc Macià, tenim diverses zones del municipi, doncs treballar projectes per doncs posar-los al dia i reverdir-los, millorar-los, però sempre des d'aquest enfoc de l'espai més natural.
0: Un missatge final a la ciutadania, que li diries? Aquelles persones que potser encara diuen allò, ai, és que ara no es talla l'herba, és que està deixat, què els hi diries?
1: Doncs que pensem que un espai més natural, un espai més biodivers, és un espai més sostenible, és un espai més saludable. Que l'objectiu, és a dir, que perseguim des del servei és sempre doncs potenciar espais que afavoreixin la salut de les persones, que afavoreixin l'ombra, que afavoreixin doncs tenir més arbres, que afavoreixin, i això és el mal que estem treballant, i sobretot confiança, perquè certament jo puc entendre que algunes zones doncs alguns carrers doncs estan doncs amb escocells plens d'herba i potser no hem arribat a passar-hi, a desbrossar, doncs estem millorant el dia a dia la gestió doncs perquè es vegin quedar doncs les zones més naturals, però també amb un doncs control, amb unes regues que siguin doncs, bueno, que permetin doncs el pas de la gent, que permetin doncs confiança i que tot és en benefici de la ciutadania.
0: Doncs jo crec que ha quedat claríssim. Moltes gràcies, Joana, per explicar-nos aquesta campanya, quin és l'objectiu i com treballeu. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
1: A vosaltres. Molt bon dia.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs mira, avui us parlaré del Ventos i el Pelagos.
1: El Ventos i el Pelagos, què és això?
2: No són cap de dues persones que van anar a la batalla del Llavaix de Grècia, ni coses d'aquestes, no. Amb aquest títol avui ens anem a parlar de biologia i sobretot d'ecologia marina.
1: Carai!
2: Fent referència a dues paraules que també ens defineixen dos espais molt diferents a mar.
1: Doncs som-hi, anem a veure què és això del Ventos i el Pelagos.
2: Exacte, posarem en context i farem una miqueta de definició de cadascuna de les coses. Primer de tot, el Ventos és tota la comunitat d'organismes que viuen al fons del mar.
1: Uh-huh.
2: Bé just per sobre, bé enterrats o amagats.
1: Uh-huh.
2: Enterrats a sorra, evidentment, o amagats a les roques, a les escletxes, etc. Aquests organismes, evidentment, s'anomenen organismes bentònics.
1: Uh-huh.
2: I el Pelagos fa referència a mar obert, és a dir, tota la columna d'aigua que es troba fora de l'àmbit de la plataforma continental, que ja sabem que és l'espai de terra adjacent als continents, doncs, a partir de fora, a aquesta zona. La paraula ve d'etimologia grega, evidentment, i literalment vol dir part del mar que està lluny de la costa.
1: Uh-huh. Per tant, mar obert, bàsicament,
2: sí. Sí, sí, els organismes que viuen en aquest àmbit s'anomenen organismes pelàgics.
1: Uh-huh.
2: En diferència dels bentònics.
1: Ara que ja estem una mica situats.
2: Mm-hmm. Hem de parlar que dins de tots dels dos ambients aquests tan diferents, hem de ser conscients, com sempre parlem amb ecologia, del que s'anomena factor limitant.
1: Mm-hmm.
2: És a dir, aquells factors que impedeixen que visquin molts animals i només en puguin viure uns quants.
1: Mm-hmm.
2: Val? Perquè és més fàcil parlar d'això que no del que va bé a tots, no? Els factors limitants en ecologia és molt important. Ja n'hem parlat algunes vegades, Ona, dels factors limitants a mar, no? Però en farem una repassada just en aquests àmbits. Primer de tot, he de parlar de la llum.
1: Mm-hmm.
2: Ja sabem que a mar la llum es perd exponencialment a partir dels 20-30 metres de fondària i a partir dels 40 en avall hi arriba ja menys d'un 50% de la llum superficial. Tant prop de la costa com a mar obert, els organismes que depenguin de la llum estaran ocupant els primers metres de la columna d'aigua.
1: Mm-hmm.
2: I això és molt important, sobretot en aquells organismes pelàgics, per exemple, perquè, per exemple, el fitoplàncton, que són els organismes fotosintètics que viuen a mar obert, només es trobaran en els primers metres d'aquesta columna d'aigua tan extensa que és la columna pelàgica.
1: Uh-huh, perquè necessiten la llum, no? I més al fons no podrien viure.
2: Exacte. En els organismes bentònics estaríem parlant d'aquests organismes que serien, bàsicament, les algues,
1: cas
2: els fotosintètics, i les praderies marines, que ja sabem que a partir dels 30-40 metres ja no poden viure.
1: Quins altres factors limitants tenim?
2: La pressió.
1: Mm-hmm.
2: La pressió al fons del mar s'incrementa a raó d'una atmosfera cada 10 metres.
1: Mm-hmm.
2: Per tant, els organismes que viuen lligats al fons del mar, els bentònics, han de ser capaços de suportar pressions que arriben a ser entre 100 i 500 vegades més grans que en superfície en les aigües més profundes.
1: Uh-huh.
2: Ja veurem que tenen mecanismes per poder suportar aquesta pressió i poder viure en aquelles fondàries i just enganxant al fons, que tenen tota la pressió de la columna d'aigua a sobre.
1: Uh-huh.
2: I un altre factor important són les corrents i l'entorn. Aquí tenim altres factors ambientals que són claus, evidentment. En aigües més superficials estaran més exposats a les condicions meteorològiques i als corrents en superfície, és a dir, a les grans borrasques, grans temporals, grans, etc. Per això, per exemple, organismes que són pelàgics com les velelles, les barquetes de Sant Pere, els temporals de Llevant les porten des de mar obert fins a la costa, les arrosseguen, efecte condicionant. Prop del fons del mar podríem dir que l'entorn és més estable.
1: Mm-hmm. No hi arriba tant, no? Aquests fenòmens meteorològics.
2: Sobretot en aigües més profundes. En aigües més superficials sí que té impacte, però en aigües més profundes no.
1: Mm-hmm. I ens en queda algun d'aquests fenòmens limitants?
2: Un molt evident, que és l'alimentació.
1: Mm-hmm.
2: Perquè els organismes viuen i es desplacen allà on poden trobar menjar.
1: Molt evident.
2: Bàsicament. Vale, això, per exemple, ho veurem o es pot veure en els organismes, en el zooplàncton, per exemple, que s'alimenta del fitoplàncton. A la nit es troba en aigües més profundes i en el dia puja cap a aigües més superficials on està el fitoplàncton. Per tant, té un cicle vertical, en podríem dir, dintre d'aquesta columna d'aigua pelàgica. Dit això, Ona, els organismes bentònics, com hem dit, són aquells que viuen lligats al fons del mar. Per poder viure just a sobre del fons, poden viure just a sobre del fons, per tant els anomenem epibentònics, i els que viuen enterrats a la sorra o dins de la roca, que s'anomenen endobentònics. Epi vol dir sobre, endo vol dir dintre.
1: Per tant, fem aquesta classificació, dins dels bentònics, els que viuen a sobre i els que viuen a dins.
2: Exacte. Els organismes bentònics poden ser mòbils, com els peixos, crustacis, cefalòpodes, un cranc, una llagosta, un peix, evidentment, o bé sèssils, és a dir, que viuen ancorats al fons, com per exemple els coralls, les gorgònies, les praderies marines, els mol·luscs, els musclos, etc. No? Els organismes mòbils tindran un sistema d'alimentació actiu, per tant anar a buscar o caçar l'aliment, mentre que els organismes sèssils tenen una alimentació passiva.
1: Clar, perquè no es poden moure.
2: No es poden moure, mengen el que passen per allà. És el mateix que un musclo obrirà les valves situades sobre de la roca i filtrarà el que li arribi. Un corall el mateix, els pòlips, obrirà els tentacles del pòlips i caçarà o filtrarà el que li passi per allà. I com he dit abans, aquests organismes tenen diverses estratègies per suportar la pressió de la columna d'aigua. Per exemple, entre d'elles podem nombrar que per suportar aquesta pressió, com viuen al fons del mar, no tenen bufeta natatòria. No en tenen perquè no els hi fa falta el fet de surar, de flotar, viuen enganxats als fons. Per tant, treuen la bufeta natatòria, els peixos, en aquest cas, és un element que no els hi fa falta i s'adapten a viure just arran de fons. Tenen esquelets més lleugers i teixits més flexibles, amb alts nivells de teixit cartilaginós i gelatinós. Són teixits més tous. Clar, un os, si suporta molta pressió, es pot arribar a trencar.
1: Clar.
2: Si és un cartílag, si és un teixit tou, li dona més marge a la compressió que té de les elevades pressions. I també adaptacions moleculars amb proteïnes i lípids o greixos insaturats. Això també els ajuda a nivell molecular.
1: És curiós com els cossos s'adapten a l'entorn on viuen, eh?
2: Exacte. Sí o sí, necessàriament per viure, no? Això Darwin ja ens ho explicava amb la teoria de l'evolució, no? I en aquest cas es veu clar les adaptacions que tenen per suportar totes aquestes condicions, bé sigui perquè ja no els hi fa falta o bé sigui perquè el cos necessita combatre aquesta pressió d'alguna manera. Com hem dit, els organismes pelàgics són aquells que viuen a la columna d'aigua a mar obert o bé prop de superfície, també. El pelagos, que és el conjunt, l'ambient aquest que hem dit, té diferents nivells de profunditat, diferents classificacions. Com hem vist amb el bentos, també els epibentònics i endobentònics, en aquest cas tenim la comunitat epipelàgica, que viu entre els 0 i els 200 metres de profunditat. És a dir, inclou la zona fòtica, és la zona amb llum, que aquí es concentra la major part de vida, concretament el fitoplàncton.
1: És aquests que encara necessiten la llum per viure.
2: Ah, evidentment. Per sota dels 200 metres i fins als 1.000 metres de fondària tenim la comunitat mesopelàgica. És la zona de penombra.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics especialitzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.

Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més assecat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més refrescants preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Benvinguts. Comencem amb un tema d'actualitat que afecta els municipis del Vallès Occidental, entre ells Terrassa, Sabadell, Castellà i Sant Cugat, que té a veure amb la nova campanya llançada pel Consell Comarcal i el Consorci de Residus de la Comarca, anomenada Petits Gestos, Grans Canvis, amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre el tema. Vam conèixer més detalls en l'entrevista que Sergi Estapé li va fer a Rafael Hueto, president del Consorci per a la Gestió de Residus. Continuarem fent ruta fins a Sant Cugat, on aquesta setmana vam conèixer la psiquiatra local Margarida Cleris, una santcugatenca de Socarrel, que ens va parlar del Sant Cugat d'abans i de la necessitat d'escoltar més els altres, quelcom que ella practica. Acabarem el Prat de Llobregat, des d'on Maria José de Can Xiu-Xiu ens va recordar alguns consells per evitar els cops de calor dels gossos. No només les persones ens queixem aquests dies de les altes temperatures. Les nostres mascotes també les pateixen i hem d'anar en compte. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!

0: El Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental han presentat el Programa Comarcal d'Informació i Sensibilització sobre Residus. Petits gestos, grans canvis. Per saber-ne més sobre aquest projecte, el nostre company Sergi Estapé entrevista a Rafael Hueto, president del Consorci per a la Gestió de Residus.
1: Bona tarda. Doncs, com deies, estem amb el Rafael Hueto, que és el president del Consorci per a la Gestió de Residus, per tractar sobre aquest programa que va presentar fa poc el Consell Comarcal de Petits Gestos, Grans Canvis. Què tal, Rafael? Com estem?
2: Doncs molt bé, moltes gràcies per convidar-nos a participar al vostre programa.
1: Doncs aviam si parlem una mica d'aquest programa. Diríem així, grans trets, en què consisteix aquest programa, que el que busca és, bueno, ja millorar, doncs, tot el tema dels residus, no?, la recollida, etc. En què, diríem, en què consisteix?
2: Doncs l'objectiu principal és sensibilitzar, poder explicar al conjunt de la ciutadania la importància de fer aquests petits gestos que tenen impacte quotidià, que passen en el dia a dia i que són petites coses que després tenen un impacte important en el tractament posterior dels residus, i és una qüestió que més enllà de l'impacte ambiental també té impacte econòmic, i és molt important que la gent ho conegui. I l'objectiu principal és això, poder fer entendre a tothom la importància dels petits gestos que fem cada dia a casa i quin és l'impacte que definitivament acaben tenint.
1: En aquest sentit, com deia el Rafael, és a dir, aquesta campanya que vol centrar en que la decisió quotidiana pot ajudar a l'impacte del conjunt, el missatge principal és el que tu fas compta, no? És a dir, una mica situar la gent que sàpiga que tot el que fa pot ajudar, no?
2: Correcte. Ens agrada dir que la primera planta de tractament la tenim a casa nostra, no? Quan fem la separació, quan posem cada cosa en el seu lloc i després ho portem al contenidor que toca. Aquesta és la primera planta de tractament, aquest és un petit gest que pot ser qualsevol ciutadà i que té un impacte, doncs important, i que ens pot portar, si tots ho fem bé, a aquest gran canvi que tots desitgem.
1: El programa, en principi, s'adreça sobretot específicament als municipis que tenen delegada la competència de tractament de residus al Consell Comarcal, com són Sabadell, Terrassa, Rubí, Santa Perpètua, Sant Benet, Polinyà, Viladecavalls, Vacarisses, Ullastrell i Rellinars, però també es posa a disposició dels 23 municipis de la comarca, no?, aquesta la imatge de campanya i tots els elements bàsics per comunicar-ho, no?
2: Correcte, aquesta és la idea, que malgrat que hi ha accions específiques que es desenvolupen en aquests municipis que anomenaves i que són els que van delegar la gestió del tractament dels residus i la taxa comarcal, doncs que la resta de la comarca també pugui disposar de la imatge i d'elements genèrics per poder amplificar aquesta campanya. Perquè, en definitiva, el repte que afronta aquesta campanya és compartit no només amb els municipis que tenen delegat el tractament, i és compartit pel conjunt de la comarca, pel conjunt de municipis.
1: Les activitats comencen a final de mes de juny, amb presència en festes majors, que ara comencen, i les actuacions comarcals i coordinades amb els ajuntaments i entitats seran de juny fins al desembre del 2027. No? Vull dir, no sé si és per algun motiu aquest període d'un any i mig, més o menys, és per algun motiu?
2: Aquest és un dels trets diferencials d'aquest programa, no? Les campanyes comunicatives són molt reduïdes en el temps, tenen un impacte concret i un termini de temps de desenvolupament molt més reduït. La nostra idea és fer un esforç sostingut durant aquest any i mig per poder impactar de manera més clara a la ciutadania. I traspassem el que és una campanya clàssica de comunicació, que l'objectiu principal és donar visibilitat a un missatge, i anem una mica més enllà. Anem al territori amb aquestes accions d'informació, suport i sensibilització, i també una altra part molt destacable és aquest acompanyament, aquesta dinamització que volem fer de la mà de les entitats de cadascuna de les ciutats, doncs per poder impactar d'una manera més directa i estar a peu de carrer i estar en els espais on passa la vida quotidiana, que és on podem fer aquests petits gestos que tenen un impacte molt gran.
1: El que està molt clar és que, bueno, ja fa molt temps que això es parla, però sobretot un dels objectius és fomentar el que dèiem, no? Aquesta correcta separació de residus, especialment els de la fracció orgànica, també la lluita contra el malbaratament alimentari. En aquest sentit, no sé si en dades o com s'ha anat millorant diríem aquests petits gestos, o de moment la cosa per això precisament es fa, per estimular una mica més que la gent ho faci.
2: Observem que portem uns anys que estem més tancats en les dades de recollida selectiva a nivell comarcal. És cert que hi ha petits municipis i mitjans municipis que ja tenen implantats sistemes de recollida més efectius, més eficients, i que aquests sí que tenen un nivell de compliment dels objectius una mica més alt. Però el gran repte el tenim, doncs, en fer un altre salt, diguem, no? Estem estancats, necessitem fer un esforç important, i un dels elements bàsics per poder fer aquest salt és la fracció orgànica. De fet, sabeu que la comarca té un gran projecte d'ampliació de la planta de tractament d'orgànica, la planta de Can Barba, i el gran repte el tenim aquí, no? La fracció orgànica és aquella que diuen els experts que si es fa ben feta, la resta de fraccions és molt més fàcil de separar, no? Per això, d'alguna manera, ens centrem en l'objectiu d'ampliar específicament aquesta fracció.
1: Si ens centrem una mica en el que és, diríem, la cartelleria o els cartells que es podran veure a aquests municipis, sobretot destaca que hi ha un cor, no? Amb aquest element visual es vol donar una mica, doncs, més aviat el tècnic, una cosa més emocional que no pas tècnica ni administrativa, no?
2: Sí, el que no està tenint és que no volem renyar ningú.
1: Clar.
2: Jo crec que la ciutadania, d'alguna manera, és prou adulta per entendre les coses i no fer-les per

0: Però sí que es parla de les quatre R's, no? Reciclem, reduïm, reparem i reutilitzem, no? Com a missatges de, doncs, que la gent es conscienciï, no?
1: Sí, és molt important les quatre R's. És importantíssim que separem correctament, que això ens permet després fer un reciclatge. I després una altra qüestió, que és dues qüestions que són molt importants. Una, treballar la prevenció. El residu més barat de tractar és aquell que no generem, per tant és importantíssim que la generació de residus vagi a la baixa, i aquest és un dels elements centrals que hem intentat treballar també amb aquesta campanya i que insistirem moltíssim. I després hi ha una altra qüestió que d'alguna manera per nosaltres és molt important. Nosaltres diem que els residus s'han de convertir en recursos. Hem de fugir d'aquesta visió de que el residu és una qüestió finalista, final, sinó que el que hem d'anar és en poder convertir qualsevol tipus de residu en un recurs. I per això és important separar bé, perquè després de les plantes de tractament les coses es puguin reutilitzar de la millor manera.
0: Parlàvem d'aquests cartells, aquestes accions, diríem, de difusió que s'han previst, que es combinaran, doncs, amb altres presències, com per exemple webs municipals, xarxes socials, ràdio, premsa. És a dir, l'important és aconseguir una presència constant, no? Que no sigui una cosa que es vegi un dia, sinó que durant aquesta campanya, doncs, que d'arreu del territori la gent ho vagi coneguent, no?
1: Correcte. La idea és que sigui un programa sostingut en el temps, ho dèiem abans, durarà aquest any i mig. I després una altra qüestió que era molt important és que tinguéssim la capacitat d'adaptar-nos a cadascuna de les situacions de cada municipi, de cada poble, de cada ciutat de la comarca, no? Cadascú té una realitat, cadascú té identificats una sèrie de situacions en les que vol incidir, i nosaltres hem de tenir la capacitat de poder-nos adaptar a cada circumstància del territori.
0: El segon eix, potser, podríem dir, és les accions d'informació, suport i sensibilització persona a persona, que, doncs, bueno, punts informatius, instal·lacions itinerants, presència també en fires i esdeveniments locals, no? És a dir, que també, doncs, on la gent pugui anar a informar-se, no només mirar-ho, doncs, un anunci a la ràdio, escoltar un anunci a la ràdio o a la premsa, sinó que la gent estigui al carrer, pugui en persona, doncs, informar-se de tot això.
1: Correcte. La idea és poder estar a cada plaça, a cada carrer. En aquest programa tindrem dos dispositius mòbils que es podran anar movent per la comarca, un més clàssic de poder ser un espai per poder traslladar informació personalitzada a la gent que s'apropi, i un altre més lúdic adreçat als infants i a les famílies que es puguin apropar, que a través de fer algun tipus de joc puguin tenir uns moments, uns instants per poder parlar de residus, de reciclatge, de prevenció, i que ho fem d'alguna manera, d'una manera amable, no? Mm-hmm. Aquest és l'objectiu, poder estar a cada poble, a cada ciutat, a cada plaça, a cada carrer, en definitiva en els espais on es produeix la vida quotidiana, que és on volem incidir, no? Aquelles petites coses que podem fer.
0: Sobretot es vol incidir en el públic infantil, no? Que es considera clau, perquè, bueno, són els adults del futur, no?, que hauran d'intentar també, doncs, apostar per aquesta prevenció, aquesta recollida de residus, reciclar, etc. No? És un dels punts importants del públic infantil, no?
1: Absolutament. Els infants són els millors prescriptors d'opinió que podem tenir en les nostres cases, en les nostres llars. Tenim un programa de sensibilització adreçat a les escoles de la comarca, que l'any passat 16.000 alumnes de la comarca van poder visitar el centre de tractament de residus de Vacarisses, en CTR Vallès. Pensem que és una actuació molt important, i com deia al principi, són els millors prescriptors, són els que quan arriben a casa saben perfectament on ha d'anar cada fracció, on ha d'anar cada cosa, i no només ho fan ells, sinó que també ho traslladen als més adults, als seus pares, als seus germans grans. I per nosaltres és una actuació estratègica.
0: I parlaríem d'un tercer eix que desglossarem ara, que és l'acció de dinamització i assessorament i la gestió del canvi, no? Si parlem de dinamització, és a dir, el que es vol és no només explicar el que s'ha de fer, sinó acompanyar les entitats, les persones, els col·lectius, perquè incorpori aquestes bones pràctiques, no?
1: Correcte. La idea és poder assessorar entitats, els centres educatius, equipaments esportius, associacions, i la idea és poder aportar determinades eines, ja sigui per autodiagnosticar la seva situació, per poder fer plans de millora i d'alguna manera per poder acompanyar-los en la implantació de bones pràctiques. Pensem que aquests espais també passa molta gent, no?

0: parlem dels equipaments esportius, per exemple, cada cap de setmana els visiten milers de famílies i és un espai públic que és molt, molt concorregut. No? Però la idea és poder també impactar en aquests espais, que ho fem en definitiva, com deia, com he repetit diverses vegades, en aquells espais de vida quotidiana, no? Als carrers, a casa nostra, i també en els equipaments que es fan servir a les ciutats i als pobles.
1: Mm-hmm. També es preveu impulsar iniciatives de reconeixement, no? De posar en valor qui ha fet una bona pràctica, doncs que, bueno, que tingui el seu premi o que almenys tingui un reconeixement, no?
0: Correcte, això també és molt important, no? En definitiva, quan ens reconeixem la feina que hem fet i a banda de prestigiar unes actuacions, doncs també d'alguna manera motivem a tothom a que pugui, doncs això, pensar en què pot fer per poder millorar una situació, en aquest cas de l'àmbit dels recursos, i pensàvem que també era una bona idea, doncs, reconèixer les bones pràctiques que es puguin fer, ja siguin d'entitats, d'entitats esportives, culturals, associacions, el conjunt de bones pràctiques que es pugui fer a la comarca.
1: Queda, de totes maneres, Rafael, queda per molt camí. Només avui, per exemple, o ahir, després de la revetlla de Sant Joan, doncs, molta gent deixa les restes per terra, no es recullen, és a dir, que falta encara potser una mica més de conscienciació i per això d'aquí aquesta campanya, no?
0: Això mateix. L'objectiu principal és fer conscient a la gent de la importància del que tenim entre mans, no? Uh-huh. Tots sabem més o menys l'impacte ambiental que suposa un mal tractament dels residus, tots sabem el cost econòmic que suposa també un mal tractament de residus, i el que hem d'incidir és en aquelles petites coses de la vida quotidiana, aquells gestos que fem a casa, que fem al carrer, que fem en una plaça, quan estem amb els infants, tot aquest conjunt de coses que sense saber-ho, doncs d'alguna manera tenen un impacte molt important en el bé comú i en l'objectiu final que tenim, no? Per això insistir que tenim molt camp de millora, que la intenció és no renyar ningú, sinó fer entendre les coses, mm-hmm. i pensem que el lema final que ens ha quedat dels petits gestos, grans canvis, doncs s'adiu molt amb allò que volíem fer.
1: Doncs Rafael Hueto, que és president del Consorci per a la Gestió dels Residus, aquí al Vallès Occidental, moltes gràcies per explicar-nos aquest programa, que dèiem ara, petits gestos, grans canvis per millorar la recollida selectiva i reduir la fracció resta. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai per poder explicar aquest programa. Moltes gràcies.

0: Més santcugatenca que la nostra convidada d'avui, diríem que no es pot ser. Nascuda al carrer Sant Medir de Sant Cugat, quan la Riera encara era oberta i l'actual Rambla del Celler tenia un altre aspecte, la Margarida Cleris ha construït una trajectòria vital marcada per l'arrelament al seu poble, la vocació de servei i el compromís social. Filla d'una família treballadora i molt vinculada a les tradicions populars, va estudiar medicina i es va especialitzar en psiquiatria. La seva vida combina l'exercici professional, l'activisme ciutadà i una implicació constant en la vida associativa i cultural de Sant Cugat. Margarida, benvinguda.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Escolta, més santcugatenca impossible.
1: No, quasi que no.
0: Quin dia vas néixer?
1: L'11 d'abril del 58.
0: Vaja. Haguessis nascut el 3 de març, llavors sí que...
1: Quasi parentes.
0: Haguessis tancat el cercle de la Sant Cugató. Vas néixer, com dèiem, al carrer Sant Medir, en un Sant Cugat molt diferent a l'actual. Explica'ns quins records conserves, aquells que et venen de seguida al cap d'aquella època.
1: Pues ara el que m'ha vingut al cap immediatament és jugar amb la veïna al pati de casa, no? A darrere, al pati de casa, perquè la mare deia no, al carrer no, que és molt perillós, tot i que els nens jugaven al carrer. Nosaltres a baix, al pati. Aquest és el primer que m'ha arribat al cap. Uh-huh. Si en vols més...
0: I de l'aspecte, no, segur que en tens molts. De l'aspecte de la ciutat, d'aquell Sant Cugat que tu vas conèixer,
1: sí.
0: En comparació amb el que
1: doncs
0: tenim avui dia.
1: Tant d'un altre. La mare em deia, vés a comprar al carrer Migdia, que hi havia una botigueta petita, i segons l'hora, el tornar feia quasi por, perquè només hi havia un llum en tot el carrer. Per tant, havíem de tornar corrents, perquè només hi havia un llum.
0: Mare meva. T'agrada com ha evolucionat aquest Sant Cugat?
1: Sí, com a ciutat sí, perquè ha agafat coses interessants de ciutat. La meva mare tenia una afició, perquè ella era de Girona, i llavors tenien una afició amb el pare, que era anar a veure com evolucionava el poble, perquè ella havia vingut i havia conegut un Sant Cugat, llavors anaven a veure les obres, a veure com avançava. Potser és massa ciutat, jo crec que hem arribat ja al final, però té el bo de ciutat.
0: Com era aquella vida quotidiana a casa teva i quins valors et van transmetre els teus pares? Tens germans?
1: Tenim, som tres uh-huh. germanes. Ha sigut una família femenina. El meu pare deia, com ho deia? Tres filles i una dona, quatre dimonis pel pare. Algo així es deia, pobre home. Però era un sant baró, el meu pare, molt treballador. I la meva mare, doncs això, ja et deia, la modista més bona de Sant Cugat del començament en aquell moment, que feia els vestits des del patró fins al final.
0: Mare meva. El teu pare va treballar a la indústria tèxtil.
1: Sí, hi havia una indústria tèxtil
0: no
1: aquí.
0: No era prop d'aquí?
1: Al carrer Indústria. Jo recordo haver anat a veure el pare amb aquelles màquines que donaven voltes, de portar-li l'esmorzar, i hi havia soroll de màquines.
0: Mm. Després el teu pare va treballar a Pintures Cabanes.
1: Sí, perquè va tancar...
0: Molt popular, també, a la ciutat.
1: Sí, va ser de les primeres que al carrer Rosselló. Quan van posar Pintures Cabanes al carrer Rosselló, va tenir sort perquè ella es va quedar a l'atur. I llavors va tenir sort i va poder... Aquella feina que no havia fet en la vida, però, bueno, ella en va prendre.
0: I la teva mare, una modista molt reconeguda.
1: Sí, perquè feien, en aquells moments feien els vestits des del bon començament. La senyora Sàbat era clienta seva. Llavors venia i es triaven el vestit que volien fer, amb el patró, el model, i els hi feia el vestit.
0: Era aquella època en què es anava a la botiga a comprar les teles.
1: Les teles, sí, aquí a Sant Cugat hi havia... La meva mare anava a buscar botons de Cal Carbó. Els Carbó són d'aquí a Sant Cugat també i tal, però tenien una botiga de botons allà a Barcelona i anava a buscar els botons.
0: Expressament. Quina influència van tenir en la teva persona, en la persona que ets avui, els
1: sí.
0: seus pares?
1: I vital, important. El meu pare, el bon fer de treballador, perquè hi ha conceptes com molt idealitzat, ser treballador. El meu pare ho era, treballadora, per tant, molt important. I la meva mare, que no era una feminista, perquè ella no tenia una contradicció molt important, que era, quan ens assentàvem a taula, si venia el meu cunyat i tal, servir primer els homes. Però, en canvi, ella, endavant. I, sobretot, el valor que més valorava la mare era que estudiéssim. Estudiar era una cosa màgica, rara, però que havíem d'estudiar, no? Llavors, això és el que més ens ha importat endavant, i ser empoderades, ser les tres són batalladores i tirades endavant.
0: I el tema dels estudis, per tu, era... És a dir, tu estudiaves, t'agradava l'estudi o estudiaves també amb una certa pressió perquè era el que reclamaven a casa?
1: No era pressió, no era valoració. Llavors, a mi m'agradava estudiar perquè jo era l'ampollona de la classe, el qual era un problema perquè tampoc semblava en un moment determinat que tinguessis una intel·ligència alta i no, normal. Però el valor d'estudiar era un valor, vamos, era una cosa màgica quasi. Llavors s'havia de complir, però no era pressió, era ajuda. L'ambient a casa era posar-nos un lloc per estudiar, perquè poguéssim estudiar les tres i estiguéssim tranquil·les. Això la mare ho cuidava molt.
0: Ah. Vas estudiar les franciscanes, sí. I després vas fer el COU, l'Acadèmia Escola de Rubí.
1: Això va ser...
0: Quin contrast, no?
1: És que això va ser brutal. Confiant, com que clar, jo anava del carrer Sant Madí a les franciscanes, que era una mica més enllà. El món meu era aquest, petitet. Pues vaig donar per suposat que jo estava inscrita ja al COU, que tocava no sé on, arriba el setembre, i no estava inscrita. Llavors, no sé què vaig fer malament. I la Mercè, de la Merceria La Perla, que estava al carrer Major... Jo allà vaig anar quasi plorant, mira què m'ha passat. No et preocupis, jo estic estudiant a una acadèmia de nit, que es deia La Xola, allà pots fer-ho, no et preocupis. I em va matricular ella perquè ella estudiava, tot i que no va aconseguir sortir de la merceria, però bueno, ella estudiava i li estic molt agraïda. I va ser un canvi brutal, perquè allà només hi havia nois. Jo venia de noies i allà només hi havia nois quasi. Però va ser molt interessant, va ser un curs molt interessant.
0: Quan vas decidir estudiar medicina?
1: Jo crec que amb la malaltia del pare. Quan estava a cinquè de batxillerat ja amb les franciscanes, que feien fins a sisè, el pare va caure malalt molt malament, no va passar res, no es va morir més anys més tard, perquè inclús va anar amb els cabanes, però jo crec que allà és una de les coses que em van influir bastant a voler estudiar medicina.
0: No hi havia antecedents a la família, no. De metges...
1: Desastres. L'avi era pagès, el d'aquí Sant Cugat, pagès, l'avi matern sastre, per això la meva mare és madmodista, per tant, res, no hi havia ningú metge.
0: Vaja, vas obrir la veda.
1: No? No sé si ha seguit ningú.
0: I el que et va treure de la psiquiatria, aquesta especialitat que, bueno, que ara està tan en voga, tan d'actualitat...
1: Doncs ja quan l'estava fent, el tercer, quan passàvem... Perquè primer estudiàvem a l'autònoma i després ja passàvem a l'hospital. Quan vaig anar a l'hospital, la veritat és que l'assignatura de psiquiatria, el doctor Costa, un catedràtic excel·lent, em va traure molt. I com que podíem anar al servei a fer com pràctiques, vaig començar allà a fer pràctiques i ja d'aquí vaig seguir cap a la psiquiatria.
0: Déu-n'hi-do. Abans, però, d'arribar, mentre estudiaves, m'imagino, vas tenir altres experiències, podríem dir, en l'àmbit laboral. Vas fer cangurs, no? Com es feia molt abans.
1: Sí. Això també va ser una descoberta, perquè vam descobrir la gent de Barcelona. Van començar a venir a parelles joves a Sant Cugat a viure i no tenien els pares i avis, suposo, aquí, i llavors volien sortir. I van començar a demanar cangurus per tot arreu. A casa quasi érem una agència de cangurus, però amb tres, per tant, les tres podien fer cangurus. Si no podia una, podia l'altra. I anar a casa de tota aquesta gent i descobrir pues, els seus llibres, les seves biblioteques, la seva manera de fer, era com obrir el món, també.
0: Curiós, eh? I una altra de les experiències és la de secretària mèdica de Cal Garriga.
1: Cal Garriga, jo no ho voldria assegurar, però jo diria que va ser el primer lloc que va haver-hi un lloc d'especialistes. Hi havia traumatòleg, dermatòleg, el Garriga el va posar, no? I estava fent de secretària allà. I vaig estar, doncs, jo diria que quasi tot el temps de la carrera. El que ara no me'n recordo si va ser o abans o després. Un any vaig fer tot un any de canguro d'un nano recent nascut. No, vaig fer un any de canguro, és veritat. Que la mare tenia que anar a treballar i mentre no el portaven a l'escola. I després jo crec que vaig fer bastants anys de secretària a Cal Garriga.
0: I què t'han aportat totes aquestes... aquestes experiències abans d'exercir la teva professió com a tal?
1: A Cal Garriga jo crec que, des de luego, escoltar la gent, perquè ja comences, jo dic que comences a demanar l'exigència de demanar hora, no sé què, que atendre, ser amable, veure que hi ha diferents maneres de patir, no? És a dir, que hi ha gent que venia amb pressa perquè li semblava que es moria i en realitat no li passava res. I un altre que no es queixava potser tenia més pressa. I el contacte amb els nens també era una altra visió.
0: Les guàrdies de 24 hores, que formen part de la memòria de molts professionals sanitaris. Sí. Com recordes aquells anys de l'inici de la teva carrera?
1: Molta por al començament, perquè, clar, estàs de novata, però també a vegades desconcert. Mira, t'he de dir que jo ja no sabia si dormir-me o no dormir-me, i una nit em vaig despertar, perquè, clar, estàs dormint i et telefonen que baixis. Em vaig despertar, baixo, perquè se suposa que les guàrdies estaven a baix, baixo, arribo i em diuen, on vas? Dic, que no m'acabes de telefonar. Ja havia somiat que tenia que baixar. És a dir, que no m'havien telefonat i jo ja estava baixant.
0: Quina tensió, no?
1: Sí.
0: Com valores l'estat actual de la sanitat a Catalunya, també a l'Estat, i el moment de reivindicació? Entenem la ciutadania el que està passant?
1: Jo crec que tots els que veuen els documentals aquests, que ara per distreure'm a vegades ho miro, els coreanos, aquests de històries, de l'élite, de tal, si els veiessin i veiessin què els hi passa quan han d'anar a visitar-se i veus que en un capítol foten fora a la porta a una persona perquè no pot pagar l'estada a dintre de l'hospital, potser valoraríem el que tenim aquí. És a dir, que de moment, d'entrada, per no pagar en un servei públic, no et foten fora. I allà, en aquella sèrie, sí. És a dir, que si no tens diners, no pots. No sé, recordo en el passat una àvia que m'explicava que li havien receptat penicilina al seu fill i que va anar i va dir, bueno, adiós, muy buenas. Quan li van donar la penicilina, se'n va anar sense pagar, perquè no podia pagar-la. És a dir, que hi ha coses que potser no valorem, que ho tenim. I que és veritat que ara hi ha molta pressió, que s'estan privatitzant moltes coses que potser no s'haurien de privatitzar, que Catalunya té una altra forma de fer la sanitat que potser es pot valorar, que és la gestió per entitats sense ànim de lucre. Bueno, s'han d'estar més a sobre, ha de ser més transparent. Són maneres de fer, però és un moment en què no solament la sanitat, sinó que tot es pot perdre. I llavors hem de batallar-ho i defensar-ho.
0: Després de molts anys de professió, bueno, també arribes al Centre de Salut Mental de Barcelona.
1: Amb un centre de salut mental de Sant Andreu, allà 25 anys. Jo diria que és l'època que vaig estar més treballant més temps, perquè pensa que en la carrera i tot vaig anar bastant lenta i tot anava molt lent. Llavors, no me vaig incorporar plenament al treball. I els més plens són els últims 25 allà a Sant Andreu.
0: Com diries que ha canviat la mirada de la societat sobre la salut mental?
1: En general, jo crec que justament perquè les valora, per això es demana. És a dir, la demanda de la necessitat de tractament, abans no, la gent no demanava perquè no es valorava, doncs ara ho demanen. És a dir, no és que hi hagi més malalts, és que es demana atenció.
0: Sempre has estat vinculada, ho dèiem al principi, a moviments socials, ciutadans. Com neix aquest compromís amb causes com la solidaritat amb Nicaragua, el moviment per la pau o les mobilitzacions contra la guerra?
1: Jo diria que sempre és perquè de sobte em noto que estic molt tancada a casa, estudiant, i penses, ostres, és que tot és estudiar, algú més haig de fer. I sortir, i aquesta necessitat de sortir, de trobar-me amb altres persones, que no només siguin lletres, trobar-me amb altres persones, treballar amb altres persones, jo crec que és la constant més important. El trobar-me amb gent que de sobte puguem dir, bueno, i què farem? I el que he valorat fent una reflexió, gràcies a que m'has convidat, m'has fet reflexionar, hi ha una qüestió que jo diria intergeneracional. He tingut la sort de quan era més jove poder treballar amb gent més gran i ara de més gran amb gent més jove. De gent més gran et podia dir que va ser una sort a l'Ateneu, en el Consell, treballar amb l'Àngel Casas, que estava retiradíssim, però havia sigut el primer alcalde de Sant Cugat i va voler ajudar a l'Ateneu. I aquí ara amb gent jove, doncs tots els joves del Cugatenc, els que estem, no? Són periodistes joves. Per tant, aquest treball intergeneracional que fa que tots sortim guanyant, jo crec que he tingut la sort de poder-ho gaudir en diferents etapes.
0: Perquè dius que el que et preocupa és el mal.
1: Sí. Tu em preguntaves què et preocupa. I jo pensava, com a definició, és que li hem de dir les coses pel seu nom. El mal. El mal mata, destrueix, deshumanitza. Llavors, tot això, en diferents formes i moments, ho pots tenir. I si li posem aquest nom, doncs és així. Vull dir, especialment, que ara acabo de llegir el llibre de l'Albanese, Quan el món dorm, que aquest és molt maco, molt preciós, amb molt sentiment, i descriu el genocidi a Gaza. I l'explica des de la seva experiència tot el que ha passat la pobra per poder dir que hi ha hagut una feina que algú li va dir has de fer de relatora, i ella va, fa la seva feina, i com l'han matxacada, com la van en contra d'ella, però descriu molt bé la situació.
0: La Margarida també ha participat en comitès d'empresa, en assemblea pels drets socials i altres espais reivindicatius. Tota aquesta experiència col·lectiva, què és el que t'ha aportat a tu? Més enllà de sortir, que és el que deies abans,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, l'experiència col·lectiva et fa repensar les coses. És a dir, dones per suposat situacions i dius, no, això, aquest concepte que jo tenia aquí està malament. Això que jo pensava és una altra cosa, és el contacte amb idees. L'Assemblea de Drets Socials, per exemple, era repensar les vagues, repensar el dia 8 de març, que suposadament feien vaga a la feina, era curiosíssim perquè no érem de fer vagues, la gent d'allà aguantaven molt, la veritat és que els professionals aguanten molt. Jo quan estava al comitè tenia clar que hi ha vegades que s'ha de fer vaga. I llavors, el 8 de març, com que no era una vaga típica laboral, doncs jo estava allà pensant, bueno, què faig? Faig vaga? No. I va venir la jefa, la directora, i diu, Margarida, tu faràs vaga, oi? Digo, pues vale. És a dir, si m'ha tocat, faig jo la vaga i els restes queden tranquils i no en fan. És a dir, vale, és a dir, que hi havia coses que et feien pensar per què el 8 de març, perquè va haver-hi un moment àlgid en què es donava molt valor als drets de les dones, no? I que era important que tothom s'hi fiqués.
0: Mm. I quin paper ha tingut l'Ateneu Sant Cugatenc en la teva vida? Què és el que recordes d'aquests 8 anys que vas formar part de la seva junta?
1: Sí, va ser un treball molt important i sobretot veure que es podia treballar i aconseguir. I jo crec que van començar a fer servir una cosa que potser ara es fa servir més, que és el de la cessió d'ús. Jo crec que va ser el més important, és a dir, que les entitats socials puguin gaudir dels espais perquè te fan una feina i és necessària, i per tant va ser el canvi de seu, el contacte amb la gent, i jo he seguit a l'Ateneu, he estat fins fa un any en el Club de Lectura de Novel·la Negra, o sigui, com a sòcia puguem participar.
0: Que a més t'agrada molt.
1: M'agrada la Novel·la Negra, per tant he pogut participar. El que passa que ja portava 10 anys i dic, bueno, potser ara que canviem de literatura, perquè a més m'obligava a llegir, però llavors no llegeixes altres coses. Però i molt interessant.
0: Dius que una de les teves grans virtuts, bueno, de les grans habilitats que tens, és saber escoltar. Ho has comentat abans. Com s'aprèn a escoltar de debò, tant a la professió com a la vida?
1: Clar, és difícil, és difícil. A la professió perquè et vens obligada, però després te'n dones compte que el que pensaves que havies escoltat quan l'altre se t'enfada, potser per qüestió professional que et diuen, home, has de mirar el tanto, doncs quan se t'enfada, quan veus que les coses no van bé, has d'aprendre a escoltar. Ara, has de tenir el cap bé, perquè evidentment, si tu tens un mal dia, no escoltes res. Per tant, jo crec que és una... Jo no tinc habilitats grans. M'agrada pintar, m'agrada cantar, m'agrada... Però habilitats no en tinc. Llavors, jo crec que escoltar, puc ser bona per escoltar.
0: I tu diries que escoltem prou els demés?
1: No. Jo crec que se'ns està perdent per la pressa aquesta d'acció-reacció ràpida. Llavors, aquí sí que he d'agrair-li al meu home actual, al Julio, que ve de cultura uruguaia, diríem, i són de parlar... i quan jo vaig ràpida, però espera't un moment, llavors aprenem dels altres, és a dir, la virtut d'escoltar l'aprenem dels altres. I avui dia jo crec que anem massa ràpid, sí.
0: Mm. Si poguessis parlar amb aquella nena que volia fer contents als pares i que tenia tan present el valor de l'estudi, què li diries avui?
1: Pues que, mira, ho hem aconseguit seguir endavant, però també és veritat que hagués faltat potser jugar una miqueta més, això de jugar està prou bé, i no tirar enrere coses com, per exemple, el cantar, no? És a dir, que quan tu em preguntaves quines aficions podia tenir, jo soc molt dolenta cantant, però ho he aconseguit també, perquè ara canto a la coral, cantem les 40, des de fa ja, no sé, tropecit dos anys, i allà, com que tots desafinàvem al començament, jo crec que hem après a cantar també, perquè és una bona cosa, cantar.
0: És el que tu volies, també somiaves, no?
1: Somiava, sí. Com a anècdota t'explico. És a dir, com idealitzem sempre els pares, no? El pare sabia tocar molt bé l'harmònica, i jo volia tocar amb l'harmònica el tres pometes té un pomer, i m'hi vaig tirar estona. I tres pometes té un pomer, tres... I no em va sortir ni de tres, o sigui, vaig de deixar-ho córrer. Allà me'n vaig adonar que no, que l'oïda no era el millor meu. es va quedar plaçat, però llavors quan va sorgir la idea de la coral de Cantem les 40, quan encara estava treballant, em va servir molt per descansar de la feina, cantar, anava bé, i ara hem seguit i ens agrada quan estem junts i cantem.
0: Així has complert tots els teus somnis?
1: Jo diria que sí. Seguim. A veure, seguim endavant. En quant a lluitar, seguir endavant, no. Complert sembla com si acabés el moment vital, no. Complert no, és seguir el respecte dels drets humans, hi han de ser, per tant la batalla continua, hem de seguir, i és, la vida és això, fins que no et mores no es compleix res. S'ha de seguir, com a Itaca, no? Diu Lluís Llach, el viatge a Itaca, doncs seguim. Fins que no arribem, viatge a Itaca.
0: Doncs quasi per molts més anys, aquest viatge que duri i duri i duri. Margarida, moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb per la teva vida, per conèixer una mica més aquesta Sant Cugatenca de Soc Arrel, que avui ens ha acompanyat al programa.
1: Moltes gràcies a tu, Carme.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: Bé, doncs això és tot. Hem arribat al final, connectats. Fins la setmana que ve.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges, des de Ràdio Martorell i per la resta d'emissores sindicades de la xarxa. Avui, en l'últim programa de la temporada, us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm, obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta a la nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles, i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina, i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Que són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits. Tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles. De tal manera doncs, que pràcticament eren uns certs microscòpics que hi havia invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, l'alicient principal de la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, I aquest és un tram. Un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà és aquest camí que va al Tarter dels Maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora. És una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint en caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i, per tant, el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el Tarter i que permet, d'una banda, veure el Tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del Tarter, hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Maneirons, i fins que s'acaba donant el tom completament en el Tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, el estudi geològic indica que aquests rocs, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'alguna manera. No? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Mineirons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada, mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, per aquest camí de que parlava ara, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canó dels Mineirons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís, no? I és el que passa que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Maneirons exigint-los que els demanés feina i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser dir-los que anessin arreplegant tots els rocs que veguessin pel bosc i els atarteressin a un lloc determinat, no? Després, quan van haver

0: un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs, va en aquesta festa i va acollir manairons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allà al casal d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els manairons. Un conte il·lustrat per Carmen Vernon, editat per Celòria.
1: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels minairons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
0: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs el inclinava a fer el petó al noi i a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va quedar, es va perdut, veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra. I bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
1: I no oblidem que, en general, les valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels minairons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, a Taús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, altorgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé. Cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. Ens sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig

0: del Rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de calzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta. I d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capsacosta, just a l'alçada del Pla de Camp Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al Mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig de Calma, al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig de Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere, sobre Camprodon, i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló, amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí, doncs, el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al Mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre Fageda, per baixar a dues surgències, com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors, per pista planera, fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa Fageda del Vedat fins a acabar de baixar a la Collada de Capsacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Emprius, la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures, acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada, anem a fer la fitxa tècnica. Distància
0: doncs,
1: recorreguda.
0: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda entre fonts i miradors.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
0: Posem-hi 1,5 sobre 5.
1: Cartografia.
0: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1-25.000.
1: I referències al núvol.
0: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi. Fins la temporada vinent a agafar forces aquest estiu, eh? I moltes, i moltes, i moltes caminades.
0: Salut i República.
2: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax, on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag. Els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
2: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurà, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurà és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també, no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a l'illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldiva, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies, no tingueu aquesta imatge d'un resort, potser del Carib, amb piscines i polsaretes i alcohol, tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és l'experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit. I un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig, pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si es cull una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digurà en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir en biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís. Són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa i a la temporada. Moltíssimes gràcies a les 35 emissores locals d'arreu de Catalunya que han inclòs els Sendes un cop més a la seva graella de programació. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Recupereu-nos al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
3: Ràdio Sant Cugat.

0: La nostra convidada avui acompanya persones en processos de canvi personal i també professional. Treballa per ajudar a guanyar claredat, identificar bloquejos i prendre decisions més conscients. La seva mirada és pràctica, humana i orientada a l'acció, amb eines que impulsen benestar, focus i confiança en el dia a dia. Bona tarda, Aida Barrientos.
1: Hola, bona tarda.
0: Què és exactament el que fas tu per canviar la vida de les persones en el teu dia a dia i en el seu dia a dia?
1: Doncs el que faig és fer una mirada a tot el nostre funcionament mental, perquè bueno, creixem amb unes creences, amb una manera de funcionar, d'actuar, que ens està condicionant totalment en totes les decisions del nostre dia a dia. Llavors el que fem és realment conèixer-nos per saber com funcionem i poder impulsar-nos realment amb totes les coses que ens estan succeint en el dia, no? En mitjançant els conflictes podem créixer i veure el per què estem vivint aquests conflictes i els beneficis ocults que hi ha darrere amagats. Llavors el que fem és observar-nos per passar a l'acció i reprogramar una miqueta la nostra ment per viure més en pau, passi el que ens passi.
0: Sona fàcil, no, Cuca, fer-ho?
2: Sí, facilíssim.
0: Però tu te n'has ensortit?
2: Encara estic en ello.
0: Sí, llavors necessitem que ens acompanyin una mica.
2: Ho necessitem claríssim.
0: I necessitem clarament en aquesta entrevista,
2: sí,
0: també.
2: Sí, sí, això és una de les entrevistes, com sempre diem, inspiradores a totes aquelles persones que volem fer aquest clic.
0: Aquest clic mental, no? Que tots necessitem. Clic mental i jo crec que també emocional. I que potser hem de començar a anar cap a la infància, a buscar aquestes ferides, aquests traumes que ens estan fent actuar d'una determinada manera?
1: Doncs hi ha diferents mirades, diferents versions, no?, per poder treballar-te i anar coneixent-te. No sempre és necessari anar a la infància, tot i que moltes coses venen d'allà, però jo parteixo de la realitat que li està succeint a la persona. Una altra cosa és que en punts puntuals puguem dir, ostres, és que això em ve de la infància, d'acord, però anem a veure què fem amb la realitat i amb el que t'està passant ara, perquè potser no sabem posar límits perquè hem viscut, doncs tenim creences de vull agradar a tothom perquè els meus pares doncs, no m'he sentit estimada, la meva percepció ha estat que m'he sentit doncs, això, no?, poc estimada, llavors ara no poso límits perquè crec que els altres deixaran d'estimar-me i com no vull patir aquesta soledat, actuo d'aquesta manera. No sempre s'ha d'anar a la infància i remoure la porqueria. A vegades podem posar eines ja concretes en el dia a dia. I aquí, doncs, depèn del cas, doncs, anem a veure, sí que podem entendre el des d'on ve, però, val, i en el teu dia a dia, què estàs disposada a fer? Perquè al final tot té, doncs, un benefici, però has d'entrenar, com dèieu, no? És necessari entrenar.
0: Perdona, Cuca. Sí, fes
2: no,
0: tu.
2: No, jo, és que parlant una mica en relació amb això, què ens frena més a l'hora de, quan parlàvem d'aquest clic mental, parlem de somnis. Què és el que més ens frena a l'hora de poder avançar i anar per aquest objectiu?
1: La por a tornar a sentir aquest abandonament que vam sentir de petits, de tornar a sentir aquest no soc suficient, aquest no mereixo, aquest em quedaré sola de nou i no m'estimaran. O sigui, el que et frena és la por. Quan hi ha confiança, hi ha amor i estàs alineada i estàs empoderada amb la teva autoestima ferma, tu tires endavant i agafes la por de la mà i dius, això ho anem a fer amb por, però ho anem a fer.
0: Moltes vegades comencem l'any nou, al setembre, amb nous projectes, amb molta motivació, però després va perdent pistonada. Com ho fem per mantenir aquesta motivació, per posar el focus en nosaltres mateixes, perquè aquest canvi s'esdevindrà només si i estem a sobre.
1: Exacte, i de fet avui us dic, noies, que estem a la meitat de l'any. Per tant, és un bon moment per tornar a reflexionar i dir, escolta, al gener em vaig comprometre a segons què, he arribat, no he arribat, per quin camí estic anant, no? Per tant, com dius, és que el compromís és imprescindible si vols algun canvi, però en qualsevol àmbit de la vida. Per tant, jo el que faig és crear comunitat perquè la gent, a través de la comunitat, tingui el compromís, perquè ja no vas tu sola, sinó que cada dia de sessions, no?, formatives i tal, recordes per on és. Perquè ens oblidem. Ens oblidem perquè portem 50 anys entrenant, anant cap a la direcció contrària. Llavors, hem de reenfocar-nos constantment. I aquest reenfoc, doncs, jo el faig amb sessions grupals i ens anem reenfocant setmanalment. Llavors, hi ha un moment on fas aquest clic i dius, oh, uau, sí, ara ja em surt sol, ja, però t'estàs adonant que portes 6 mesos entrenant? I a vegades que no et surt, i no passa res, et dones amor i entens que portes 50 anys sent experta en que no et surti, és normal que ara algun dia punxis, no? I és tractar-te amb amor, també.
0: Hi ha algun nexe comú, algun bloqueig que trobis que repeteix en moltes de les persones que venen a fer una teràpia, un creixement personal amb tu?
1: La primera barrera que em trobo és que primer faig un esdeveniment, no?, presencial, perquè la gent visqui. La primera barrera és que ja no volen fer ni una petita inversió en veure qui és la persona i, tot i jo saber que li canviarà la vida al 97% de persones que venen a l'esdeveniment, he d'estar molt a sobre trampejant els mecanismes de l'ego, que són tres mecanismes de la por, del no vull sortir a la meva zona de confort, perquè tothom vol els beneficis, però poca gent vol el compromís, no?, i el dir, ostres, vaig a passar 9 hores a un esdeveniment, no? Llavors, aquest és el principal pas. Quan una vegada ja entren i veuen què és el que es mou, l'energia, la gent, la tribu, el que estàs compartint, que té coherència, que ho mostres amb la teva vida, perquè la humilitat i l'experiència prèvia, no?, que estàs veient en la persona són molt importants, llavors ja està. Llavors ja les persones que realment volen fer el canvi el fan.
2: Però quan parlem de grupal, a mi em dona la sensació de que això és molt motivacional, no? O sigui, que el fer-ho amb grup i em dona com que hi ha una vibra a treure aquesta por de fer coses que hagis de fer, no sé el que es fa, eh? No he anat mai, però em dona la sensació una mica que també es trenca amb aquesta por que tenim moltes vegades de sentit del ridícul, bueno, d'aquestes inseguretats de les que parlàvem abans, no?
1: El fer un grup, el que et dona és la visió de tots tenim merdes, perdoneu l'expressió, i les mateixes. Un, amb la ferida del rechazo. L'altre, d'abandonament. L'altre, la por a exposar-se. L'altre, la de la injustícia. O sigui, tots portem una motxilla. Llavors, quan tu veus que realment tothom està en el mateix punt, només que hi ha persones que estan compromeses i volen el canvi ja, i altres que encara volen seguir una miqueta en la merda, doncs, simplement, doncs és això, és unes avancen, les altres encara no volen avançar, doncs ja està, no passa res, cadascú va al seu ritme i ressona o no ressona amb la teva energia. També és important que connectis amb la persona que t'acompanya. Jo faig una entrevista prèvia per entrar a treballar al meu cercle intern. No treballo amb tothom.
2: Clar, això us diferencia també una mica, perquè parlem moltes vegades de figures com els coachs, els psicòlegs, terapeutes. Al final, el que hem de fer quan hem de triar un acompanyament és això, no? Una primera presa de contacte i veure si realment estem alineats, no?
1: Exacte. Jo no em defineixo com coach, ni terapeuta, ni psicòloga. Jo m'he format des dels 20 anys, porto 20 anys pràcticament en creixement personal, autoconeixement, i jo el que comparteixo és les meves vivències. He tingut vivències de gairebé tots els estils, al final dona igual, perquè les persones que arriben a mi són persones que jo les puc ajudar. No arriba aquella persona que dius, ostres, li ha passat no sé què, i jo no tinc ni idea. No, les persones que arriben venen perquè tu pots aportar. Llavors jo el que porto és des de la meva humilitat, de dir, va, la teoria està molt bé, però mireu com jo la passo a la pràctica. Llavors jo els hi mostro molt la meva vida. Es converteixen en un cercle molt proper on veuen quan jo caic com me'n surto, i cada vegada me'n surto més ràpid. Llavors elles agafen aquestes estratègies. Per això a mi m'interessa tant, doncs, ser transparent, mostrar-los tot. I evidentment que si ve algú dient, però tu quina formació tens? Aquesta persona ja té una barrera i impedeix que pugui treballar amb mi, perquè ja necessita saber els títols. I ja quan anem en el món del personatge, jo tinc el màster de reprogramació conscient, tinc el màster de comunicadora d'alt impacte, experta en PNL, en no sé què. Sí, però no és el que jo utilitzo per presentar-me. O connectes o no connectes. O vols treballar amb mi o no vols. I ja està, o sigui, és fàcil. Si necessites moltes explicacions, és que no és el moment.
0: parlàvem d'esdeveniments, perquè també és com un concepte nou. Normalment pensem en un moment de creixement personal i t'imagines més aviat una consulta o un grup petit, una tribu petita, no? Com ho feu, això dels esdeveniments d'alt impacte per connectar amb tantíssimes persones?
1: Doncs el que fem és un conjunt de teoria i pràctica i ho utilitzo jo, a nivell jo personal, mitjançant l'humor, mitjançant les explicacions senzilles, mitjançant el teatre, perquè la gent volem riure, volem passar-nos-ho bé. I a més, si aprenem i ens serveix per la nostra vida, doncs fantàstic. Llavors el que fem és un treball individual, perquè no deixa de ser un treball individual d'autoconeixement, però d'una manera divertida i d'una manera on sí o sí surts compromesa amb tu mateixa després de viure dinàmiques d'alt impacte, perquè això és una mica el tret diferenciador, no? Que jo sóc molt directa i vaig molt al gra i puc agafar-te de la mà i dir som-hi, que anem juntes i ens enfrontem a la teva por, però tu surts aquí transformada si és que així vols i estàs preparada, eh? Sempre respectant el procés de tothom.
2: Llavors no hem d'esperar ni que sigui gener ni que sigui setembre per començar a fer aquest tipus de teràpia motivacional, no?
1: Clar.
2: A l'estiu pot ser una
1: i tant.
2: Perfecta, una temporada perfecta, no?
1: Per el que passa que a l'estiu ja tenim el personatge que fem, ja és com, fa calor, o sigui, tens moltes mil excuses més per no assistir a l'estiu. Llavors, bueno, doncs hi ha temporades on es fan més esdeveniments que altres, no? Jo el tinc ja de cara a setembre, perquè el setembre és on el personatge diu, ai, el setembre començaré amb nous objectius, i bueno, va, doncs anem a... O sigui, tu has d'entrar a la gent seguint el personatge, perquè al final entres a persones que potser no s'han format mai i tenen por, i això què és? I bueno, no sé, i venen per amigues, per recomanacions, va, sí, que ja veuràs que ens ho passarem bé. I llavors arriben, i llavors decideixen fer el compromís més gran i més transformador.
0: Qui ens està veient en vídeo, en streaming, estarà veient, nosaltres veiem aquí darrere, Aida, com els programes que tens tu. Ens podries fer un resum d'aquests que apareixen aquí mateix? De relación a ti, círculo de interacción, despertar, evento presencia, relación a ti. O sigui, quines opcions tenen les nostres oients, els nostres oients, a partir del setembre, amb tu?
1: Doncs mira, la primera activitat que faig perquè la persona em conegui i vegi si connecta amb mi, o si és massa, o si li rexina i té conflictes, és l'esdeveniment d'alt impacte, que és un dia sencer, que és un tastet. Evidentment, tinc moltes noies que em diuen és que això, venir a aquest esdeveniment, m'ha canviat la vida, perquè és com una porta d'entrada, és un... Val, ningú sap realment què faig, però quan venen els hi queda bastant clar. Després, en aquest esdeveniment, es dona l'opció de poder seguir en autoconeixement, no? En un programa que ja és més ampli. Aquest any estan sent programes d'un any i 8 mesos, fins i tot, imagineu-vos. A partir de setembre ja redueixo una miqueta el temps perquè estic valorant, no?, el tema de compromís del grup i tal. Però són programes de 4 a 5 mesos on primer fas una part de teoria i després abordes els problemes reals que tenim a la vida diària. I hi ha persones que potser no han fet res d'autoconeixement i diuen, ostres, jo és que ficar-me 4 mesos, 5 mesos, ai, és que clar, em fa, tens aquella por de, uf, i la inversió econòmica, i tant de temps, i seré capaç, i ja tenen molts bloquejos, i és normal, són els bloquejos de l'ego. Són mecanismes, nosaltres, que tenim d'autodefensa, de madre mía, ¿dónde me voy a meter? Llavors, per això he creat el programa Despertar, que són 4 sessions només. Són 4 sessions molt intensives, i allà, doncs, és una mica també veure el, ostres, jo estic vibrant amb el que m'està explicant l'Aida o no, perquè, clar, tot el que comparteixo, hi ha moltes resistències, o sigui, desfaig patrons mentals, llavors, i és com, ui, jo això no, jo això per aquí no vull passar, o sigui, hi ha gent que el que vol a l'acompanyament és que li diguis que el seu marit és terrible i que ho està fent fatal, llavors, jo no faig això. Llavors, depèn, no? És una manera de seleccionar la gent que passa realment al programa Relacionati, que és el que realment, doncs, és més extens en el temps i que realment les noies, quan ho fan, diuen, Aida, jo quan acabi vull seguir. no sé què ens diràs, però vull seguir, no? I
2: entenc, Aida, que el segon, el despertar, és una mica més... aprofunditzes més en la persona, és més particular, diguéssim, personalitzes
1: no,
2: més?
1: No, tots són en grup perquè tots tenim els mateixos conflictes. I quan una persona m'està dient... És que, clar, l'altre dia una amiga em va voler dir que, clar, que no era bona amiga perquè no li havia dit no sé què... quan jo estic donant resposta a aquesta persona i fent el treball més de desmantelament de l'ego, ¿vale? Que l'ego és el personatge que jo m'he cregut que sóc, però no qui sóc, l'altra persona just li ha passat el mateix fa 2 mesos amb una altra amiga. Llavors ja fa el seu treball, escoltant el cas de l'altra. I si no li ha passat, li passarà la setmana vinent. Per tant, el que fem és un treball de no només el conflicte directe de la persona, sinó com funciona la teva ment, que t'està fotent tots els dies i t'està parlant fatal perquè no avancis i no facis un pas endavant. Llavors, a partir del concepte que ens està passant a la vida, anem a veure el funcionament de la ment. I el funcionament de la ment, com coneixo molt bé la meva, coneixo molt bé la vostra. I, per tant, ho fem sempre en grup. Individual no faig, perquè vaig començar fent... Potser aquest estiu sí, perquè tinc més temps, però... De fet, he d'explicar el que explico les sessions grupals, però de manera individual. Llavors és com, uau, està gravat ja, saps? Llavors jo ja vull anar directa, no vull ni que la persona perdi el temps i els diners, ni jo. Llavors sí que ho faig, però en casos molt puntuals i molt comptats.
2: Això també és interessant, no perdre ni el temps ni els diners. Sí. Em sembla que van de la mà.
3: No, aquí són molt pràctiques. Són molt somiadores, Cuca, però també són molt pràctiques. I de fet, jo li volia preguntar a l'Aida, jo ja sé que no hi ha fórmules màgiques, no?, per canviar la vida, però si tens algun exercici o algun truc per que els nostres oients puguin començar a fer avui mateix de casa alguna cosa per començar a millorar el seu focus. O sigui, per poder ser conscients una mica del que els hi passa i connectar amb aquella part.
1: Quan tinguis por de fer alguna cosa...
3: Ves cap allà.
1: Ves cap allà i fes-la.
3: Ai, ai. Mira, ara veus, m'incomoda molt.
2: T'has sacsejat, no?
3: M'has sacsejat perquè dic... Sí, vols dir?
1: En la por està el creixement. Una altra cosa és que et faci molta por i tu vagis fragmentant aquesta por i els passos, i vagis saltant de liana a liana. Però és per aquí. Tot el que et remou a tu són coses que s'han de mirar i s'han de treballar. No perquè siguin errònies, sinó perquè la teva percepció, la teva manera de parlar-te sobre aquella cosa t'està fent mal. Llavors s'ha de fer un canvi de percepció. La meva frase preferida és que la vida, Déu, l'univers, digueu-li com vulgueu, per mi és el mateix, no comet errors. La vida és una energia superior a nosaltres, tot i que nosaltres vulguem sí o sí controlar-ho tot i fer-ho tot i que tot surti com nosaltres volem. Llavors, la vida no comet errors. Si això m'està venint és perquè tinc un aprenentatge al darrere, perquè d'alguna o una altra manera a nivell mundial, no, s'ha necessitat que jo visqui això, perquè potser he de portar alguna cosa que jo encara no estic comprenent i que molt probablement, com deia, no recordo qui, no, deia els punts s'uneixen cap enrere. I potser d'aquí 10 anys dius, oh, la sort que em va deixar aquella parella, tal, si no hagués arribat a tenir l'autoestima com la tinc, no? Doncs
2: aviam, repetim el mantra, perquè...
1: Sí. La vida no comet errors.
2: Sí, això és important, eh?
1: Però clar, això ens pica, perquè clar, quan parlem d'una enfermedad, d'una mort, com tu tramites que això no està sent un error? Hi han coses molt dures que realment... a veure, això no deixa de ser una creença, però jo prefereixo pensar que hi ha alguna cosa que no comprenc perquè hagi succeït això, un càncer, una enfermedad, una mort, que pensar que és injust. Perquè si jo penso que és injust, m'estic autocontaminant. Llavors, jo prefereixo pensar, ai, d'això no ho estàs comprenent. No? Encara la teva ment no ho comprèn i per això ho detecta com un error. Llavors, per mi, cada vegada és més això, no? Em canvien una reunió i just m'havia fet un planning de tal. Aida, això és perquè no havia de ser la reunió. Hi ha una frase molt maca que em van dir fa un temps, no? Dios te va a apartar de aquello que no necessites vivir. I dic, i ara, clar, cada vegada que em canvia un pla, dic, oh, gràcies. Ai, que emocionant, a veure per què és.
3: Però trobo que és també, d'això que dius, molt, molt revelador, perquè també deixes de lluitar, no?
1: Exacte. Clar, és que només hi ha dues formes de viure. en l'amor o en la lluita i el patiment. Llavors, tu pots triar les creences. No, jo sí que crec que la vida comet errors. Fantàstic. Estaràs amargada tota la vida. Passi el que et passi. Si et posen una multa, t'amargaràs. Si et trepitgen un peu, t'amargaràs. Si et canvien l'horari de la feina, t'amargaràs. Tot, perquè tot funciona igual. A vegades les noies en diuen en el programa... És que, clar, això és una tonteria. Dic, no, m'interessa, m'encanten les tonteries, perquè tal i com tu actues amb les teves tonteries, m'estàs indicant com actuaràs quan tinguis un problema que tu detectes com a gros.
3: Parlàvem de frases, però tens algun mantra que et repeteixis quan les coses es compliquen, Aida?
1: És això.
3: És la frase, eh?
1: Sí.
2: La vida jo crec que és la millor manera d'acabar amb aquests dos mantres que ens ha donat. O sigui, no demanis més, Carmen.
3: Bueno, perquè és que ara estàvem traient el suc de l'Aida autèntica.
2: Clar, però això llavors passa jo, les entrevistes, tu, que comencem una mica amb ralentí.
3: Tu busques exclusives i jo busco allà fins a l'últim mantra.
2: Jo el que busco abans d'acabar, que ens queda mig minut, a on et podem trobar?
1: Em podeu trobar a l'Instagram aidabarrientos.soy. aidabarrientos.soy. I a partir d'allà, doncs, escriure'm un missatget o el telèfon també. El teniu tot anclat a l'Instagram. Sí, també hi ha pàgina web.
2: Doncs ja sabeu, amb els dos mantres i l'Instagram de l'Aida, o sigui, no podeu faltar amb aquests esdeveniments multitudinaris que cada cop van anirant a més i cada cop costarà més anar-hi. O sigui que no trigueu gaire en clicar a l'enllaç. Carmen, t'he proposat... Oh, gràcies, eh?
1: De res,
2: Aida,
1: de res.
2: Per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos inspirat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, un plaer.
2: I ara, Carmen, et volia dedicar-te a aquest tema, que és un tema nou de l'Alejandro Sanz, que ha passat per Barcelona.
3: I bueno, i Madrid, que ha anat al concert de Madrid. Ara no tenim temps de ser-te
2: doncs, ja parlarem d'ell en un altre moment. Jo també, jo he estat al de Barcelona. O sigui que podem compartir
3: bé
2: que,
3: com ho has viscut. Ara, Madrid-Barcelona.
2: Però com és l'últim programa, avui te'l dedico. Ai. Què et sembla, companya?
3: Se n'és de punta una altra vegada, l'Inspira't. Vinga,
2: doncs,
3: va.
2: Vinga, anem-hi.
3: Tema.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics. I la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
2: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen, almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Tenim actiu un altre incendi perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
3: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
0: Moment ara, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava, en canvi la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes d'aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
0: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
2: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contra rellotge. Les restriccions, en aquest cas, es concentren a la ciutat de Barcelona.
0: Parlem també de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
2: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions.
0: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
2: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
0: I en esports, com us expliquem avui, primera etapa del Tour de França a partir de les 5 de la tarda des del Fòrum de Barcelona amb aquesta contrarrellotge de poc menys de 20 quilòmetres. La informació més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant, durant tot el matí, set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres. La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem, doncs, a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret, perquè el foc podria ser potencialment, doncs, molt més gran i arribar a estendre's a 30.000 hectàrees. Els preocupa, explicaven fa pocs minuts els bombers, especialment ara amb l'entrada de la marinada. Ho detalla David Borrell, cap de bombers.
6: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt, perquè com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
5: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat, sobretot en aquests municipis confinats.
7: intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem doncs, del parc natural protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica i, per tant, aquí també doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa. Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs, amb tots els equips.
5: Al llarg del matí, des dels ajuntaments afectats, ens han estat explicant la preocupació d'aquestes últimes hores, especialment aquesta nit, i han fet una crítica alguns d'ells de la gestió forestal. Escoltem en Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Oscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni.
8: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. També es ve que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara, en aquests moments, no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. El cert és que si no tenen una explotació forestal, també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar amb el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
9: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, i que, per tant, aquí necessitem la col·laboració. Els ajuntaments intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tota administració i a sector privat de fer. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
10: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats i tots els veïns i tots els que estem aquí doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir. Però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. És totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres. O que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
5: Doncs fa pocs minuts des dels agents rurals anunciaven que han activat el nivell pla 4 alça 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit fins divendres a tots aquests 20 municipis i al massís del parc de les Gavarres.
0: Moltes gràcies, Alba, i seguirem molt de prop aquesta darrera hora en aquest incendi al massís de les Gavarres i amb aquests 7 municipis que continuen confinats al Baix Empordà. Seguim amb més afectacions pel que fa a aquest incendi, perquè pel que fa a les carreteres continuen tallades la GI-660 entre Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i també la GIB-6703 entre Quart i Madremanyà. En el seu cas, el que està restringit és l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Seguim parlant d'aquest incendi perquè, com veiem, 7 municipis mantenen el confinament i hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i Calonge. En aquest sentit, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
11: La urbanització Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a les 8 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a les 9 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simon és un veí de la urbanització.
12: la respuesta para saber si podríamos regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiar.
11: També hi ha nuclis de Calonja que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
13: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
11: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonja i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
0: El que sí continua endavant malgrat aquest incendi és la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
2: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
14: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada a causa de les restriccions de mobilitat podran recuperar l'import de les entrades.
0: I hem de seguir parlant d'incendis, malauradament, perquè una altra dotzena de dotacions dels bombers treballa en un incendi d'un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C-35.
2: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I treballa també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, a alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i al Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament en nivell 2.
0: I a banda de tots aquests, i tal com ens acaba d'explicar l'Alba Pairet, hi ha una vintena de municipis de la zona de l'Empordà que han augmentat el nivell de perill d'aquest Pla Alfa fins al nivell 4, que és el nivell màxim de risc extrem per perill d'incendis. Canviem ara ja de tema perquè entre avui i dilluns Catalunya acull el gran depart, les tres primeres etapes del Tour de França.
2: Aquest recorregut implicarà importants afectacions a trànsit i de mobilitat. Avui, precisament, primera etapa contrarrellotge. Les restriccions es concentren a Barcelona. I hi ha almenys una vintena de carrers tallats amb algunes barreres físiques que no es podrà travessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital. Ens ho explica Marc Pijuan.
15: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda,

0: Aquest accident ha mort el conductor del turisme. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous passat.
1: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions. Els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
0: I encara més successos, perquè els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia Nacional, han desarticulat un grup criminal implicat, presumptament, en dos robatoris violents amb armes de foc i 5 assalts a habitatges de Catalunya.
1: En un dels fets comès en un domicili d'Ossoa, a la Selva, van arribar a lligar de mans les víctimes per consumar el robatori. S'han fet 7 detencions entre Barcelona i Girona i s'han decomissat armes de foc, joies, drogues, rellotges d'alta gamma i simbologia dels trinitaris. Investigats per organització criminal, robatoris violents i amb força i narcotràfic, 2 d'ells han ingressat a presó.
0: Obrim ja el bloc cultural i parlem de música. Comença la temporada de festivals, en aquest cas el Festival Cap Roig, que ha inaugurat la 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de ja feia diverses setmanes.
1: L'artista canadenc ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano. L'actuació ha obert la programació de la 26a edició del Cap Roig Festival, que durant les properes setmanes acollirà concerts d'artistes nacionals i internacionals al Jardí Botànic de Cap Roig.
0: Seguim parlant de música i seguim parlant de festivals, perquè el primer dissabte de juliol és sinònim de Canet Rock.
1: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el Pla d'en Sala. Durant més de 12 hores fins a veure sortir el sol. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Canet amb la Carlota Tanganelli.
2: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buhos i Els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, Els Maresmencs de Tallets i Ginestà, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Caso. La directora del Canet Rock, Gemma Racudé, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
3: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
2: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
0: I encara un altre festival musical, en aquest cas l'Internacional d'Orgue de Poblet, a la Conca de Barberà, que dedica la programació d'estiu als joves organistes de nova generació.
1: El cicle l'obrirà el Víctor Baena aquesta nit a partir d'un 9:15 per reivindicar el talent jove en aquest instrument. Des de l'Espluga FM, Laia Molner.
4: Aquesta nit, la Basílica del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet s'omplirà de la música del jove organista Víctor Baena, format a Madrid, Amsterdam i Hamburg, amb un ampli repertori per un recorregut històric per la influència de l'orgue a Europa. L'organitzador del festival, Pep Gorgori, explica la importància d'aquesta ampliació del festival dedicat al talent jove.
5: Molt satisfets de com està funcionant aquesta edició d'estiu del Festival d'Orga, que va començar l'any passat, el 2025, amb la idea de donar l'oportunitat d'oferir concerts a l'Orga Metzler de Poblet a joves valors de l'Orga

0: habitual i valors no internacionals, com són els organistes que venen a la tardor, sinó donar espai al talent nacional.
1: Aquest és el segon concert d'aquesta tipologia que es celebra enguany. El primer va anar de la mà de Montserrat Berenguer el passat 27 de juny.
2: I encara més música, perquè també ha començat el Festival de Música Antiga dels Pirineus, que celebra la seva 15a edició.
3: Un any més, la catedral de la Seu d'Urgell ha acollit el concert inaugural. Es tracta d'una producció pròpia amb el quintet Ensemble Barcelona Comtal, que avui també actuaran a Molló, al Ripollès. Des de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
4: La catedral de Santa Maria d'Urgell s'ha omplert un cop més per l'estrena del FEMAP, tant amb aficionats a la música com amb representants de les 36 poblacions incloses al festival. Per l'ocasió, s'ha pogut escoltar una selecció d'algunes de les millors peces barroques composades a la catedral de Barcelona i a Santa Maria del Mar. Josep Maria Dutren és el director del FEMAP.
5: Hem optat per fer un popurri del barroc català en diverses peces que són bàsicament a la catedral de Barcelona, tot i que no només a la catedral, també hi ha alguna cosa de Santa Maria del Mar, i d'autors catalans o que residien a Catalunya, perquè hi ha algun italià, però les obres que hi són van ser creades aquí, no? Són peces inèdites.
4: El segon concert de l'Ensemble Barcelona com tal, encapçalat per la soprano Marta Esteban, és avui a les 7 del vespre a l'església de Santa Cecília de Molló, i el tercer i últim demà diumenge al Santuari del Miracle, al Solsonès. Des d'ara i fins a final d'agost, el FEMAP programa gairebé 50 concerts arreu del Pirineu Català i d'Andorra.
2: Són les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant avui, com no pot ser d'una altra manera, de ciclisme, perquè la primera etapa del Tour de França sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista per a 8:15 de la tarda.
3: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
2: Deixem el ciclisme i ens n'anem ara a l'atletisme, perquè Girona acull aquest cap de setmana el campionat Catalunya, de Catalunya absolut.
3: Durant aquest dissabte, una 60ena d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat el podreu seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Sabai.
7: Tret de sortida al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a la pista precisament del GEC a Palau-sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, en victòria per a Júlia Suárez, en masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau-sacosta.
2: I marxem ara fins al sud de Catalunya, perquè la ciutat d'Amposta, a la comarca del Montsià, és el punt d'arribada de la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon, una prova de 30,8 quilòmetres que ha sortit aquest matí des de Tivenys.
3: Des d'Amposta Ràdio, Tomàs Ginestrà.
8: Aquesta edició ha destacat per la seva gran projecció internacional, amb 62 participants, 17 nedadores i 45 nedadors inscrits de països com el Regne Unit, els Països Baixos, el Canadà o Malàisia, a més de figures locals com l'incombustible Jordi Cervera. Tot i que el cabal del riu és més lent del que es podria esperar, les condicions meteorològiques i el nivell dels atletes han marcat el ritme de la jornada. Lluís Saura, organitzador de la prova, ens explicava com s'està desenvolupant la competició i les previsions de temps per als participants.
9: Avui el que ens ha ajudat ha sigut el vent. O sigui, més que l'aigua ens ha ajudat el vent, que ha fet que el riu, doncs, que sabem que sempre gira el riu aquí a Amposta, ha trigat més en girar. A partir d'aquí, doncs, els nedadors bé, tenim nedadors de molt de nivell, nedadors que només volen fer el repte, i llavors doncs, es separen els grups molt ràpidament, i estem veient que els nedadors que tenen molt de nivell ens estan oferint una previsió de temps molt, molt positiva.
8: La prova ha començat a les 7 del matí a l'embarcador de Tivenys. I a un quart d'una ha arribat el campió, que ha estat José Javier Montón, del Club Natació Tarraco, amb un temps de 5 hores, 6 minuts i 35 segons. La primera dona en arribar ha estat Elle Clark, del Regne Unit, amb 5 hores, 27 minuts i 8 segons, cinquena a la general.
2: Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubabu Cabarrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga ACB.
3: L'aler francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
2: I seguim amb bàsquet perquè l'entrenador badaloni Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
3: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga ACB amb el conjunt taronja.
2: Anem ara a hoquei patins. El Reus Deportiu anuncia el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
3: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers dos cursos. Pujadas ha signat amb el Club Ganxet fins al 2030.
10: Bé, estic molt, molt content, molt, molt il·lusionat. La veritat és que sento que és el lloc ideal per mi. Un club, pel que he vist, molt familiar, molt, molt proper, tot i ser un club molt gran. Sento que tenim un projecte molt maco.
2: I d'altra banda, la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre el Caldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
3: D'aquesta manera, el Caldes continuarà a l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada.
2: I acabem parlant de futbol sala perquè el Barça ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir-li el contracte que els vinculava fins l'any 2027.
3: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció el servei d'informatius de la xarxa. I qui us ha parlat, Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
15: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
16: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
15: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
16: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
15: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
16: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
17: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
18: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
19: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
18: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
19: Perquè la teva salut és el nostre futur.
18: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: els hits de tots els temps.
12: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
2: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Més incendis, una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
2: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
0: Moment ara precisament per conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava, en canvi la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, a aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
0: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
2: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contra rellotge. Les restriccions es concentraran a la capital catalana.
0: I en successos, un home mor en un accident a la C-12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera.
2: Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
2: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
0: I en els esports, tornem a recordar que la primera etapa del Tour de França arrenca a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi de les Gavarres que crema des d'ahir al matí. La superfície afectada fins ara, segons els darrers càlculs dels bombers, és d'unes 2.370 hectàrees i les mesures de confinament es mantenen almenys fins aquesta tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret perquè podria arribar a extendre's a 30.000 hectàrees. De moment, des dels bombers, doncs els preocupa especialment ara amb l'entrada d'aquesta marinada, i així ho detallava fa pocs minuts en David Borrell, cap de bombers.
5: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
4: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat.
6: intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem doncs, del parc natural protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica i per tant aquí també doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa, es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs, amb tots els equips.
4: Des dels ajuntaments afectats hem pogut parlar al llarg del matí i ens han explicat aquesta preocupació que han viscut durant les últimes hores, però també han fet una crítica a la gestió forestal. Hem parlat amb en Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i a Daniel Encinas, alcalde de Cubilles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.
7: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. És bé que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara en aquests moments no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. Però cert és que si no tenen una explotació forestal també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar amb el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
8: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, que, per tant, aquí necessitem la col·laboració als ajuntaments. Intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tot, administració i a sector privat, de fer-ho. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi i evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
9: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats i tots els veïns i tots els que estem aquí, doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs, han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir, però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. És totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres o que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
4: Des dels agents rurals han activat el nivell pla 4 alfa a 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit a les Gavarres fins aquest divendres. Ara estem a l'espera a 6:15 de la tarda per una nova compareixença amb els bombers per actualitzar la informació i a partir de les 8 del vespre amb el president de la Generalitat de Catalunya.
0: Moltes gràcies, Alba, i com bé ens acabes d'apuntar, seguirem molt atents amb el minut a minut d'aquest incendi al massís de les Gavarres. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest matí que l'operari que hauria originat aquest incendi fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660 es troba detingut i que probablement demà passarà a disposició judicial. Anem precisament ara a donar un cop d'ull a la xarxa viària perquè arran d'aquest incendi continuen tallades precisament la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge, la C-66 entre Palafrugell i Forallac i a la carretera GIB-6703 entre Quart i Madremanyà està restringit l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Com us estem explicant, aquests 7 municipis de l'Empordà mantenen el confinament a causa d'aquest incendi. Més concretament, hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i a Calonge. I en aquest cas, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
10: La urbanització Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a les 8 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a les 9 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simón és un veí de la urbanització.
11: La respuesta para saber si podríem regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiar.
10: També hi ha nuclis de Calonge que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
12: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
10: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
0: L'acte que sí que es manté de moment és la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
2: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
13: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada a causa de les restriccions de mobilitat podran recuperar l'import de les entrades.
0: I a hores d'ara tenim un altre incendi actiu, en aquest cas a un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35, on hi treballen una dotzena de dotacions dels bombers.
2: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I treballa també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla PROCICAT.
0: En aquest sentit, els agents rurals han actualitzat el nivell d'alerta del Pla Alfa fins al nivell 4 de risc extrem a una vintena de municipis del Baix Empordà, precisament on es concentra l'incendi de les Gavarres. A més, mantenen el nivell 3 a alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i també a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2 de perill. I entre avui i dilluns, Catalunya acull el Gran Depart, les tres primeres etapes del Tour de França.
2: Aquest recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, aquesta primera etapa contrarrellotge afectarà sobretot a Barcelona. Hi ha almenys una vintena de carrers tallats a la capital amb algunes barreres físiques que no es podran atravessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital catalana. Ens dona tots els detalls Marc Pijuan.
14: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Obrim plana de successos. Un home ha mort aquest migdia arran d'un accident de trànsit a la C12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc cap a 1:15.
2: Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. A conseqüència de l'accident ha mort el conductor del turisme. Arran del sinistre s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I seguim amb successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
2: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació per ara continua oberta i està sota secret d'actuacions. Recordem que els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
0: I pel que fa a afectacions, recordem també que Rodalies recuperarà el servei ferroviari de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà a partir d'aquest proper dilluns, després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener.
2: D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. Tot i recuperar la connexió ferroviària entre aquestes dues poblacions, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària que encara no es pot oferir per les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Cap Roig, que ha inaugurat la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de feia ja diverses setmanes.
2: L'artista canadenga ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual, Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano.
0: I un altre festival, perquè el primer dissabte de juliol és sempre sinònim de Canet Rock.
2: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el plat d'en Sala durant més de 12 hores i fins a veure sortir el sol. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
15: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buhos i Els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, Els Maresmencs de Tallets i Ginestà, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Caso. La directora del Canet Rock, Gemma Racudé, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
16: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes, moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
15: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
0: Seguim amb cultura, marxem fins a Tarragona, que tanca aquesta nit el 34è concurs internacional de focs artificials.
2: Ho farà amb focs holandesos en la quarta jornada d'un certamen que ha comptat amb la participació de pirotècnics del nivell estatals i internacionals. Caldrà, però, esperar demà per conèixer el veredicte del jurat. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: Cafero, dels Països Baixos, fundada l'any 2016, posarà el colofó a un gran concurs. És una empresa especialitzada en espectacles d'alta tecnologia i efectes especials. En pocs anys s'ha consolidat amb premis en competicions de la Xina o de l'estat espanyol, com el primer premi al Festival de Focs de Pamplona l'any passat. Hi ha expectació per veure què portaran a Tarragona. Això en un concurs que per primera vegada l'han pogut seguir les persones cegues a través de l'audiodescripció en directe per Tarragona Ràdio.
18: esclaten una sèrie de trons arran d'aigua. Hi ha uns que s'aguanten com vermells fixos, mentre algunes espurnes daurades emergeixen de l'aigua, una darrere l'altra, alçant tot de fum.
17: En aquesta edició del concurs de Focs de Tarragona hi han participat pirotècnies de Nàpols, de Castelló, d'Ourense i aquesta d'avui dels Països Baixos.
0: I fem una darrera parada cultural a la plaça de la Catedral de Vic, que ahir va viure la gran final de la Lliga per la Llengua.
2: Una iniciativa impulsada pel Consistori Biguetà per fomentar l'ús del català d'una manera lúdica, educativa i divertida a través de proves lingüístiques basades en jocs i reptes. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia. Des del 9FM, Caral Tàries.
19: El guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua són els... Pompeu Febre!
20: Així és com es donava a conèixer el guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua de Vic, que va omplir ahir la plaça de la Catedral. L'equip dels Pompeu Febre, format per professors de català de l'Escola Sagrat Cor, van ser els guanyadors d'aquest concurs. Dels 8 equips que van participar a la gran final, 2 eren els guanyadors de la gran final escolar, els segadors de l'Escola Sant Miquel dels Sants i els ganàpies de FEDAC Vic. La resta de la branca popular van competir 2 equips de cada colla de la Festa Major, els Pompeu Febre i Nata Muntada de la colla del Merma, els Triedos i boletaires sense llicència de la colla del Nen i les xerrameques i els llenguados de les adoberies de la colla de la Vella. Les 4 proves consistien en lletrejar paraules, esbrinar refranys, destriar barbarismes i descobrir paraules en fragments de cançons. Els objectius d'aquesta Lliga per la Llengua són els de fomentar l'ús social i actiu de la llengua catalana entre diferents sectors de la població de Vic, reforçar el vincle afectiu i identitari amb la llengua catalana mitjançant activitats lúdiques i participatives i promoure la diversió i el coneixement lingüístic a través del joc, la creativitat i la col·laboració. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia.
0: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Avui ens toca obrir amb ciclisme, amb la primera etapa del Tour de França, que, com hem dit, sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrellotge per equips de poc menys de 20 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista en aquest cas del darrer equip, que es preveu per a 8:15 de la tarda.
2: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslovè i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al futbol. El Club Esportiu Europa de Primera Federació ha decidit anul·lar la consulta als socis sobre la possible renúncia a la categoria.
2: La decisió s'ha pres aquest divendres després d'una reunió amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i els responsables del govern municipal. Segons el comunicat fet públic pel club, l'Ajuntament s'ha compromès a trobar una solució per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa arran d'haver de disputar els partits com a local fora del Nou Sardenya. Sí que... Es manté la pregunta als socis els dies 6 i 12 de juliol sobre quin estadi ha d'acollir aquests partits, Can Dragó o el Narcís Sala.
0: I seguim amb futbol. El Lleida 1939 ha adquirit la marca del Lleida Club de Futbol, una entitat que ha entrat en liquidació pels deutes econòmics.
2: Segons ha anunciat a xarxes socials, l'acord inclou el nom, l'escut i els trofeus de la també desapareguda Unió Esportiva Lleida. El nou club haurà de començar des de quarta catalana, l'última categoria del futbol català.
0: Parlem ara d'atletisme perquè Girona acull aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya Absolut.
2: Durant aquest dissabte, una 60 d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat es pot veure en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Svai.
21: Tret de sortida al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a la pista precisament del GEC a Palau-sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, amb victòria per a Júlia Suárez, amb masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya Absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau-sacosta.
0: Canviem d'esport, ens n'anem ara al bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubabu Cabarrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga CB.
2: L'alè francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
0: I l'entrenador badaloní Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
2: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga ACB amb el conjunt taronja.
0: Canviem d'esport. En waterpolo, el Mediterrani ha anunciat que Ana Marcos i Carlota Peñalver tanquen la seva etapa al primer equip després de 6 i 3 temporades, respectivament.
2: Peñalver ja ha estat presentada com a nova jugadora del Club Natació Terrassa.
3: Afronto esta nueva etapa en el Club Natació Terrassa con muchísima ilusión, muchas ganas de aprender y de crecer tanto deportiva como personalmente. Estoy deseando ya que empiece la temporada y de veros a todos por las gradas animando. Nos vemos pronto.
2: També hi ha hagut 5 baixes de l'equip masculí, ja que el capità Álvaro García, Borten Asibèjic, Ion Diachenko, Àlex Llaurador i Pau García també deixen l'equip.
0: I en futbol sala, el Barça ha arribat amb un acord amb Fitz per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027.
2: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
0: I acabem amb hoquei patins. El Reus Deportiu ha anunciat el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
2: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers dos cursos. Pujadas ha signat amb el club Ganxet fins al 2030.
0: I la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre el Caldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
2: D'aquesta manera, el Caldes continuarà l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patina Alhambra de Granada.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurador, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
10: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat pel Ramon Franc, el tècnic de la casa. Ramon, com estàs?
4: Hola, molt bé.
3: Avui tenim un programa especial.
4: Avui tenim un programa molt especial.
3: Cerraremos por todo lo alto.
4: Avui farem un gran tancament, espero.
3: Què farem?
4: Mira, avui tenim un mosaic de peces musicals en fondària, un gaspatxo així fresquet, bona barreja per acabar la temporada amb bon peu.
3: Pinta bé. I per aquest mosaic, per aquest gaspatxo, tenim a l'estudi el Joan Casas. Benvingut, Joan.
5: Hola, Sergi, què tal?
3: Pues col·laborador, ja el coneixeu, el Joan, col·laborador del programa, amb la seva secció L'Harmonia que ressona, músic, compositor, i amb ganes avui de veure què surt d'aquesta experiència, que és completament novedosa, almenys aquí al Dial Interior.
4: Sí.
3: I la idea és com posar cadascú de nosaltres tres, ha seleccionat unes quantes peces musicals, uns fragments de peces musicals, no els passarem totes, i un cop haguem passat el fragment, llavors aquí ho comentarem, intentarem trobar la profunditat, la fondària de la peça, i a veure on ens porta.
5: A veure aquest gaspatxo cap on va.
3: A veure aquest gaspatxo cap on va. Doncs som-hi. Ramon, tu ara per ara ets el mestre de cerimònies. La primera peça crec que serà una peça seleccionada pel Joan.
4: Sí, si la vols presentar tu mateix, Joan.
5: És una peça tradicional, no sé bé si irlandès, anglesa, que es diu What Will We Do, i de la que n'hi ha diverses versions, i sentirem un fragment de la versió de l'Ancum, que és un grup irlandès, si no m'equivoco, que sobretot fan peces populars, però amb un punt de un punt una mica punky, un punt una mica underground que m'agrada especialment.
4: Som-hi.

0: És una llàstima que sigui ràdio i no imatge, perquè literalment pell de gallina cada cop que escolto aquesta cançó, la trobo preciosa. Hi ha una part d'interpretació que m'encanta, que és lo directe, lo potent, lo dirigida, que és aquesta veu, és pura, descarnada, endavant, és una veu preciosa, i té aquesta força, té aquesta puresa de tal qual, aquesta és la nota, aquesta és la interpretació, és això, té com molta vida, una vida molt, molt real, és molt simple, però alhora explica moltíssimes coses. I a nivell de lletra, la interpretació que en faig no segueix exactament o totalment la traducció, però també penso que és part de la màgia, no? Al final, una mica les cançons és el que diuen, però sobretot el que ens diuen a nosaltres. La lletra parla de... O sigui, va, aquesta és una estrofa i va repetint estrofes, les que sempre va dient què farem si, per exemple, en aquest cas, si no tenim diners, no? L'estrofa diu això, no? Què farem si no tenim diners? Doncs aniré... Correré pel poble i com a captaire, captaré i ja està. I anirem fent i tornarem a fer igual. I això va plantejant-hi tot el que farem si tal qual. Bueno, doncs farem això i tirarem endavant. I m'agrada molt la interpretació d'aquest punt de resiliència, de la catàstrofe o no, què farem si d'allò, bueno, farem i ja està. I tirarem. I quan trobem una altra cosa, doncs la solucionarem com bonament puguem i la solucionarem segur, d'una manera o altra, i seguirem tirant endavant. I ja dic que la interpretació que li faig també és com una mica pròpia, no?, el que em diuen a mi la cançó al llarg de tot això. Aprofito ara comentant això, que m'ha vingut al cap una frase molt bonica, no té res a veure amb aquesta cançó, és d'un llibre de Italo Calvino, Les ciutats invisibles. Si no m'equivoco, crec que és d'aquell llibre, potser estic citant... Sí, és d'aquell llibre. Que vindria a dir, parafrasejo perquè no la recordo, però vindria a dir, no és la veu la que explica la història, és l'orella. El sentit d'això, no? La interpretació que fem és nostra, és pròpia i amb la música això passa sobretot, no? Més enllà del que diu la lletra, és que ens diu per nosaltres, amb quin sentiment o amb quina idea ens connecta amb nosaltres. I això, doncs, en aquest cas, aquesta cançó per mi em connecta molt amb aquesta idea potent de vingui el que vingui, què farem? Doncs tirar endavant. The only way out is through, que diuen en anglès, no? L'única manera de passar és doncs, passar, tirar endavant i ja està. I anar fent, i a la següent, doncs, endavant.
1: Mm-hmm. De fet, fixeu-vos que ens passem molta part de la vida intentant controlar situacions que la majoria de vegades són incontrolables, i dediquem poc temps, moltes vegades, a desenvolupar una màxima flexibilitat, adaptabilitat, com proposa la cançó, per adaptar-nos els possibles canvis que vinguin. És a dir, si realment tinguéssim confiança en la nostra pròpia capacitat d'adaptació, tota aquesta por de ai, si ve i si passa i si em quedo sense diners, segurament s'esvairia, i apareixeria una confiança simplement en l'experiència i en que passi el que passi, ens en sortirem. I la prova és que estem aquí. Uh-huh. Ens n'hem sortit.
0: Totalment.
2: A més, té uns dibuixos, la cançó, que em porten directament com si estigués fa 1000 anys a Irlanda, uh-huh, amb un parat d'aquells... Vull dir que t'hi porta, et connecta amb l'ancestral màxim.
0: Molt, molt,
1: absolut,
0: molt.
1: Absolut, preciosa.
2: Són problemes que probablement ja tenien.
1: No? Aquesta peça podria estar penjada, aquesta gran llista que tenim de l'harmonia que ressona a Spotify, les que fem avui?
0: Sí. De fet, he creat una, per les peces d'avui, he fet una llista per passar-li a en Ramon. Podria afegir les cançons que sentim avui a la llista de l'harmonia que ressona.
1: Estaria molt bé.
0: I així les tindrem totes allà. Sí, totalment.
2: Podem fer una llista amb totes les cançons d'avui, de fet.
1: També. Mm-hmm. Fantàstic. Doncs anem per la segona?
2: Doncs sí, seguim amb una teva, Sergi.
1: Una meva, va, vinga. La primera que he triat és una peça de la Deva Premal i del Mitten, que crec que són parella, a més, i que em sembla que venen a Barcelona ara d'aquí poc, i es titula So Much Magnificence. I escoltem-la i després, si vols, comentem una mica

És una peça... De fet, hem ficat una de les parts finals ja de la peça, però va repetint tota l'estona el mateix. A mi la veu de la Deva Premal m'arriba moltíssim. I a la lletra és molt simple. Va repetint, hi ha tanta magnificència prop de l'oceà, les ones van venint, les ones van venint, aleluia, aleluia, i repeteix, hi ha tanta magnificència prop de l'oceà, etc etc. No? No us ha passat que davant d'espectacles de la naturalesa, de cop i volta hi eres com superat, completament transcendit per ja no només el paisatge, sinó tota la mística de sentir-te una part petitona d'un espectacle tan immens, com si hi hagués una sinfonia extraordinària davant teu i tu fossis només res, un petit instrument que està allà tocant, no? De fet, crec que moltes vegades ens passa desapercebuda la magnificència, no només d'aquests espectacles naturals tan evidents, com pot ser el cas de l'oceà, no? Sinó de la nostra vida quotidiana. En realitat, tenim una mirada molt normalitzada, tinc la impressió, de la vida, del que tenim a davant, quan en realitat és un espectacle. I, de fet, tinc la impressió que és molt estranya aquesta experiència de vida. Tremendament estranya. L'únic que, com que la veiem cada dia, ens hi hem acostumat, ens hem adaptat, l'hem normalitzat i no ens sembla extraordinari. Però és, realment és estrany. Una vegada, ara em ve al cap una anècdota d'un taller que vaig fer una vegada al Museu Episcopal de Vic amb un grup de 20 persones, i el taller estava preparat perquè, bueno, els que heu estat al museu sabeu que hi ha 4 pisos al Museu Episcopal, no? Llavors estava preparat perquè començàvem el pis 1, allà proposàvem una sèrie d'experiències relacionades amb les obres d'art, però sobretot amb la nostra presència, amb el nostre estar presents allà, contemplant l'obra, observar les nostres respostes, reaccions internes, no? Era més una proposta no tant de contemplació de les obres, sinó de contemplació de nosaltres contemplant, d'alguna manera, no? I anàvem pujant pisos del museu i era com una metàfora de la nostra evolució, el nostre ascens, el nostre creixement, no? I me'n recordo que al final de cada planta del museu ens agrupàvem i comentàvem com havia anat la jugada, estàvem mitja horeta a cada planta i comentàvem una mica com havia anat l'experiència. I la planta 2, després de tornar a demanar a la gent com havia anat, la gent estava com molt fascinada amb el que eren les obres d'art. Ah, preciós, aquesta obra m'ha agradat, no? I a mi allà m'ha donat la sensació de que no estava entenent la gent el sentit, el propòsit de la proposta, i sé que els hi vaig dir, de fet hi havia ma mare es va escandalitzar, era una de les alumnes, no? Perquè ma mare, quan dic algun taco, encara s'escandalitza, no? 80 i pico, i amb 50 i pico encara s'escandalitza, i els hi vaig dir, escolta, que està molt bé, que les obres aquí són precioses, hi ha obres molt, molt boniques, però ei, que són putes pedres, putes teles, putes pintures. És a dir, aquí l'espectacle real sou vosaltres contemplant aquestes obres, sentint, reaccionant, donant significats a les obres, estant aquí sent conscients de vosaltres mateixos, com si d'alguna manera els estiguessin convidant a que s'adonguessin que la bellesa no està tant en la pedra o en la pintura, sinó en la seva mirada, no? Llavors, per mi, aquesta cançó em recorda de que vagis on vagis, en tot moment hi ha magnificència.

En l'Obem sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

0: Doncs això és del Xavi Maraster, cantautor de Flix. Obre el seu disco amb aquest temacle, que es diu Qui sap. I la cançó utilitza una metàfora d'un riu per parlar del curs de la vida. I ens recorda que, malgrat les aparences, hi ha coses que segueixen el seu camí natural. El riu sembla que pugui anar contracorrent, però acaba arribant al mar. I aquest mar, que podria semblar al final, es converteix en un nou origen. I acaba amb una idea optimista, que després dels moments difícils, la vida no s'acaba, sinó que torna a començar. I el Xarim en regala una frase extraordinària, que és per la qual he triat aquesta cançó, que és: on arriba el meu amor, no hi he arribat jo mai. Que és una manera de dir que l'amor és més gran que nosaltres mateixos, que hi ha una part de nosaltres capaç d'arribar més lluny del que arriba la nostra pròpia consciència, la nostra experiència o fins i tot la nostra voluntat. L'amor aquí no és una possessió del jo, sinó una força que el supera. I ho podria lligar també amb el que deia Sergi de l'amor cap a una obra d'art. No deixa de ser un amor que surt de nosaltres, no?
1: Absolutament. Em sap greu una cosa, Ramon. No haver-te entrevistat a tu durant aquest programa, durant aquests... Sí, és veritat, perquè ho farem. En algun moment ho farem.
0: Aquí estic.
1: Aquí estàs, sí, sí. A mi m'ha recordat molt això que explicaves ara, aquella frase que diu que perquè entri l'amor primer he de sortir jo. Perquè moltes vegades és el que dius tu, no? No tinc clar que l'amor que maneguem quotidianament sigui aquest amor del que parla la cançó, que parlaves tu ara. Tinc més la impressió que és un amor més petitó, més del te quiero, que diuen els castellans, no? Que hi ha molta dependència, molt d'aferrament.
0: De voler controlar, no?
1: Sí, de tenir-te per mi, no? En canvi, aquest amor que ens transcendeix, que és el que pintaves ara tu, és un amor que va molt més enllà de qualsevol experiència de dependència. És un amor que ens inclou en a tots.
0: Total.
1: Hosti, m'ha encantat aquesta peça, també, a mi.
2: Superpotent aquesta frase, on arriba el meu amor, no hi he arribat jo mai. L'escoltava pensar, uah.
0: Sí.
2: Pedaç de frase, pedaç d'idea, de concepte...
0: Sí.
2: A més, tot el que expressa amb tan poc.
0: El Xarim és molt d'això. Si no el teniu per mà, us el recomano molt. També ha escrit. I, bueno, és increïble.
1: Que bonic. Molt bé. Doncs anem per una altra?
0: Sí.
1: Toca el Joan, ara.

0: Doncs Ramon, jo et recullo aquest toc folky, diguem, de folk de guitarra veu. Això és una cançó popular basca, Txori a Txori, que, de fet, el nom vindria a significar alguna cosa com l'ocell, ocell. L'ocell que és ocell, d'alguna manera. I la lletra, traduïda així una mica al paral, vindria a dir, si l'hagués tallat les ales, hagués seguit sent meu, no se n'hauria anat, però d'aquesta manera no hagués set ocell. I jo estimava l'ocell. I cada cop ens anem posant el gaspatxo aquest, ens està sortint profund. Però és la idea aquesta de que lliga amb aquest amor, que just parlàvem amb la cançó d'en Ramon, d'estimar les coses pel que són i estimar-les com són. I a través de l'amor, precisament, no voler canviar-les o resistir l'impuls de fer-les nostres, d'engaviar-les, de canviar-les simplement per poder-les mantenir nostres, amb aquesta ficció, amb aquest aferrament, i fer-les fortes, seguir-les estimant pel que són, amb el que són i de la manera com són, encara que això a vegades impliqui, doncs, obrir la gàbia o simplement estimar-les mentre són aquí i deixar-les marxar quan hagin de marxar. I té aquest significat potent de, més el títol, l'ocell, ocell, o l'ocell que és ocell o que segueix sent ocell.
1: Increïble.
2: Que bonic. M'ha vingut al cap aquesta que explicaves ara tu, Joan, aplicat al món de la parella.
0: Totalment.
2: Perquè la majoria de vegades veus ruptures conflictives. I la pregunta és, quan veus aquell odi, aquell conflicte que es produeix moltes vegades en certes ruptures, la pregunta és on era l'amor. Perquè si realment hi hagués hagut amor, de debò, i tu entens, comprens que l'altre necessita apartar-se, seràs el primer que facilitaràs aquesta separació.
0: És l'acte d'amor més gran.
1: A mi m'ha portat al títol, Txori Txori, a un conte del relat del buscador d'en Guillem Remisa, que el de... Fa més o menys... El meu mestre és increïble. Fa arts marcials. És campionat de natació als Jocs Olímpics. Cuina increïble. És el millor cultivant l'hort. I l'altre diu, doncs el meu mestre, quan menja, menja. Quan dorm, dorm. I quan camina, camina.
2: És extraordinari. És el més extraordinari que hi ha.
1: Sí, sí.
2: Absolutament, absolutament. Molt bé. Doncs anem per la següent.
1: Som-hi. La tiro, Sergi?
2: Sí, segurament la gent de Roda i de Rally Roda reconeixereu, i molta gent més, perquè aquest cantautor és molt conegut, però especialment la gent de casa el coneixereu.
3: Estàs fent tot de coses i no ho saps. Ara mateix et creixen els cabells i les ungles i potser algun pèl se't torna blanc. Posada al cap i no la pots deixar de cantar. Tot va sol, tot sense el teu consentiment. Tot tu et mou sense que ho sàpigues. Els teus pulmons s'inflen sols i el teu cor batega sol. I de cop et poses a suar o estossegues sense haver-ho decidit. I tu no tries quan t'enamores, ni quan t'avorreixes, ni el que et fa riure o t'entristeix. Ni tan sols tries el que se t'acudeix. Pots triar per quin camí passes, però, i per quin no.
2: Efectivament, és el Guillem Remisa, ex-tècnic també de la casa, amb qui vam compartir molts programes també al Dial Interior. I aquesta és una peça que canta, que canta juntament amb el compositor, que és Eva, que és el Jordi Torrents. I m'encanta, a més, com es diu, el videoclip és molt xulo, visualment m'encanta, i a mi aquesta peça m'evoca aquesta intel·ligència que va sola, d'alguna manera, que no depèn de tu.
1: Intel·ligència natural, no?
2: Exacte, sí. De fet, tu mires l'univers i veus intel·ligència en moviment. De fet, la paraula cosmos significa etimològicament ordre. Perquè hi hagi ordre, ha d'haver-hi una intel·ligència. Si no, no pot haver-hi de cap de les maneres. I aquesta intel·ligència ja hi era, al cosmos. Hi ha unes lleis naturals que fa que, doncs els planetes gravitin harmònicament al voltant de sols i galàxies, aquestes coses, no? Mires a la naturalesa i aquesta intel·ligència la veus a tot arreu. És espectacular. Si tu estudies una miqueta com funcionen les plantes, el món vegetal, el món mineral, amb totes les combinacions d'àtoms i molècules, és espectacular. I quan veus el teu cos, flipes. És a dir, sí. Tu, que et fas un tall i et cicatritza sol. Sí. Que el cor batega sense que li hagis de recordar.
1: Un com, embrió.
2: Exacte, un embrió. És espectacular. Jo em pregunto. Si tots som molt conscients d'aquesta intel·ligència, que la veus a qualsevol fenomen natural, per què no tenir en compte la idea de que potser aquesta intel·ligència també opera a nivells interns, a nivells invisibles, a nivells del teu món interior? I quan tens una emoció, la tens per alguna cosa. I vaig més enllà. I quan et passa alguna cosa, potser és perquè aquella cosa juga a favor del teu procés i de la teva evolució. Penso que tenim massa la idea de que la intel·ligència queda molt concreta, molt circunscrita al nostre món mental. Hi ha la nostra capacitat, a vegades matussera, la majoria de vegades matussera, d'entendre i relacionar conceptes, però si ens obrim i veiem que la intel·ligència està tot arreu i que estava molt abans que tu nasquessis, i seguirà existint aquesta intel·ligència que fa manegar el cosmos sencer un cop tu et moris, per què no tenir aquesta sensació o intuir o obrir-nos a intuir, si més no, que aquesta intel·ligència ens està sostenint en tot moment? Crec que la idea de la confiança en la vida, inclús de la fe, té molt a veure amb sentir això, que aquesta intel·ligència està operant constantment. I a vegades ho veus, és a dir, a vegades veus que situacions de vida que en el seu moment, quan les vas viure, vas dir, ostres, aquesta situació, quina caca, quina putada, haver de viure aquesta situació. Però, vista en perspectiva, dius, oh, no, allò que vaig viure em va anar d'escàndol per poder entendre, per poder comprendre, per poder arribar a on sigui, que m'ha portat fins aquí, a tenir una perspectiva molt més àmplia i a poder viure una vida molt més plena. Per tant, la invitació és a sentir, a intuir aquesta intel·ligència que s'expressa a través de qualsevol cosa.
1: Brutal. I a confiar també en les parts que no t'esperes, no?
2: Totalment.
1: I abraçar-les per després entendre.
2: I des d'aquí enviem una abraçada al Guillem, el Guillem Revisa, si n'està escoltant.
1: Una salutació, sí. Que bé.
2: Molt bé.
1: Doncs seguiré amb una mena d'intel·ligència interior que... Aviam que ho respira.

Aquesta és una cançó que es diu Hay un fuego, de la moda, uns de Burgos. I ens parla d'aquesta espurna interior que tothom porta dins, des de que som ben petits. Tu veus els infants i ja ho veus, que tenen allò, que ningú els ha d'explicar res de com s'ha de viure. És el que ens empenya a somiar, a crear, a estimar i a continuar avançant, fins i tot quan les coses es compliquen. Però la cançó també ens recorda que aquest foc necessita alimentar-se. Quan canten La llama se queda atrás, si no hay un latido, ens diuen que els somnis, les passions, les conviccions, no només sobreviuen si hi ha una emoció autèntica darrere, sense aquest batec, la flama acaba apagant-se. I és llavors quan aquest foc es converteix en una força transformadora, una força que s'enfronta a la superficialitat, a la resignació i a tot allò que buida de sentit les nostres vides. Potser per això la cançó connecta amb tanta gent. Ens recorda que, malgrat les dificultats, encara hi ha alguna cosa dins nostre que bull.

0: Saps què m'ha abocat aquesta espurna de la cançó? Aquesta passió natural dels nens. Uh-huh. És a dir, els nens viuen amb passió tot. És a dir, no són com nosaltres, que ha de passar alguna cosa excepcional perquè apareixi la passió, no? Que guanya el Barça la Champions, per exemple, no? O jo què sé, no? O que toqui Sábado Sabadete, va, ja està. No, és a dir, els nens, tot els apassiona. És a dir, sí. Riuen amb passió, ploren amb passió, juguen amb passió, s'avorreixen amb passió, ho fan tot amb passió, hasta dormen amb passió.
1: Tot de veritat.
0: Tot de veritat.
2: Sí, sense filtrar, sense esperar res, sense esperar que passi o accioni alguna cosa, simplement viure el que vius amb la màxima intensitat, per bo i per dolent, però és part de la gràcia, no? Aquesta muntanya russa de totes les experiències. Mm.
1: I també tinc la sensació que cada cop és més difícil com fer-se adult sense perdre aquesta innocència.
0: Mm. Absolutament. De fet, jo crec que si d'alguna cosa ha de servir el fet d'anar cap endins i de conèixer-te és reconnectar precisament amb aquest famós nen interior, que és una metàfora, evidentment, d'aquesta essencialitat, d'aquesta vida que s'expressa o vol expressar-se a través, de vegades, d'una cuirassa que hem construït amb esforç, també s'ha de dir, amb la col·laboració del sistema i de tot plegat. No?
1: Tinc la sensació que moltes persones que van a teràpia acaben tocant el nen.
2: Sí.
1: I que és amb el nen qui s'ha de tractar, per dir-ho així, o que s'han de gestionar coses des d'allà.
0: Mm. Absolutament.
2: Aquesta espurna, aquesta intel·ligència natural que dèiem abans amb la cançó d'en Sergi. Mm. Nois, m'ho estic passant superbé amb aquest gaspatxo.
0: És un gaspatxo. Mira, jo ara mentre estàvem fent això estava pensant la temporada que ve, hem de repetir-ho això. És a dir, hem de fer tant en tant algun mosaic d'aquest.
1: Jo t'ho compro.
0: És divertidíssim.
2: Sí. Jo, que tinc...
1: He de reconèixer que m'he emocionat explicant aquesta cançó.
0: Home, és que o sigui, és potent.
1: M'he emocionat preparant la secció, m'he tornat emocionat explicant-ho, és que
0: bo.
1: Remou tant. Mm. Gràcies.
0: No, a vosaltres.
2: És que tinc la sensació que si haguéssim intentat ordenar les peces volgudament no ho haguéssim fet. No. Ho haguéssim fet millor.
1: Total.
2: Estan com connectant i conduint els temes...
0: És un dels valors del nen, l'espontaneïtat, sí. La imaginació, la creativitat del moment, que s'expressa en l'experiència del moment, si ho prepares, si ho programes, mai sortirà tan fresc, tan real, no?, en definitiva.
2: Totalment.
0: Anem per un altre?
1: Som-hi.
0: Ara toca el Joan.
1: Tu diràs, doncs, Joan.
2: Recullo aquesta flama interior, Ramon, i anirem a una cançó que es diu Howl, de The Bones of J.R. Jones, i que ens parla, per exemple, d'una flama interior, també d'una altra flama interior, però... però que realment seguirem molt a partir d'aquí.

0: Bé, doncs la cançó aquesta, traduïda així molt a màniga ampla, vindria a dir, repeteix-m'ho, torna-m'ho a dir, ets el més salvatge, ets la persona més salvatge, omple't els pulmons amb totes les coses que has fet, mira les teves dents brillants, afilades, els ulls negres, el cor inflat, i la tornada al tros de coros, que és el tros més maco, més potent, que és una pregunta que diu, no vols udolar amb mi? No udolaràs amb mi? I recollint la idea aquesta de la flama, de la flama que comentava en Ramon amb la seva cançó, aquí em remet aquesta flama de que som animals racionals, però som animals també. I molt sovint doncs, passem tot per la intel·ligència, però també hi ha aquesta part més visceral, més física, aquestes emocions més crues, aquest desig, aquest punt salvatge que també tenim, que també el relacionem amb aquesta curiositat, aquestes ganes d'experimentar les coses, aquestes ganes de divertir-nos, aquesta manera també de viure el que ens passa, no? Coses bones, coses dolentes, ho vivim amb aquesta eufòria, amb aquesta visceralitat, i m'agrada molt sobretot aquesta imatge com més evocadora de no vols udolar amb mi, plan, abraçar tot això junts, abraçar tot aquest punt salvatge, tota aquesta part que també és nostra i que també és part de lo que som, vols abraçar-la amb mi, vols que udolem junts amb això, i és, bueno, que ho trobo molt ben, que a part de la cançó és maca, i sona bé és aquesta part de lletra més potent.
1: No exclaure absolutament res del que és l'ésser humà. A mi això que expliqueu ara, Joan, m'ha abocat a aquesta naturalesa global de l'ésser humà. És a dir, tenim una naturalesa animal i no tenim per què excloure-la. Al revés, és necessari integrar-la, entendre-la, comprendre-la, abraçar-la, deixar-la que s'expressi, que es manifesti quan s'ha de manifestar. Evidentment, si va acompanyada d'una saviesa i una part humana, molt millor. És a dir, no tant que la part animal potser sigui la que domina, sinó sempre al servei d'una experiència més elevada, però és nostra aquesta experiència.
0: Evidentment, som tot això també, i precisament això, l'experiència, la intel·ligència, la sensibilitat que anem desenvolupant ens ha de servir per guiar això, però no per excloure una part del que som i una part d'aquesta manera de viure més connectats a la naturalesa, més connectats al nostre cos, a el que som, més connectats a... Quan, i ara potser fa un temps que no ho faig, no? Però quan fas esport allò i estàs corrent o el que sigui, i te n'adones de la potència del teu cos bombejant oxigen, de la potència dels músculs, de tota aquesta part física que som, d'aquesta part animal, d'aquesta part que ens connecta amb el món, que ens ha permès sobreviure com a espècie fins a arribar fins on som ara, i que som tota aquesta part també, i que també té aquest punt, això, animal, racional sí, però animal també, i que poder buscar la connexió entre aquestes dues coses és quan penso l'ésser humà brilla holísticament, no? És tot el que ha de ser.
2: La part aquesta més visceral, no?
0: Mm-hmm, totalment.
2: La que no necessita explicació. Mm. La que no entén de raonaments, tampoc. Perquè em recorda això, que no totes les coses han de tenir sentit, ni les hi hem de trobar. Ni totes les cançons han de contenir una gran veritat sobre l'existència humana. Perquè si hem estat capaços de buscar significats amagats durant tota l'estona, ara arriba un moment que proposo, que sé que a Sergi t'agradarà molt, perquè tenies moltes ganes de cantar.
1: Home, fot-li.
2: Doncs us proposo endinsar-nos i rendir-nos davant d'un dels grans misteris de la música popular. Hi ha cançons que ens fan pensar, d'altres que ens emocionen, i n'hi ha que simplement ens fan ballar i passar-ho bé. I això també està perfectament bé. De vegades no cal buscar-hi cap metàfora ni cap missatge ocult. De vegades les coses són el que són, sense ornaments. I amb aquesta profunditat escoltem ara la SketchUp.
3: Atere!

0: Us connecta amb el que comentàvem o no, això?
1: A mi em connecta amb festes majors de fa molts anys. I sí, la visceralitat que es movia per allà. I els instints primaris.
2: Recordo, no?, que a la seva època es deia això, és que han intentat cantar en anglès i no sé què, com tot de teories d'on sortia la lletra i segurament va per... no surt enlloc.
0: Exacte.
2: És això, ja està, i no cal donar-hi...
0: És tal com raja, no?
2: Canta, cal donar-hi voltes. Canta.
1: Ai, boníssim.
0: Vale, m'he colat, Sergi, perdó.
1: No, està superbé.
0: He vist un forat allà i...
1: I pum!
2: Quan ficarem l'esquetxup, va ser tot el moment.
1: Tu estaves, des que has arribat, estaves ketchup, pum!
0: És que era com, ostres, aquestes dues són molt profundes, com ho rematem, això?
1: Que m'hagués pogut ficar en Hosmar, que més o menys...
0: Ah, bueno, espera, encara no ha acabat el programa, no sabem qui ens trobarem.
1: Ai, que grande. Ai...
0: Bueno, fins aquí la meva aportació.
1: Vale. M'estic repensant-lo d'entrevistar-te. Ai. Què ve ara, en Joe Cooker?
0: Ara vens tu, sí.
1: Doncs va, fot-li. És la...

0: A mi aquesta cançó m'enamora. És del Joe Cocker i la Jennifer Warnes. Ja fa una bona colla d'anys. Em sembla, de fet, crec que és la banda sonora d'Oficial y Caballero, crec. Pel·lícula de l'any de la Catapunt. Va, amb el Richard Gere i companyia, em sembla. Ara igual pixo fora de test igual. I la lletra ve d'això, diu, el camí és llarg, hi ha muntanyes al nostre camí, però pugem un graó cada dia, i l'amor ens eleva allà on pertanyem. On ploren les àligues, vull creure que d'emoció, no de tristesa, en una muntanya alta, l'amor ens eleva on pertanyem, lluny del món de sota, amunt on bufen els vents clars. I ens recorda una gran veritat que surt a totes les tradicions espirituals i que de tot arreu ens conviden a viure l'experiència de l'amor, i més que viure-la diria a ser l'amor. I com diu la cançó, l'amor ens aixeca allà on pertanyem. No us passa que quan sentiu amor per alguna cosa, quan hi ha alguna cosa que us emociona, que us sentiu endollats? Perquè tinc la impressió de que l'amor, més que una emoció, és una força que ens endolla, que ens connecta, que ens harmonitza amb la vida. Quan viviu alguna experiència d'amor, hi ha alguna cosa dins nostra que diu, és això, és casa. Aquí és on jo vull viure. I quan viviu alguna experiència de ràbia, d'odi, hi ha com una mena de sensació de... arrufem el nas, no? I això no és ben bé això, no? Com si, recordant aquella frase, no?, de que tot el que tu dones, tu dones, quan dones aquest amor, quan el vius, és quan te'l dones a tu i te'n recordes de qui ets i de on és casa. Mm-hmm. Mm?
1: Totalment. M'ha recordat allò de que no... tinc la sensació de que no podem controlar l'amor, no? És com tan més gran del que podem arribar a entendre que l'únic que podem fer és rendir-nos-en.
0: Baixar les resistències del jo.
1: Sí.
0: Sí, sí, tal qual, deixar... Abre la muralla, no?, que deien aquells.
1: Total, abre la muralla.
2: I actua com aquesta mena de guia que deies tu, Sergi, no?, la que fem alguna cosa que ens fa sentir bé, és la manera com aquesta intel·ligència natural que dèiem abans, o aquesta intuïció, aquest foc, aquesta flama, és la que ens diu això és el que vull, això és el que desitjo, això és el que em fa estar bé, això és el que em fa construir el món que vull construir al meu voltant. I al contrari, quan sentim aquesta ràbia o malestar o alguna cosa, és com la manera nostra pròpia de dir-nos no és això el que volem construir per nosaltres ni per la gent que ens envolta, que és seguir aquesta intuïció, aquesta manera de sentir.
0: No hi ha millor brúixola que l'amor. Que bonic. Mm-hmm. Que bonic. Ramon, a part de l'esquetxup en tenies una altra, no?
1: No.
0: En sèrio?
2: Has acabat per tot l'alto.
1: Sí, sí, t'ho juro. Era...
0: D'acord.
1: L'he anticipat. Eren tres.
0: Ah, m'encanta. Molt bé, doncs deu quedar una del Joan. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Bé, doncs ja m'he reservat pel final una cançó que crec que captura una mica tot el que d'una manera o altra ha anat sortint, de fet, durant algunes d'aquestes cançons, d'aquest gaspatxo tan interessant. També he traduït així molt a màniga ampla, el tros que he seleccionat vindria a dir ocells que voleu alt, sabeu com em sento, sol brillant en el cel, saps com em sento, la brisa o el vent simplement passant, saps com em sento, és una nova matinada, és un nou dia, és una nova vida per mi i em sento bé. I la cançó segueix citant que si els peixos al mar, el riu simplement, l'aigua del riu simplement fluint, un arbre florint, o sigui, les coses que són com han de ser, simplement, sabeu a què em refereixo, sabeu el que sento, és això el que sento, és un nou dia, cada dia és un nou dia, cada dia és una nova vida, cada nou dia és una nova vida, és una nova oportunitat per, simplement, sentir-se bé, fer el que sents que has de fer, connectar amb aquesta intuïció, amb aquest amor, amb tot el que... Han sortit temes molt profuns, han sortit conceptes molt potents. I és això, és simplement ser el que naturalment has de ser, ser el que naturalment et porta a ser, ser simplement el que sents que has de ser i sentir-te bé amb això. I és aquesta idea final, com que volia com embolicar una mica les cançons que han anat sortint o les que havia anat portant jo, i que veig que realment ressona molt amb molts dels temes que han aparegut aquí.
1: Ser, però no voler ser.
0: Exacte.
1: No?
0: Deixar-te ser com naturalment ets.
1: Exacte.
2: Que bonic. I aquesta cançó, a mi el que m'aboca és el moment en què diu "And I'm feeling good", llavors fa tum, tum, tum. Això a mi m'aboca que quan et sents bé, ets imparable.
0: Sí.
2: És aquesta, una confiança absoluta. Ets el rei de la pista. Realment pots fer el que vulguis. El sentir-te bé, la passió, l'entusiasme, això que tinguis una energia infinita i totes les possibilitats estan obertes.
0: Sí, surt tota la teva força. Aquesta cançó, per cert, aprofito amb... La cançó és molt vella, en tot cas ja ha aparegut abans, però la vaig com redescobrir no fa pas molts anys veient una pel·lícula al cine que es diu Perfect Days, que és una pel·lícula molt, molt reflexiva i que es basa molt... és com el tema de la pel·lícula és aquesta cançó Feeling Good, i és una pel·lícula que gira molt entorn a aquesta idea de ser, sense voler ser res que no ets, simplement ser i gaudir i viure el que ets. Llavors, si algú no l'ha vist i us ve de gust, us convido a veure-la perquè és preciosa.
2: Peliculón.
0: On la vaig redescobrir una mica i va ser, uau, que potent.
2: El minut final del tio, no sé si és aquesta la cançó que posa al final o és una altra, no sé si és aquesta.
0: Diria que sí.
2: L'expressió, l'expressivitat d'un minut i mig de càmera, de primer pla d'ell, el que transmet aquell home, excepcional. Per mi, aquesta s'ha de veure, és d'aquelles pel·lícules que s'ha de veure sí o sí, alguna vegada la vida s'ha de veure.
1: Cinema.
2: Cinema. Podem fer un altre dia, podem fer...
1: Cinema.
2: Sí, pel·lícules de cine sí. I comentàvem
0: un despatxo de cinema.
2: Cinema, excepcional, també.
1: Sí.
2: Molt bé, nois, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies. Penso que ha sigut una experiència molt, molt bonica.
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies.
2: I res, nosaltres ens despedim a tots vosaltres. Aquí s'acaba la tercera temporada del Diari Interior. Esperem retornar amb força a partir del mes de mitjans de setembre, crec jo. I us desitgem que passeu molt, molt, molt bon estiu i que no oblideu el més important, que l'emissora que busques és dins teu.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida, la teva secció, la nostra. Gràcies per ser aquí. Com estàs?
2: Doncs molt bé, molt bé.
1: Molt contents, després d'un parell de setmanes d'aturades, de reprendre aquesta secció per parlar de llibertat, eh?
2: Per parlar de llibertat. Saps que aquí sempre parlem de llibertat, d'un concepte doncs, que ha anat evolucionant, no?, amb aquesta secció, que és el tema del menjar lliure, que n'hem parlat moltes vegades, però avui vull aterrar-lo una mica més.
1: Doncs som-hi. Anem a parlar d'aquest menjar lliure i de tot el que implica, perquè la paraula lliure al final té moltes connotacions, i per ser lliure abans que l'havia pres molt, no?
2: Exacte. Menjar lliure, o si poguéssim definir d'una forma objectiva què és menjar lliure, doncs és menjar amb consciència, sabent el que mengem, sense qüestionar-nos com afectarà el nostre cos, i aquí ja ho vincularíem amb la cultura de la dieta, els estereotips, no?, i tots aquells missatges que hem anat rebent al llarg de la nostra vida sobre el que podem menjar, el que no, el que està bé, el que no, i al final ha arribat un moment que quan tenim una pata davant no sabem realment si el volem menjar, si tenim gana, si no, si ens ve de gust o no. No? Moltes vegades, no, sí que em ve de gust. Et ve de gust ara? O és que tu has estat prohibint 2 setmanes i per tant ara que ho tens a davant i t'ho permets, necessites menjar-te-ho, no? Doncs una mica aquesta reflexió, el poder arribar a menjar d'una forma en què...
1: Arribar a menjar d'una forma lliure.
2: Exacte.
1: Per tant, això, d'alguna manera, és... És revolucionari, no?
2: És anar contracorrent, segurament.
1: És posar criteri, no, al final.
2: Sí, o sigui, tenim evidència ja que les dietes no funcionen, que inclús agreugen els factors de risc dels trastorns de conducta alimentària, que tots aquests missatges que anem rebent doncs, també són aquest factor de risc de tenir un trastorn, o ja no un trastorn diagnosticat, parlem d'una mala relació amb l'alimentació, que si ho descrivís, que això ho podem fer en un altre dia, segurament moltes persones es sentirien identificades sense tenir un diagnòstic fet d'un trastorn. Per tant, doncs, això, poder treballar el no portar aquestes motxilles...
1: Les motxilles, anem a dir, no?, que n'hem parlat també les darreres setmanes, que al final portem un munt de motxilles carregades i menjar lliure també vol dir revisar les motxilles.
2: Exacte.
1: No? Potser no traure coses, potser saber què hi ha.
2: Exacte.
1: I amb el que hi ha, tira.
2: Doncs no? Sí, a vegades és una mica amb els missatges que hem anat rebent, què en fem, no?, d'aquests missatges, perquè els podem contínuament treure al nostre cervell, no?, missatges de mirar-nos a l'espill i dir no m'agrada el meu cos, no m'agrada el meu cos, no m'agrada el meu cos. Val, i què faig amb això? Val, no m'agrada el meu cos, però què em faig amb aquesta informació, no? Perquè puc fustigar-me, no?, i per tant fer eleccions alimentàries que em perjudiquen, o puc veure la part positiva, no?, de bé, no m'agrada aquesta part del meu cos perquè dubto que algú no li agradi res, absolutament res del seu cos, no?, sinó no m'agrada aquesta part del meu cos, m'hi poso un exemple, no m'agraden les meves cames, però em permeten cada dia anar a buscar els meus fills a l'escola, per exemple, no?, o sigui, buscar aquesta part positiva. Però bé, això, que és un ideal, no?, perquè clar, els missatges que rebem no és només a casa, Pili, és a les xarxes socials, als mitjans de comunicació,
1: és que és tot,
2: és a tot arreu.
1: A les pel·lícules, a la carrer, al veí, a la veïna...
2: Llavors, com sempre, ja saps que a mi m'agrada agafar la problemàtica i anar a l'arrel, no? I l'arrel, o on realment es pot treballar, doncs és durant la infància. Per tant, doncs, he aterrat aquest menjar lliure amb un programa educatiu per a la infància. Infància i adolescència, no? I joventut. I he creat doncs, aquest, un programa educatiu per promoure una relació saludable amb el menjar i prevenir factors de risc dels trastorns de conducta alimentària en l'entorn escolar.
1: Buah.
2: I això és menjar lliure.
1: Fantàstic. Per això deia que és un canvi de paradigma i és una revolució al final, perquè si aconseguim menjar lliure, no la cadena alimentària, no, però sí que tots els inputs dels... de tota la propaganda, etcètera, va caient, eh?
2: Sobretot si les dones, aquí no va fer una reflexió, però vaig a posar les dones perquè som les que més rebem aquest tipus de missatges. Si les dones deixéssim de ser tan crítiques amb els nostres cossos, doncs d'entrada, i ara vaig a dir una cosa que és més igual, la indústria de l'estètica...
1: I tant.
2: Cauria en picat.
1: I tant.
2: Són els primers que els interessa que no vulguem envellir, que no ens veguem bé, que pensem que la cel·lulitis és un problema, que les arrugues són un problema, que, no? Que les canes són un problema. Llavors, doncs, clar, hi ha molts interessos a darrere.
1: Per tant, ara comences amb joves i infants, no?
2: Sí. Però anirem estirant. Però, bueno, és per començar... Sí.
1: Les persones madures posa-li dones.
2: Sí, sí, sobretot dones,
1: eh? Necessitem,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí, sí. Llavors, doncs això, vull començar amb les escoles, perquè al final les escoles, quan jo parlo d'escoles, parlo d'entorn educatiu, és a dir, parlem de famílies, no? Per tant, aquí ja podem fer que les famílies facin una reflexió. O sigui, l'objectiu, sobretot amb les famílies, és potenciar aquest menjar lliure, no donar aquests missatges que les famílies portem, no? De, el que m'he trobat molts anys a consulta és fer-se una dieta perquè no vull que passi per el que jo vaig passar. I precisament aquest missatge de no vull que passi per lo que jo vaig passar indueix, no, a que tinguin aquesta mala relació amb l'alimentació, no? Llavors, una mica el treballar amb les famílies és treure aquesta pressió i amb la línia també del meu llibre, no? Vull dir que ja fa temps que parlo d'això, no? De a la mesa s'impressiones, també parle d'això, no? De com acompanyar sense pressionar, sense generar aquesta mala relació amb l'alimentació, posant límits, no vol dir no posar límits, eh? Posant límits, però sabent posant uns límits que no perjudiquin, no? No és el mateix dir no mengis més xocolata perquè és dolenta que dir ja has menjat suficient xocolata avui, ara toca menjar una altra cosa. És diferent, val? O sigui, el missatge és diferent, com ho percep un propi nen. Per tant, o sigui, menjar lliure, al final, el que es basarà és, doncs, això, en acompanyament a les famílies, de com poden donar aquest missatge. També depèn de l'etapa educativa. En educació alimentària, o sigui, no me'n vaig de... vull dir que continuem amb educar. El menjar lliure també és poder anar al supermercat i saber què estic comprant, no? Agafar una etiqueta, agafar un producte i saber... Què és aquest producte? No vol dir que no el puguem agafar. Sempre en parlem d'això, no? O sigui, quan jo miro un producte i el sé analitzar i veig que potser no és un producte saludable, no vol dir que no el pugui agafar. Però segurament, si l'agafo sent conscient del que és, també em menjaré amb una quantitat diferent, segur, no? Mm-hmm. O sigui, quan jo agafo un producte pensant que és saludable, al final el menjo pot ser de forma il·limitada. En canvi... Si prenc consciència que allò no cuida tant el meu cos, doncs potser, de forma indirecta, sense voler, limitaré una miqueta més el seu consum.
1: Al final és fer-nos sobirans, no? Sobiranes.
2: Crítics.
1: Crítics, mm-hmm. Conscients i resolutoris de la nostra pròpia vida, no? Perquè si no és allò que dius, vaig a la professional de la nutrició i li dic, fes-me una dieta, fes-m'ho tu.
2: Exacte.
1: No, però fins quan dure, no?
2: Exacte. Sí. És aprendre a fer-ho jo i què és el que jo puc integrar en el meu dia a dia. O sigui, tot això, òbviament ho hem d'aterrar, no? O sigui, una cosa és l'ideal i l'altra, doncs, el món en el que vivim. Però sí que és cert que, doncs, això, que aquest programa el que pretén és educar en alimentació, no? Fomentar el pensament crític i al final tenir un benestar emocional entorn a l'alimentació, no? O sigui, no tenir aquesta mala relació amb l'alimentació.
1: Perquè ara ja queden espais on hi ha una relació saludable amb l'alimentació, és que cada vegada menja.
2: Doncs, mira, Pili, tinc aquí unes dades, que és que en els últims 5-6 anys, o sigui, des de la pandèmia s'ha augmentat entre un 60 i un 68% els casos de trastorns de conducta alimentària, que no, que és molt, no? O sigui, estem parlant que un de cada 4-5 adolescents ja presenta conductes de risc. I, segons una enquesta que es va fer l'any passat a Catalunya, un 85% dels adolescents afirma haver rebut comentaris o burles sobre el seu cos. Per tant, això també... No? Vull dir que aquí anem amb... I això fa molt que en parlo, Pili, i estic contenta d'haver-ho aterrat.
1: Sí.
2: Cultura de dieta...
1: Sí.
2: Grassofòbia...
1: Sí.
2: No?
1: Clar, és com un pèndol, no? Facis el que facis i ajudici. Llavors, per això et dic, si en algun moment l'alimentació no té aquest pes, aquesta motxilla...
2: Continuament ens jutgen de com mengem, no? Encara que ho facis bé, o sigui, encara que tu mengis saludable, t'estan jutjant per menjar saludable.
1: Exacte.
2: No?
1: Sí, sí.
2: I el fet també de valorar més a les persones que tenen un cos normatiu com a sinònim d'èxit.
1: Clar, per això dic que és revolucionari, perquè això passa. Mm. Per tant, és un canvi de paradigma el que tu proposes. Mm.
2: Sí.
1: Se'n sentirà parlar, eh?
2: Sí, espero.
1: Segur.
2: Espero. Doncs això, llavors intervindrem a escoles, a llars, no? A escoles infantils, a primària i a secundària i a les famílies. I, òbviament, doncs, amb associacions de dones o entitats que tot això també es pot treballar, doncs jo crec que, com molt bé has dit, a totes les etapes, perquè totes portem motxilles, els homes també, eh? Que també ja entenen, eh? I en parlarem en alguna secció, però sí que les dones doncs, tenim un bombardeig de publicitat sí. i de missatges molt negatius que ens fan castigar-nos molt a nosaltres mateixes.
1: I també perquè tradicionalment l'espai de la cuina ha sigut espai de dones. Cada vegada hi ha més... també hi ha entre sí. els homes, però durant molts i molts anys...
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Als arxius i biblioteques històriques es conserven milers i milers de manuscrits i còdexs medievals produïts als escriptoris monàstics. Si ens fem la imatge mental d'un d'aquests espais, segurament ens imaginarem un grapat d'homes silenciosos elaborant còpies de llibres. Aquesta setmana posarem sobre la taula el nom d'una d'aquests personatges, responsable de l'elaboració d'un dels manuscrits més bellament elaborats del segle X peninsular i que conserven des de fa 1000 anys a la Catedral de Girona. Benvinguts a la història de l'Apocalipsi i de Ende, la seva il·lustradora. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar d'Ende i el Beat de Girona. I ho fem molt especialment amb un convidat infiltrat. Martí Abril, benvingut.
3: Hola.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Content de seguir?
4: Convidat o era entrevistador?
2: O entrevistador infiltrat?
3: Entrevistador normal. Sí, sí.
2: Entrevistador normal, perfecte. Però el programa el portarà el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Hola, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Alberto, Ende. Un nom que d'entrada ens diu ben poc o res. De què anirà el programa avui?
4: Bé, doncs posarem sobre la taula un nom, Ende, que es correspon amb el nom d'una dona de finals del segle IX, vinculada al món artístic, al món cultural de la península Ibèrica, i responsable, ja ho anirem veient, d'una obra meravellosa que encara avui podem contemplar en terres catalanes.
2: A veure, els nostres oients habituals ja ho saben. Ja saben la resposta, si han fet els deures i escolten els nostres programes, però per si de cas cal fer la pregunta obligada. Dona medieval, activitat artística, activitat intel·lectual, tot això no són oxímorons?
4: No, a veure, mai insistirem prou en el fet que en els temps premoderns en general i a l'edat mitjana en particular, són espais on la presència femenina és més intensa i més sostinguda del que la historiografia ha assenyalat en àmbits que, des del nostre punt de vista heteropatriarcal, considerem com estrictament masculins. No? Nosaltres considerem que la política, el món cultural, no? la creació literària, les professions liberals, són, no? en la nostra tradició de dret romà, són estrictament masculines, però la realitat és que l'edat mitjana és molt més impertinent que tot això, i quan s'han fet estudis, s'han fet llistes, s'han documentat, s'ha fet feina d'arxiu ben feta, no parlem ni d'una ni de dues, sinó de centenars i centenars de dones documentades en professions, en activitats aparentment masculines, cirurgianes, advocades, polítiques, escriptores, il·luminadores, biòlogues, científiques, astrònomes... Vull dir, la llista és i seria molt, molt llarga, no? Per tant, serveixi el programa d'avui com un recordatori que hauríem d'intentar no haver de fer cada vegada que parlem, no?, d'una dona protagonista en la història o en la història no contemporània, i que no ens hauríem d'estar justificant cada vegada que parlem d'elles, però, per si de cas, és un recordatori que cal fer.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
5: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Alberto, què està sonant?
1: A veure, clar, l'heu criat en una cova.
0: Correcte.
1: Està sonant, com no, la banda sonora de la pel·lícula La història interminable, que, com tothom sap, és l'adaptació d'una part, no? Arriba a la meitat del llibre fantàstic de La història interminable, que crec que és casualitat que portin el mateix nom, de Michael Ende. I llavors, com suposo que la primera pregunta que em faràs, perquè el guió l'he escrit jo, és que qui és Ende, em semblava, bueno, en aquesta història interminable que és justificar constantment la presència femenina a la història, no? I justificar que el 50% de la població fa coses, no? En aquesta història interminable de Michael Ende seria una bona música introductòria per parlar de la Ende d'aquest programa.
0: Molt bé. Doncs, Alberto, qui és Ende?
1: Molt bé, doncs és ni més ni menys que la primera miniaturista amb nom identificada de l'Europa medieval. O sigui, poca broma, no? És la primera, una de les primeres persones, abans ja veurem, potser tenim alguns homes identificats, però és la primera dona que podem atestiguar que va ser responsable del disseny, no?, i de les il·lustracions d'un manuscrit.
0: Però era freqüent mencionar l'autoria de les il·lustracions i les decoracions?
1: A veure, no era la tònica general, no? Sobretot durant l'alta edat mitjana, però no era una cosa superinfreqüent. No? Tenim diversos exemples pel segle VIII en endavant, sobretot a mesura que conservem més manuscrits, sobretot a partir de mitjans del segle VIII. Els més inicials no són sempre molt aclaridors, no? Perquè, per exemple, no es distingeix entre copista i miniaturista, no? Entre la persona que copia el llibre i la persona que il·lustra el llibre, per entendre'ns. Quan ens diuen que una persona ha fet les il·lustracions, vols dir que les ha fet manualment o que les ha dissenyat, no? Que les ha triat. Bueno, aquests conceptes d'autoria durant l'edat mitjana que sempre ens fan dubtar. Però si posem alguns noms, tenim, per exemple, Eadfrid, bisbe de Lindisfarne, vora l'any 700, que se li atribueixen les miniatures dels evangelis a Lindisfarne, que potser heu vist alguna vegada, no? Ja que és una d'aquelles mostres molt elaborades de caplletres d'art insular, aquells evangelis fets a Irlanda, a Anglaterra, profusament decorats, els que heu estudiat paleografia, aquella lletra tan bonica sobre la que Tolkien després utilitza per fer la cal·ligrafia dels elfs. Quin és el problema amb Eadfrid, bisbe de Lindisfarne? Que l'autoria d'aquests evangelis o l'autoria de les miniatures i il·lustracions d'aquests evangelis s'expliquen en un afegit del segle X, no? De l'any 900 i alguna cosa, 200 anys posteriors a la redacció i dibuix d'aquestes miniatures, on es diu que Eadfrid va ser-ne l'autor. Per tant, sembla més aviat un intent de vincular les miniatures a un gran personatge de l'època que no pas una atribució real, no? Però bueno.
0: Però bueno.
1: Tenim altres casos també anteriors a la nostra Ende, com per exemple el de Gundeskalk, que és un escriba carolingi documentat a finals del segle VIII, sobre 781-782, que és responsable del conegut com a evangeliari de Gundeskalk, perquè el va pintar ell, però que és l'evangeliari de la coronació de l'escola de Reims, que és l'evangeliari que Carlemany utilitza, no?, que encarrega quan per la seva cort d'Aquisgrà. I és, per tant, un encàrrec directe de Carlemany, i ell s'identifica com a copista, no? I el dubte és si això també inclou l'autoria de les miniatures, només la de les caplletres, o només la còpia, o només, no, el disseny de l'evangeliari. En el cas d'Ende, com veurem, no hi ha dubte d'aquesta identificació, i, per tant, l'identifiquem com la primera miniaturista no anònim.
2: I una pregunta, Alberto, perquè segur que molta gent ho sabrà, però és que no som historiadors. Què és una miniaturista?
1: Una miniaturista, tot i que ho sembli, no és una persona que pinta Warhammer, no? Que està ja fent miniatures...
0: Pensava que m'esperava Ende, que estava pintant figuretes. Clar, de visigots, Alberto.
1: No, això no passa. No? Tots sabem que això no passa. Però de marines espacials o de bards a nivell 18... No, una miniaturista és literalment una pintora de miniatures. És a dir, d'aquelles imatges que decoraven i il·lustraven els manuscrits medievals.
0: I es diuen miniatures perquè eren imatges molt petitones.
1: Clar que sí, sí. Molta gent potser creu això, no? Que com són miniatures, perquè són dibuixos, tu mires el llibre, el manuscrit, i dius, mira, quina personeta més, és una miniatura, no? Mm-hmm. I dius, que també es basa en això, no? Mira, quin cavaller de Rohan més bonic, no? O quin cavaller bretonià tan maco m'he comprat. Mm-hmm. Realment no ve d'aquí la paraula.
0: Me catxi.
1: Les miniatures medievals no és perquè fossin dibuixos molt petits, sinó que l'arrel del terme ve del verb llatí miniare, que miniare simplement vol dir pintar en mini. El mini és el tetraòxid de plom, que és el responsable d'aquest reconeixible color vermell, no?, dels manuscrits medievals. Llavors, les caplletres i més endavant les miniatures es pintaven especialment amb aquest color tan reconeixible, no? I, per tant, miniar un manuscrit, fer miniatures, era pintar de vermell. I d'aquí aquesta confusió lèxica, que no deixa de ser divertida, pensar que les miniatures són miniatures perquè són molt petites.
0: Molt bé. I si Ende es dedicava a il·lustrar manuscrits, això vol dir que conservem algun llibre decorat per ella?
1: Sí, jo, de fet, anava a titular el programa directament Ende. Això com, saps, com si... però després he decidit que pues, com a títol era potser massa críptic. Sí. I tothom que està escoltant aquest programa sap que es diu Ende i el Beat de Girona. Així que jo crec que confiem lo suficient en la nostra audiència per saber que el llibre del que parlarem serà un llibre molt famós, del que segurament n'heu vist imatges, n'heu sentit a parlar alguna vegada, quan heu anat al Museu Episcopal de Girona a veure el tapís de la creació, potser també l'heu vist, que és el Beatus, el Beat de Girona, no? I que recull els comentaris del llibre de l'Apocalipsis de Beat de Liébana, per això es diuen Beatus, no? Perquè són els comentaris d'aquest monjo Beat, com a nom és... Raro.
0: Una mica redundant. No?
1: No, però Beat va fer uns comentaris al llibre del Nou Testament de l'Apocalipsis, que es recullen, i tots aquests llibres que recullen aquests comentaris d'aquesta interpretació de l'Apocalipsis es coneixen com a Beats. Els Beats, ja anirem veient, es convertiran en un llibre molt estès entre els segles X i XI a la península Ibèrica. Són una tipologia textual que és estrictament hispànica, o sigui, no, només es dona aquí, no en altres parts d'Europa, i només es distribueix aquí i no en altres parts d'Europa. En conservem 34 manuscrits diferents, per un llibre de l'any entre l'any 900 i l'any 1050, Déu-n'hi-do, dels quals alguns són només un foli, alguns són un fragment. Altres, com el Beat de Girona, són gairebé 290 folis. Molts d'ells, per la seva pròpia idiosincràsia, són llibres molt il·lustrats, no? Perquè tu estàs parlant de l'Apocalipsis, de la bèstia, del set dels no sé quants caps, de l'anticrist, del...

0: Bloc central del programa, què estem escoltant, Alberto?
1: Estàvem escoltant Beatus Beer, que és un cant musàrab, no? En castellà veurem que aquests comentaris de l'apocalipsis, aquests beats, apareixen en un context de cultura musàrab, i per tant, bueno, posats a una música random sense més, aparentment.
0: Molt bé, doncs tenim a Ende, tenim el beat que va il·luminar. Però abans d'endinsar-nos més en el personatge i en el manuscrit com a tal, fins a quin punt eren importants els beats?
1: Clar, com hem dit abans, estem davant d'un gènere eminentment hispànic, no? I, de fet, molt dels regnes del nord de la península. Conservem, ja veurem alguns beats a Catalunya, però ja veurem com arriben aquí. Llavors, és un... els beats, com he dit abans també, és el nom que rep aquests comentaris a l'apocalipsis atribuïts a Beat de Liébana a mitjans de la dècada dels 780. No? És un teòleg que comenta l'apocalipsis, els seus comentaris es fan molt famosos i molta gent decideix tenir còpies d'aquest llibre. Aquests comentaris a l'apocalipsis, més, dèiem, com dèiem abans, estan profusament decorats i comencen a copiar-se i a distribuir per la península ibèrica a finals del segle X. Els més antics daten a l'inici del segon quart del segle X, no? 930, 920, i per tant, uns 150 anys després de la suposada redacció original del Beat, no? I cap al tercer quart del segle X, és a dir, 970, 980, veiem una nova explosió productiva dels beats. Es posa de moda copiar els beats, no? Encarregar-los, decorar-los, transmetre'ls, i suposen, en el seu context de còpia, una clara literatura de combat. És una per molt que sigui una obra de reflexió teològica, és una obra política, no? I que s'entén aquesta explosió dels beats per la situació que estava vivint la península ibèrica en aquell moment. És una literatura de combat, no? On els genets de l'apocalipsis, on la fi del món, no? La destrucció portada per aquests quatre genets de l'apocalipsis, s'identifiquen en aquest projecte de miniatures, en aquest projecte visual, o audiovisual, si afegim el cant musàrab, amb els genets musulmans, no?
2: Clar, estem a finals del segle X i, per tant, hi ha un nom que ens ve sí o sí al cap.
1: I, sí? Quin?
2: Sí, sí. Quin és aquest nom?
1: Clar.
2: Que jo?
1: Clar, com bé estàs pensant, Martí, el nom que et ve al cap és Almanzor.
2: Efectivament.
1: Almanzor. Si pensem en apocalipsi, si pensem en la fi del món, si pensem en el terror, en la guerra, no? En la fam, en la violència, en els genets musulmans, en aquests genets de l'apocalipsi que estan decorats amb les armes i la manera de muntar cavall, no? I les llances i els escuts de fusta, i les robes dels genets musulmans, no? És a dir, aquells que estaven més enllà de la frontera, les tropes del califat de Còrdoba, l'expansió dels beats i la seva plasmació artística responen, en bona mesura, a l'inici del concepte que ja vam mencionar en el programa que vam fer fa una setmana sobre l'inici de la conquesta islàmica de la península ibèrica, d'aquesta recuperació mental, projecte polític, que coneixem com a neogoticisme, que és la recuperació des del Regne d'Astúries de l'espai visigot. No? Aquesta idea de nosaltres som els hereus del Regne Visigot i per tant estem restaurant la Hispània visigoda i per tant estem recuperant i per tant al segle XIX diran que estan reconquerint.
0: No?
1: Llavors es creen aquestes cròniques, no? Que vinculen, no? La figura de Don Pelayo, Covadonga, no? Pues estem en aquest moment, no? O estem, no és casual que els primers aquesta moda dels beats passi al Regne d'Astúries i passi, no? A finals del segle

0: segle IX, principis del segle X. I, per tant, es vincula la conquesta islàmica d'Hispània amb els textos apocalíptics. No? Tenim un comentari apocalíptic que ens serveix per entendre la geopolítica de la península ibèrica en aquest moment. De fet, això és força irònic en si mateix, perquè precisament l'Apocalipsis era un dels textos del Nou Testament que els arrians, és a dir, els visigots, fins a la conversió de Recarret, no reconeixien. Vull dir, els arrians no creien en l'Apocalipsis. Llavors, les bíblies arrianes no porten Apocalipsis. Els visigots comencen a necessitar explicar i entendre l'Apocalipsis i el posen de moda quan es converteix en el catolicisme. Que segles més tard el neovisigotisme es recolzés justament sobre un text en el que els visigots no creien, no deixa de ser irònic.
1: Bastant irònic.
0: I és un bon exemple de l'invent que suposa tot plegat. No? Sigui com sigui, trobem una evident explosió de còpies de Beats en les dècades finals del segle X, en el context que ens interessa avui, tot vinculades a la por generada per les ràtzies constants del Mansor, no?, i dels exèrcits califals, com bé ha recordat en Martí. I no deixa de ser poètic que l'impacte dels actes d'una persona acabi generant tota una tradició manuscrita amb desenes de manuscrits conservats i vellaments decorats. No? Si no hagués... Al final, la violència engendra violència, a vegades la violència engendra art. No? Si no... Si el Mansor no hagués sortit de farra un parell de nits boges i hagués cremat, doncs, el que sé, tampoc ho era. Tampoc hi havia tanta gent a la península ibèrica al segle X. Vull dir,
1: no.
0: En una balança. 30 i pico manuscrits.
1: A veure,
0: fem el joc del tramvia, en una balança. 30, 34 manuscrits únics, la creació d'un gènere literari que genera tota la imatge de l'anticrist, de l'apocalipsis, serà l'avançada visual del romànic?
1: Uh-huh.
0: O...
2: Poca cosa.
0: 3.000 persones?
1: Res.
0: Bueno, aquí no us farem triar, no som un concurs de la tele i no us farem triar. Però no deixa de ser poètic, no?, que a vegades sempre estudiem la història de l'art separada de la història de la política, no?, o la mentalitat dels fets històrics, però són dues coses que estan inexorablement relacionades, no?, i les mentalitats no deixen d'explicar-se, o només es poden explicar en la seva totalitat, si li afegim aquesta capa de geopolítica.
1: Molt bé, i ens has explicat una miqueta quan, no?, i en quin context polític van començar a néixer aquests beats, però l'altra pregunta, i abans de les coses començat a avançar una miqueta, és a on es van començar a produir? Ho sabem?
0: Sí, clar. Els més antics es vinculen a monestirs com Santo Domingo de Silos,
1: mm-hmm,
0: i Sant Millán de la Cogolla. No confondre en Sant Millán del Cogollo.
1: No.
0: Això és un altre monestir que queda una mica més cap a Galícia. El que ens interessa... Què?
1: No, res.
0: Sé. És una broma que fijo a una referència que com el meme del Capitán América ha agafat. El que ens interessa a nosaltres, el Beat de Girona, va ser copiat i il·luminat per la protagonista del programa d'avui, per Ende, a un altre monestir, potser menys conegut, però que suposo que ara em preguntareu per ell, que és el monestir de Sant Salvador de Tàbara.
1: Molt bé, suposes bé, Alberto.
0: Sí.
1: On cau aquest monestir?
0: Doncs, sorpresa, el monestir de Sant Salvador de Tàbara cau casualment a la localitat de Tàbara.
1: No pot ser.
0: A Zamora. I de l'escriptori d'aquell monestir en sortiran per aquelles dades, entre el 960 i el 975-980, diversos beats que encara avui es conserven i que estan repartits per diferents parts del món.
1: Per tant, estem parlant d'un monestir femení.
0: Doncs sí i no.
1: I com
0: és una cosa que potser ara ens sorprèn, hi ha gent que s'escandalitza, hi ha gent que... de cop i volta dirà, jo no m'he fet cristià per això. que és que Sant Salvador de Tàbara és un monestir doble.
1: Oh.
0: O, com es diu, és un monasterio dúplice, que diuen, que són paraules per no fer massa evident que el que estan dient és que és un monestir mixte, com les piscines. No? Amb una comunitat de monjos, però també una comunitat de monges vivint plegats. No revueltos, ¿vale? Però no hi havia literes. O suposo que, si és com les viatges de colònies, hi havia monitoratge de nit, allà perquè els monjos i les monges no es canviessin de
1: vigilant.
0: De ala del monestir. Però sí que vivien separats o tenien els dormitoris separats, però compartien espais comuns, com per exemple l'escriptorium, no? L'escriptori monàstic. El lloc on es feien o es redactaven, on es confeccionaven els manuscrits. A més, Sant Salvador de Tàbara va ser fundat per l'entorn àulic, per l'entorn de la cort d'Alfons III d'Astúries, a finals del segle IX, i per tant està també vinculat a aquesta idea que dèiem, el neogoticisme del monarca. No? Alfons III és el responsable d'aquestes cròniques, no? que sustenten la idea de la reconquesta, de la restauració visigoda. Mm. I, de fet, hi ha algunes referències que ens indiquen que era un monestir no important, sinó importantíssim, ja que es comenta que el nombre de membres d'aquesta comunitat doble arribava a ser d'unes 600 persones.
1: Wow.
0: Imagineu-vos, era com una mica de hoy en megaconstrucciones,
1: sí,
0: una mena de casa de colònies, com una mena de Euphoria Kids.
1: I que la màgia passava a l'escriptori.
0: Com una mena d'allò de bam, 600 per 600... com una mena de... Això si 3CAT agafa la idea, mirem-ho. Si ara fan realities de tot, doncs fem com una mena de reality d'agafar 300 monjos, 300 monges, reunir-los en una casa de colònies...
1: On els posaries?
0: El Collell, per exemple.
1: El Collell,
0: on anem com a... Bueno, on anàvem, perquè ja no anem de colònies. jo què sé, els dopes de MDM... I ho graves, i a veure què passa.
1: A veure què passa, no?
0: Què passa. Bueno.
1: Veia il·luminacions que surten.
0: Clar, després és normal que... És que hi ha místiques a l'edat mitjana.
1: Sí, moltes místiques. A veure, aquests monestirs eren freqüents?
0: Doncs déu-n'hi-do. En un context molt concret, però durant els segles 9 i 10, són freqüents. Sobretot al nord de la península Ibèrica. Per exemple, monestirs conegudíssims, importantíssims, al nord de la península Ibèrica són monestirs dobles, com per exemple Sant Millán de la Cogolla, o el monestir de Santa Maria de la Real, a Aguilar de Campó, a València, són en origen monestirs dobles. Aquest tipus de monestirs aniran desapareixent, por lo que sea... No? Sobretot a partir de l'expansió de l'ordre de Cluny, a partir de la reforma teocràtica de l'Església, no? Que jerarquitza més, posa una mica d'ordre les ordres monàstiques, no? I les ordres, els benets, no? L'ordre benedictina comença a regular com ha de ser un monestir. No? I una de les primeres coses que és un monestir ha de ser no mixta, perquè passen coses. A vegades també tenim, no, aquests records de monestirs que són femenins i després són masculins i després tornen a ser masculins, aquestes coses. A Catalunya, per exemple, en un context posterior, també trobem altres variants d'aquest procés. Els monestirs dobles prenen la forma en les comunitats de donats, la gent que, els deodats, no? Aquesta gent que es dona a l'Església, ho deixo tot, em dono a l'Església, jo i la meva família ens donem a l'Església i ens muntem un monestir. Nosaltres, i clar, si ens donem a l'Església, vinc jo, ve la meva senyora, ve la meva sogra, ve tothom, no? Per exemple, les comunitats de Sant Salvador de Morrocourt, a l'Alt Penedès, Santa Maria Sevilla, al Bages, Santa Maria de Belllloc, a Conca de Barberà, Santa Anastàsia de Premià i Sant Salvador de Vilassar, al Maresme, normalment, en un context més tardà, en segles 13-14, en un altre ambient històric, no? Però són exemples no relacionats amb aquests monestirs del segle IX i X, però que sí que trenquen aquesta visió monolítica del que és la vida en comunitat, que a vegades posem la vida en comunitat en el bon sentit de la comunitat.
1: Molt bé. Ja tenim situada la nostra artista, ja tenim tot el context general, la importància dels beats, el seu origen geogràfic, cronològic, etc. I ara toca ja parlar, no, de la nostra artista, la nostra pintora Ende, que va confeccionar les il·lustracions del Beat de Girona. Com sabem, Alberto, que va ser així?
0: Doncs ho sabem, ni més ni menys, però una cosa tan evident, perquè així se'ns diu el colofó de l'obra.
2: I, Alberto...
0: Fes la veu de la raó, va, pregunta.
2: Per qui no ho sàpiga... Què és el colofó de l'obra?
0: El colofó, encara avui, no? en els llibres impresos, és l'anotació final que es posa un llibre per indicar-ne els detalls de l'impressió. No? Aquest llibre s'ha acabat d'imprimir a la impremta de no sé què, a la vila de no sé què, a l'any del senyor de no sé què, no sé quant. ¿Vale? En els manuscrits medievals era l'espai de tancament on s'agraïa a Déu haver pogut acabar el llibre, perquè sabeu que estava a la mitjana i
1: tot s'agraeix,
0: pots morir en qualsevol moment,
1: sí.
0: No? i per tant has d'agrair coses a Déu, i on a vegades es mencionava el nom dels copistes que havien participat en la confecció del mateix. No? Penseu que la còpia d'un llibre a un escriptor i monàstic era una tasca que, en el millor dels casos, portava mesos de feina diària. No? A partir de la baixa edat mitjana, quan es perfeccioni el sistema de peces, no? I els llibres, diguem que es segmenti la producció dels llibres, es fa com una mena de producció en cadena de llibres, no? Els llibres es divideixen en fascicles i, per tant, tu pots tenir, en comptes de tenir una persona copiant tot el llibre durant 3 mesos, de cop i volta dius, pues, si puc tenir a 30 persones copiant-me 10 pàgines cadascú, de cop i volta el llibre s'acaba en una setmana i no s'acaba. No? I quan comença a haver-hi una necessitat de llibres, sobretot en ambients universitaris, no? El tràfic dels apunts, que tots ben coneixem, de cop i volta les copisteries universitàries de cop i volta inventen el treball en cadena. Moltes vegades també, no?, domèstic. És un altre meló que no s'ha obert gaire, però també quan tu ja saps que externalitzes un treball, busques un baix cost, l'acaben fent dones. Això venia per a algú que m'havies preguntat, què és el dels colofons.
1: Exacte.
0: Això, que, quan un llibre triga mesos de feina diària, tu, quan l'acabes, quan aquest llibre s'engestia, et venia molt de gust deixar-ne constància de que per fi havies acabat aquella puta merda que portaves 4 mesos de la teva vida allà amb una ploma d'oca pintant no sé què. I a vegades els copistes que estaven allà, era com l'espai de llibertat últim, no? Ja he acabat el llibre, agraeixo haver acabat el llibre, i cago una mica en tot plegat, o deixo, em poso poètic, em poso romàntic, o el que sigui, no? Hi ha colofons d'això de... Bueno, el copista ja ha acabat el llibre, ara que el convidin a una ampolla de vi. No?
1: Brutal.
0: Serà...
1: Molt bé. I el colofó del Beat de Girona, què hi diu? És tan original?
0: Bueno, diu literalment això.
1: A veure.
0: Diu, aquest no és gaire original, però diu, en el nom de Déu, primer de tot, bon dia... En el nom de Déu, aquest llibre de l'Apocalipsis de Sant Joan ha estat escrit pel prevere sènior a petició de l'abat Dominicus, ha estat pintat i il·luminat per Ende, pintora i ajudant de Déu, i pel frare Emeteri, que era un prevere. No? Diu això, no? Pues és com un colofó molt, molt formal, no? On diu, bueno, aquest llibre, aquest és la persona que l'ha encarregat, aquest és la persona que l'ha escrit, no? Aquesta és la persona que ha dissenyat i ha pintat, no? I ha projectat les miniatures, i aquest és la persona que l'ha ajudat.
1: No? Com... Bueno, ens deixa les coses molt clares, no? I ara sí que ja ho tenim. Ende, pintora.
0: Sí, i aquí... Però ha proposat una... Sabeu que els historiadors en general, però els medievalistes en particular, som gent que se'ns ha d'estimar com som i sempre busquem brega. No? I aquí ha proposat una separació diferent de les paraules de la frase. Pensem que estem en un moment en l'escriptura visigoda en què encara, no? Potser en la separació de les paraules dins de la frase no sempre segueix un ordre tan evident.
1: I aquí
0: diu que hauríem de llegir En de Pintrix, no? Que és una persona que es diu En... i que de Pintrix, no?, és una variació de manera de dir pintora. En comptes de dir Ende, Pintrix, no?, sabeu que Pintor és pintor, Pintrix, no?, com imperatrix, no?, gladiator, gladiatrix, dominator, dominatrix, no?, aquelles coses, doncs de Pintor, Pintrix.
1: Què és el que passava als escriptoris.
0: Exacte. Clar, perquè molts manuscrits, molts llibres importants s'encadenaven perquè la gent no els robés. Jo ja tens cadena en un espai tancat i humit, pues, ja està. O jugues una partida de Dungeons & Dragons, però que encara no s'ha inventat. Faltarien 1000 anys justos, més o menys, perquè Dungeons & Dragons és del 1970 i algú. Falten 1000 anys, no pots jugar, no pots ser una clèriga, no?, de nivell 7, però pots dedicar-te a fer colofons. Llavors, hi ha fins i tot qui diu que no cal llegir Ende, sinó que cal llegir Eude, no? Oda, Eude, en comptes d'Ende. A mi m'és ben bé igual. Em dona exactament igual com es digués aquesta senyora, perquè no tenim dades textuals per posar en context aquest nom. No tenim un arxiu del monestir que ens permeti dir, vale, doncs hi ha una Ende i aquí tenim el testament d'una Ende, o tenim el matrimoni de no sé què, o... Clar, com... Treballem sobre el buit perquè la documentació d'arxiu del segle de finals del segle X a la Castella, bueno, a la Castella, a l'Astúries de l'època és pràcticament inexistent, llavors dona igual com es digui. No? Hi ha cadascú que es faci les palles mentals que vulgui. L'important és que fos quin fos el nom, és el nom. El colofó deixa clares molt unes coses que és important assenyalar.
1: I quines són aquestes coses?
0: Doncs la primera és que es digués com es digués aquesta senyora, Ende era una dona. No? Ja que diu Pintrix i no diu Pintor. No? I la segona... Bé, és igual com es digui. No? Entrem en aquesta cosa de la història d'opereta. No? Ai, el nom... No, bueno, l'important aquí és digués com es digués aquesta dona és que hi ha una dona pintant en un monestir, en un escriptori medieval. I la segona és que de la parella de persones que es van dedicar a il·luminar el manuscrit, ella és la responsable del disseny de l'obra.
1: I això, o sigui, això t'ho acabes d'inventar? O com ho sabem?
0: Sí.
1: Perfecte,
0: sí.
1: Següent pregunta.
0: En aquest programa ens inventem les coses. La pregunta és com ho podem saber, això, no? Doncs ho podem saber per una cosa molt medieval, que és la jerarquia, l'ordre jeràrquic. Els noms, a la mitjana, apareixen sempre en ordre d'importància. Igual que les pintures romàniques tenim una perspectiva jeràrquica, no? una perspectiva òptica, les coses són més grans o més petites, no segons si estan a prop o lluny, sinó si són més importants o no. Quan tu tens un Pantocràtor o una Majestas Domini, Déu és molt gran, i els àngels o els evangelistes són de mitjana estatura, i la gent normaleta són formiguetes, no? Per què? Perquè són miniatures, exacte. Si són uns custodes o uns... un ordomecànic o alguna cosa d'aquestes, no? Perquè el tamany, el romànic sí que importa. El tamany a la mitjana importa. Com més gran és una cosa, més important ets. I si tu has de fer un ordre com abans apareguis, més important ets, no? Fixeu-vos, no? La persona que fa l'obra, l'abat que li encarrega, i de les dues persones, la parella de persones que es dediquen a il·luminar el manuscrit, ella va primer. No? Jo, Ende, sóc la pintora i l'ajudant de Déu, no? Sóc el camí amb el que Déu ha decidit que es facin aquestes pintures, i aquest senyor m'ha ajudat, no? I aquest prevere m'ha ajudat a pintar. Llavors, podem saber que Ende no és només una miniaturista, no és només una pintora, sinó que és la persona responsable del projecte, diríem avui, del projecte iconogràfic, no? El projecte visual d'aquest manuscrit. I, per tant, va tenir el paper més important de les dues persones, no? Aquest frare Materi i ella, que van participar en el projecte de decoració del Beat.
1: Molt bé. Tenim detalls de com era l'escriptori monàstic del Sant Salvador de Tàbara? És a dir, l'espai on Ende i Emetri van realitzar el Beat de Girona?
0: A veure, estem a finals del segle X. Sabem que és un espai i un lloc i una època on no hi ha gaire informació de més. Llavors, aquesta pregunta, doncs, evidentment, els oients ja saben que no es pot respondre. Però, com estem a l'edat mitjana, i és fantàstic, sí que es pot respondre.
1: Molt bé.
0: Podem, precisament, perquè... aquest escriptori del monestir de Sant Salvador de Tàbara és com una rara avis, és un miracle de conservació, ja veurem. I precisament, ja us he dit abans que a la dècada, a segona meitat del segle X, es fan altres beats, vale? Doncs precisament en un dels altres beats produïts al monestir en aquells anys apareix una doble descripció de l'escriptori monàstic. És a dir, no només tenim un llibre fet per la que fins ara, no? Perquè amb autoria, és la primera dona miniaturista. No he posat el guió, però si voleu, pregunteu-me després si hi ha més, que us explicaré un cas molt, molt bonic. Sinó que tenim també una doble descripció visual i literària de l'espai on aquesta dona, juntament amb homes, va fer aquest manuscrit. I la trobem, aquesta descripció, al colofó del Beat de Tàbara, que és un altre dels beats que es fan al monestir de Tàbara, que és potser un dels colofons més meravellosos en un còdex medieval, o com a mínim dels que es fan al segle X. És una mica llarg, aquest colofó, però si voleu, és interessant, si voleu, el llegim i el compartim.
1: Home, ja que som aquí i estem dedicant un programa a això, jo penso que val la pena aturar-nos-hi una miqueta, no?, a veure com descriu aquest escriptorium monàstic tan curiós, no?
0: Vale, doncs, diu aquest colofó del Beat de Tàbara una cosa més o menys com aquesta. Diu, oh, torre de Tàbara, alta i de pedra. No? L'escriptori està en una de les torres del monestir. Al primer pis de l'edifici, on Emeteri, fixeu-vos, Emeteri és el mateix que anys després, no? el de Tàbara és del... una miqueta abans, de la dècada dels 70, on Emeteri va estar assegut, encorbat sobre la seva taula de treball durant 3 mesos seguits, amb tots els seus membres, no especifiques i 4, o sigui, amb tots els seus membres adolorits per l'exercici de la ploma. És aquesta descripció de l'espai físic de l'escriptori, de les penúries, no?, del treball físic, d'aquests monjos. La còpia de manuscrits era un patiment. No? Passaves, imagineu-vos, no hi havia llum elèctrica, no? Donant hores al dia, forçant la vista, amb productes químics, allà encorbat, un treball repetitiu. El llibre ha estat acabat el dia 6è de les calendes d'agost de l'any 1008. Això, en el nostre calendari equival al 27 de juliol de l'any 1970. A l'hora novena. Som medievals sempre portant la contrària. L'hora novena, l'hora de novenes és les 3 de la tarda. Vale? Llavors, mira, tenim fins i tot, no?, una descripció del lloc on es fa, de l'edifici on es fa, el dia que s'acaba, l'hora que s'acaba. Després ve la part més bonica. Diu, oh, Mestre Màgius, ja estem en una partida de Dungeons & Dragons, Mestre Màgius, agregui pintor, que amb el teu esforç vas deixar aquesta obra iniciada. La mort et va sorprendre i et va portar al sepulcre abans que poguessis enllestir el llibre. Però jo, Amateri, el teu deixeble, vaig agafar la ploma per ordre de l'abat i he acabat amb el pinzell les miniatures que tu havies esbossat. Fins i tot que tenim informacions pràctiques de com es funcionava el monestir, bueno, d'això, clar, si tu et passaves mesos per escriure un llibre, tenies certa edat, eres la persona, no?, havies ascendit, eres l'ancià, no?, Màgius, no?, la mena de Gandalf que portava el projecte del Beat, bueno, t'arriba la mort, vas a creues al mar, i el teu deixeble ha d'agafar la ploma com qui agafa l'espasa del teu cadàver i continua amb aquesta mena de lluita contra la vida que suposa redactar un manuscrit. I diu, com el navegant ansia el port, així ansia l'escriptor la darrera línia. Fixeu-vos que bonic. El treball de l'escriptura t'encega els ulls, et doblega l'esquena, et trenca les costelles i el ventre i causa un immens dolor a tot el cos. Per això, tu, que llegeixes aquest llibre, resa per l'ànima de l'escriptor, per tal que el Senyor li concedeixi el perdó pels seus pecats. Amén. Fins també, que únic, no?, que en aquesta queixa d'un treball, avui diríem, d'un proletari de la còpia manuscrita que t'està explicant les seves condicions de treball. Diu, això és una putíssima merda, estic aquí rebentat treballant de sol a sol, com a mínim en aquest petit espai de llibertat que tinc per agrair, per no sé què, faig paleses les meves condicions laborals, no? Llavors, és molt bonic.
1: Bueno, m'ha semblat brutal. O sigui, és una descripció com super... bueno, molt interessant.
0: Molt de verídica.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: molt,
1: sí, sí.
0: Molt personal,
1: sí, sí, sí,
0: molt,
1: sí, sí,
0: molt de dins.
1: A veure, aquest senyor que ens estava parlant ara, a Materi, no? És el company d'Ende.
0: Sí, aquest Beat de Tàbara, que és d'uns 15 anys abans que el Beat de Girona, ja veiem a Materi, el company de feina d'Ende, que encara és un aprenent, no? Podem intuir que a causa de la mort del seu mestre entoma la finalització del Beat i que anys més tard encara està per darrere d'Ende, no? 15 anys més tard encara és el segon don del projecte. I ja per tancar aquest tema, dir també que aquest colofó va acompanyant només, no només d'aquest text, sinó d'un dibuix, d'una miniatura de la torre de l'escriptori, on la podeu buscar, Wikimedia, o qualsevol busqueu, i colofó, Beato de Tàbara... on Ameteri es dibuixa a si mateix, no?, que quedi ben clar, és com la denúncia a inspecció de treball, no?, m'ha tingut aquí, este soy yo.
1: Tancat en una porta.
0: Es dibuixa a si mateix i a altres persones treballant a l'interior dels diferents pisos de l'escriptori monàstic. Em sembla meravellós, perquè tenim com per diferents vies, no?, una petita finestra a com era la producció de manuscrits, no?, que sempre a més considerem molt masculina, però aquí qui està dirigint o qui està dissenyant aquestes il·lustracions és Ende.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. Alberto, què és aquesta cançó?
1: Aquesta cançó potser la comentem sobre la marxa.
0: Ah, vale? D'acord.
1: Una cançó infantil, dels Falalà. Qui no els coneixeu, no sabeu el tranquils que esteu.
0: Ja els coneixeu?
1: Ja els coneixeu, bueno, formen part d'aquest mena de multivers que s'ha muntat, 3CAT, amb en Tito, els Falalà, no sé què, bueno... Escalf, aquí ho patiu.
0: Molt bé, doncs ja anirà sortint a poc a poquet. En aquesta recta final ja tenim situat el context, l'obra i les persones, Ende, entre elles, que participen en l'elaboració del Beat de Girona. Anem ara, si et sembla, Alberto, a mirar les imatges i fer-nos així una idea, no, de la feina que va realitzar Ende i Amateri.
1: No podrem, no, resseguir les 280 pàgines i les escenes d'il·lustracions. És un llibre que està digitalitzat, que podeu trobar imatges d'aquests beats sense problema. I el Beat de Girona és el darrer dels tres beats conservats que hem dit que sabem que es fan a la segona meitat del segle X a l'escriptori monàstic de Sant Salvador de Tàbara. I, a saber, el Beat Morgan... Es diu així perquè està a la Biblioteca Morgan, perquè està, va acabar en un altre país. Les il·lustracions de les quals se'ns diu el colofó que va realitzar Magius, el mestre de Meteri. No, tenim com un primer beat que va fer el mestre, un segon beat, que és el beat de Tàbara, que va ser començat per Magius, que es va morir a mitges, i el va acabar Meteri, i un tercer beat, el beat conegut com a beat de Girona, realitzat per Ende amb l'ajuda de Meteri. Llavors tenim, fins i tot, no, com tres generacions, no són tres generacions, perquè anem del 960 al 980 i alguna cosa, no? Però tenim com 20 anys de producció, de successió en el taller monàstic de Sant Salvador de Tàbara. És bonic adonar-se, no, del fet que conservem tres obres semblants i l'excepcionalitat que això suposa a nivell mundial, no? Conservem tres obres semblants produïdes al mateix lloc i realitzades per diferents copistes i miniaturistes al mateix estudi al llarg d'una vintena llarga d'anys i per la segona meitat del segle del segle X. I a més, si dona temps, ja veurem perquè només hi ha tres i el conservat de Girona és l'últim. De fet, el Beat de Girona està format per 284 folis, molt ricament decorats, amb abundància de policromia i amb decoracions que també inclouen or i plata. I potser la característica més important de les miniatures apareix quan es compara aquest últim, aquest darrer beat de l'escriptoria de Tàbara, amb els altres dos beats.
0: I què hi ha de diferent?
1: Doncs assumirem que la mà d'Ende és la responsable dels canvis, no? Tenim un beat de Magius, tenim un beat començat per Magius i acabat pel seu deixeble, la persona que el va ensenyar, i per tant amb un estil, no, proper al del mestre, i un tercer beat, una miqueta posterior, que quan mires les imatges tenen moltes diferències amb les anteriors. Vull dir, aquí hi ha hagut una renovació estilística. Fixeu-vos que bonic, quan en història tenim, no, un context polític, una informació documental, que podem, no, juntar context polític, amb mentalitat, amb producció, amb continuació, podem parlar de cop i volta de moltes coses que ens semblarien totalment impensables. A diferència dels dos beats anteriors, trobem característiques que allunyen el beat de Girona de l'art mossàrab i la costa del romànic, no? Sempre figurant ja la manera de fer dels murals romànics, de la miniatura romànica. Penso també que a vegades sempre fem molta distinció entre la gent que pintava miniatures i la gent que pintava, no, frescos o retaules, però és la mateixa gent, no? Perquè tu mires l'estil de les miniatures, és molt semblant de l'estil de, per exemple, dels frescos. Trobem menys esquematització de les figures, que semblen més humanes, més esbeltes, es comença ja a jugar amb els plecs de les vestidures, per exemple, i trobem que Ende, potser aquí ja podríem fantasejar sobre la mirada femenina, no? Els fa com més dolços, personifica els personatges, intenta individualitzar-los, no, no fer-los tan iguals tots. Introduir, no, amb elements reconeixibles que et permet saber que aquesta persona és diferent de la resta, no? Introdueix també temes, escenes que no trobem en beats anteriors. Hi ha, per exemple, un estil propi, un desig d'actualització, així com un coneixement important del comentari a l'Apocalipsis, que porta a Ende a triar nous temes, no? El llibre és el mateix, però jo trio il·lustrar escenes diferents. O jo trio aquesta escena que sempre s'ha il·lustrat així, afegeixo aquest canvi. no? O personalitzo o fico el focus en altres coses. Enfocar de manera diferent el, això, no? I a més, també això ens permet intuir que Ende no només és, no?, el matxaca que dibuixa, sinó que és la persona que boca la seva opinió de l'obra en el projecte de miniatures. I a més, si no només fos motiu tot això per interessar-nos pel Beat de Girona, és el Beat, d'aquests 34 Beats conservats i els 22 en miniatures, és el Beat conservat amb més miniatures, és el Beat més il·lustrat del món.
2: I una pregunta que potser molts oients s'estan fent. Com és que el Beat il·lustrat per Ende va acabar a Girona?
1: Ah, doncs mira...
0: Jo m'acordo fent des de la pregunta 1.
1: Que vas dir Beat de Girona. Que normalment sempre els arxivers, els paleògrafs, els codicòlegs, els arxivers, no són gent... O sigui, cauen més en la banda del notariat, no? No són gent especialment amb unes floritures artístiques. Llavors, és un Beat que està conservat a Girona, un Beat de Girona. No? El Beat de Tàbara, perquè sabem que es va fer Tàbara. I el Beat Morgan, perquè el va comprar un senyor que es deia Morgan. És de la cul de biblioteca Morgan, no? Veurem més casos. Llavors, sabem que el Beat està a Girona des de finals del segle XI, el 1078. No sabem com va sortir de Tàbara, però devia fer-ho poc després de fer-se, ja que, oh sorpresa, el monestir va ser destruït per una de les ratxes del Manzor de final del segle X.
0: Mira, al final torna a sortir.
1: Aquest perill, no?, de fem els beats perquè el perill de les ratxes del Manzor, doncs patapum, era de veritat.
0: Molt bé, i es conserven més beats a Catalunya?
1: En conservem un més, el conegut com a Beat d'Urgell, que us deixo a la vostra imaginació on es conserva.
0: Martí?
2: A Girona?
1: A Urgell, que tampoc està realitzat en territori català. Tant el Beat de Girona està fet al monestir de Tàbara, sinó que, i aquest Beat d'Urgell, per estil, s'ha especulat que per similitud amb altres beats conservats, es pot haver fet a la zona de Palència, de la Rioja, també a finals del X. I sembla ser que va arribar a Urgell en temps del contramangol cinquè. No? I, bueno, aquests són els dos beats que conservem avui en dia a Catalunya.
0: Per tant, això ens pot portar a la conclusió que no hi ha beats realitzats a Catalunya.
1: Doncs sí. I d'aquí ve la cançó, no?, de que la biblioteca està plena de llibres i els llibres es mouen i et porten a llocs. No? Estem, tenim l'únic beat que sabem que va estar copiat a terres catalanes, és precisament una còpia del Beat de Girona que es va realitzar a Girona vora l'any 1100, no? Deia, hòstia, quin llibre més guapo tenim, mola molt, anem a fer una còpia, anem a copiar-lo, perquè mola molt, si en tindrem dos, el podrem regalar. I que, de fet, còpia també les miniatures d'Ende. Algunes miniatures que el Beat de Girona estan malmeses, esquinçades o per temes d'humitat no estan deteriorades, amb aquest Beat, que és la còpia, s'han pogut com restaurar. Sabem, comparant, no?, podem veure el tros que falta de la miniatura, perquè és aquesta còpia catalana.
0: Llavors, tenim tres Beats i no dos, no?, a Catalunya?
1: Error. Ja hem vist al llarg del programa d'avui, i crec que és un bon tancament per reflexionar sobre això, que els llibres medievals en general i els beats en particular circulen molt, es mouen molt. Aquesta idea de que la cultura monàstica o que els llibres a l'edat mitjana són poquets i circulen poc, de cop i volta fixeu-vos, no? Un llibre fet a Sant Salvador de Tàbara a Zamora acaba a la Catedral de Girona, o un fet a La Rioja acaba a Urgell, o a la Montcarolingi un fet a Aquisgrà t'acaba a Londres. No? Els llibres circulen per aquestes xarxes monàstiques. De fet, el Beat de Girona es va fer a Zamora, el Beat d'Urgell es va fer a Palència o a La Rioja, i el Beat que avui conservem i que coneixem com a Beat de Turí, perquè està a la ciutat de Turí, a Itàlia, en realitat és un Beat copiat a Girona. Fixeu-vos com, de cop i volta, tot quadra. No sé si tenim temps per explicar el que deia que volia explicar.
0: Tens un minut.
1: Podríeu dir-me, Ende, vale, és una dona, és copista, és il·luminadora, però bueno, això és un cas particular, com a vegades passa a la història, bueno, pues que, com al final estem parlant de... Sí, parlem... Ens fixem en el gènere quan ens hauríem de fixar en la classe, no? Aquesta dona pinta perquè és membre d'una família important i, per tant, està en un monestir, per tant... No? I si no tenim més dones documentades com a miniaturistes, doncs deixa de ser una excepció i no un factor explicatiu. No fa gaire es va publicar un estudi que en el cementiri d'un monestir del segle XI a Alemanya es va trobar un crani. I els científics van decidir estudiar la composició de les dents d'aquest crani per veure, doncs, bueno, podem veure les restes orgàniques del que hi ha al sarro de les dents, per veure què es menjava, no?, en uns monestirs, al segle XI, no sé què. A més, era un monestir, era un crani d'una dona, vale? I llavors, de cop i volta, no, rascant, descobreixen un pigment blau en la cara interior de les dents d'aquesta dona. Quan el raspen i l'analitzen, resulta que és un tros de lapislàzuli.
0: Hòstia.
1: És un tros d'un...
0: Sí.
1: I que és un color de luxe que s'utilitzava en els monestirs alemanys per decorar, per utilitzar el blau de les miniatures dels manuscrits més luxosos a l'Alemanya del segle, de la seva època. Llavors dius, tinc el crani d'una monja que té la part de dins d'una dent tacada a nivell microscòpic amb un pigment caríssim, però caríssim perquè es portava d'Afganistan, vull dir, era caríssim, tacant-li la part de darrere de les dents. Llavors, clar, els científics comencen a fer ciència i decidir especular sobre com és possible. I la conclusió a la que arriben és que aquesta dona era miniaturista. I que segurament, no?, en algun moment fa aquesta cosa que no hem de fer, sobretot si hem llegit a Umberto Eco, que és quan estem en un escriptori medieval, portar-nos coses a la boca. I segurament estaria pintant amb el seu pinzell, no és molt radiofònic, i es tacaria la part de darrere de les dents amb aquest pigment blau. Llavors, no sabem com es deia, no sabem el seu nom, però tornem a tenir, no?, a milers de quilòmetres de distància, en 100 anys després, una altra evidència de dones dedicades a la miniatura medieval.
0: Molt bé.
1: De luxe.
0: Doncs molt bona manera de tancar el programa. Moltíssimes gràcies, Alberto Roche. Martí, gràcies per venir com a oient convidat preguntón. Adrià Tirado.
1: Es diu Segrest.
0: Segrest. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres esperem a la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Roche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el CuBàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Estimats parroquians i parroquianes, tortugos i tortugues, m'he posat aquí davant del micròfon perquè des que em vas posar per primera vegada davant del micròfon no sé fer una altra cosa. Des d'aquella vegada que en Xavier Fornells em va donar l'oportunitat, ara ja fa 24 anys, des de que he tingut la companyia de Josep Maria Elvira, de Jessica Sotodossos, des que tenia el caliu d'en Fabri, d'en Pere Païssa, doncs la veritat és que no sé fer una altra cosa. I agafo el micròfon perquè mai saps quan el pots tornar a agafar, oi? Ara estaré una temporadeta fora. Estaré una temporadeta descansant i per això me'n vull emportar uns quants rocs i algun que altre blues, perquè els necessitaré. Els necessito. Com sempre he necessitat la música. Així que, estimada parròquia, comencem.

d'una cançó podem fer moltes coses, oi? Peter Lugan, el teclista d'aquesta formidable banda de Chicago, després d'assistir al festival de Woodstock, volia fer una cançó digna, digna per la banda de Chicago. I es va obsessionar i va agafar la nit. Ell tractava de trobar uns acords que vinguessin bé, però no hi havia manera. Ell mirava el rellotge obsessivament i deia: falten 25 o 26 minuts per les 4 i encara estic aquí tractant de compondre un parell de notes. Fixeu-vos, 25 o 26 minuts cap a les 4. 25 or 6 to 4. No calia buscar massa, oi? No calia buscar massa.

I mira, són, és una d'aquestes cançons de les que jo anomeno que m'ajuden a posar-me les piles. Una cançó que me'n vull emportar tots aquests dies fins al setembre. Una d'aquestes cançons que necessitaré. Us ho ben asseguro que necessitaré. Però sobretot, sobretot, necessitaré molt de rock and roll. I tant que sí.

Ai. Pensava una cosa que em deia Cinti, que al principi, quan es van conèixer, no li agradava Led Zeppelin. Feien massa soroll. Eren, buf. I ara resulta que aquesta cançó, Rock and Roll, és una de les seves, com diu ella, preferides del mundo mundial. Doncs, us l'he ofert tantes vegades, però ara la necessito també jo. També la necessito cada dia sentir-la, me l'emporto, me l'emporto. La fico dins del sarró. Com també ficaré dins del sarró aquesta cançó tan poc injustament coneguda dels Beatles, One After Nine on Nine.

És una cançó que van composar el 1963, però no els hi va cabre en cap dels àlbums i es va quedar oblidada, mira, i la van desenterrar en el concert del Terrat. Quines coses, oi? Ah, també, cap al Sarró, me l'emporto. Com també m'emporto, jo quan era adolescent adorava a Ten Years After, adorava Alvin Lee. Ara no sóc adolescent, us ho ben asseguro, però segueixo adorant-lo. També m'emporto una de Ten Years After, Choo Choo Mama. Aquí la teniu.

fou el meu primer Guitar Hero. Alvin Lee, joder, com se'l troba a faltar. Mare de Déu. Un altre que em poso al serró i que me l'enduc fins al setembre. Ja us la tornaré. Com aquesta de Status Quo. Oh, com m'agradava Status Quo. Avionet de paper.

Això ho compartíem amb Josep Maria Elvira, la passió per status quo. Josep Maria, siguis on siguis, va per tu. I també m'enduré a Eric Clapton, per si en algun moment em vinc avall, que ell m'ajudi a esperonar cap amunt. Li dedico aquesta cançó a Big Mama, a Montse Prat de Saba. I'm Tore Down, Eric Clapton.

una manera molt especial de dir que em vinc avall, com ha fet Eric Clapton amb aquesta cançó. I us ho ben asseguro que ho estava passant pitjor, molt, molt pitjor quan la va gravar. Un altre desig. Stay with me. Quedeu-vos amb mi. No hi ha cosa més important que passar els mals moments acompanyat. I aquesta cançó se la vull dedicar amb tot el meu cor a Cinti. Stay with me. Faces.

Eren Ronnie Lane al baix, Ian McLagan als teclats, Kenny Jones a la bateria, Ron Wood a la guitarra i Rod Stewart a la veu. Josep Maria Elvira em deia, quan sigui gran vull tenir una banda com aquesta. Jo també, de veritat, jo també. Bé, una altra cosa que també m'ho enduc al sarró perquè us puc assegurar que no penso rendir-me. No surrender, Bruce Springsteen.

Us juro que no era la meva intenció pronunciar el nom de Bruce Springsteen de la manera que ho fa Feijó. Aquí m'ha fallat un munt de coses. Ja em tocarà purgar-les, ja. En fi, sense rendir-se. Exactament sense rendir-se. Això és el que jo em comprometo. I també el que demano és dignitat. Sempre, sempre dignitat. Versió de Joe Cocker.

Dignitat. Això és el que hem d'exigir sempre, dignitat. No se'ns pot arrabassar la dignitat mai. Una cançó de Bob Dylan en versió de Joe Cocker. A veure, he dedicat a Big Mama, he dedicat a Cinti, he dedicat a Josep Maria Elvira. Aquesta se la dedico a Jessica Sotodossos. Ah, Everybody's Everything. Una bestialitat de Santana. Aquí la teniu. Ooh!

0: Com una ampolla d'aigua freda enmig del desert. És això el que significa aquesta cançó. Per Déu, quina vitalitat. En fi, i també ficaria mà per, quan estiguem cansats, doncs un lloc on poder, un hotelet, on poder passar una nit, no? Amb ZZ Top, a la Grange, per exemple. Sí.
1: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

The Little Band from Texas, ZZ Top, amb aquest incommensurable Lagrange, que va aixecar tantes ampolles en el seu moment. Mare de Déu. I ara... ara una cançó... bé, tampoc necessitem tant perquè va caro sortir a ballar. Però aquesta cançó segur que estigui fent el que estigui fent pujarà damunt de la taula i es fotrà a ballar. És que és inevitable. Eva, ens coneixem, oi? Doncs aquesta és per tu. Are You Lonesome Tonight? The Mavericks. Ah.

Vale, Eva, descansa. Estàs bé, no? I bé, doncs ha arribat el moment de clausura aquest Club Tortuga fins al setembre. I ho faré ara perquè vaig a posar una cançó que m'enduc sense cap mena de dubte. I perquè si m'acomiado després de la cançó, la xeta estarà fluint. Fixeu-vos amb quines paraules em puc identificar. La música fou el meu primer amor i probablement sigui l'últim. Música pel futur, música del passat. Viure sense música se'm fa impossible de pensar. En aquest món ple de merda, la música és el que em fa tirar endavant. No hi ha més. No busqueu més. Perquè això ho defineix tot. I la dedico a tots i cadascú de vosaltres. A Cecília, a Mamen, a Miguelizo. A Gustavo, en fi, la tira de gent, perquè d'alguna manera també sentiu el significat d'aquestes paraules. Estimats parroquians i parroquianes, tortugues i tortugues, com deia Gandalf, a Masver. Al setembre ens tornarem a veure, segur. I us deixo un John Miles, us deixo en Music. Mil gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau. Fins al setembre.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics. I la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
3: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos, per escollir-nos i per dedicar-nos una hora més de la vostra vida per recuperar aquestes grans cançons de la música pop i rock de tots els temps. No és fàcil trobar una hora per dedicar-la a escoltar música que posa una altra persona que no ets tu. Així doncs, us agraïm que feu aquesta selecció i escolliu està amb nosaltres, el Rock and Classics. Avui seguim amb aquest periple de cançons de nit que ja fa alguns programes que us anem seleccionant. La nit és un moment de reflexió i pot haver-hi doncs, cançons que siguin ballables mentre que altres són molt més introspectives. Hi ha una mica de tot i avui volem seguir en aquesta línia. Música molt interessant per començar amb dos temes que es diuen exactament igual, Night Vision. Comencem amb aquesta cançó que sortia al segon llarga durada de la nova iorquesa Susan Vega. El disc es deia Solitude Standing. Aquest és un tema molt discret i molt suau que es diu Night Vision. By day.

0: You got to make a decision to go with your instincts and rely on your night vision.
1: It's got to be
2: Rock and Classics.
3: Perfect. Amb Esteve Llop.
4: Cançons de nit, quarta entrega, el Rock and Classics, canviant de terç ara absolutament i anem a un altre tipus de música. Anem a recuperar un dels temes del primer treball de Guns N' Roses. Es deia Appetite for Destruction, va sortir l'any 1987 i deixava ja molt clares les intencions d'aquesta banda nord-americana amb temes potents com aquest Night Train.

0: una meravella escoltar Jeff Buckley amb un dels seus temes pòstums. Aquesta cançó va aparèixer en un llarg durada anomenat Sketches for My Sweetheart the Drunk, que era senzillament l'esbós del que havia de ser el segon llarga durada d'estudi del nord-americà Jeff Buckley, ja que ell va morir mentre s'estaven realitzant les sessions de gravació d'aquesta llarga durada. Però, de forma pòstuma, l'any 1998 va sortir editat tot el que tenia cara i ulls d'aquestes sessions de gravació, com aquest tema que es deia Nightmares by the Sea. Més música dedicada a la nit, cançons de nit al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Una cançó dolcíssima dels R.E.M., un treball excel·lent, publicat l'any 1992, Automatic for the People, que en aquest cas hem escoltat en la seva reedició remasteritzada del seu 25è aniversari, un disc que es va publicar l'any 2017, una cançó bonica d'allò més, és aquella nedada nocturna, Night Swimming. Seguim amb més cançons de nit i ara ens n'anem cap a un clàssic de la dècada dels 60. Els Moody Blues ens portaven una cançó que es va fer molt famosa, es va traduir al castellà com a Noches de Blanco Satin, aquesta és la seva versió original dels Moody Blues, Nights in White Satin. Nights in...

Els números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

L'ex-Beatle Paul McCartney, que l'any 1984 ens portava un disc molt fluix, es deia Press to Play, però que ens portava aquest single marca de la casa de l'ex-Beatle Paul McCartney, en aquest cas amb l'acompanyament a la guitarra elèctrica ni més ni menys que de David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd. No more lonely nights, no vull més nits solitàries. Seguim amb més música dedicada a la nit, cançons de nit, quarta part del rock and clàssics, ara amb els Aerosmith, amb un treball molt recomanable anomenat Music from Another Dimension, publicat l'any 2012 i que ens portava aquest Oasi a la nit, Oasis in the Night.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Ens situem ara a l'any 1990, moment en el que Phil Collins va treure un disc que recollia el bo i millor de la seva gira que havia fet els mesos anteriors per a presentar el seu últim disc, Bad Seriously. Des d'aquest llarga durada en viu, recuperem una cançó molt dolça de les més conegudes de la seva discografia en aquesta versió en viu. One More Night.

Seguint desgranant cançons que parlen de nit, localitzant alguns talls interessants, ara anem cap a la música country de Billy Ray Cyrus amb aquest tema que no és original seu ni molt menys, sinó que és un tema original d'Elvis Presley que en aquest cas es va reversionar dins d'un disc de tribut al rei del rock Elvis Presley, un disc que es deia It's Now or Never. Des d'aquella llarga durada, aquesta versió de Billy Ray Cyrus molt interessant que es diu One Night. One Night.

0: Rock and Classics, la vida i miracles dels grans noms de la música rock de tots els temps.
1: Amigues i amics oients, estem arribant al final d'aquest en Rock and Classics d'avui, recta final ja, encara tenim algunes cançons per davant, d'aquesta selecció de cançons de nit, quarta part. Ara escoltarem un tema que a mi m'agrada especialment i que parla d'una nit a Bangkok, a la capital de Tailàndia, un tema de Murrayhead que va sonar força al 1984 i alguns mesos després encara seguia ressonant per la majoria d'emissores de ràdio del món a Murrayhead, One Night in Bangkok. Després encara escoltarem els Eagles i alguna cançoneta més que us deixem perquè l'escolteu amb calma i endevineu de qui es tracta. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que seguim disponibles a les xarxes socials on us informem dels nostres programes i també podeu recuperar els nostres programes, evidentment, a les pàgines web de les 40 emissores que emeten Rock and Classics arreu de Catalunya, Andorra i Balears, i també el nostre podcast és disponible a les principals plataformes de podcasting. Gràcies per escoltar-nos, que vagi molt bé, fins la setmana vinent.
2: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Un fracàs inicial no sempre es tradueix en un títol fallit. És el cas de l'obra d'aquesta setmana, Avui i Vespri Siciliani.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: I Vespri Siciliani és una òpera dividida en 5 actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret originàriament en francès de Charles Devrayer i Eugène Scribe, tot i que basat en el llibret de Le Duc d'Alba, escrit per Gaetano Donizetti 12 anys abans. Van estrenar-se aquesta òpera a París el 13 de juny del 1855, tot i que ràpidament va difondre's arreu d'Europa en la seva versió en italià. A Catalunya hi arribaria per primer cop el 4 d'octubre del 1856 al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges que intervenen en aquestes Vespres Sicilianes de Verdi, Guido di Monforte és el governador francès de Nàpols, alhora que pare de Rigo, paper per baríton. Arrigo, el seu fill, tot i que no ho sap, de Guido i està enamorat d'Elena, paper aquest per tenor líric. Elena és una duquesa, alhora que patriota italiana, paper per soprano verdiana, que també podríem definir com a soprano dramàtica de coloratura. Ja sabeu aquesta veu tan exigent que demanava Verdi, sobretot per les sopranos en les seves òperes. Giovanni de Procida és l'enviat de Sicília per negociar amb la monarquia catalano-aragonesa a la invasió de l'illa. És un paper, el de Giovanni de Procida, per baix. La tria del tema d'aquesta òpera no va ser precisament un encert dels llibretistes ni tampoc del compositor. Fixem-nos-hi, perquè des del punt de vista del Risorgimento italià i pel públic italià, aquesta història podria resultar estimulant, ja que es tornava a dibuixar un paral·lelisme que abans havia funcionat, en aquest cas assenyalant a l'invasor francès com l'opressor del poble italià. Però, és clar, aquest títol no s'estrenava a Itàlia, sinó que es va estrenar a París, un títol on es lloa una conspiració precisament contra les tropes franceses. Això, evidentment, no va ser una bona idea, menys encara fent referència a la col·laboració espanyola. Per tant, l'òpera es basa en uns fets històrics que es van produir el 1282 i que es coneixen amb el nom de les Vespres Sicilianes i que, tot seguit us podrem explicar, però que tot això ens fa pensar que l'èxit francès es donava en bona part gràcies a la mala tria d'aquest argument. Dit això, anem a fixar-nos-hi, perquè a l'inici del primer acte de Vespri Siciliani de Verdi hem de situar-nos a Palerm. És l'any 1282. Ens ubiquem al mercat de la ciutat, encara hi ha d'avui un mercat molt caòtic. Sicília es troba sota ocupació francesa, sent Guido di Monforte, el governador designat per la potència invasora. La duquesa Elena, germana d'un màrtir per la llibertat de Sicília, s'ha convertit en símbol de la resistència. En sortir de l'església, un soldat l'obliga a cantar i ella tria una cançó siciliana que exalta precisament la llibertat. L'escoltarem en la veu de Martina Arroyo, dirigida per James Levine, amb la New Philharmonia Orchestra.

No cal dir que després d'aquesta escena, Elena aconsegueix exaltar, tal com acabem de sentir, a tots els que es troben al seu voltant. Però ara arriba Monforte i tots fugen, excepte el jove Rigo, que acaba de sortir de la presó a la que havia estat condemnat pels francesos i que està enamorat d'Elena, per qui es correspost. Rigo s'enfronta a Monforte i aquest, sorprès pel coratge del jove, intenta establir-hi una amistat. Però Rigo el rebutja.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera, resumint musicalment i argumentalment i Vespe Siciliani de Verdi, situant-nos ara a una vall pròxima a Palerm. Som al segon acte. El metge Pròxida torna després d'un llarg exili. S'ha confabulat amb Helena i Arrigo per iniciar una revolta contra els francesos, amb la que, a més, pretenen venjar la mort del germà d'Helena. Però Monforte ordena detenir a Arrigo, qui és portat al seu palau. Això, unit a un intent d'uns soldats francesos de raptar les dones assistents a una boda, encén l'aire popular i el conspirador planeja entrar disfressat al palau i assassinar Monforte. Ara, però, escoltarem a Pròxida, la veu de Roger Raimondi, saludant emotivament la seva pàtria.

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer acte de I Vespri Siciliani de Verdi, Monforte, a través d'una carta de la seva antiga esposa, redactada poc abans de la mort d'aquesta, s'ha assabentat que Arrigo és el seu fill. Així li ho fa saber a Arrigo, però aquest el rebutja comunicant-li que mai no podrà sentir cap a ell un amor filial. Arrigo és Plácido Domingo, mentre que Cheryl Milnes és Monforte, amb dos dirigits per James Levine.

Però Chida i Elena hi accedeixen emmascarats amb la intenció d'assassinar Monforte. Arrigo aleshores pateix un conflicte interior. Per una banda, vol la llibertat del seu poble, però per l'altra tem l'assassinat del que és el seu pare. Aleshores, li comunica a Monforte que corre perill, però aquest decideix no prendre cap precaució i es queda al saló on se celebra el ball. En el moment en què Elena intenta apunyalar Monforte, Arrigo s'interposa i salva el seu pare. Elena i Pròxida, desconeixedors de la relació entre Monforte i Arrigo, pare i fill, prenen aquest últim per un traïdor.

Situat ja al quart acte d'I Vespi Siciliani de Verdi, seguim els moments d'òpera. Aquesta escena comença a la presó. Elena i Pròxida han estat arrestats i seran condemnats a mort. Arrigo li explica a Elena el motiu del seu capteniment i aquesta el perdona. Arrigo comunica al seu pare que morirà amb els condemnats, tret que siguin alliberats ells també. Monforte accedeix a alliberar-los tots sota una sola condició. Arrigo haurà de reconèixer-lo com a pare, condició que és acceptada per Arrigo. Monforte, com a senyal de bona convivència entre francesos i sicilians, proposa el casament d'Elena i Arrigo, però Pròxida no veu en aquest esdeveniment més que una altra oportunitat d'esvalutar els sicilians per obtenir la llibertat. Fixem-nos, però, en el duet entre Elena, que és Martina Arroyo, i Arrigo, que és Plácido Domingo.

De nou som al Palau de Monforte, concretament als jardins. Arrigo i Elena estan alegres en pensar que el seu casament portarà la pau. De fet, Elena agraeix les flors que les seves amigues li han regalat. És el popular Bolero, una de les escenes més icòniques d'aquesta òpera. L'escoltarem ara interpretat per la soprano Anna Netrebko.

0: Però després d'aquesta lluïda escena, Procida apareix i explica a Elena el seu pla. Quan sonin les campanes anunciant la boda, el poble atacarà els francesos. Elena renuncia al casament per tal d'evitar l'enfrontament i la guerra, davant l'estupor de Rigo, que no comprèn la traïció d'Elena. Però Monforte l'obliga a casar-se per la força. Per tant, finalment, en sonar les campanes, el poble cau sobre Monforte i també els francesos. I així és com acaba Les Vespres Sicilianes de Giuseppe Verdi, el títol d'aquesta setmana, Els Moments d'Òpera. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més òperes. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
2: Hola de nou. Benvinguts a Vinsiteca. Avui tenim a la Judit Calix.
3: Exacte.
2: És que no sé si era
3: bon
2: Calix o Calix.
3: Calix.
2: Calix.
3: Calix. Calix. Calix. És com a l'Astèrix i a l'Obèlix. Doncs,
2: però igual. Amb Judit.
3: Exacte.
2: Benvinguda, Judit. Gràcies per venir. I tenim a la Eva Vicenç, que ens fa molta il·lusió que siguis aquí, Eva.
4: Gràcies, igualment.
3: Sí, a mi també un plaer compartir taula amb tu i l'Eva.
2: Sí, sí, sí, que ja us coneixeu i bueno, hi ha molta cosa en comú tenim, crec jo. Començarem parlant amb tu, Judit. Bueno, ets la directora de la revista Cuina, entre moltes altres coses. Tens una trajectòria d'uns 20 anys, més o menys, amb el món editorial. I ara, fa quan que estàs a la revista Cuina?
3: A veure, jo t'explico. Jo vaig ser la primera directora del Cuina, llavors descobrir Cuina. Enguany Cuina fa 25 anys, estem en ple any de celebracions, i jo sempre dic que vaig tenir la sort de conèixer dos cuines molt diferents. El primer va néixer com un fillet de la revista Descobrir Catalunya, i fins i tot vam fer un qualitatiu, doncs, que va sortir amb el Descobrir Catalunya, uns números que eren més curtets, una mica perquè llavors Avui ens pensem que tots els diaris tenen seccions de gastronomia, que els cuiners són molt coneguts, però fa 25 anys no era així. I llavors vam fer aquest test i la veritat és que la revista va tenir molt bona acollida. L'editorial, llavors, l'empresa va ser molt valenta, perquè treure una revista, doncs, més de nínxol, no tan generalista, doncs, i en català, doncs era tot un repte, però ens n'hem sortit. I llavors ara estic com en una segona etapa, doncs, que és el que et deia, és una revista totalment diferent del que eren uns inicis, que clar, al principi era només per un públic lector, doncs, de paper, i ara som molt més.
2: Sí, sí, de fet, Judit, t'he de dir una cosa que m'ha fet molta il·lusió, perquè jo sóc subscriptora a la revista.
3: Sí.
2: Llavors, he vist...
3: Ai, mira!
2: Quan m'ha arribat el dels 25 anys, dic, ostres, i he començat a mirar i he vist la teva foto amb aquesta, que era el primer número, no?
3: Sí.
2: I dic, quina il·lusió! I jo no sabia que tu eres l'editora al principi.
3: Ves que gairebé no se'm reconeix, perquè semblo una nena que estigui fent... que sigui estudiant de pràctiques...
2: Sí, sí. Bueno, clar, són 25 anys.
3: A la revista,
2: anys.
3: Clar, són 25 anys.
2: Wow.
3: De fet, avui ens hem trobat amb el Toni Massanès, que també és un... ja col·laborava en el primer número, i ell ahir va escriure una nota al LinkedIn que deia tenim una edat, certament tenim una edat, perquè quan dius que bueno, jo dirigia i ell va col·laborar ja en la primera revista, doncs és que han passat moltes coses, però a mi em fa molta gràcia perquè és una revista que els continguts t'ho podries llegir ara i és molt interessant.
2: Sí.
3: O sigui, dius, llegeixo l'entrevista, en el primer número hi havia un reportatge central dedicat a la xocolata, però hi havia una entrevista al Santi Santa Maria, per exemple. És supervigent i superinteressant el que explicava. I com a recordatori, mira, precisament en aquest número no, però en el següent, en el juliol-agost, fem una mica de selecció de continguts passats, doncs una mica perquè no tothom té, com tu, el número 1,
2: sí.
3: I llavors destaquem doncs, alguns reportatges així que nosaltres considerem doncs, emblemàtics o seccions que jo, per exemple, aquí havíem tingut una secció en el número 1, que era aquesta dels sabors de món, que convidàvem cada mes doncs, a un escriptor. Doncs en aquest, per exemple, el va escriure el Josep Maria Espinàs, però en tenim del Manuel Vázquez Montalbán, del Narcís Comadira, també d'un munt de periodistes doncs, de renom.
2: Clar.
3: I clar, són escrits que bueno, és una edició, conserva'l, perquè és de col·leccionista.
2: Sí, sí. No, no, és un...
3: Pensa que no tenim ni arxius digitals. No, és que jo en tinc una, a la revista en conservem una altra, però no hi ha l'arxiu digital. Hi ha alguns números que s'han perdut, i aquest és un d'ells.
2: Sí, sí.
3: Ho hem hagut de digitalitzar de nou.
2: Sí, crec que va ser el Fòrum Gastronòmic de Girona, crec que me'l van donar, crec. No me'n recordo molt bé. O potser de Vic. Seria la segona edició
3: sí.
2: de Vic.
3: Jo crec
2: sí,
3: que
2: sí.
3: podria ser de Vic, perquè sí, allà sí. vam fer una exposició amb fotografies de l'Enrique sí, Marco, sí. que és també col·laborat des del primer número, i que ha fotografiat a tots els xefs del país, i allà vam fer una exposició. Mm-hmm. Segurament devia ser...
2: Clar, és com un legat, és com una enciclopèdia sí. que amb els anys s'ha anat...
3: Sí, sí, a mi és una... És allò que et dius, hi ha feines que t'han marcat la vida, doncs el cuina a mi m'ha marcat, no? Tant al començament, que ho vaig patir molt, perquè era... Bueno, devia tenir uns 27 o 28 anys, però potser era molt jove per la responsabilitat, i ho gaudeixo més ara que no llavors.
2: Clar,
3: llavors
2: clar.
3: Patia més que m'ho passava
2: clar,
3: bé.
2: Clar, imagino que estàs més...
3: Sí,
2: bueno,
3: sí. sí. L'edat et dona...
4: Sí, sí. Consciència, no, també?
3: Exacte.
4: Ets més conscient
3: sí.
4: també de que
3: sí, sí.
4: estàs tenint
3: sí,
4: entre
3: sí,
4: mans.
3: Sí.
2: sí, sí, sí, sí. I com és el dia a dia en una revista... Cuina,
3: mira, avui dia, per això us deia, us explicava que és molt diferent al que era abans, que al final dirigíem uns continguts, que eren uns textos i unes fotografies i uns col·laboradors, i ara que tenim l'edició digital, tenim xarxes, que seria un altre canal, no? Que xarxes inclou, sobretot per nosaltres són importants, l'Instagram, tenim, em sembla, 55.000 seguidors, som com un petit influencer, no som com la Laura Escanes, però tenim molts seguidors. I després també newsletter, ens funciona molt bé la nostra newsletter, perquè al final és l'actualitat de la cuina catalana o del panorama culinari actual. I a més de tot això, doncs, estem molt involucrats en altres projectes tan audiovisuals, perquè nosaltres formem part del grup Abacus, de la cooperativa Abacus, i nosaltres estem al departament d'Abacus Media, però també col·laborem, fem col·laboracions interdepartamentals, doncs, amb Abacus Idea, que fan audiovisuals, fan documentals, fem esdeveniments, fem una mica de tot. Llavors, no és, o sigui, ara em dedico, doncs, a la revista, doncs, em dec dedicar doncs, bueno, doncs, la meitat del meu temps a la revista i la meitat del meu temps, doncs, a altres projectes, doncs, dins el marc de la marca Cuina, que és una marca reconeguda, molt reconeguda al país. I, bueno, tenim la sort d'això. Moltes vegades això, sí, la marca molt coneguda al país, però ens diuen molt cuines, com el programa de TV3, que a vegades... Però jo no ho corregeixo. Jo dic, et situen. A vegades ells també els hi diuen, a mi em diuen, eh? A mi em diuen cuina, doncs a nosaltres sí. Cuines, sí. I, o descobrir cuines, també ens ho diuen, o sigui, totes les variants.
2: Sí, sí.
3: Però sí, sí, és una marca que la gent la té molt i l'han viscut molt a casa.
2: Mm-hmm. Sí, o sigui, 25 anys és un temps, eh?
3: Sí, són generacions,
2: sí, sí. Ja. I creus que el format paper s'anirà perdent o creus que seguirà? O sigui,
3: Jo penso que depèn del producte que t'ofereixi. Hi ha productes, doncs, per exemple, les revistes que eren més exclusivament tipus receptaris, com aquells que feien el Lectures o el... Ara no recordo ni com es deien, però aquells que només eren receptes, aquests s'han perdut, perquè tu entres a internet, no? O ara amb la intel·ligència artificial, i pots preguntar la recepta que vulguis. Per això nosaltres també ens centrem molt en cuina catalana, no? Nosaltres sempre diem... O sigui, hi ha moltes receptes que... no les trobaràs al ChatGPT de les que publiquem nosaltres. És una cosa creada moltes vegades que sí, són variants amb una base catalana o amb influències... Però hi ha alguna ment darrere, o sigui, som nosaltres que li donem sempre un determinat encaix que són novedoses. Mm-hmm. Perquè tothom pot trobar avui dia uns macarrons... però, bueno, és donar-li, doncs, aquest... al punt. També quan vam fer l'edició digital, que és recent, és del desembre del 2025, també incloem nosaltres un bueno, tenim un assistent de cuina, que és amb intel·ligència artificial, i llavors amb la base de receptes, que nosaltres tenim unes 4.000 receptes, doncs, publicades des dels 25 anys d'història, doncs tu li pots dir, em pots muntar un menú, doncs, per una persona celíaca que ve aquesta nit a sopar a casa meva, i doncs ell t'ho diu, amb les receptes que tenim nosaltres publicades. Mm-hmm. Llavors, doncs, bueno, doncs, intentem sempre estar, doncs,
2: al dia,
3: sí, perquè sí. Si no és això... O morir.
2: Sí, sí, sí. No, jo espero que no mori mai els formats en paper, revistes, llibres,
3: sí.
2: Perquè és una altra experiència.
3: Sí, i a més, mira que tu tens l'opció de digital, no? Però és tan diferent agafar el cuina i mirar les fotografies, perquè quan hi ha un a nivell de gràfic, no, de grafisme, doncs, que està tot tan cuidat,
2: sí.
3: Clar, és diferent.
2: Sí.
3: Tu entres a aquest mateix, doncs, contingut, però ho mires, doncs, en el digital, evidentment la informació és la mateixa, però no, el gaudi jo penso que no és, no és igual, encara que digital sí, ho pots portar tot arreu, no et pesa, pots fer la consulta, doncs, al minut, però quan tens el moment, per això la majoria de molts subscriptors tenen les dues opcions, o sigui, tenen la print i la digital, doncs, quan volen fer consultes.
2: I sabeu l'edat dels subscriptors, per cert? Em pregunto si és gent d'una certa edat o si també hi ha molta gent jove que està llegint.
3: Sí, nosaltres tenim detectat que és a partir de que la gent doncs, s'aparella i comença a tenir nens petits, hi ha una tendència a donar més importància al fet de menjar bé, a comprar, doncs, producte, doncs, de proximitat, i I vaja, és que al final una aposta per una bona alimentació és una aposta per la teva salut. Uh-huh. Quan tens nens, normalment t'hi fixes més. O sigui, a partir d'aquesta edat dels 30, ara que la gent tenim nens més tard, doncs 30 i pocs, uh-huh.
2: Fins al final.
3: Sí, sí, quasi. Sí. Tenim lectors molt fidels, uh-huh. com tu en...
2: Uh-huh. Sí, no, la meva tenim. Mare, que tenia 89 anys, fins al final. Sí, sí, totalment.
3: Però ens sorprèn, perquè a vegades que hem fet esdeveniments que tu dius, bueno, tenim totes les revistes a la casa i fan viatges i tot això, nosaltres a vegades hem fet esdeveniments i ve gent de totes les edats. Mm. Jo també és maco, mm. perquè comparteixes taula doncs, amb gent que pot tenir des de 20 i pocs fins a, doncs, a 60, bueno, els que assisteixen actes, ja, segurament n'hi ha de molt més grans, no? Però llavors ja fa més mandra potser bellugar-te. Mm. Però sí, sí, és una revista que l'interès pel món de la gastronomia i de la cuina existeix, però poses potser més en pràctica doncs això, quan comences a crear la família.
2: Mm-hmm. Sí, és que ara estava pensant, podríeu tenir una... No sé, crec que no ho teniu, però podria tenir una part de la revista dedicada als nens, que fossi la seva part, no? De dir...
3: N'havíem tingut.
2: Havíeu tingut.
3: N'havíem tingut, sí. En diverses ocasions, l'última diria que amb l'Ada Parellada, uh-huh. que feia cuina per nens, i uh-huh. la veritat era que després ha fet llibres ella uh-huh. també, eh? Uh-huh. Però sí, havíem tingut receptes. Uh-huh. També és el que intentem, que cada any anar renovant les seccions.
2: Sí, sí, sí.
3: O sigui, encara que siguin els mateixos col·laboradors, sí. però jo mateix els hi vaig dient, doncs bueno, pues fas això, doncs ara què pots fer de diferent, no? Uh-huh. La Maria Nicolau col·labora amb nosaltres, doncs ara el número de juliol i agost doncs estrenem secció, a veure què us semblarà. I sí, sí. La qüestió doncs no para mai.
2: Sí, bueno, la Eva tu has estat aquí.
3: L'Eva també ha fet, sí, sí, has escrit diversos reportatges.
5: Un parell de reportatges. I he de sumar amb el que deies, bueno, felicitar-vos pels 25.
3: Gràcies.
5: Perquè jo recordo que just vam acabar la carrera fa 25 anys i ja ens van dir en el seu moment que el paper moria, amb la qual cosa, superfantàstic que seguiu en vida. Però, a més, una mica del que deies tu, del perfil de continguts, és que crec que realment es treballa absolutament de manera... molt exquisita, no sé com dir-te. O sigui, es treballen molt bé les fotos, es cuida molt el tipus de publicació i crec que seguirà amb el que deies, que potser sí que el paper seguirà. Òbviament, els nínxols sempre són molt específics, no? Però tinc la sensació que segueixen els productes que estan ben cuidats,
3: sí.
5: des del punt de vista estètic, maquetació, gràfic... I sí, responent-te, de fet l'últim article era sobre les varietats, però el primer que vaig col·laborar amb vosaltres va ser sobre, a veure si recordo el títol no el recordaré, però era sobre tot el que es pot fer aprofitant el raïm una vegada

0: Perquè per mi, encara que tots els indicadors, tu diràs, ho explicaràs millor que jo, que indiquen que la gent jove que no beu tan vi o es centra més en vins doncs, escumosos i vins blancs i rosats, però per mi és tan, forma una part tan important de la nostra identitat que l'hem de tenir, l'hem de destacar i des de moltes vessants. I jo per això estic molt contenta de la secció de vins. I a més, tenim la coordinadora, és la Margalida Ripoll, que és una persona hiper, super reconeguda en el sector del vi. I penso que estem... em sento satisfeta.
1: No, jo crec que val la pena... Sí, has d'estar-hi i sí que és veritat que la Margalida és un tòtem. Jo crec que tenir algú com ella és una sort. Però vaja, que al final també és com... Potser fins i tot això, com es decideixen els... Entenc que la feina vostra editorial, la part més complicada és decidir, no?, que hi poses o que encabeixes amb cadascun dels números. I parlar, per exemple, de la part de la reaprofitament del raïm o del vi o totes les diferents vessants són articles que no costumes a tenir. I lo bo, jo he fet només dues col·laboracions, però dels dos articles la sensació que et queda és que et dona el temps suficient com per treballar-lo amb aquell segon o tercer pas, i més venint de digital, la Margalida i jo havíem coincidit al Badevi molt de temps, i clar, vens del digital, que tot és tot tan immediat i tan ràpid que gairebé no et dona temps a repensar, i el record que et dona poder escriure en una revista com Cuina, i entenc que altres del vostre grup, és que tens aquesta possibilitat de llegir, rellegir i fer el següent pas, que dir, vale, pues ja no és només una cosa que mori demà passat, sinó que, com estaves dient, al final és arxiu. Clar. Estàs explicant la història de la cuina des de totes les mirades, afegint-hi també el vi, que no deixa de ser un ingredient més, si vols.
0: Clar. També és una manera, o sigui, aquest punt de repòs, no?, que li posem als reportatges, als articles, és una manera de diferenciar-nos al final dels diaris, no? Ells fan doncs, l'actualitat, jo veig les meves companyes, no?, que estem a un acte i elles doncs, volen publicar les primeres doncs, perquè és el que al final impacta més. Sí. Però nosaltres sempre hem d'oferir, jo a vegades prefereixo no publicar-ho en el moment i fer una altra versió diferent, més reflexionada, no? I això és el que mirem de fer també perquè ells tenen un paper i nosaltres, que som una revista mensual, en tenim una altra.
2: És molt maco el que has dit de repòs, perquè realment no aneu amb pressa. A veure, si no ho publiqueu amb un número, podeu fer-ho al proper, però és cert que és un periodisme diferent. Sí. Jo vaig sortir a la revista amb el Josep Socarrats quan estava ell fent una classe de cuina del Nadal anglès. Perquè jo sóc mig anglesa. Llavors va ser per al número de Nadal.
0: I de quin any va ser, ho recordes?
2: No ho sé, i no trobo la revista.
0: Clar, és que el Josep és el director que més anys ha estat. Llavors que jo vaig estar, després va venir les directores, la Trinitat Gilbert, abans la Clàudia Pujol, la Trinitat Gilbert, i després ja el Josep, i després he tornat jo.
2: Sí.
0: Bueno. I, clar, és que són molts anys, ja ha passat molta gent.
2: Molta gent.
0: I el que és sorprenent és que hi hagin allò encara col·laboradors que existien al número 1, entre ells doncs, fotògrafs, la Becky Lawton potser és una de les fotògrafs de cuina més reconegudes que tenim a casa nostra, l'Enrique Marco amb retrats de chefs, Massaners...
2: Això diu gent... diu molt de la revista i de la gent que hi ha darrere.
0: Sí.
2: I com contacteu amb els chefs? Els truqueu vosaltres? Us truquen ells? O sigui, com busqueu la gent que surt a la revista?
0: Mira, nosaltres fem tenim una planificació anual. Llavors, normalment, els temes, diguéssim, centrals, doncs, si és aniversari, doncs ja tenim clar que hem de fer alguna cosa especial, no? I després, doncs, marquem els temes grans, igual que l'entrevista. Normalment, les entrevistes aquestes més llargues amb els cuiners, doncs, també els tenim marcats, perquè hi ha alguns que tenen una feina de producció molt llarga. Per posar-te un exemple, el José Andrés, que va sortir diria que el desembre passat, clar, doncs hi ha una feina de producció important, perquè ja té molta gent darrere, fins que contactes amb ell doncs, directament i t'ofereixen

0: Un dia, doncs, més has d'anar, doncs, demanes a cuiners amics que comparteixes contacte, doncs, que t'ajudin, i al final l'aconsegueixes, no? Hi ha d'altres, doncs, d'altres seccions, cuiners, doncs, que obren un restaurant i tot això, molts d'aquests sí que ens ho fan saber i es donen a conèixer com molt bé fan. El que sí que nosaltres, jo sempre dic al meu equip que hem de tenir, o sigui, nosaltres no només informem de cuiners o de restaurants o de productors de Barcelona i àrea metropolitana, sinó que jo, com que soc de comarques, reivindico molt sortir de fora de Barcelona. I llavors, per això, doncs, si ho mireu, potser hi ha gent que dius: «Ai, aquest està fora d'una mica de la ruta habitual que surten en els diaris o tot això», però ja penso que ho hem de fer, és el nostre paper.
1: Totalment.
0: Ens obliguem a sortir d'aquesta
1: Clar,
0: zona de confort, perquè de Barcelona t'arriben moltes propostes. Tu sabràs, moltes presentacions es fan a Barcelona,
1: sí.
0: la majoria d'inauguracions, però el xulo és anar-te'n al Pallars i destacar gent d'allà, per mi, i que també els de Barcelona, però també forma part una mica dels nostres fonaments, de la nostra base, no? Del que volem fer, doncs, és cuina, però és per tot el territori.
1: Clar, és que Catalunya és gran i s'ha de poder cobrir tota la zona
0: I mira, doncs, ara, per exemple, es van celebrar els Premis Nacionals de Gastronomia
1: de...
0: a Pedralbes, em sembla que fa un parell de setmanes,
1: Sí.
0: de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, i van donar el Premi de Cuinera Revelació a la... Ara no li diré el nom, es diu Laia, però no li diré el cognom, perquè és que la pifiaré segur, que sóc fatal pels noms, però que és d'un restaurant que està a Solsona, que és de Mare de la Font, i com a cuinera revelació, és una noia que de revelació en té poc, vull dir que fa molts anys que a mi m'encanta que sigui revelació per la gent que no la coneixia, no? Però és una persona que nosaltres ja havíem tret i havíem fet reportatges amb ella, i això també, dius, mira, anem
1: Pel camí correcte. Sí.
0: I si a partir de nosaltres, doncs, la gent descobreix, doncs, restaurants o cuiners o propostes o productes, doncs, que no surten tant, doncs millor.
1: Totalment. Sí, ja estic d'acord. Crec que és molt important donar visibilitat a restaurants més petits o, no, no, o producte que no sigui una cosa super com un, jo què sé, l'oli, que és més conegut, però hi ha productes de petits pagesos que també és important
0: I
1: donar.
0: tant. A vegades tenim joies, com ara recordo el reportatge que vam fer enguany de l'espàrrec blanc de Gavà, no? Que tu dius, és un producte que només el trobes al mercat 4 setmanes. I a més només per la zona de Barcelona, perquè tenen una producció que no els hi permet tampoc
1: Sí.
0: portar-lo enlloc més. I molta gent li preguntaries, quin és el dels cultius més importants a Gavà? I estic segura que no. Llavors, posar el teu petit
1: Sí.
0: granet de sorra, doncs, a que es conegui
1: Sí.
0: aquests... És que, a més, queden una desena de pagesos que cultiven a l'espàrrec
1: Sí.
0: de Gavà. Doncs, hosti, dona'ls-hi
1: Sí.
0: valor, no?,
1: Sí.
0: a la tasca que estan
1: Sí.
0: fent, d'alguna
1: Sí.
0: manera, encara que sigui una petita aportació des d'una revista, doncs, modesta com el Cuina.
1: Sí, van venir els del Parc Agrari de Baix Llobregat fa 2 o 3 setmanes i realment hi han coses molt interessants
0: I
1: que
0: tant,
1: s'està
0: la
1: fent.
0: carxofa...
1: Sí, sí, sí. Sí. Molt, in molt interessant. Llavors, Judit, tu com veus la gastronomia catalana? En quin moment estem? Creus, i també en el mapa mundial, en quin... Creus que és més conegut ara?
0: A veure, és una pregunta complexa, perquè, o sigui, cuina catalana... Ara hi ha molts restaurants, reconeguem que fa uns anys era molt difícil trobar un fricandó o uns macarrons al Cardenal a Barcelona, ara no, ara hi ha una tendència, doncs, a que obren moltes bodegues o bars que pots trobar, doncs, aquests plats típics de casa nostra, sempre passats per la revisió, però per altra banda les cases cada cop cuinem menys. Això hem de ser realistes, no? Sí que és cuina catalana, tot ara estava pensant un altre cop amb la Nicolau, que em diu, bueno, però és que la patata i la mongeta tendra també és cuina catalana. Sí, totalment d'acord. Però si en el súper ja veus packs d'aquests envasat al buit de patata amb mongeta tendra o de patata amb pèsol, és perquè la gent ho demana i no ho cuinen a casa, no? Llavors, la cuina catalana és coneguda internacionalment. Quan venen els turistes, jo veig molt que van a... Sí, deuen anar doncs, al Set Portes o algun que tingui interès en cuina catalana, però a la Boqueria, si tu vas a la Boqueria com a turista i estàs un dia aquí, t'endús alguna idea del que és la cuina catalana? Jo diria que gens, ni mica. Vull dir, no... Sí, trobaràs batuts, trobaràs fruites... quan vas a fora de Catalunya, a l'estranger, si tu vas a un restaurant... Hi ha de cuina espanyola que trobaràs tapes, no? Però cuina catalana n'hi ha pocs. Sí que hi ha una a Tòquio, al Masia, i hi ha un... O sigui, la cuina catalana com a tal, així com coneguda com la cuina francesa o com la cuina italiana, que a més no és la cuina només italiana, sinó que trobes cuines de diverses regions italianes i que en pots trobar, o coreana o tot això... Jo diria que jo no tinc aquesta percepció que sigui coneguda. Bueno, ara acabem de passar a la regió mundial, Catalunya, regió mundial de la gastronomia, no? Suposo que alguna cosa ha ajudat doncs, a donar-la a conèixer. Però és això, jo quan trobi, doncs, anem a un dia... Quan un dia anem allà a Nova York, a Manhattan, i trobem un restaurant doncs, que trobem cuina catalana, doncs ja t'ho diré, però de moment...
1: Sí, és curiós, això, la veritat, perquè és una cuina molt, molt interessant i molt diversa.
2: Molt rica.
1: Sí, i no entenc com no ha... A veure, jo intento promocionar la cuina catalana perquè faig tallers de cuina amb maridatge de vins i és cuina catalana, perquè hi ha molta gent internacional que viu a la zona. I quan coneixen, jo què sé, Mari Muntanya, Fideuà...
0: És una meravella, tot
1: sí,
0: això.
1: Realment els hi agrada molt. Vull dir que és una... No sé, és curiós.
0: Sí, jo és això, vens més a l'exterior cuina mediterrània, cuina, entre cometes, espanyola, que tampoc no és espanyola perquè hi ha una mica de tot, no? Hi ha, fan tapes, fan doncs, braves... Però bueno, esperem...
1: Sí.
0: També, a veure, si han fet aquestes totes... L'altre dia llegia la memòria de la regió mundial. S'han fet més de 500, gairebé 500 accions. Clar, tampoc a vegades la resposta o l'impacte no és immediat.
1: No, clar. No, jo crec que hi ha interès, perquè hi ha, evidentment, amb els cuiners com Ferran Adrià, sobretot, o els germans Roca i tots... S'ha posat molt en el mapa... Bueno, en el mapa s'ha posat a dalt de tot.
0: Sí, però encara que tinguin alguns base catalana, però és una cuina més d'avantguarda, no?, diguéssim. Però la cuina catalana tradicional... I sí que hi ha tots els visitants, n'hi ha de tota mena, com nosaltres ens passa quan anem a un lloc. O sigui, sí que hi ha gent que té un interès. Doncs que una de les dels puntals del seu viatge és descobrir la cuina dels llocs que visita. Però jo sempre em quedo amb el dubte aquest de que si, no sé, ens deu faltar un punt de màrqueting...
1: Sí, crec que sí.
0: ...com els italians.
1: Sí,
0: o...
1: sí. Ens ho hem de creure més, potser. Uf. Bueno, no farem el break de música perquè no tenim temps, com sempre. Parlarem, tornarem amb tu, Judit, i comencem a parlar una mica amb la Eva, que déu-n'hi-do el currículum també... comunicadora, sommelier, ens hem conegut, bueno, i eres directora de Va de Vi i dels Premis Binaris, WSET3, vamos, o sigui...
2: Un no parar.
1: I, bueno, ens vam conèixer, crec que les dones del vi, no? Quan, crec que tu i jo ens vam conèixer
2: allà. Sí, o abans a l'escola.
1: Era abans, sí.
2: Compartim classe, no?
1: Ah, sí, però ja havíem començat el curs.
2: Sí,
1: Ah, mira,
2: sí,
1: quina memòria. Val.
2: Sí.
1: Doncs, Eva, benvinguda, gràcies per venir. I explica'ns tu una mica el teu camí en aquest món tan interessant.
2: Mare meva. En un minut?
0: Per on començo, no?
2: Exacte, vaig néixer, no? Ostres, faig un resum sempre molt ràpid. A vegades la meva part ja riu i avui riurà quan ens escolti. Però explico una mica que vinc del món del vi, de família de vi. I això és una cosa que ho he... Quan parlàvem de la consciència que et deia, Judit, aquesta consciència, quan li poses més d'adult, a casa meva bueno, han sigut, som família viticultora, no? I s'ha fet vi tota la vida. I és algo que de lluny ho veus tan... Ai, de petit ho veus tan lluny, de no m'interessa gens, no vull seguir el camí, i així. I després de moltes veremes d'aquelles de... com costa, no? Amb els anys, la vida, jo què sé, també mil casualitats sumades, resulta que t'acaben oferint la possibilitat d'explicar el món del vi des d'un altre lloc. O sigui, òbviament no es fa, ni soc enòloga, ni sé fer vins, ni així, però quina part bonica de reconnectar amb el que és l'origen des d'una mirada diferent, no? Poder explicar pues, la feina que fem, no? Vaig fer periodisme sense cap interès en dedicar-me a especialitzar-me en el món del vi i... La vida, casualitats, suma de mil coses, al final arriba un moment en el que t'apareix l'oportunitat d'entrar en un grup, en el nostre cas, en el meu cas era el grup El Món, que abans no sé si era el grup Món quan vaig entrar, però vaja, va, doncs anem a fer els premis, no? I va ser com una reenganxada a lo que seria l'arrel, diguéssim, em vaig rearrelar a casa meva a través de la feina, no? De l'especialització que amb els anys, no sé si Judit et va passar, però quan fas el periodisme que et diuen has de trobar alguna cosa de la que puguis parlar amb una mica de coneixement, més enllà de saber parlar de tot i de res, pues, la part del sector primari pues, em va atrapar molt i llavors comença la formació, no? O sigui, en el moment en què jo vaig entrar coordinant els Premis Vinadi inicialment, hi havia un director en el seu moment, i quan al cap d'un parell d'anys o així se'm dona l'oportunitat també massa aviat, jo crec, vull dir, quan estàs als 30 encara et falta mitja vida per fer, no? I llavors la meva obsessió va ser formar-me molt, perquè, ostres, vaig ser una mosca collonera realment, perquè volia conèixer els concursos abans de dirigir el concurs, saber una mica el que és un concurs de vins, no? Perquè et sembla com tot molt àgil, però és un món bastant dens, no? I llavors vaig anar a tastar les garnatges del món, vaig començar a obrir-me, he tastat a concursos d'Itàlia, he tastat al concurs mundial de Brussel·les, i vas com veient que este món el comences i l'acabes mai, o sigui, és inviable, però per mi la formació i el fet de poder tocar una mica que eren les diferents funcions que després em demanaven a nivell feina, pues em van permetre en algun moment, tot i que mai vaig pensar que estava, no?, portant-ho com havia de ser, però bueno, et dona com una mica la base per dir, vale, vull seguir aquest camí i ara ja, bueno, ja fa, em sembla que són 15 anys, vaig entrar el 2013, no, 15 no, 13, m'he passat. Però, clar, són intensos perquè la part de la direcció dels premis et dona una visió del món del vi molt potent, com a mínim com a radiografia, de conèixer molt bé com està el sector. No es pot dir arxiu, òbviament no té res a veure, no? Però veure l'evolució del concurs, dels resultats cada any, pues, també et donen una panorama molt xulo de com està el sector. I després, a més, sumant-li el va de vi, que et dona ja el fet de poder escriure com a periodista del sector, quan ja comences a pensar que alguna cosa ja vas agafant, pues, bueno, al final fins avui. Mm. Curiosament, ja he passat del dia a dia de la pressa de córrer, no?, el que comentàveu també ara, a poder fer coses amb una miqueta més de pausa. Mm-hmm. Jo, superinocent de mi, quan vaig entrar al va de vi, tenia, el meu gran projecte era combinar lectura ràpida i lenta. No sé si existeix el concepte de lectura lenta, però vull pensar que és això, no? Que és la revista Cuina, que es pot sentar-te i llegir i no córrer i que el contingut al dia següent no hagi caducat.
0: Exacte. I que un dia l'agafes, poses una marca, un punt de llibre i continues quan vols.
2: I tornes a llegir i dius, encara el que deies, encara té vigència o encara et fa com donar-li valor, no? Uh-huh. El dia a dia és bastant inviable fer lectures lentes perquè et fa córrer, no? O sigui, has de ser, no sé si sempre el primer, perquè ser el primer a vegades et fa lo de les fe de rates del dia següent, que tampoc és molt recomanable, però crec que és molt difícil amb un digital fer lectura lenta, bàsicament. No sé si els vostres números ho diuen, però... Ostres, era molt curiós al va de vida també conèixer l'evolució de l'audiència, per veure, pues, jo què sé, les lectures lentes que li deia jo, que ho intentàvem, algun article una mica més en profunditat i així... Curiosament, alguns funcionaven molt bé, òbviament has de saber trobar el que deies tu, Judit, o sigui, saber trobar aquella cosa que transcendeix de lo que tothom coneix, no? O sigui, descobrir perfils que siguin diferents, petits productors, sortir molt de l'àrea metropolitana, t'ho compro, o sigui, sent de la Terra Alta, que sempre et sents, no?, com a que estàs tan lluny de tot i que sembla que no existeixes, no? posa sobre la taula alguns noms de gent que potser estan fora del circuit més tradicional i llavors això sí que tenia un cert interès. Llavors, bueno, m'estic barrejant 50.000 històries, ja. Però sí. Al final crec que passat, present i futur per mi s'uneixen amb tema personal i professional. I ara, en els últims mesos, bueno, fa ja potser un any i mig o així, que estic vinculada amb l'Escola de Naturisme, perquè sóc molt fan de la formació contínua. O sigui, sí, crec sí. Que, o sigui, el que us deia, mai no acabes, no? O sigui, si estudies sommelier una mica per entendre el sector, fas els cursos internacionals de Wineset i així, i segueixes pensant que no toques ni una, no, amb no. La qual cosa és, bueno, intentar d'alguna manera pues, estar sempre present amb la, sí, sí. Amb la formació.
1: A mi em passa això que dic, ostres, és que no sé si sé res, o sigui, realment és, sí, és un sí, món sí. Que no s'acaba mai.
2: No s'acaba. I crec que una de les coses, crec que ho hem parlat igual a classe, amb la Dominique, que fem l'escola de tast, intentant aprendre una mica o centrar-nos a aprendre a tastar. Una de les dels grans aprenentatges amb els últims mesos, sobretot com a alumna, no tant ja com a coordinadora dels cursos i així, és que arriba un moment en el que, clar, portes molt temps, no?, estudiant. Jo crec que, jo què sé, posar-hi 15-20 anys d'estudiar amb consciència, pues, geografia vitícola mundial, visitar molts projectes, escriure molt sobre, no?, aprens. Jo soc, m'agrada molt aprendre amb les persones, les entrevistes i així, no? I arriba un moment en el que et sembla que tens un... En el meu cas, tinc un caos mental de coneixement o de lo que he anat aprenent en petits, no?, petits granets de sorra, i em trobo amb el Ricard Herrera, que l'hem tingut a classe, i és una persona que jo crec que té un coneixement del vi que és molt, molt vast. La veritat és que és un gran mestre. I de cop un dia fa que aconsegueix que dos dels teus punts inconexos es trobin. I penses, ostres, doncs pues això... I arriba un moment en el que comences a crear un petit mapa, que òbviament és petitíssim a lo que, no?, al costat de lo que és el món de l'aprenentatge. Però quan aprens a que els teus conceptes sols acaben tenint un nexe, per mi aquí és on comença el següent pas, de dir, vinga, va, doncs ara vull seguir aprenent sobre això. Però que arriba un moment en el que puguem connectar molts desconeixements inconexos i pensem que tenim, no sé, com un aprenentatge, que en el moment en què després has de poder escriure, no?, els reportatges de cuina, potser ja tens un petit background que ja d'entrada et serveix.
0: Sí, sí, el bagatge és superimportant. O sigui, això que dèiem abans de que patíem, que compartíem, que havíem patit doncs,
2: en els inicis
0: de la nostra carrera, doncs és una mica això, falta el bagatge per poder doncs, unir doncs, aquestes... aquests ítems, no?, que moltes conceptes, doncs, que moltes vegades estàs fent un reportatge i et surten sols, ara.
2: Totalment. Sí, sí, hi ha una part, inclús per fer opinió, no?, en el cas de dir, va, pues has de fer un article d'opinió, i tu penses, ja, però la meva opinió, no?, és com a qui li interessa. Clar, arriba un moment en el que, a part de que ja pots també certa vergonya, no?, amb els 40 alts que porto, almenys jo, i ja hi ha un moment en què penses, bueno, no és que importi l'opinió o no, però la tens, perquè al final se't forma, no?, amb la forges a partir de diferents coneixements. I arriba un moment en el que potser et sents més còmode signant alguna cosa.
0: I al final ara aprofitem que estem entre dones que hem de... Això del síndrome de la impostora, que moltes vegades tenim, això no els hi passa al sexe masculí. Llavors hi ha molta gent que opina, que jo a vegades també escoltes la ràdio i dius... Mira, això també ho podria dir jo.
2: També ho penso, no? Igual no li donem el mateix valor.
0: Sí, sí, sí. Sí. Llavors, jo penso que és un... També una de les... No sé, de les feines pendents que tenim com a dones treballadores i que ens dediquem a la comunicació, que encara ens falta, doncs, aquest punt de dir... Pues sí, valem.
2: M'ho crec.
0: Yeah. Com el de la cuina. Mm. Ens hem de creure, no?, la cuina catalana,
1: sí.
0: Doncs...
1: Pues sí, sí, sí. També. La cuina i els vins catalans.
2: És que amb els vins passa el mateix. Sí, sí. Vull dir, és que bé, com escoltar un discurs semblant, però amb el món del vi ens ha passat sempre. O sigui, hi ha molts de reptes, és veritat. O sigui, la situació actual no és la més òptima, però és que crec que mai hem tingut clar que hi ha... O sigui, la qualitat és bastant innegable. En el món de la cuina hi ha una riquesa de punta a punta que no l'acabes. Amb el vi passa i tenim aquesta falta d'autoestima tan gran sempre, no? I falta d'autoestima sumada a, per mi, hi ha un gran hàndicap molt gran, que és que som incapaços d'anar a una. O sigui, no existeix una marca vi català, per exemple. O sigui, sí que s'ha fet algunes campanyes puntuals, però hi ha moltes guerres individuals, no? Que anem a sobreviure, tenim molts reptes amb el clima, amb les caigudes de consum... Però en quin moment hem decidit que podem fer una marca conjunta que sigui, jo què sé, l'altre dia en unes jornades parlàvem sobre que si s'ha de dir, clar, hi ha una Déu que es diu Déu Catalunya i això fa que potser no hi hagi Vic Català com a concepte s'associa potser Déu Catalunya i aquí hi ha un petit problema branding, no?, si vols. Però tothom deia el mateix, parlàvem del turisme, de Barcelona, de que moltes altres ciutats com Bordeus, com Dijon, si vols, o Bonn, o ciutats on hi ha més vi, molt vinculat amb una regió determinada del món, són capaços d'utilitzar això cap a portar més vi o donar més marca de regió.
0: Utilitzen la marca de la regió ciutat. Per...
2: O sigui, a Venècia, per exemple, el Vèneto... sí, s'utilitza molt més la marca d'alguna marca potent. Clar, parlem internacionalment. Què coneixen de Catalunya? Coneixeran Barcelona. Mm. O sigui, a nivell de vi català, quan he viatjat a concursos, sempre hi ha el típic reportatge, no?, que deien, vinga, va, anem a fer el report de què coneix el sommelier de Japó que coneix de Catalunya. El cava.
1: Sí.
2: I
1: el
2: així.
1: Priorat, potser.
2: El Priorat, alguns arribaven al detall, altres que eren importadors, lo típic de, ostres, jo tinc un vi que és de no sé quina zona i conec sorprenentment Pla de Bages, per exemple, però és que realment el coneixement es quedava amb el cava. Mm.
1: Sí, sí.
2: I a més és que la reflexió de després, cosa que sempre ha sigut com el dubte, si, vale, coneixen el cava com a gran producte, però l'explicació de per què coneixen el cava era perquè era molt més barat que el xampany. O sigui, no,
0: clar,
2: perquè...
0: És com no perquè... De qualitat, no?
2: Deien perquè... relació qualitat-preu, o sigui, ja. Intentes com agafar-ho per aquí i tu penses, sí, ja, però, ostres, hi ha molt més. Està molt clar que al final hi ha d'haver alguna cosa que t'atrapi, no? A Catalunya passa això altre i tot. Però que et diguin que només et coneixen per això, perquè és més barat que el xampany. Mm.
1: Sí, jo crec que ha canviat una miqueta, que la gent s'està adonant de que hem d'anar una mica més a la una.
2: Sí.
1: Però sí que és cert que crec que hi ha hagut sempre una mica el tema de l'envidia, de coses de... Jo, aquest, no sé, crec que és una pena, perquè...
2: És una pena. Jo recordo, em surten anècdotes d'entrevistes fetes, però una de les entrevistes a un dels guanyadors d'un dels concursos que cobria, la pregunta va ser, ostres, quin és el secret, no? És una pregunta potser una mica, no sé, no?, massa romàntica, però és quin és el secret perquè el teu vi hagi guanyat el XX, no? I va dir, no te l'explico perquè me la copiaran. Però ho va dir de veritat, o sigui, no per fer la conya de dir, no, jo no t'ho explico. La cosa va ser, ni de conya t'ho dic perquè el veí després em copia. Mm.
0: Sí. Com... Mira, d'això sí. Haurien d'aprendre com molts cuiners de la cuina contemporània d'actuals, com el Disfrutar o com feia el Bulli, no?, que quan publiquen els seus llibres amb totes les receptes, vull dir, posen fins i tot el codi QR on pots connectar amb el vídeo en què elaboren la recepta.
2: Per veure.
0: Sí, sí, sí. O sigui que és allò... Lliure. Continguts sí. Lliures i perquè ho agafi doncs, sí, qui
1: sí,
0: pugui.
1: Sí, s'ha de compartir per créixer, crec. O sigui, si
0: jo penso
1: tu guardes
0: també,
1: tot
0: que no
1: per
0: és...
1: tu, no...
2: Bueno, mira, poses l'exemple del Bulli, que hem estat sí. recentment amb la Dominica sí. amb la visita, i també et dic una cosa, jo encara que li copiï, seria bastant incapaç de fer algo ni similar a lo que hi ha allí, que realment la revolució vam quedar bastant xocades.
0: Que, sí, sí, a vegades que la figura del Ferran Adrià desperta a vegades tantes o n'estàs molt a favor o molt en contra, però, bueno, t'agradi més o menys, és que el Bulli, amb ell i el Juli Soler, van canviar el que era el paradigma de la cuina que fins llavors existia.
2: Sí, sí.
0: I això, doncs, i quan vas al museu te n'adones.
2: Mm.
0: És una altra manera de treballar. Ell ho diu, més que una recepta o més que...
2: És un mètode. És un mètode. Sí, sí, totalment. Però em sorprèn que tot i el moment... Perquè ahir, o sigui, recordo el final, no?, que et fixes més en el que et crida l'atenció. Totes les portades de tots els diaris o revistes internacionals on sortia el Ferran Adrià, o bàsicament el Ferran Adrià. Ostres, això fa que 20 anys, 15 anys, i que això no hagi servit per atraure, o sigui, donar més nom a la cuina catalana... Sorprèn, no? Perquè...
1: Bueno, és el que dèiem. Jo crec que la gent venia o al Bulli o venen als restaurants així d'estrelles i tal, però no és super representatiu del que és la cuina catalana. I això és el que crec que s'ha de treballar. Potser heu de fer cuina in English, també.
0: Això, per mi, seria una opció. Seria una opció. No, de fet, són continguts que t'agradarien. Bueno, evidentment estan molt enfocats aquí, però hi ha continguts molt vàlids arreu.
1: Clar, que es poden adaptar a qualsevol part del món.
0: Sí, sí.
1: Totalment.
0: Sí.
1: Sí, sí, jo crec que sí.
0: I tant.
1: I, Eva, llavors, si tu tinguessis una vareta màgica, què desitges pel món del vi, que, com tal com està avui en dia?
2: Uau, ostres, si tingués una vareta màgica...
0: Molta pluja, no?
2: Sí, com a mínim que plogui el que ha de ploure. Després plou massa i
0: sí,
2: després
0: ens
2: tenen mil diu. Mira, penso que un dels problemes més grans que té el sector del vi ara mateix és el futur. I com hi ha tants reptes actuals, m'imagino amb una vareta màgica garantint viabilitat de sector actual. O sigui, és molt difícil que les joves generacions, ja no parlem de consum, sinó ja de sector, de vida, de guanyar-te la vida a la vinya. I és molt inviable perquè s'estan pagant preus irrisoris. O sigui, estem sobre... Jo he sentit a dir que s'han pagat 20 cèntims per quilo de raïm, amb la qual ja em diràs tu. I quan vas al súper i veus segons quines marques que estan per sota de l'euro l'ampolla, penses que només el vidre, l'etiqueta i la càpsula, és que no vols ni pensar el que s'ha pagat pel líquid. Llavors crec que al final és una cosa estructural. O sigui, necessitem que el sector sigui viable i que sigui prou interessant i prou atractiu per a que les generacions... Ja, el sector del vi no deixa de ser molt, molt generacional i familiar. O sigui, hi ha no sé quin percentatge elevadíssim de petits projectes familiars en el que si tu als teus fills els hi pots llegar pues, les vinyes, la terra, que tampoc és fàcil tenir-la amb els drets de vinya i així... Però si tu ja tens la base, que és la inversió de la terra, i molts han acabat fent celler perquè han vist que potser inicialment només amb la venda del producte no se'n surten, no? I dius, vale, anem a fer l'ampliació i estem fent ara, embotellem i intentem exportar i després intentem obrir l'enoturisme. O sigui que possibilitats han d'haver-ne, però jo crec que el problema és que l'origen no acaba sent prou atractiu per a que la gent s'hi pugui dedicar i guanyar-se-hi la vida. I també sortir una mica o sigui, hem de lluitar contra el despoblament. O sigui, els que som de comarques com la meva, Terra Alta, és que vam acabar marxant d'allà perquè les oportunitats són molt petites, no? A nivell més enllà del món sector. Necessites que hi hagi un equilibri territorial per mi més gran. Estic fent aquí grans canvis estructurals de país, que és molt complicat. Però penso que el punt de partida ha de ser això i el següent pas és que potser s'hagi de buscar altres maneres de sortir amb el tema del consum. Quan ara mateix hi ha una crisi extrema en la que llegia al matí que crec que eren unes 80 milions d'ampolles menys amb la caiguda de consum, que s'està consumint 80 milions d'ampolles menys, crec que en molt poc període de diferència, hem de canviar què passa aquí. O sigui, hi ha un problema també de consum, amb la qual els joves potser no els canviarem, potser no els hem de canviar. Els joves, alguns em deien fa temps, bueno, és que jo no vull veure el mateix que el meu avi. Mm. Bueno, doncs pues vale, trenquem tendències, a lo millor s'ha de canviar. Mm. Igual s'han de fer altres perfils de vins o s'ha de fer coses que siguin més atractives per les generacions que venen.
1: Crec que ha canviat una mica el consum, que va més cap a més vins blancs i més vins tipus brisats o tal, que no són tan...
0: Són més fàcils de veure,
1: més
0: no?
1: Fàcils, sí, menys escumós. Sí, i escumós. Però sí, és un tema... És un tema complicat.
2: Sí, sí. M'has donat la vareta, tu?
0: Sí, sí, sí. I a mi, si em permeteu, jo també, si tingués una vareta, és que el problema estructural és el mateix amb la cuina. O sigui, dius, bueno, els cuiners, però és que si no tenim productors...
2: Ja, totalment.
0: No hi ha cuina, ni cuina catalana ni cuina d'arreu. O sigui, hem de cuidar molt el
2: sector primari.
0: El sector primari.
2: Totalment d'acord.
1: Això és tan clar per mi. Jo crec que s'ha de fer un pensament i uns projectes ben fets per seguir tenint
0: i escoltar-los, no? Sí. Si diuen que tenen doncs, molta burocràcia i que això els treu molta doncs, bueno, doncs mirar de simplificar tot el que han de presentar, ajuts... És que tot el paisatge que quan anem en cotxe que diem, oh, que maco, i tot això és perquè tenim uns vigilants que són els agricultors,
1: I
0: els ramaders.
1: Jo estava parlant amb una persona l'altre dia i realment crec que també hi ha un problema de comunicació entre la gent que pren les decisions, que no són totalment conscients de la realitat d'aquesta gent i de les necessitats perquè no tenen, hi ha com un buit de comunicació i de que falta aquesta
2: Connexió.
1: Connexió.
2: És que hi ha desconnexió real entre el camp i la ciutat. Sí. O sigui, jo entenc que si tu estàs parlant més a nivell, no? Entenc polítics i decisions a nivell d'estructura de país. O de... Però és que hi ha una desconnexió amb el camp molt gran, molt, molt gran.
1: Sí, a tots els nivells, no dic a nivell de govern, que ja també hi ha, però inclús
2: a nivell consumidor. Sí, i amb el vi passa aquesta cosa curiosa, que és allò de si no saps de vi, la gent no el demana, no? Perquè l'hem fet molt sibarita.
1: Sí.
2: Però és curiós que després vas a menjar qualsevol cuina exòtica i no preguntes d'on t'ha vingut el producte, ni com s'ha cuinat, ni com s'ha cuinat, no? I amb el vi és com, ui, no en sé, que demani ell que en sap, no? Sempre t'acaben dient, tria tu.
0: Bueno, sí, ja, però... i amb la cervesa no passa això, no? Sembla com més fàcil, no? Que no...
2: Sí. Això deu ser un problema nostre, també, eh? Vull dir, això de comunicar com hem de descriure el vi i si no trobes les aromes...
0: Jo penso que ens hem de deixar anar tant a la cuina com en el fet de beure, que si tu vas a una vinateria, doncs... aconsella'm tu alguna cosa i ho tastes.
2: I m'agrada o no m'agrada, vull dir.
0: I a
2: no
0: la cuina igual, doncs... moltes amigues meves... És que si no tinc un ingredient, doncs és igual. Però si no tens un ingredient, no el posis o posa'n un altre, però cuina, no? Sí. És el fet. I si nosaltres no cuinem, els nostres fills no cuinaran.
1: No.
0: Està clar.
1: Sí. Bueno, ja estem arribant al final... Abans d'acabar, primer et pregunto a tu, Judit, si fossis un plat de cuina catalana, quin plat series?
0: Jo, mira, com que els dies de festa són pocs, jo triaria un plat de diari, de cada dia. M'encanten els llegums i jo, per mi, cigrons amb espinacs. Per mi és una delícia. I si li poses un ou dur o una mica de pinyons i panses per sobre i una mica d'oli, jo amb això ja sóc feliç.
1: Sí, que bo. I tu, Eva, si fossis una varietat de... David, quin
2: series? A veure, jo crec que seria la carinyena. No tinc l'alcohol encara, no m'he decidit si blanca, roja o negra. Però crec que és una varietat... és difícil de treballar, però crec que quan es fa vella, potser és perquè ja anem agafant edat, però crec que dona alguns dels vins que a mi m'han emocionat més i penso que al final la vida no deixen de ser reptes, no? O sigui, vull pensar que superar reptes és acabar aconseguint el millor vi de Carinyena amb aquella sedositat a la boca i un final feliç.
0: A mi m'encanta perquè no és una de les varietats òbvies que et diuen ara, no? Que tots els vins semblen fets pel...
2: Les mateixes varietats,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
1: molt bé, la Carinyena.
2: La Carinyena,
1: sí,
2: va.
1: Sí.
0: I molt algun vi que ens puguis recomanar amb Carinyena?
2: Ostres, bueno, del Priorat molts. 100%. Jo et diria que vagis al 100% Carinyena, però de molt veix. O sigui, que estiguin venyes velles i que tinguin molt de temps en ampolla perquè necessiten molt.
0: Avui a la vostra salut me n'aniré a comprar una ampolla de Carinyena.
1: Bueno... Doncs moltes gràcies, Judit, moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
2: Un plaer, gràcies a tu.
0: Dominic, gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Doncs mira, ara recollim el que es diu civada en verd, que és segada en verd amb el gra, i llavors la deixem assecar i l'empaquen. I jo sóc, bueno, sóc el que va al darrere recollint les bales i les vaig portant cap al magatzem.
3: Clar, Ricard, tu fa un parell d'anys et trobes que no hi ha collita i que, per tant, et quedes sense feina. Aquest fet, que en una trajectòria com la teva d'una persona jove que treballa al camp, que és prou nova, suposo que et canvia una miqueta la forma de pensar com és el teu ofici o si sempre tindràs feina.
2: Sí. Pues me vaig veure que clar, no anava a treballar i era com a raro, saps? Perquè no, jo que estic acostumat pues, a treballar i a treballar molt, pues no hi anava. I bueno, perquè justament quan l'estiu sempre estem treballant el doble de lo que treballaríem un dia normal, perquè hi ha molta feina, pues va ser així. Sí que es podia intentar canviar pues, cultius, que tampoc no sé quins, no? Perquè clar, si no hi ha aigua no sé quins cultius s'haurien de fer. Sí que es milloren les varietats de llavors, això sí, que són més resistents al cultiu, ai, a la sequera, perdó, però clar, amb aquest punt que no hi ha aigua, no sé, ja et dic, una proposta, no? Podria ser pues, intentar, jo què sé, fusionar dos empreses, no? Una empresa forestal que pot tenir feina tot l'any i la nostra, per exemple, que amb X anys no passat mai, no? Que no anéssim a treballar, però en aquell any ha passat, pues es podia tenir com un comodín de dir, mira, pues, jo tinc de ficar 2 treballadors a l'ERTE, o 3, o 5, o 10, els que tinguis, no? I poder-los pues, treballar pues, amb gestió forestal, que per exemple hi ha molta feina.
0: Quatre gotes.
3: El testimoni del Ricard ens convida a reflexionar sobre el futur dels cultius de secà. Se'n podrà viure sempre? El sector ha tendit cap al regadiu, perquè és la fórmula, en molts casos, de garantir la producció. Però tot es tensa en temps de sequera. No plou i hi ha menys aigua per regar. El darrer episodi, recordem-ho, va desencadenar a les protestes més grans dels darrers anys per part de la pagesia i també de la ramaderia. Farta també de burocràcia, de vendre preus baixos i de veure's amenaçats per la competència de tercers països. Aquell malestar va bloquejar carreteres i carrers i també va arribar al Parlament.
4: Plataforma Pagesa ha arribat al Parlament. Continuem amb l'aigua. Segurament som el sector productiu més conscienciat amb la problemàtica de la sequera i som els que patim més els seus efectes. Cal que tots ens estrenyem el cinturó. Però creuen que tots els sectors productius se'ls demana que els estrenyin el cinturó de la mateixa forma quan la pagesia se'ls demana que estalvin un 80% d'aigua del rec i un 50% de consum d'aigua a les seves granges? No són conscients que som un sector estratègic? Hem d'alimentar la població.
3: La gestió de l'última sequera no va agradar al sector primari, però nosaltres volem mirar especialment endavant. Què passarà quan es repeteixi un escenari similar? Activarem la mirada al futur en aquest quatre gotes que vol observar per on passa l'eficiència al camp. Podem produir el mateix amb menys aigua? Hem de pensar en altres mètodes de conrear la terra? I, en definitiva, com gestionarem el territori si la pagesia cada vegada ho té més difícil?
5: Estàs escoltant el Quatre Gotes.
3: Sentirem veus diferents, des d'àmbits complementaris, però també des d'altres maneres d'entendre el treball al camp, de tecnologies punteres a sistemes ancestrals. De seguida parlarem del futur del regadiu, però abans, els cultius que depenen sobretot del cel. Hem conversat amb dos cerealistes, l'Ariadna Codinés i el Joan Saumell.
6: A veure, si és com fins ara, crec que podrem anar subsistint. El que passa que és una cosa de mentalitzar la gent de que hem de fer territori i hem de consumir d'aquí per poder ajudar a que tot això segueixi tirant i seguim podent, perquè si tenim aquests extrems amb el clima i nosaltres ens hem d'anar adaptant, que jo crec que ens anirem adaptant amb això que et dic, amb altres tipus de cultius, es miraran, ja hi ha laboratoris i llocs on es miren llavors que siguin més resistents a la sequera, i tot això jo crec que ens anirem adaptant. Al final el pagès tota la vida s'ha adaptat molt al clima i s'ha anat fent com ha pogut. Però hem de conscienciar a la població de que s'ha de consumir d'aquí, perquè això és una manera d'ajudar a que els pagesos seguim puguent fer de pagesos i pageses i puguem seguir fent-ho d'aquí al territori, perquè si no sí que és veritat que entre la fauna cinegètica, la sequera i el canvi climàtic, podria ser que hi hagués molts llocs. Jo ja conec gent, pagesos de fa anys, que han hagut de plegar.
7: Bueno, el que passa que potser mentalment i econòmicament hem de preparar les explotacions per resistir períodes de sequera més intensos que els que havíem conegut fins ara. Jo crec que potser l'estratègia va ser més, no tant per implementar unes varietats miraculoses que no existeixen, perquè és que si no el desert estaria ple de plantes i no ho està, però més que res, si no, potser tenir nosaltres mentalment i les nostres explotacions preparades perquè això ens pugui passar. I això a vegades potser són més estratègies de menors endeutaments, intentar sanejar o treballar d'una altra forma per saber que podem tenir anys, ja no dic any, sinó anys, doncs que puguin ser més greus, no? Que el que sembla que ens porta el canvi climàtic és extrems, no? És a dir, potser tindrem la mateixa aigua, però potser la tindrem encara més mal repartida que la que teníem fins ara. Nosaltres som agricultors que treballem al medi natural, és a dir, la nostra feina és treballar amb el medi natural. I, per tant, doncs ens adaptarem a lo que ens mani el medi natural. El que passa és que, bueno, veurem com ho fem i en quin grau és possible adaptar-se. Potser no totes les zones s'hi podran adaptar, ni tots els agricultors, ni tots els cultius podran sobreviure com han sobreviscut fins ara. Això està clar que hi haurà canvis.
8: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
3: D'una manera o una altra es necessiten canvis. Els cultius de secà encara són majoritaris a Catalunya, però el regadiu ha anat augmentant progressivament. A l'última dècada, segons el Departament d'Agricultura, ha guanyat un 2% del terreny del secà i el 2024 la distribució de la superfície agrícola ja era d'un 65% de secà per un 35% de regadiu. I l'altra tendència al camp és que el rec per inundació està sent substituït lentament, però, perquè encara representa el 43% del total. segueix sent el sistema més utilitzat, per bé que destaque per la seva baixa eficiència. A poc a poc, això sí, va creixent el reg localitzat, que aprofita molt millor l'aigua. Fixem la mirada aquí, en com millorar aquesta gestió de l'aigua, i per això enfilem el camí cap a Lleida. Buscant aquesta visió de futur, de cap a on ha de caminar la pagesia, de com aprofita millor l'aigua, hem vingut fins als afores de Lleida. Ens trobem en un camp i ens hem citat aquí amb l'Helena Camats, que és enginyera agrònoma i, a més, és vocal de joventut del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya. Helena, benvinguda.
9: Bon dia.
3: Queda molta feina per fer en aquesta visió de futur, de com ens hem d'imaginar la gestió de l'aigua. Creus que tenim molt camí per recórrer?
9: Doncs sí, encara ens queda molta feina perquè ens estem trobant que hi ha moltes xarxes de reg, sobretot a nivell de canals, que molts d'ells tenim un envelliment de les infraestructures, sobretot. Molts d'ells tenen dècades d'antiguitat i això ens està fent veure que tenim pèrdues d'aigua per aquests canals, fet que és una cosa que no ens podem permetre. Després de veure tota l'època que hem passat de sequera i que tots hem patit molt, és una cosa que hauríem de millorar. Després també estem veient que falta molt per modernitzar. A nivell de reg estem veient que moltes comunitats estan fent obertura de vàlvules, estan regant a nivell manual, i el que necessitaríem també és modernitzar tot això per poder donar un pas endavant.
3: En aquests canals de distribució, on tindríem les debilitats? Per on perdem l'aigua, diguéssim?
9: Estem veient que estan sortint fissures i per aquestes fissures hi perdem aigua. També, com que són canals oberts moltes vegades i tenim problemes per evaporació, sobretot en èpoques d'estiu quan fa més calor, i el que hauríem de fer seria, no, potser aquests canals hauria de ser, diguem, substituir-los per canonades tancades, perquè el que faríem seria evitar aquestes pèrdues que estem tenint actualment, evitaríem pèrdues d'aigua per evaporació i també aconseguiríem tenir una millor qualitat de l'aigua.
3: Estem parlant d'inversions, si més no, importants, costoses.
9: Sí, sí, són inversions importants, per això el que necessitem és tenir una bona gestió financera i també institucional. És a dir, necessitem que es posin d'acord tècnics, enginyers, administracions, comunitats de regants, perquè estem veient que moltes vegades comunitats de regants igual sí que voldrien fer una inversió gran, però no, ells no tenen aquest capital. Per tant, necessiten ajudes de l'administració, d'ajudes d'Europa o d'on hagin de venir per poder fer aquestes grans inversions.
3: Clar, aquestes grans inversions per als canals es van fer fa molts anys, parlem, no, d'infraestructures històriques. En tots aquests anys, des de llavors, sí que hi ha hagut una modernització, han aparegut noves tecnologies. De quina manera creus que ens pot canviar la gestió d'aquests canals, la gestió de l'aigua, fins i tot la incorporació de noves tecnologies, que ara sí que tenim a l'abast?
9: A nivell de modernització ens pot ajudar per tot aquest tema que he dit, evitar pèrdues d'aigua, però després que hi ha moltes comunitats que estan funcionant de manera manual. Necessitem modernitzar tot això mitjançant telegestió, gestió intel·ligent del reg. Què vol dir això? Doncs, per exemple, posar sensors a nivell de sòl per conèixer la humitat que tenim. Llavors, a partir d'això, potser no ens fa falta regar tant aquells camps si ja tenim una humitat del sòl. Per altra banda, podríem fer una gestió intel·ligent del reg que ens detecti que potser a través d'una canonada s'està perdent aigua per algun motiu i que ens pot fer això. Pues enviem una senyal i que ens tanquin les vàlvules i, per tant, això evitaria també pèrdues d'aigua.
3: Ets optimista, diguéssim, doncs, per tot el que ens ve?
9: Hem de ser optimistes, sí, sí. Si no, malament anem. Perquè ja, com hem dit, hem patit molt amb aquesta època de sequera. Per tant, hem de treballar i hem de ser optimistes perquè si ens torna a passar, que no ens trobem en la mateixa situació que ens vam trobar.
3: Helena Camats, moltes gràcies.
9: A vosaltres.
3: Seguirem fent camí amb l'optimisme de l'Helena, però ara volem tornar a un dels nostres refugis i font de coneixement, el Museu Terra de la Fundació Carulla. Allà, la Maria Grego, juntament amb la cooperativa Aresta, van posar a prova un mètode de rec ancestral. Van enterrar 6 tanalles de fang a l'hort.
10: Aquest recipient s'omplena d'aigua i es soterra, deixant el cony vist en la superfície, queda tot just a la superfície del sòl, i aleshores, per capilaritat, l'aigua va exsudant. El bo que té aquest sistema de rec és que fa l'infiltració directament sota terra. Per tant, s'evita tota l'evaporació que altres sistemes de rec no subterranis doncs, tenen, no?
3: I van calcular que amb 9 litres d'aigua per cada tanalla podien tenir una autonomia de 15 dies.
10: Sí que a l'hivern, per exemple, duraven molt més, i a l'estiu doncs, sí que complien aquesta autonomia de 2 setmanes. A l'agost crec que va ser una miqueta menys, va ser de 12 dies.
3: Amb l'experiència i també veient altres estudis, s'estima que aquest sistema pot permetre un estalvi aproximadament de la meitat de l'aigua que es gastaria regant per inundació. Vistos els resultats, és un sistema replicable?
10: Diria que és un sistema de rec que es pot adaptar molt bé a horts familiars, a horts de producció per d'autoconsum. En canvi, sí que penso que per hortes productives molt extenses, no? d'hectàrees, és una cosa que es complica més, perquè, per exemple, una de les coses és que dificulta l'ús de maquinària pesada, no? Perquè són objectes que estan soterrats i que es poden trencar. Jo crec que és una inversió similar a la que s'hauria de fer, per exemple, si s'hagués de posar un sistema de rec per aspersió o de goteig. Clar, jo també he decidit fer aquesta investigació perquè penso que és un recurs que tenim a l'abast. Penso que no genera no és un material tòxic per l'entorn, no? Perquè és ceràmica, i crec que adoptar sistemes que canviïn, diguéssim, la manera com utilitzem els recursos, els tipus de materials que nosaltres posem sota terra, canviar aquesta visió i aquesta acció és un petit gra de sorra que tots podem aportar.
3: Doncs ja ho sabeu, podeu provar-ho a casa. Només ens cal un petit racó, muntar un hort i fer-nos amb aquestes gerres de ceràmica. I ja heu sentit, regareu cada 2 setmanes. És un sistema eficient, però no escalable a les grans produccions agrícoles. Entrem ara a la Universitat de Lleida. En l'àmbit de la recerca també s'exploren les millors solucions per optimitzar el regadiu. El professor d'Enginyeria Hidràulica, Joaquim Montserrat, ens recomana una tecnologia que, ara escoltareu, no disté gaire de les tanalles de fang.
11: La joia de la corona, diríem, és el rec soterrat. ¿Vale? Amb aquesta tecnologia, que consisteix en ficar un tubo soterrat per sota del

0: quantitat d'aigua. És una tècnica que requereix una cura important del pagès, perquè, clar, si és un rec per goteig, però hi ha ciment superfície, doncs tu veus si surt aigua o no surt aigua dels goters, però en canvi si estàs aterrat no, doncs no ho veus, no? Llavors necessites tenir uns bons aparells de mesura i anar controlant sovint doncs, com va evolucionant la instal·lació en el cas de que doncs, les arrels a vegades doncs, volen entrar dintre dels goters i clar, això hi ha mitjans per evitar-ho, però bueno, s'ha d'estar a la guai. I un altre avantatge que també volia comentar és que aquest rec soterrani per goteig, diguéssim, no només es pot aplicar en conreus de xiabres que estan en fileres, sinó també en conreus, diguéssim, extensius, doncs, tipus panís, alfals, vale? Hi ha actualment finques d'alfals que estan regant per goteig soterrani i de panís.
1: Incorporar altres sistemes de regadiu, sensors, gestió automatitzada i fins i tot repensar les organitzacions empresarials. Són algunes de les reflexions que hem recollit en aquest debat que, com tants altres, podria ser encara molt més ampli. En qualsevol cas, volem sumar algunes visions més en aquest programa, però deixarem de banda el regadiu i ens fixarem en com tractar el sòl i la terra. Volem parlar ara de l'agricultura regenerativa, que està de moda. O si més no, molts pagesos i pageses estan optant per una altra manera de treballar la terra. En Francesc Font, a més de divulgar la tècnica, fa temps que va optar per al canvi de mètode. Francesc, benvingut.
2: Hola, què tal?
1: Què és el que et va convidar a pensar que havíeu de començar a cultivar amb aquesta filosofia o amb una altra manera de fer?
2: Doncs perquè vaig veure un esgotament en el model actual. Nosaltres practicàvem l'agricultura convencional i em plantejava seriosament si tenia futur, perquè cada vegada anàvem pitjor. A nivell econòmic, a nivell de fertilitat de sòl, a nivell de produccions, a nivell de costos, a nivell de gestió de l'aigua. Llavors, veiem clar que necessitàvem fer un canvi cap a una agricultura més sostenible i per a nosaltres l'agricultura regenerativa va ser la resposta que estàvem buscant per fer aquest canvi.
1: Aquí al Quatre Gotes parlem bàsicament de la gestió de l'aigua i l'interrogant per nosaltres és com ens pot arribar a beneficiar aquesta agricultura regenerativa per utilitzar millor l'aigua.
2: Doncs aquests anys ho hem vist molt clar, perquè nosaltres fa uns 15 anys que vam començar a practicar aquesta agricultura i començar a millorar els nostres sòls. En el nostre cas tenim una finca meitat regadiu, meitat secà, i aquests últims anys, que han estat molt durs, aquí a l'Empordà, com a molts llocs, ha plogut molt poc i teníem poques reserves hídriques, la veritat és que ho hem suportat prou bé. Ho hem suportat més bé que no ho haguéssim suportat si encara tinguéssim els sòls menys fèrtils. I és que és una barreja de millorar el sòl i canviar la gestió agrícola per ser més eficients també amb l'aigua.
1: Què és el que fa que realment tota aquesta aigua que cau al terra es pugui aprofitar millor?
2: Bàsicament, és el contingut de matèria orgànica. La matèria orgànica, el carboni, és un dels components principals del sòl. Li dona estructura, li dona fertilitat, li dona nutrients, li dona vida, alimenta la microbiologia. I en el cas de l'aigua, doncs perquè s'entengui, actua com una esponja que té capacitat per absorbir aigua. Com més matèria orgànica tens en el teu sòl, més gran és l'esponja, més capacitat té el sòl d'aprofitar, no? D'absorbir, retenir i, per tant, aprofitar l'aigua, sigui de la pluja o sigui del rec. Per tant, per dir-ho ràpid, amb menys aigua aconseguim els mateixos resultats.
1: Un dels conceptes claus en l'agricultura regenerativa són també les cobertes vegetals. També ens ajuden?
2: Sí, totalment, perquè amb la matèria orgànica aconseguim una major retenció d'aigua. Amb les cobertes vegetals aconseguim una major infiltració. Això és fàcil d'entendre si plou dintre un bosc, és difícil veure bassals, perquè a l'haver-hi plantes sobre el terra, l'aigua s'infiltra millor. En canvi, si tenim el sòl despullat perquè hi hem aplicat herbicida o l'hem llaurat, quan plou l'aigua s'infiltra pitjor. Llavors, les cobertes vegetals ens ajuden a que l'aigua s'infiltri més

0: I ens ajuden a que s'hi mantingui més, perquè les mateixes cobertes, fins i tot a l'estiu quan estan seques, donen, fan una protecció en el sol que fa que l'aigua en surti menys, que l'aigua no s'evapori, de la mateixa manera que s'evaporaria si el sol estigués desprotegit. Per tant, i a més, les cobertes ens ajuden a incrementar el contingut de matèria orgànica del sol i, per tant, a ser més eficients també a l'hora de retenir l'aigua.
1: En canvi, el que tradicionalment hem concebut és que un tros amb herbes, amb males herbes, és un tros deixat.
0: Sí, i sí, exactament. Estem canviant una mica el paradigma i ho fem en base a la ciència, a la demostració i a l'experiència. És veritat que en certs moments de l'any, si hi ha moltes males herbes, poden representar una competència important pel cultiu. I llavors, quan parlem de cobertes vegetals o de rotacions de cultius o de sembres directes en extensius, per exemple, no parlem de deixar herba, sinó de posar les plantes en el moment que nosaltres volem perquè pensem que és interessant. Llavors, en moments on hi pot haver competència amb el cultiu principal, que sol ser el cultiu comercial i per tant és important per nosaltres, en fem una gestió i la podem desbrossar, la podem eliminar, la podem... i podem entrar amb animals per controlar-la. Llavors, però hi ha molts moments durant l'any on aquestes plantes no representen una amenaça pel cultiu comercial i llavors ens estan afavorint la retenció de l'aigua i la millora del sòl.
1: I per tots els cultius és una tècnica òptima?
0: No hem trobat encara cap cultiu en el qual no podem aplicar agricultura regenerativa i, de fet, nosaltres no només treballem a Catalunya, sinó que treballem a diferents regions d'Europa, Àfrica i Latinoamèrica, amb climes molt diferents, alguns d'ells molt més àrids que fins i tot aquests darrers anys que hem passat aquí, i sempre funciona millorar el sòl, sempre funciona fer que el teu sòl sigui més fèrtil i que tingui més capacitat per retenir aigua. Cada tipus de cultiu pot tenir una estratègia diferent, però des de la vinya, l'olivera, l'horta, el cereal, el blat de moro, no hi ha excepcions. Sempre trobem les estratègies per millorar el sòl i ser més eficients.
1: Per acabar, Francesc, hi ha suficient evidència que en el futur, en un context de clima més sec, aquestes solucions passen per l'agricultura regenerativa que ens expliques?
0: Sí, jo n'estic plenament convençut perquè és una forma de produir que ens aporta resiliència. És evident que tornarem a passar per episodis sense pluja i és evident que les temperatures aniran pujant. Llavors, amb les tècniques regeneratives que passen bàsicament per millorar el sòl, o sigui, amb millors sòls i amb sòls més fèrtils, aguantem millor el tipus davant aquests fenòmens climàtics que segur que vindran. A banda, té altres avantatges, hem parlat de l'aigua, però la capacitat de poder produir sense utilitzar productes de síntesi química i, per tant, produir aliments més sostenibles i més saludables per les persones i la capacitat de capturar carboni. En l'agricultura regenerativa capturem més carboni del que emetem, per tant, contribueix directament i clarament a mitigar la crisi climàtica, fan que l'agricultura regenerativa s'hagi de convertir en un model majoritari si volem sobreviure com a espècie humana.
1: Doncs, Francesc Font, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies.
2: Quatre gotes. El camí cap a una gestió sostenible.
1: Seguim, no ens aturem. Si abans entravem a la Universitat de Lleida, ara volem explorar altres investigacions. De fet, n'hi ha moltes, però ens volem fixar en el treball del grup de vitivinicultura de la Universitat Rovira i Virgili. Una de les línies que tenen en marxa explora com aconseguir que la vinya sigui més resistent a la sequera. Saludem a la Míriam Lampreave, que és una de les investigadores. Míriam, aquesta recerca com comença i també amb quins objectius ho fa?
3: Bé, això el 2023, val? Que el 2024 ja va ser el remat, el 2023, que ja venien de 2 o 3 anys molt durs, el sector vitícola, tot, bàsicament la zona del Penedès, que potser és la que va... a la que va castigar més la sequera, bàsicament per un fet que és molt important, que és la no disponibilitat d'aigua, val? Vull dir, clar, pensa que hi ha zones, sobretot la zona de la Terra Alta, era una zona que ha patit molt la sequera i en el seu moment ja van començar a posar rec. La zona del Penedès, fins ara, no havien patit una situació com la que han patit aquests últims anys. Per tant, s'han trobat de sobte una situació que no estan habituats, no tenen una estructura de reg establerta, val? I això, clar, sobretot els productors de cava, i t'estic dient de productors coneguts, bueno, pues, Llopà, Sumarroca, Taurelló, Jovell Camps, van veure com l'afectació de la sequera en la producció i la qualitat doncs començava a ser bastant crítica, es van ajuntar i bueno, van trucar a la porta, no?, d'alguna manera a la part científica, sol·licitant, no?, a veure si bueno, ajuda per intentar buscar alguna solució a curt termini i ràpida.
1: Clar, quan parleu de solucions ràpides, ens referim a introduir el regadiu?
3: Ja fa molt de temps que la situació es preveu complicada en el marc del canvi climàtic, no és una cosa d'aquests dos anys. De fet, bueno, jo, en el meu cas, la meva tesi, ja fa molts anys, ja era de rec, del rec de la vinya. El que passa que en aquell moment les condicions climàtiques no eren tan complicades i no es veia amb tanta urgència. El que passa que lo del rec, que és una solució a problemes que no hi ha aigua o no n'hi ha per tots. Altres solucions que també que estan sobre la taula i més que s'estan treballant, afavorir varietats més resistents a la sequera, més adaptades, i aquí vindria la recuperació de varietats com ha estat ja fa uns anys que estan fent Torres, Incavi, que són varietats d'abans de la filoxera, que són varietats que són més resistents a la zona, perquè són autòctones. Això ja és una línia que s'està treballant de fa temps i és una possible solució. Després, afavorir la biodiversitat, l'activitat biològica del sòl, tot això per millorar la resistència de les plantes a condicions d'estrès. Hi ha diferents opcions, però el que ara es planteja, a part de totes aquestes, perquè al final això també és una mica a llarg termini, no? Vull dir, canviar varietats, tot això, està clar que hem d'anar a la llarga, s'anirà cap aquí, però això no es fa d'un any per l'altre. En canvi, clar, el sector necessita, d'un any per l'altre, necessita solucions, val? Ara mateix, quina és la solució i en la que nosaltres treballarem en aquest projecte? És millorar la gestió d'aigua. És a dir, intentar buscar tots aquells mecanismes de treball del sòl, val? Per tal de que l'aigua que tenim la puguem aprofitar al màxim i que la planta en pugui disposar en la seva totalitat i que aconseguim protegir l'aigua en el sòl evitant l'erosió, evitant evaporació i que la planta la pugui anar utilitzant durant aquesta època d'estiu que no hi ha pluja.
1: I aquí és on entren en joc, per exemple, les cobertes vegetals?
3: Exacte, per tota una sèrie de diferents sistemes de maneig del sòl, pràctiques de maneig del sòl, que és cobertes vegetals o no cobertes, mulchings, llaurar o no llaurar, i el llaurar quan, com, diferents sistemes de llaurat, provar sistemes que ja s'estan utilitzant en zones, per exemple, la zona de Jerez, no?, que és a la Serpiado, l'embapat, que n'hi diuen, que aquí no s'utilitza, però que ja s'utilitzen zones que tenen potser la zona del sud de la península, que tenen unes condicions molt més extremes, doncs aquests sistemes que fins ara aquí no ha calgut perquè les condicions no eren tan extremes, doncs ara volem provar a veure si aconseguim reduir l'evaporació i mantenir l'aigua. Llavors, bàsicament, no?, és provar diferents sistemes amb una mateixa varietat per veure si hi ha, no?, aquests diferents sistemes, quines són la resposta de la planta, i llavors això, sobretot lligat amb un control de l'aigua del sòl, ¿vale? És a dir, posant sensors i, a part de veure com la planta respon, avaluar, no?, pues si faig aquesta coberta, quina quantitat d'aigua hi ha al sòl i com es va assecant el sòl.
1: Clar, estem parlant d'un estudi nou que està just començant i que, per tant, encara no té conclusions, però sí que, per exemple, avaluareu l'impacte del llaurar com una tècnica possible emprar quan, si em permets exagerar una miqueta, hi ha certes visions que ho veuen més com una tècnica que ja és cosa del passat, que està antiquada.
3: Llaurar en certs moments, i a més ja et dic, de fet, un dels sistemes que nosaltres provem, ¿vale?, que és la Serpiado, aquest sistema precisament és llaurar, però és llaurar una vegada i d'una manera que el que fas és crees un espai en el sòl per acumular aigua. ¿Vale? Llavors, clar, el concepte de llaurar com abans, no?, que passaven cada dos per tres per mantenir el sòl net i tal, això evidentment és rebutjar, s'ha de rebutjar, això no és, perquè cada vegada que llaures sí que és veritat que afavoreixes que el sòl s'assequi, val? A part d'altres coses, hi ha molts més efectes negatius, però llaurar un moment determinat després d'una pluja per sellar el sòl i que l'aigua que ha caigut quedi no sellada i que quedi en el sòl i després no llaurar, això no és dolent. O sigui, qui diu no llaurar perquè llaurar és dolent és simplificar-ho al màxim i no és correcte. I lo de cobertes també s'ha vist en èpoques de sequera. Vull dir, les cobertes no han funcionat perquè la planta a la nostra zona amb tan poca aigua pateix molt perquè hi ha molta competència. Vull dir, això també és molt complex, el tema de les cobertes. Tipus de coberta, tipus de quins cultius, no? Que si gramínies, que si lleguminoses. Vull dir que tampoc es pot generalitzar. És a dir, és tan erroni dir que llaurar és dolent, així, amb una afirmació contundent, com dir que les cobertes són bones.
1: Per tant, la solució és més o menys complexa, no estem parlant d'una qüestió de blanc o negre, i el que ens convida a pensar és que aquesta recepta perfecta per tothom no existeix?
3: La recepta típica aquella, no?, de dir, venga, digue'm, no?, què és el que he de fer, quan i com, això no existeix. I que sí que voldria destacar que per sort el sector vitícola avui en dia és, bueno, jo crec que és molt col·laboracionista, té moltes ganes de compartir, de fet comparteix, col·laborar, per sort som un país que estem molt donats a col·laborar i això crec que ens ajudarà o ajudarà el sector a sortir-se'n i a tirar endavant. Segur que trobaran la solució.
1: Doncs gràcies, Míriam Lampreave, investigadora de la URB. Nosaltres enfilem els últims compassos del capítol d'avui.
4: Quatre gotes.
1: La Míriam ens parlava del rec, també com a garantia per la producció de vi a Catalunya. Però, clar, també ens afegia que no hi ha aigua per tothom, i aquest és el problema. I això també passa, per exemple, amb la Avellaner al Camp de Tarragona. I aquí al Quatre Gotes obrirem aquest meló, que podríem dir que és complex, que és el de l'aprofitament de l'aigua del pantà de Riudecanyes i del riu Siurana per aquest regadiu. Però no ho farem en aquesta ocasió. Esperarem que puguem dedicar-hi un petit espai aquí en aquesta sèrie, més endavant, per poder abordar aquesta qüestió també amb solucions que es plantegen en aquest aprofitament de l'aigua. Avui ens hem preocupat per als cultius, que és la base de la nostra alimentació, també la font d'ingressos per moltes famílies i un factor clau pel que fa a la gestió del territori i de les masses forestals. Ens preocupen aquestes plantacions perquè en traiem un rendiment evident, econòmic i, com dèiem, per l'alimentació. Però què passa amb la resta d'entorn natural? Aquell en el qual intervenim més aviat poc, la flora i la fauna s'autoregulen. En el pròxim programa, per exemple, tallarem pins morts i obrirem una pàgina que tenim poc present quan parlem de la gestió de la sequera. I és que ens ocupem de l'aigua per les cases, per la indústria, ho dèiem, per l'agricultura, però en quin lloc queda l'entorn natural? Si ens acompanyeu, aviat al Quatre Gotes ens endinsarem als boscos.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: En sent, Iris?
1: Sí, sí, inspectora, la sento.
0: Ens havia espantat. Està tot bé? Tot bé, Iris?
1: Sí, perdona, ja no sé què li he dit i què no. Fins ara sé que hi va haver una festa al Pla de l'Alba i que potser la Mònica hi va anar a muntar el Ferri 08.
0: Sí, fins aquí hem arribat nosaltres, també. Hem investigat l'usuari del compte i, a priori, sembla un noi normal.
1: Han anat a casa seva?
0: Sí, però en Ferran Duran no és a casa. I parlant amb la mare ens ha dit que l'estiu passat va treballar en un càmping i que encara hi va fer algunes hores extra.
1: Quin càmping?
0: Aquí és on es posa interessant. És el mateix càmping on treballava l'home que hem trobat mort per sobredosi. Es veu que és el germà del propietari.
1: No perdeu més temps, aneu al càmping. La Mònica ha de ser allà retinguda, tot quadra.
0: No podem treure conclusions precipitades. Potser en Ferran també ha estat segrestat juntament amb la Mònica.
2: Precipitades? Són idiotes o què els passa? Quant temps més perdran abans de rescatar la meva filla?
0: Iris, amb qui ets? Senyor Esteve, és vostè?
2: Inspectora, jo també he fet els deures. I sap què? He vist que en Ferran freqüentava fòrums d'incels. Sap què són? Grups que busquen venjança contra les dones. Encara pensa que no és greu el cas?
0: No hem dit mai que no fos greu. El que no tenim eren pistes.
2: Collons, què més necessita per començar a buscar la meva filla? Si no la troben viva, mataré a l'Iris i el seu fill.
0: Iris, on sou? Digue'ns on sou.
1: En un soterrani a 31 minuts i 37 segons de casa de la desapareguda, a prop d'un elefant de llum.
0: Iris, ara mateix a buscar-vos.
1: Matar-nos no et tornarà la teva filla, ho saps, oi?
2: No, no me la tornaràs. Però estant viva, tampoc ho faràs. Has fracassat, assumeixo.
1: Però tenim la pista del càmping, segur que és allà.
2: No, no, Iris, no. S'ha acabat. Adéu, Iris.

0: Marco.
1: És allà! Què fa que no arriba l'ajuda mèdica? Iris, que em sents? Som aquí, aguanta. Li noto el pols, és molt suau. Que s'afanyin, collons! I vosaltres dos, inspeccioneu el pis de dalt.
2: El meu fill.
1: Iris?
2: El meu fill.
1: Xxt, calleu, que ens està intentant dir alguna cosa.
2: El meu fill. El meu fill.
1: Sí, sí, ho sabem. Tu no pateixis, Iris, el trobarem. Destrosseu-ho tot i no marxeu fins a trobar-lo.

0: Ara l'aixecaré, miris, agafis a mi.
1: No se m'endoguin a l'hospital. Primer han de trobar el meu fill. Sisplau.
2: M'encorona això. Penso que si deixo d'existir, ell quedarà sol, enmig d'aquesta foscor que ens devora. No puc. No vull. El món em vol rendida, però no ho accepto. Sóc una mare que s'afanya a sobreviure, perquè l'amor encara pesa més que la por.
3: N'estàs segura, Iris?
1: Seguríssim.
3: D'acord, li deixo una emissora, la mantindré informada per aquí.
4: Agent Ruiz, quedis amb ella i els sanitaris. Protegeix-la com si fos un ministre. La resta, marxem cagant llets. Aquí, Charlie Alfa, necessito tots els dispositius disponibles al càmping La Clau Verda. Busquem una noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Repeteixo, noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Podria estar lligada en algun bungalow.
1: M'ajuden a encendre la ràdio.
0: I tant. La perdem, necessitem una transfusió ja.

48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures que m'han fet començar aquest 2026 amb molt bon peu, perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Animallibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. I fins aquí les meves recomanacions del mes de gener. Si en voleu més, em podeu seguir a les xarxes socials com a @misha_ql o també em podeu trobar al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Veig com em cauen de la pell trossets escatats.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia i bona hora! Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: Bona setmana a totes, ja que aquest és el darrer Cruïlla d'Europa de la temporada. Bon dia també, Gabriela, tu mateix, contents que estiguis aquí a l'estudi, que et fas ets car de veure.
3: Bon dia, Teresa.
2: La setmana passada vam cobrir la visita del papa Lleó XIV a l'estat espanyol. Havia de venir a Catalunya, però se li va creuar també en l'agenda Madrid i les Canàries. Avui tenim un programa carregat de gent del món de l'art, la cultura i del periodisme. Són gent de nom i relleu. Direm que tothom ha valorat bé, en general, la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família, encara que a nosaltres hi ha coses que no ens han agradat gaire. Una d'elles va ser que uns 600 cantaires, no sé exactament quants perquè eren molts, però no ho sé exactament, no van poder entrar al temple perquè les forces de seguretat els van acusar de la Sagrada... Les forces de seguretat de la Sagrada Família els van acusar de portar, gairebé diríem, fulls clandestins, que no ho eren. Però vaja, tenim aquí alguns posat al cap. I no els van deixar cantar. Per això nosaltres ara presentarem a les persones que tenim aquí a l'estudi la primera de les nostres convidades, l'escriptora i música Maria Escales.
4: Hola, bon, bon dia. Dia.
2: Bon dia. També saludarem a la llunyania, a través d'internet, el company periodista Vicenç Lozano. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia, Teresa.
2: Uau. Doncs bé, i també tenim aquí en el Jordi Roger, que ell és l'autor del documental, principal no, perquè tot és principal el que fem en aquest programa, però que venim a comentar.
6: Molt bon dia, Teresa.
2: Bon dia.
6: I gràcies per convidar-me. Sagrada Família, la Bíblia en pedra.
2: Molt bé, tu ens l'explicaràs, perquè a vegades, quan passem per la Sagrada Família, veiem tanta pedra...
3: Sí. Ja està bé, perquè a l'escola, clar, et fan a vegades la visita, aquesta, la típica visita, no?, que et porten a dins i tal, i bueno, tu sí que identifiques mínimament que són alegories religioses i tot això, però clar, no identifiques. Per això està bé, també, que vinguis una mica... que per fi algú s'hagi dignat a explicar tot això, perquè...
2: Molt bé, doncs ara ens ho explicarà ell amb detall, però primer la Maria Escales aquí ens ha d'explicar què és el que es va preparar ella per cantar en aquella missa. Missa era, no?
4: Era una missa, sí, era una eucaristia.
2: Doncs què tenies preparat i finalment com va anar tot?
4: Bé, clar... Primer de tot, gràcies per convidar-me, perquè és que hi ha gent que diu moltes coses sense saber ben bé què va passar.
2: Sí.
4: No? Aleshores, amb motiu de la visita del papa, unes quantes corals, varen convidar a unes quantes corals, no sé si eren com més de 10 corals, en total eren 600 persones a les cantories, corals de diferent casta, no? Hi havia gent com molt professional i gent més amateur, no? I se'ns va convidar a cantar a la missa. Val a dir que quan ens varen dir de cantar, ens varen advertir molt seriosament de que no es permetria cap mena de manifestació política ni reivindicativa, que estàvem cantant, que hi havia uns protocols, etc, etc. I això penso que s'ha de dir molt clar. No? Val. Aleshores, l'acte tenia dues parts. Una és l'eucaristia, i l'altra era que havíem de baixar tots a les escales per fer allò de les llumetes, dels escolonets i tal. En aquelles escales havíem d'estar els 600 cantants, també amb la llumeta, i havíem de fer uns moviments i tal, i era tot... Bé, bueno, el dilluns vàrem estar...
2: Era a l'interior o a l'exterior?
4: A l'exterior, a l'exterior. En aquell moment en el qual surten els escolanets i sortim tots i s'encén la Sagrada Família i tot això. Era, a veure, ho vàrem estar assajant... El dilluns vàrem estar assajant 7 hores, això, 7 hores. Penseu que les cantories és una alçada com de 5 pisos, és una passada. Hi havia gent de les corals, gent gran, que va pujar i baixar diverses vegades, allò, amb una il·lusió, per fer la història.
2: Perdona, disculpa'm, digue'm pels que ens escolten i que no ho saben, què és una cantoria?
4: Cantoria és l'espai que està preparat per als cantants, no? Pels cantors. Aleshores, a la Sagrada Família... Això es va... Bueno, això segurament ho sabràs millor tu que jo, no? Però es va calcular molt bé on es posaven, a quina alçada, perquè, clar, la Sagrada Família és enorme i, clar, costa molt quan cantes. Clar, nosaltres cantàvem, era tot un muntatge, perquè estàvem amb pantalla, es veiem el director en pantalla, els altres corals les teníem lluny, ens havíem de coordinar molt bé. Va ser un... La veritat, personalment, molt satisfeta de com del resultat final musical. Aleshores, el dimecres vàrem anar a cantar a la missa, no? Clar, jo ara aquí estic parlant potser una mica... Ara em poso en el meu... Faig un testimoniatge meu. Jo no parlo per part de tothom. Parlo només ara com a Maria Escales, com a persona cristiana i com a persona que habitualment va a missa. Per mi era una ocasió... Jo hi anava plorant d'emoció. Jo hi anava plorant d'emoció i sentia que no només hi estava jo, sentia que anava amb mi els meus avis, les persones que m'han acompanyat tota la vida i que pensava que contents que estarien de veure'm aquí, no? Aleshores, vàrem assajar a les 4 i tal, la missa era 7:45, i de sobte a les 7 hi va començar a haver una cosa molt estranya. Va començar a venir gent i va venir una senyora com a arranyar-nos com si fóssim nens d'escola. Qui té aquests papers? No sé què, una cosa, però... I nosaltres, què estava passant? Perquè la majoria no sabíem què és el que estava passant. No ens n'havíem assabentat de res. I va resultar que és que hi havia gent que, entre les partitures, tenia...
2: fotocòpies.
4: Obries i era una estelada. Però estic parlant d'aquesta...
2: Sí, no cal que la gent...
4: D'aquest tamany... A 30 metres d'alçada, no sé, 30 metres, no sé, potser estic exagerant, no sé, una passada, una borrada. O sigui, que hauria bastat amb no enfocar-nos. Hauria bastat amb no enfocar-nos i ningú se n'hauria assabentat. Bé.
3: I això va diguéssim, causar el gran drama aquest, no?
4: Va causar el gran drama. A més, resulta que hi havia també la consigna de han acabat el Virolai, que era l'última cançó, entonar els segadors. Hi havia aquesta consigna.
2: Bon.
4: Però és que no ho sabíem. És que la majoria no ho sabíem i no enteníem res. Clar, a veure, jo havia anat a una eucaristia. Jo anava a missa. Hi havia molta gent. Jo, a darrere meu, tenia una amiga que és jueva i ella no anava a missa. Ella anava a cantar a una inauguració d'un temple. Però el que és cert és que tots ens ho preníem molt seriosament i amb molta il·lusió. Clar, jo vaig estar a missa amb un tio a 2 metres mirant-me amb una pistola. M'enteneu? A mi això em va... Perquè supervigilats... Una cosa...
2: Era de les forces de seguretat, ells.
4: Suposo que sí. Jo no surto de casa amb pistola. Va ser... O sigui, ens varen encerclar a tots d'una manera... Mirant-nos d'una manera intimidatòria, espectacular. I va haver gent... d'altres corals, que no varen poder ni combregar, no varen poder combregar. No els varen deixar. I jo em vaig fixar que just abans de... Bueno, pels que no sapigueu gaire de missa, una mica allò del final, el que es fa al final és la comunió, a combregar, després es fa un cant i marxem, no? Aleshores, jo veia la tribuna de premsa. Estava bastant ben col·locada. I vaig veure que durant la comunió feien fora tots els periodistes. I vaig pensar, que raro. Però com que teníem instruccions de baixar amb corrents per fer-ho de les espelmes, vaig pensar, això és que van corrents a col·locar-se, no? Va, comencem a cantar el Virolai i jo vaig veure com agafaven el director i literalment l'empenyien fora.
3: Això era després de lo de l'estelada.
4: No, és que l'estelada no va... No, és que no ens en vàrem enterar. Ningú va treure l'estelada, perquè no... No, o sigui, no hi va haver res. O sigui, a veure, el meu resum és que varen matar mosques a canonades. Vale. Perquè és que...
3: Justos per pecadors.
4: A part d'això, jo em vaig sentir com si quan a l'escola n'hi havia dos que la liaven tothom es quedava sense excursió. Val, però jo, il·lusa, vaig dir, clar, com que hem de baixar ràpid per posar-nos amb les espelmes, doncs jo, il·lusa, anava baixant, cantant el violó i tota contenta, la meva espelmeta. Sí. Una altra cosa és que les partitures i tot es quedava dalt. O sigui, no podia ningú portar una estelada perquè no podíem baixar amb bosses, només havien de baixar amb l'espelmeta. M'enteneu? I clar, la Sagrada Família, i això ho saps més tu que jo, és un laberint, no? Sí. I clar, vàrem veure que baixàvem i que no anàvem per la porta que havíem d'anar. I jo li vaig dir al policia, no, perdona, que us heu equivocat, que hem d'anar cap allà. No, tireu cap aquí. Dic, no, que hem d'anar allà, que hem de cantar. I jo allà amb l'espalmeta, tota naïf. Fins que ens varen, la policia...
2: Hem d'anar ràpid.
4: Perdona, vaig ràpid. Ens va començar a gent que no sabien què estava passant. Empenya, i ens varen deixar amb un tram de l'Eixample. Vàrem avançar, vàrem veure que teníem policies endavant, ens vàrem girar, teníem policies endarrere i estàvem enreixats, sense entendre què estava passant, nerviosos perquè teníem pressa per anar amb l'espalmeta a cantar. I què està passant? Ningú ens deia res.
3: Molta gent era, no?
4: 600, sí. Era el 600. Les 600. Els nens de Granollers plorant, perquè hi havia una coral infantil. Què està passant aquí? Hem d'anar a cantar. Un despropòsit, un autèntic despropòsit.
2: Deixeu-me preguntar al segon convidat. Ell és en Vicenç Lozano, el periodista que sap tantes coses sobre el Vaticà. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia. Com estem?
2: Bé, tu estaves per allà, primera cosa. Si no hi estaves, no cal per contestar. Però si hi estaves, te'n vas enterar de tot això que ens ha explicat la Maria Escales?
5: No, jo me'n vaig assabentar després. Jo estava a Catalunya Ràdio fent el directe, juntament amb els companys, estava a l'emissora Catalunya Ràdio. Al matí vaig estar a la Sagrada Família fent el programa Els Matins de TV3. A mi aquest afer em sembla realment molt, molt inquietant, perquè realment et dones compte de com estem, no? Contínuament. I a més el tracte que van tenir cap a la gent de les corals, em va semblar absolutament ignominiós i d'una falta de dignitat i de respecte. De tota manera, sempre jo he pensat des del primer moment que realment vull fer un acte d'aquest tipus a dins d'una església, realment doncs, no era potser el lloc adequat per fer-ho. Una altra cosa, vull dir, és tot el que va passar i realment vull dir, és lamentable, i jo crec que vull dir, en aquest cas vull dir, o sigui, el papa vull dir, no en té cap culpa, va ser la seguretat, sobretot la policia nacional, amb l'ajut també, òbviament, dels Mossos d'Esquadra, no?
4: Sí, realment no tocava. És cert,
2: molt
4: no
2: bé,
4: tocava.
2: Maria,
4: però
2: endavant.
4: Tampoc tocava el de després. O sigui, va ser ignominiós, és el que has dit, humiliant, persones grans...
2: Ho has dit denigrant.
4: Denigrant, absolutament denigrant, perquè és que si haguéssim... A veure, vull dir, jo he estat mestre molts anys, no? Si ens haguéssim vingut i ens haguessin dit, escolteu, hem sentit que hi ha aquestes instruccions...
3: Donar explicacions, sí.
4: Escolteu, no malbarateu la feina de la gent que ha preparat això, si us plau.
2: Clar, és que és que era una de les coses més importants.
4: Claro. Jo conec personalment l'Igor Cortadellas, el que va fer tot l'espectacle, no? De les llums i tal. Clar, evidentment, o sigui, això és una... Que bé que han quedat els catalans.
3: És el que anava a dir,
4: que bé que han quedat
3: els catalans. És una pena que s'hagi tacat una mica per això l'espectacle, perquè la veritat és que el balanç de tothom ha sigut superpositiu.
4: Preciós,
3: tothom
4: preciós.
3: Es va quedar impressionat de la realització, del muntatge...
4: De l'elegància.
3: De la recepció, de l'elegància.
4: Del missatge, fantàstic. No, o sigui que... Quina pena que
2: estiguem així. Ara deixem escoltar l'opinió del darrer convidat. El Jordi Roger, bon dia.
6: Molt bon dia. Jo era la penúltima filera a dins de la Sagrada Família, la que dona la portada de la Glòria, per on entrava el papa. Jo no ho vaig veure. Sí que us veia vosaltres, les cantories estan, no 30, però em sembla són 14 metres. És molt alt. Hi ha dues cantories. Primer us explico, deies que són les cantories.
2: Sí, perquè és una paraula que no...
6: Molt bé. Doncs
2: no,
6: tots tenim clara la visió de la Basílica de la Sagrada Família, que diríem que és allà dins hi cap un camp de futbol, per entendre'ns.
3: Per
6: tenir la dimensió, no? Doncs a terra doncs, hi ha el públic, hi ha els fidels, i a sobre, uns 14 metres, ara no tinc la distància,
4: però,
6: és a dir, hi ha tot uns balcons on s'hi fiquen els cantaires. I a sobre de la cantoria on éreu, encara hi ha una altra cantoria més amunt, que no hi havia gent. És a dir, que és molt gran. I per què això? No? A l'època d'en Gaudí no existia una cosa que nosaltres sabem perfectament que existeix, que

0: i al davant pot haver-hi, doncs, l'orgue. Doncs Gaudí fa aquest procés. Dit això, jo no vaig veure tot el procés i és lamentable si va haver-hi, com dieu, que hi va haver aquesta actitud coercitiva de la policia. Ara bé, tinc aquí la meva entrada i diu clarament...
1: Clarament, i tant.
0: Diu, prohibit durant tot l'esdeveniment. Motxilles, bosses, roba massa curta, armes, qualsevol... Fumar, menjar, beure... I a baix, l'últim, banderes, pancartes o qualsevol símbol reivindicatiu, polític o de qualsevol altra mena. Això ho tenien les 8.000 persones que eren allà. Dit un. I després, potser algú, que no sé qui és, ni m'interessa saber-ho, no va saber interpretar el moment històric que vivia el país.
1: Totalment.
0: I dient, doncs ara, jo, per lliure, després del Virolai, doncs ficaré els segadors, doncs, no tocava, i aquesta pensada, de males maneres o no? De males maneres, pel que dieu, jo no ho vaig veure, no? Però... Doncs va impossibilitar que 600 persones culminessin un acte extraordinari i, doncs, mira, com que no els vam veure, doncs no vam saber que hi havíeu de ser. Però, és clar, si darrere l'Escolania hi havia 600 cantaires més, allò hauria estat molt més espectacular. Per tant, sí. Algú qui va donar o va tenir aquesta pensada no va saber interpretar el moment que vivia el país.
2: Molt bé. Vicenç, em sembla que volies dir alguna cosa, tu.
3: Sí, volia dir que, a veure, evidentment no es va notar la retransmissió en directe per televisió, ni tan sols la gent que era present doncs, a la Basílica, vull dir, van notar absolutament res, perquè es veu que van posar en marxa una gravació. Van posar una marxa, una gravació...
4: Sí, però això estava previst,
0: Que ja hi era, això.
3: Sí. Per tal de que no es notés absolutament res i el cant fos tal com s'havia de produir. La llàstima és que és tot el que va passar, no?
4: Sí, de fet, estava previst que a l'acte de fora ja està... Nosaltres es cantàvem sobre playback. Això ja estava previst.
5: Ah, sí?
4: Sí, perquè era impossible.
0: Clar. Sí, veieu, hi ha unes imatges de la gravació de l'orquestra.
4: Sí. És que era impossible perquè és que no se'ns hauria sentit. No sé, hi ha tanta gent a l'aire lliure i tot això.
0: S'havia de microfonar i a l'exterior no es podria.
4: És això. Per això és que realment... O sigui, jo he començat dient això. Ens havien prohibit portar aquests qualsevol mena. O sigui,
0: armes jo... o banderes, tot,
2: armes
0: i drons.
4: Que tampoc podien portar
2: l'amic de la Maria.
4: Sí, que tampoc podien portar drons. Dic, vaja, l'hauré de treure del bolso, perquè és una cosa que jo sempre porto al bolso, saps, un dron. Però, vull dir, jo és el que he començat dient, Vull dir que qui primer ho va fer malament va ser qui va voler... qui va pensar que era el lloc per... però que realment no s'hauria notat que apagar els micròfons ningú se n'hauria assabentat que allà hi havia aquell pitote, o sigui, que a més no s'hi hauria afegit la majoria de gent, no s'hi hauria... O potser sí.
0: Jo crec que sí, perquè però... és a dir, si tu de cop i volta veus o sents que 600 persones es posen a cantar als segadors, doncs la gent... interpretaria que això formava part del guió.
4: Sí.
3: Jo crec que una cosa...
2: Sí. Vicenç,
3: perdoneu,
2: endavant.
3: Jo crec que
2: si el
3: guió hi hagués previst prèviament cantar l'himne d'Espanya amb la presència dels reis, de tot el govern espanyol, etc, com a element, diguéssim, reivindicatiu, seria just. Seria just cantar els segadors. No va ser així i, per tant, vull dir, jo ho vaig trobar bastant fora de lloc. Una altra cosa són les estelades, les reivindicacions, els crits al carrer durant aquell quilòmetre escàs.
0: Això, perfecte.
3: Doncs el papa amb papa mòbil pel carrer Rosselló, etc. Però en aquest cas jo crec que hi va haver un error de planificació i d'estratègia.
4: Totalment. Però d'uns i altres, realment. O sigui, primer els
0: ja et dic jo, que la policia fa la seva feina amb unes formes que molts de nosaltres no ens agraden. Però també una altra cosa. No conèixer com funcionen aquestes coses
4: és molt naïf, és molt
0: innocent.
5: Però és que és el... Perdó, Jordi, és que és el que diu la Maria, perquè, o sigui, quan passen aquestes coses, clar, com que estàs tan distanciat, si un ha fet una cosa en un lloc aïllat, clar, després la policia l'ha vist, vist en aquella persona, però clar, no dona explicacions a la resta i clar, els altres no entenen el que passa.
4: És que va ser llavors... un... Clar, a mi...
5: Hi ha el caos.
4: Jo he anat a moltes manifestacions.

0: cançons i a mi ja no era la primera vegada que la policia em deixava algun lloc, m'entens? Però hi havia senyores com la meva mare que jo veia que havien fet, que estaven fent un esforç espectacular perquè pujar les cantories i baixar i pujar i baixar físicament, a veure, jo estava cansada el dilluns, com estaria aquelles senyores? No? I en aquelles senyores uns i altres... Uns i altres.
1: Estaria bé que dins del món coral algú també demanés responsabilitats i explicacions a qui va tenir aquesta pensada.
0: S'està fent, s'està movent.
1: I donar-li les gràcies.
0: S'està movent amb dos...
1: Jo ho veig així.
0: Amb dos nivells s'està movent això.
2: Molt bé. Vicenç, ens expliques... Què va dir el papa? Va dir alguna cosa? Ho vas saber? Ens dius que no hi eres, però potser després...
3: El papa probablement ho va saber, perquè la seguretat del Vaticà... Fixeu-vos en un detall, cosa que no s'ha produït, que no s'ha produït mai. El papa, quan va entrar a la Sagrada Família, estava envoltat de guardaespatlles. El mateix passadís central de la nau de la Sagrada Família estava envoltat de guardaespatlles. O sigui, hi havia una seguretat màxima, estàvem amb alerta màxima. Hi havia, des de fa anys, vull dir, el projecte per part del jihadisme radical de tirar per terra la Sagrada Família i incendiar-la. Està ple de vídeos per internet, doncs, que la Sagrada Família per terra, incendiada fins i tot amb una torre amb la bandera d'Estat Islàmic, etc. Per això, la visita a Barcelona, vull dir, va ser especial vigilada, més que la de Madrid, que ja ho va ser. Vull dir, o sigui, realment, policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, cossos de seguretat, de l'espionatge, etc. Vull dir, van intervenir juntament amb l'exèrcit, recordem-ho. Aleshores, vull dir, era realment un cas extraordinari de mesures de seguretat com no s'ha vist mai.
4: És que si tomben, tots sabem que si tomben la Sagrada Família serà com les Torres Bessones, que no es tornarà a construir perquè ha viscut de tot i mai l'han bombardejat. Per tant, esperem que segueixi així. Perquè...
2: Molt bé, doncs deixeu-me presentar el tercer convidat, que has començat a parlar, però encara no havíem dit qui eres. Ell és en Jordi Roger, cineasta, professor de la Universitat Blanquerna i autor del documental que comentarem aquí, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, que aquest cap de setmana l'has anat a presentar a l'Alguer, aquesta ciutat tan bonica de Sardenya, on s'hi parla una varietat dialectal del català. Com va anar la presentació?
1: Molt bé, molt emocionant.
2: Sí. Molt emocionant. Imatges i guapo.
1: Jo no hi havia estat, a l'Alguer, i doncs també tenia moltes ganes de veure la realitat, també lingüística, i a veure, la presència catalana és molt evident a l'Alguer. Totes els carrers doncs, tenen el doble nomenclàtor, el nom en català i el nom en italià, que moltes vegades són diferents. És a dir, el carrer de les Monges i en italià és un altre carrer, no? Perquè això va en funció del període històric en què s'ha fet. No? I bé, doncs, allà hi ha una oficina de la Generalitat, doncs, que també doncs, ells cuiden molt tota la relació, després va haver-hi l'endemà, això va ser divendres al vespre, i dissabte al vespre també un concert de corals, amb una coral algaresa, una coral catalana i una coral sarda, d'un poble del costat de l'Alguer, a 20, no se sabia si eren 28 o 31 quilòmetres, però que allà ja no s'hi parla el català, no? I per tant, doncs bé, és tot un... És un petit miracle lingüístic. I aleshores, dir-vos una mica per tornar a la Sagrada Família, que la transmissió i la visita del papa, la transmissió a la Sagrada Família, doncs ha estat planetària. I la gent de l'Alguer complia la...
2: Després els escoltarem per la televisió. Sí.
1: Omplia la sala, no?, el quarter que li diuen, no?, que és una sala municipal, doncs realment tothom l'havia vist i tothom s'hi havia emocionat. El síndic, que és l'alcalde, el bisbe, bueno, hi havia totes les forces vives de l'Alguer i de la diòcesi, no? I per tant, ser molt conscients de l'impacte internacional que té...
4: Ha tornat a posicionar Barcelona, diguéssim.
1: Sí, jo crec que Barcelona mai ha deixat de posicionar-se. Sempre, en la meva presentació, que a més havíem tingut l'ocasió fa 10 dies de fer-la a Roma també, a la Santa Croce, a la Universitat.
2: Sí.
1: Doncs jo sempre deia la meva presentació que la Sagrada Família ha sobreviscut a moltes adversitats, atemptats anarquistes, comunistes, bombardejos feixistes, menyspreu d'arquitectes suposadament progressistes i tot això. I el nou repte que té ara la Sagrada Família, des de la meva humil opinió, és superar la pressió del turisme. No?
0: Sí, estàs parlant amb una mallorquina, o sigui que això doncs, que tingueu bona sort.
1: Sí, és a dir, perquè realment són 15.000 visitants al dia,
2: i
1: no en són més per qüestions de seguretat, perquè si poguessin encabir-hi més gent, i aquest seria, jo crec, el gran repte de present de la Sagrada Família.
0: Hi ha una cosa de la Sagrada Família...
2: Deixa'm preguntar-li al Vicenç, i estàs d'acord perquè estaves dient sí? Vicenç?
3: Plenament d'acord, vull dir que és un monument ja no només de Barcelona, que ha quedat novament situada, diguéssim, a nivell internacional, com amb un espectacle fantàstic que unia art, espiritualitat, la figura de Gaudí, etcètera, etcètera, sinó que és formar part del patrimoni universal, òbviament, la torre més alta d'una església doncs, a Europa, vull dir, realment impressionant en tots els sentits.
0: Hi ha una cosa de la Sagrada Família que és com molt nostra. O sigui, que és un temple que hem construït nosaltres, que no s'hi ha posat el govern, que no s'hi han posat les grans empreses, que som nosaltres que l'hem construït. No, que hi hem participat, que hem donat diners per això, no? I això és una cosa que potser fora no sé si s'entén. Aquest sentiment que és nostre.
4: És nostre.
0: Que l'hem construït nosaltres.
2: Ahir vam fer un 30 minuts genial que et demostrava això.
4: Bé, és nostre, però sí que és veritat que en relació a això que deia Jordi del turisme, sí que a mi em passa. Jo he vist bastant a prop perquè he vist el Guinardó i a vegades baixo a Sagrada Família i vaig pujant cap a casa, que és un quart d'hora caminant, i sí que em passa, ahir, per exemple, ahir mateix, que jo sento, a vegades, em sento turista a la meva pròpia ciutat i sobretot veient un monument que dius, hòstia, és que això és meu, jo tinc la sort de poder-lo gaudir tots els dies, el que passa que, clar, és com que no el sents tan teu, perquè, clar, és tota aquella llegendada, veus que està tan orientat als turistes i tot això, perquè, per exemple, en molts països i en moltes grans ciutats del món, tu vas, per exemple, als grans museus, al Museu Britànic o al Pardo mateix i tot això, i pels residents és gratuït o es fomenta com molt més això de visitar-ho. Aquí no, o sigui, la Sagrada Família crec que són 24 euros l'entrada general, que, òbviament, s'ha de finançar d'alguna manera, perquè, clar, allò s'ha de seguir construint i tot això, però... No sé, trobo que és com que no una cosa que és nostra, no la sents a vegades tan teva per tot aquest turisme massiu que hi ha, saps? I tot això.
3: Aquest és el perill que existeix amb la massificació turística arreu del món, de tota manera. A veure, abans ens queixàvem de que Barcelona era una ciutat grisa, de que no hi venia ningú, ara ens queixem doncs, que hi ha molts turistes. Evidentment és una incomoditat que cal patir i cal regular en la mesura que es pugui. És molt difícil, és realment molt, molt complicat. Però sí, és, evidentment, sentimentalment, és un monument de la ciutat de Barcelona i dels barcelonins i dels catalans en general.
4: Uh-huh. Si et sembla, Teresa, presentem ja el documental.
2: El documental que ens ha portat el Jordi Roger.
4: Així és com ho passava en aquest fragment de l'informatiu de la televisió de l'Alguer, que es diu Canal TV, que són bueno, el canal 15, no? Que és un dels canals amb més audiència, diguéssim, d'allà.
5: La Generalitat de Catalunya celebrano al Quartel l'anno Gaudí con un evento dedicato alla Sagrada Famiglia e al legame con Alghero. Uno dei momenti centrali sarà la proiezione del cortometraggio Sagrada Famiglia, la Bibbia in pedra, diretto da Jordi Roger, che sarà presente all'evento.
2: Molt bé, gràcies.
4: Així és com ho presentaven.
2: Així ho presentaven i ara escoltarem la notícia.
6: Un gran home, un gran català, un grande architetta, que ha posat les perles per cosa? Aquella chiesa nostra potesse entrare in una cattedrale meravigliosa, una basilica meravigliosa, come la Sagrada Famiglia. La Chiesa è una delle poche città al mondo che ha questo privilegio. A voi celebriamo questa unione spirituale e culturale amb el món de la Catalunya.
7: Bé, enguany i aquesta tarda celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Generalitat de Catalunya ha decretat enguany l'any Gaudí i l'Alguer no podia mancar aquest apuntament. Gràcies a la col·laboració amb el municipi de l'Alguer portem l'explicació de per què l'Alguer és present a la Sagrada Família i aquest vincle històric l'expliquem mostrant també el vitrall central, de la nau central on es fa referència a l'Alguer. Ens acompanyarà el Jordi Roger amb un documental sobre la Sagrada Família, la Bíblia en pedra, i tindrem la presència del síndic de l'Alguer i del bisbe de la diòcesi algaresa.
8: Cosa hi ha a damunt, a rinta, d'aquest documentari sulla Sagrada Família?
9: Doncs el documental que veurem aquesta tarda l'anomenem La Bíblia en pedra. Per què? Perquè Gaudí va dir una cosa. Diu, no sé si molta gent entrarà a la Sagrada Família, però segur que molta gent la veurà de fora. I aleshores, a dins de la Sagrada Família només hi ha quatre imatges, que és la Mare de Déu, Sant Josep, Sant Crist i Sant Jordi, que és el patró de Catalunya. Però al voltant, a fora de les parets externes de la Sagrada Família, doncs hi ha totes les escenes de la creació, tota la simbologia cristiana, eucarística, etc., perquè tothom la pugui entendre, no? I ara és un moment molt, molt maco. Avui és divendres, dimecres el Papa Lleó va beneir la Torre de Jesús, que és l'última torre, la més alta, i encara tenim el record molt viu, molt present, molt emocionant d'aquest espectacle de la Sagrada Família que ha tornat a mostrar-se al món gràcies a la vinguda del Papa Lleó.
2: Molt bé,
4: veritat,
2: moltes
4: que,
2: gràcies.
4: Veritat que un dels motius també perquè vingui és que s'ha declarat, veritat, l'església o el temple eclesiàstic més alt del món, oi? Potser,
9: sí,
4: que se li havia donat aquesta categoria, em sembla.
9: Del món catòlic.
4: Del món catòlic.
9: I crec que el protestant també ho deu ser, però s'assenyala, evidentment, sí.
0: Ja, ara, això que dius de la Bíblia en pedra, és aquest sentiment, clar, abans durant l'edat mitjana, tot l'art religiós era un art destinat a fer catequesi a gent analfabeta. No? I gent que no, potser no sabia llegir ni escriure, sabia interpretar doncs, el missatge, no? Els pans i els peixos, o els sarments, etc.
9: L'infern i el dimoni.
0: L'infern i el dimoni. I clar, jo què sé, la meva àvia era... vull dir, bueno, no era analfabeta, però gairebé, però tu veia una imatge i sabia si aquella santa era morta en martiri o era no sé què per el que portava a les mans, no? Vull dir que... I així. I una mica, potser ara també ens estem acostant a això, amb una societat cada vegada més secularitzada, temples com els de la Sagrada Família ajuden a la gent que potser no és gaire catòlica, no, gaire, que no sap ben bé a explicar el missatge. I aquest és un sentiment que vaig tenir a la catedral de Mallorca, on hi ha el retaule que ha fet Miquel Barceló. És espectacular el retaule que ha fet Miquel Barceló amb el miracle dels pans i els peixos. I recordo que vaig sentir una guia que explicava amb un anglès tan macarrònic que fins i tot jo l'entenia, explicava als turistes el que significava allò. I jo vaig pensar, ostres, veient això, sabràs, no? O sigui, que realment això, l'art com explicar el missatge, no? Em sembla espectacular.
9: La catedral de Mallorca és molt maca, però té dues joies, que és la reconstrucció o la restauració del propi Gaudí.
0: Sí.
9: La capella d'en Miquel Barceló.
0: Sí. I n'hi ha una altra.
9: Moltes,
0: el segur. El rosetó aquell que fa el buit el dia de la Candelera.
9: I hi ha un element que haurem d'estar al cas. Tots sabem que la Sagrada Família doncs, té la façana del naixement, la façana de la passió, i ara s'ha de construir la façana de la glòria. No hi ha data, no? Sine die. Sí que hi ha encarregat, ja s'ha fet un concurs
1: amb tres artistes que s'hi han presentat per fer aixecar la façana de la Glòria, que en els, com en el seu moment doncs, se li va encarregar a Subirachs.
4: A veure si sorgirà un Brunelleschi.
1: No, un dels tres és Miquel Barceló.
0: Miquel Barceló, sí,
1: per
0: sí,
1: tant,
0: sí.
1: Això
0: sí,
1: és públic,
0: sí.
1: I per tant, no ens estranyem que algun dia doncs, Gaudí i Miquel Barceló tornin a coincidir a la façana de la Glòria.
4: I una cosa, ara també hi ha hagut bueno, aquesta polèmica, perquè, clar, volen, mm-hmm. volen tombar uns...
1: Ara no, fa cent anys.
4: Però va reverberant.
2: Això ho diuen els joves.
0: Ara, sí.
4: No, però vull dir que va reverberant de tant en tant, perquè
0: sí.
4: No sé si és veritat que van dir que, clar, la Sagrada Família no està quasi ni al principi, diguéssim, perquè volen fer com una forma de creu, no? Volen que sigui forma de creu, no sé aquest projecte si... perquè això és molt mastodòntic.
1: El que hi ha pendent, o no, el que és a l'edifici Núñez y Navarro del carrer Mallorca, teòricament allò ha d'anar a terra perquè hi ha tot una rampa, una passarel·la que entra per la façana de la Glòria, que seria l'entrada natural. Els propietaris d'aquells pisos ja van comprar els pisos sabent que aquesta qüestió, i per tant els preus també eren més barats. De fet, es va construir en època de Porcioles, de l'alcalde Porcioles, degut també hi ha una irregularitat urbanística. És evident que després la vida és complicada, els veïns, doncs, legítimament reivindiquen uns drets, un temps, etc. I això s'està negociant. I la Sagrada Família, que té una voluntat clara de negociar i d'arribar a una bona entesa, doncs ningú diu que això no es podrà fer, al contrari. També, políticament, ara estem en temps diferents. En administració Colau, això està absolutament bloquejat. Heu de recordar que l'alcaldessa Colau només va entrar un cop a la Sagrada Família pel funeral interreligiós de l'atemptat de German Wins, perquè ella era profundament contrària al món de la Sagrada Família i fins i tot a posar els peus a la Sagrada Família. És evident, el que hem vist ara, amb tota la presència del govern socialista, tant de l'estat central, el Sánchez, ha estat l'ombra del Papa.
2: Sánchez.
1: El president Sánchez ha estat l'ombra.
4: És que jo crec...
1: Illa, el govern català s'hi ha abocat, l'Ajuntament s'hi ha abocat. És a dir,
4: que
1: dos anys enrere o tres anys enrere l'Ajuntament dels Comuns no hi hauria...
0: Vols dir que no s'hauria donat.
4: És que
2: és un altre tema, és un altre tema.
1: Institucionalment hi haurien estat, però hi ha hagut ara un entusiasme institucional que és digne de subratllar, no?
4: És que això realment transcendeix si ets catòlic o no ets creient. Vull dir, és una cosa que, o sigui, és universal, per tant...
2: Jo crec que ara Quim Vicenç ens explicarà com és el Papa, perquè ell ha fet aquest llibre. Ens ho pots explicar? Ara et diré el títol del llibre.
3: Sí.
2: Lleó 14, ombra sota la cúpula, de l'editorial Pòrtic, sí.
3: Sí, és un llibre que està funcionant extraordinàriament bé i és
2: molt
3: el quart
2: bé.
3: Llibre més venut de Catalunya.
2: Sobre el Papa.
3: De llibres de no ficció i no sobre el Papa, sobretot tots els llibres. Tinc aquest privilegi, realment. Per què? Perquè és un llibre que descobreix coses inèdites. Realment aquest llibre descobreix, en definitiva, la lluita intrigant, en la primera part, la lluita intrigant dels assessors amb el sector més tradicionalista de l'Església, per aconseguir doncs, que Robert Francis Prevost fos elegit. Jo explico tots els intríngulis de misteris, d'espionatge, de lluites entre aquest sector tradicionalista i el sector més progressista o reformista per intentar que el nou papa doncs, fos realment doncs, un papa que continués el llegat del papa francès, que és inèdit al món, la manera d'explicar-ho, inèdit al món, molts detalls que dono, i la segona part se centra en el que dius tu, Teresa, doncs, de la personalitat d'aquest papa, on ja s'està produint tot el que jo vaig escriure al llibre, doncs dels temes de la geopolítica, sobretot a nivell internacional, aquest combat, aquest enfrontament doncs, de lideratges doncs, amb Donald Trump a la Casa Blanca, i realment doncs, tot tot aquest univers, diguéssim, de silenci que ha envoltat el papa durant un any, pràcticament, perquè ha estat un papa que no ha donat titulars als mitjans de comunicació, s'ha trencat, doncs, per aquest enfrontament. I ara hem començat a conèixer, i sobretot a partir del viatge, vull dir, que ha fet, doncs, a Catalunya, a Espanya, a Canàries i a Madrid i tal, amb l'important discurs que va fer el Congrés dels Diputats, on situa, doncs, realment el món de la política, vull dir, en el que ha de ser, és a dir, en el diàleg i en realment en el progrés, en la justícia social, en la pau, etc, etc. Vull dir, jo crec que és un llibre molt interessant per entendre això, no?
2: Molt bé. Doncs recomanem a tots els nostres oients que l'editorial Pòrtic, tot, ens tornes a recordar el títol i anem...
3: I el 14, Ombres sota la cúpula.
2: Molt bé. Doncs ara anem a escoltar, amb aquests 10 minutets que ens queden, tan justos, una mica el teu documental, Jordi, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, per la gent que no està acostumada, perquè em sembla que tu mateix deies que era la Clara Curtis, Chiara Curtis, que deia, quan entres allà et surts peregrí, peregrí.
4: Sí, a mi m'agradaria que expliqués també una mica com ha sigut el... Suposo que haurà sigut un repte, no?, tot el tema aquest de rodar dins del temple.
2: Sí, se'ns explicarà ràpid.
4: Suposo que ha sigut una odissea, no?, una mica, el tema dels permisos, tot això, perquè...
2: No, permisos no, perquè era de la Sagrada Família.
1: Bueno, el documental, de fet, el vam fer ja el 2019, i ara he tingut una segona joventut. I aquest documental es projecta permanentment a dins de la Sagrada Família, on doncs els visitants que el poden anar veient i estan al deambulatori.
4: És el del museu, o no?
1: No, és el deambulatori, que això és al voltant del presbiteri, al voltant de l'altar, doncs ja es pot projectar, es pot veure tant en versió catalana, sempre en versió catalana, però subtitulada en castellà o subtitulada en anglès. I ara, arran de la visita del papa i de l'homenatge, bàsicament, de l'homenatge a Gaudí, doncs ens l'han demanat un altre cop i vam ser a Roma i ara hem estat a l'Alguer. Fer coses a la Sagrada Família, i tu que has estat cantant ja ho saps, doncs és complicat perquè hi ha un concepte...
2: Però volíeu mostrar els llums, sí, vosaltres, els llums que se'n deriven...
1: Sí, i tot hi ha les qüestions de seguretat, les qüestions... És molt feixuc allà. Malauradament ha de ser així. Malauradament ha de ser així, com deia en Vicenç. Sí. Doncs la Sagrada Família està en la mira de qui vulgui fer mal, doncs sap que és la Sagrada Família, no? I nosaltres... L'encàrrec que també teníem i la nostra voluntat era explicar a través de la Sagrada Família doncs tot el relat i tota la iconografia cristiana adreçat no solament a la gent que ja tenim, independentment de les teves creences, però tenim interioritzat tot el món i tota la narrativa cristiana, no? Però adreçat també als milers i milers de visitants que no venen de la nostra tradició, que són musulmans, que són jueus, que són hinduistes, budistes, etc, o que venen d'alt, o no tenen un pòsit de cultura religiosa, que puguin entendre perfectament el sentit de la Sagrada Família. Hi ha dues façanes en aquests moments, que és el naixement i que és la passió, on es poden veure, jo us recomano, a tots aquells que no...
4: Si fes un petit resum, no sé si és possible, perquè hi ha molta cosa a fora de la Sagrada Família, però...
1: A tots aquells que no... Que l'heu vist molts cops, perquè segur que tothom l'ha vista, no?, de fora, però... I passes per allà. Però parar-t'hi a la catedral, que això és de franc, no? A la Sagrada Família, disculpeu, no s'ha de pagar entrada, oi? I començar a mirar, per exemple, la façana del naixement, que és la que dona al carrer Marina, és a dir, la que miraria cap a Mataró.
4: La part antiga.
1: La part antiga, no? que és la primera. Doncs, i és el naixement. I allà doncs, veiem el pessebre, és com si fos el pessebre. Veiem el naixement, la Mare de Déu i Sant Josep amb el nen, i totes les escenes doncs, pròpies de la infantesa de Jesús. És la fugida d'Egipte, la persecució d'Herodes quan mata tots els nens, doncs Jesús que entra a predicar al temple, els Reis Mags, i després tota la, la simbologia animal i tota la simbologia vegetal de la natura. Ja tots sabem doncs, que per gaudir la referència a la natura és molt important. Sí. És molt maco també els dos, dues grans columnes que aguanten la portada de la Sagrada Família, d'aquesta fase, doncs hi ha una tortuga de mar i una tortuga de terra. La tortuga de mar és la banda mar i la tortuga de terra és la camireria al Tibidabo, com si diguéssim, no? Doncs t'hi pots entretenir moltíssim. I si ens anem a l'altra banda, al carrer Sardenya...
2: 5 minuts.
1: Sí, hi ha la Passió, la façana de la Passió feta pel gran Josep Maria Subirachs, l'escultor. A mi, personalment, és la que més m'agrada. Això és una...
4: Sí.
1: I va ser molt polèmica en el seu moment, no?
2: Sí, perquè era especial.
1: Trencava molt. Però el propi Gaudí va deixar dites quines serien les imatges que hi hauria, perquè és el Via Crucis, hi ha totes les estacions, hi ha l'Últim Sopar, la traïció de Judes amb el petó, la negació de Pere, hi ha el gall... Pons Pilat que renta les mans, la flagel·lació, la crucifixió, i és tot, no? I el propi Gaudí què va dir? Que l'escultura que hi hauria a la façana de la Passió havia de reflectir el dolor, havia de ser dura, no? I a fe de Déu que Subirachs aconsegueix aquesta intensitat amb la pedra, que a mi sempre em fascina la gent que té aquesta força per treballar la pedra, no?
4: Però les altres parts, o sigui, perquè sí. la part antiga és, òbviament, que contrasta bastant. No sé, t'agrada la moderna, també, perquè també ha suscitat bastanta polèmica? Home, perquè és bastant diferent, el contrast.
1: A veure,
4: és bastant evident. No sé què en penses, tu.
1: Si agafem la història de l'arquitectura religiosa i de les catedrals, comencen amb un segle i acaben 3 o 4 segles més tard. I ens trobem des del romànic, gòtic, neogòtic, neoclàssic, barroc... I de vegades veus molts estils, una mica pastitxa que podria ser-hi, i la Sagrada Família no és aliena a aquestes capes de temps. Hi ha unes capes que ens agraden més i unes capes que ens agraden menys. Normalment, també defineix de quina època ets, no? Diu, mira, a mi m'agrada aquesta, això és com la música, a mi m'agrada la música de la meva època.
2: Quina
1: és la teva època? Bé, doncs bé. La que quan eres jove doncs t'agradava.
2: Ara ja en queden 4 de minuts, no?
1: Endavant, tu manes.
2: No. A mi m'agradaria recordar unes coses que t'havia dit el pare Lluís Clavell. Ell és de família de Mataró, i quan veu anar-ho a presentar a la Universitat de la Santa Croce...
1: A Roma, sí.
2: Ell et va dir unes coses interessants.
1: Ell va ser un acte molt maco, i ell... La seva intervenció, tota la seva presentació, estava molt vinculada que Gaudí doncs, busca la bellesa com a un punt, com un camí per arribar a Déu. És a dir, que és a través de la bellesa que vol acostar la gent cap a Déu. Això és, jo crec que és molt... molt propi dels artistes. Podem dir els mateixos dels músics. Si parléssim ara aquí, si hi hagués aquí en Johann Sebastian Bach o Antonio Vivaldi, ens dirien el mateix respecte a la música, les pintures, l'arquitectura, l'escultura.
4: Quan et toca l'ànima, no?
1: El cinema, no?
0: Bach ho deia, faig música en honor a Déu.
1: Sí, sí. I això, doncs ara, en aquella època no hi havia el cinema, doncs també hem d'incorporar les nostres imatges al cinema, no?
2: I ara quin serà el pròxim pas? No sé si en Vicenç ens escolta encara. Sí,
10: sí,
2: Vicenç?
10: Sí, sí, sí.
2: Molt breu, perquè només ens queden un de minut ja.
3: A veure, jo revelo el llibre una cosa que el papa jo crec que no li ha fet massa gràcia, té el llibre ja, que és el tema de govern col·legiat a l'Església. I seguint el procés sinodal obert doncs, pel papa Francesc, que continua en marxa de fer una església més oberta, una església més d'escolta, doncs intentar cedir responsabilitats, intentar fer un govern compartit a l'Església catòlica. Això és el gran projecte ocult que té doncs, el papa Prevost en aquest moment. moment i que el va tirant endavant. Veurem coses, veurem lluites, veurem realment desqualificacions quan es produeixin els dossiers que sortiran probablement a finals d'any contra el Papa novament per encobriment.
2: Molt bé, doncs ara ja hem d'acabar. Gràcies, Vicenç. Dir-vos a tots vosaltres, agrair-vos que ens hagueu anat acompanyant durant tota aquesta temporada, que començarem la pròxima amb una col·laboració d'alumnes del Tecnocampus, i donar les gràcies bàsicament a tots. Jordi Roger, el primer, Maria Escales, el segon, Vicenç Lozano, el tercer, i a la part tècnica, Pere Sánchez, Jaume Dormois i els nostres companys, Oriol Alsina. Gràcies també a la Carme Ruiz, a en Pep Andreu, de la redacció de Mataró Ràdio i de Mataró Televisió. Moltes gràcies a tots.
4: Que passeu un bon estiu.
2: Que passeu un bon estiu i que us banyeu molt.
1: Moltes gràcies, Teresa.
3: Moltes gràcies.
1: Un plaer.
4: Adéu, adéu.
2: Que vagi bé.
10: Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Per començar aquesta història, ens n'hem d'anar a una galàxia molt llunyana fa molt i molt de temps.
3: Però una cosa, el de Star Wars no el vam fer ja, el podcast?
4: Però escolta, avui havíem de parlar de Pixar, eh? Em sembla que t'has equivocat.
2: Sí, però és que alguna cosa hi té a veure.
4: A veure, il·lustra'ns.
2: Any 1979. George Lucas és l'home del moment. Tot just han passat 2 anys d'ençà que trenqués tots els rècords històrics de taquilla i la seva fam per crear mons fantàstics el porta a voler innovar amb la imatge generada per ordinador. Contracta a Ed Catmull, qui treballava a l'Institut Tecnològic de Nova York per encapçalar un departament informàtic a la seva companyia, Lucasfilms. Les tasques d'aquest departament seran crear un sistema d'edició digital de vídeo, un sistema d'edició digital de so i un impressor làser per cel·luloide. A més, el departament serà encarregat de fer recerca i experimentació en imatge generada per ordenador. Per aquesta funció, l'any següent es contractaria a Alvy Ray Smith. Després d'anys de feina dura, el 1982 es veurien els primers fruits amb una seqüència a la seqüela de Star Trek, l'Ira de Khan, en què un paisatge desèrtic s'omple sobtadament de vegetació. Aquesta és la primera seqüència de la història del cinema que inclou imatges generades digitalment. A partir d'aquí tot comença a rodar. Es contracta a John Lasseter, primer de freelance i després a temps complet per treballar d'animador en futurs projectes. Tot just un any després, el 1984, s'estrena Les aventures d'André i Wally B, el primer curtmetratge del departament que barrejava imatges generades per ordinador amb altres animacions fetes a mà. I el que és més important, El departament crea un nou prototip d'ordinador pensat específicament per renderitzar imatges digitals, que anomenen Pixar Image Computer. Aquesta nova tecnologia cridarà l'atenció de Steve Jobs, que el 1986 comprarà el departament a Lucasfilms i el constituirà en una nova empresa independent, anomenada Pixar. És aleshores quan Pixar, que tot just comença a caminar per si sola, es trobarà amb Disney, que contacta amb ells per treballar conjuntament en fabricar tecnologia capaç de generar imatges digitals. John Lasseter, aquest any, dirigirà el seu primer curtmetratge, Luxo Junior. Aquesta petita història de dues lamparetes amb vida pròpia jugant amb una pilota acabaria esdevenint la imatge icònica de la companyia.

0: Amb totes les peces sobre el taulell, Pixar comença a rebre encàrrecs de clients diversos, sobretot dirigits a publicitat, tot i que també genera alguns curtmetratges propis, com Red's Dream, Tintoy o Nicknack, que van situant la companyia com un referent punter de la imatge digital. El 1990 s'anuncia que Disney i Pixar treballaran junts en un llargmetratge, el primer llargmetratge d'imatge generada per ordinador de la història. 5 anys més tard, s'estrenaria Toy Story i el cinema d'animació mai més tornaria a ser el mateix. Més de 30 anys després, 31 llargmetratges estrenats, gairebé un per any, i 43 curtmetratges, Pixar Studios és un referent absolut del cinema d'animació. De fet, es podria dir que és el referent, amb disculpes a Miyazaki i Ghibli, que amb una imatge reconeguda i un talent immens han acompanyat diverses generacions dotant de vida i emocions objectes i personatges d'allò més diversos. Parlem de Pixar Studios després d'una llarga pausa a les zones de Cugat Media. Repassem els seus títols, encerts i errors, al llarg de 3 dècades de trajectòria. I ho fem un altre cop acompanyats de J.R. Armadàs i Jan Romaní. Jo sóc en Joan Miquel Mas i ara comença el Cinèfil Podcast. Bona tarda, com estàu?
1: Què tal? Molt bé. Jo m'he una lampareta aquí saltant per sobre la taula i donant-nos la benvinguda amb aquest podcast que finalment no és de Star Wars.
0: Exacte. No, avui toca parlar de La Gran Companyia, que a més és un podcast que duíem anunciant i parlant-ne d'ell molt de temps i a la fi és una realitat, no?
2: Sí, necessitàvem l'excusa, que és l'estrena de Toy Story 5, però en veritat nosaltres l'hauríem fet fa temps, perquè ens encanta parlar de Pixar.
0: Exacte. Jo voldria començar, així com trencar una mica el gel, perquè si una cosa té Disney i Pixar, especialment, és que poden emocionar de moltes maneres, amb personatges icònics, amb trames molt ben construïdes, però sobretot construeixen imatges que se't queden gravades una mica a la retina. Aleshores, jo, així fent una mica de pluja d'idees, he seleccionat unes quantes i voldria demanar-vos a vosaltres si d'aquestes que us diré, quina és la que per vosaltres és més important i, com que me n'he deixat moltíssimes sense apuntar, quina afegiríeu en aquesta llista. Vaig dient d'aquests 5 moments, no? El primer, per mi, seria el Buzz Lightyear a sobre del llit de l'Andy i la primera vegada que el Woody el veu. Seria un moment icònic, més històric, dintre de Pixar. Mm-hmm. Després posaria les formigues construint un ocell, que és una... Més que aquella imatge de seqüència, però que a mi em toca molt. Després he posat el Ratatouille de Proust, que és el moment en el que el crític gastronòmic fa una mossegada i de sobte es recorda a si mateix quan és nen. Mm-hmm. No? Un altre que per mi és molt divertit és el Baby Jack, el fill dels Increïbles, quan descobreix els seus poders i de sobte comença a liar-la perdíssima. Després, aquest molt emotiu, el Sully posant la darrera peça a la porta per poder retrobar-se amb la Boo, mm-hmm, just al final de Monstres S.A. La humanitat tornant a la Terra després de viatge interestel·lar al final de Wall-E, no? Mm-hmm. Aquell caminant per sobre de les runes. I la darrera que m'ha vingut al cap és la restauració de Woody a Toy Story 2 i el moment que pinten la bota i esborren la firma de l'Andy.
2: Molt d'acord. Sempre que penso en Toy Story 2 penso exactament en aquesta imatge. Sí, sí.
0: En té molts, de moments, Toy Story 2. Sí. A mi me diria, ja avançant una mica, que m'agrada gairebé més que la primera. Però de moments icònics jo em quedaria amb aquest. Què hi dieu? D'aquests en quin us quedeu i si en teniu algun altre?
2: A veure, és difícil... És que, clar, ja només penso en Toy Story. És difícil no quedar-se amb el Buzz Lightyear apareixent per primer cop i quan el veu l'Andy. Amb Toy Story també m've molt al cap el moment en què es pugen a darrere del cotxe els dos per anar per la carretera. Em faltaria aquí Toy Story 3. Per mi, totes les joguines agafades anant-se'n cap al matadero a punt de morir allà cremades i apareixen amb el ganxo. Per mi aquesta imatge també és molt, molt icònica de Pixar. I de les que has dit, també em quedaria amb el Sully ficant l'última peça de la porta de la Boo per poder tornar-la a veure després de molt temps. Per mi aquest també és un dels moments més emotius.
0: Mm. Tu, JTR, què diries?
1: Jo, per canviar una mica el tema, n'afegiria alguns, va. Tot i que coincideixo amb el de la porta de Monsters, Inc., que aquest és dels més mítics. Però jo també em quedaria amb els records que veiem d'Inside Out a les bombolles, la primera vegada que descobrim doncs, com es fabrica un record i com queda arxivat a la memòria, no? I com al principi tots són bons records i de cop i volta comencen a aparèixer emocions. Jo crec que això, des del punt de vista creatiu, va ser una genialitat. Després, en aquest cas, coincideixo amb Toy Story 3, jo crec que el moment de les joguines a punt de ser desquartitzades i amb aquell osset de peluix entranyable, el Lotso fent de dolent, jo crec que per mi aquell és el moment més àlgid de tota la saga Toy Story. I jo et canviaré el de Wall-E, perquè a mi m'agrada molt més tot el moment del principi quan ell està intentant, diguem, interactuar amb la Eva i sobretot quan s'intenten donar la mà d'aquella manera incompatible.
2: Jo pensava el mateix.
1: Entre la tecnologia, que segurament és Apple tenint en compte Steve Jobs i el look que té la Eva, i la tecnologia analògica que significa el Wall-E. Per mi aquest és no només el millor moment de Wall-E, sinó possiblement De tot Pixar, ja veureu que jo sóc un defensor ultrança de Wall-E.
0: Saps com passava amb Wall-E? Que quan havia de triar un moment, he triat aquest per la imatge de les persones arribant, perquè si hagués hagut de decidir, s'hauria dit tota la primera part d'ell recollint les escombraries, sí. Fent caixes i construint edificis, però això ja és seqüència.
1: No, com a imatge, per mi, el moment aquest on s'intenten donar la mà d'aquesta manera incompatible entre les dues tecnologies. Sí. Per mi aquest és el moment.
2: Sí, i ens n'oblidem de molts. Home, perquè sí. Em venen al cap, vull dir, per exemple, la Dori parlant amb la balena, per exemple, sí. A Buscant a Nemo, o el Miguel cantant-li Recuérdame a l'àvia Coco a Coco, per exemple, són alguns dels moments que em venen mitiguíssims.
1: Per no parlar de la destrucció d'infàncies i adults amb els primers 3 minuts d'app.
2: Sí.
0: Sí.
1: Que és una seqüència i no una imatge.
0: Aquí ho he pensat, però el moment de les corbates podria haver posat.
1: Sí, sí, sí.
0: Això del pas del temps a través de les corbates també em sembla...
2: O quan pugen al turó per allà i...
0: Que es queda a la casa amb la mateixa imatge. És molt bonica.
1: Però jo crec que els 3 minuts més destructius de tot Pixar són aquell inici d'app que amb res vaja, passes per tot un arc emocional que és tota una vida amb un pim-pam i sense diàlegs.
0: Com a dada curiosa, ara que l'has treta, perquè, clar, fent aquí la biografia, diguem-ne, de Pixar, això tot ho he tret de la pàgina web oficial de Pixar, que hi ha la història, per si algú vol aprofundir en més detalls, que jo, evidentment, ara no he dit. Però App és curiosa perquè és la primera pel·lícula de Pixar, i no estic segur de si animació, però podria ser, que ha inaugurat el Festival de Cannes. És a dir, diria que és...
1: Diria que d'animació em sembla que ha estat l'única. Ara
0: sí, és obertura de festival, vull dir que està manant a un nivell de companyia, diguem-ne que són potser 15 anys des de la primera pel·lícula, a obrir un festival de referència, no d'animació, sinó de creativitat artística i cinèfila, molt important, no? Com a dada curiosa, posaria aquí. Però si ens reunim avui, a part de perquè ens feia moltes ganes parlar de Pixar i després ja podrem estendre una mica parlant dels distints títols, és perquè s'ha estrenat Toy Story 5, no? Una saga que es va...
1: L'actualitat ens porta a l'estiu Toy Story 5, estrenada ara al mitjan de juny, però si esteu escoltant el podcast en algun altre moment, i que efectivament és la saga més longeva dins de Pixar, amb 5 pel·lícules, si no comptem l'spin-off de Lightyear, o sigui que en el fons seria gairebé com la sisena dins de l'univers de Toy Story. Efectivament està d'actualitat. L'última que vam veure va ser Hoppers poc abans de Setmana Santa, i tot i que ja s'han anunciat les properes, que just aquesta setmana han tret el primer teaser, que és una que es diu Gato, que ens portarà al món dels gats i la màfia, i després també està anunciada ja Increïbles 3, que ho sapigueu. I encara no confirmadíssima, però sí a punt ja de veure la llum, Coco 2.
0: Ah, perfecte.
1: Ho sapigueu.
0: Doncs, com que l'actualitat mana... Jo no he pogut veure encara, sé que vosaltres dos sí, i clar, quan s'arriba a la cinquena entrega d'una saga, sempre hi ha la tendència a pensar que tot va cap avall, a pesar de que Pixar sol tenir uns estàndards de qualitat alts, no? És a dir, la meva perspectiva quan dic Toy Story 5, per mi és, uf, quina mandra, però... Pots estar equivocat. Vosaltres, que n'heu pensat mirant-la?
2: Has definit bastant bé la sensació de... des de la tercera, la quarta i la cinquena ja no són el mateix que les tres primeres, perquè allò era una trilogia perfecta d'animació, i ho havia tancat tot molt bé, i la quarta va voler seguir, perquè al final Toy Story fa diners, i van voler seguir, i la cinquena és una mica la mateixa sensació de calia, era necessària? No, no era necessària. Té els nivells alts que té sempre Pixar o que t'ofereix? Doncs la veritat és que sí, o sigui, és una bona pel·lícula. Clar, acostumats al que havia arribat a ser Toy Story, doncs és pitjor. Però venint de la 4, a mi no m'ha decepcionat. Em sembla nivell similar, també cadascú té la seva opinió sobre la 4, hi ha gent que no li agrada gens, hi ha gent que sí, em sembla una bona pel·lícula, també. La cinquena està bé, troba un bon conflicte principal, que és la lluita entre les joguines antigues i la tecnologia, no? En aquest cas, l'enemiga és la Lilipad, que és un iPad, i està ben trobat, no és excessiva, el missatge no és excessivament de la tecnologia és el pitjor que ha passat a la humanitat, sinó que troba un bon equilibri en dir, d'acord, la tecnologia és útil, però a la vegada ens està traient molt la imaginació que tenien els nens i que teníem nosaltres gràcies a pel·lícules com Toy Story, precisament, i trobo que la idea està bé, la trama no és super original, però té coses que estan bé, és divertida, els personatges estan bé, està bé que la protagonista passi a ser més la Jessie i no tant el Woody i el Buzz Lightyear, no? Canviar una mica l'enfoc per una mica de frescor, i per tant a mi és una pel·lícula doncs, que m'ha entretingut, m'ha emocionat una mica també, perquè Pixar sempre ho acaba aconseguint, però no em sembla doncs, una gran obra mestra com les altres pel·lícules de Pixar, de les quals parlarem després, també.
1: Sí. És que el gran problema de Pixar és que té l'enemic a casa seva, que ha deixat en moltes pel·lícules el llistó tan alt que, sí, quan veus una pel·lícula Pixar, gairebé que esperes una obra mestra. Sí. I clar, si parlem que des de l'any 95 s'han fet 31 pel·lícules, el que és normal és que n'hi hagi de mediocres, fins i tot algunes de tirana dolentes, però sí que és veritat que la gran majoria aconsegueixen complir amb uns estàndards de creativitat i emoció de l'espectador molt alts. I en el cas de la saga Toy Story ho han mantingut molt bé. O sigui, jo no m'atreveixo a dir que cap de les pel·lícules sigui dolenta, n'hi ha d'obres mestres directament, i després altres que estan molt bé, i ja està. Jo crec que aquesta coincideixo bastant amb ell. Per mi, la cúspide és Toy Story 3, després d'això no calia que féssim res més, però el capitalisme mana, i si donen diners, doncs es fa la 4 a la 5 i vés a saber si se'n faran més. Per mi aquesta, si hem de fer el rànquing particular de Toy Story, jo posaria primer la 3, després la 1, i la tercera, la 5, que no està mal, per fer 5 pel·lis que la... No conto Lightyear, eh?
2: Tercera, la 5, per davant de la 2.
1: Sí.
2: Aquí ja no estaria
0: d'acord. Aquí, discussió, eh? Sí. Discussió.
1: Sí, jo crec que sí. A mi m'ha agradat molt la manera com han, diguem, actualitzat, han sigut capaços, després de 5 pel·lícules, de tornar a posar un conflicte que, a més, és molt, molt vigent en el món actual, com és el de la tecnologia, les pantalles contra les joguines, no? I la creativitat, i, a més, també el punt d'arriscar i posar un personatge secundari fins ara, com era la Jessie, a davant de tot i portant el pes de la pel·lícula, no? I segurament això ho pots fer perquè tothom aniria a veure la pel·lícula igualment perquè sap que és Toy Story i es trobarà una sorpresa, no? Doncs que, efectivament, en Woody i el Buzz Lightyear doncs, passen, en aquest cas, en un terreny secundari, fins i tot el Woody encara més secundari, que se suposa que és la gran... el protagonista principal, i tot el conflicte que hi ha amb les pantalles a mi m'ha semblat molt interessant, molt ben resolt, i com deia el Jan, no des del punt de vista catastrofista, no? És que les pantalles són dolentes, venint d'una empresa que on estava vinculada Steve Jobs, que l'iPad sigui el dolent, tindria delicte, i d'alguna manera no només hi ha el personatge de Lilipad, sinó també altres, diguem, joguines electròniques que queden en un limbo entre l'època analògica de les joguines i ara els iPads, no? Per exemple, una

0: hagin passat tants anys i encara tinguin aquest, diguem, plus de creativitat que no crec que tinguessin amb la 4, que també està molt bé, era molt distreta, però em va semblar més una aventureta que no passa aquesta, que jo crec que té un punt de reflexió i de transcendentalitat més gran que la 4.
1: Suposo també que com que és un títol molt esperat precisament per ser una franquícia d'aquest estil, s'hi han mirat bé de, que potser hi ha altres pel·lícules de, després en parlaran, de les que han estrenat els darrers anys, potser més fluixetes perquè ho feien més aviat. No? No tenia en compte que des de l'any 2006 Pixar ha estrenat una o fins i tot dues pel·lícules cada any. Aleshores, clar, clar. De, quan parlem de mantenir estàndards, ojo amb això, perquè lo d'estrenar una pel·lícula cada any ho fa el Woody Allen i poca gent més. Per tant, és molt de mèrit el
0: que té. I més, si tenim en compte que des de l'any justament 2006, si no vaig equivocat, efectivament, és quan Disney va comprar Pixar, perquè no oblidem que ara ho tenim tot molt integrat, però fins al 2006 Pixar només tenia un contracte amb Disney pel qual havien de fer unes pel·lícules X contractades, no sé, és com si ara ve el Rashford al Barça durant 3 temporades i després se'n pot anar amb un altre equip. Sí. Doncs Pixar era això, era un jugador que jugava a Disney i en qualsevol moment podia marxar amb un altre equip. I sí, el problema és que...
1: Haver cercat eren 5 pel·lícules en 10 anys.
0: Exacte.
1: I aleshores el 2005 ja... va comprar...
0: Però és que el problema és que les pel·lis Pixar tenien molt més èxit que les pel·lis Disney.
1: Clar.
0: I llavors què va fer? Doncs que el peix gran es va menjar el petit i va comprar el 2006 Disney Pixar per la fantàstica xifra de 7.400 milions de dòlars. Lo típic que tens per anar a fer un cafè, doncs ho van treure a Disney. I no només això, sinó que van posar en aquest cas en John Lasseter i altres directius de Pixar, d'alguna manera... aportar el pes dins el que era les decisions de què fem a Disney a nivell de pel·lícules d'animació, no només les de Pixar, sinó també les altres, no? O sigui que el peix gran es va menjar el petit, però d'alguna manera el peix petit va passar a ser el cervell del gran. Clar. I a partir d'aquí, doncs ara ja estan integrades i tot i que tenim pel·lis Pixar i pel·lis Disney convivint cada any, sempre el segell Pixar com que la fas més especial que no la que és Disney normal, diguem.
1: Sí, no, i les pel·lícules Disney, diguem-ne, que sí que durant els anys 90 hi va haver... Això quan van fer el programa Disney ho van parlar, hi va haver com una presa de decisions empresarials importants i van fer grans títols en 2D, diguem-ne, a partir dels anys 2000 comença a decaure i ara jo no sé quina és la darrera pel·lícula que han fet en dues dimensions a Disney perquè ja... l'estètica i el tipus d'animació és gairebé inconfundible. Jo avui no sabia Brave que la col·loco a Disney o no, perquè després veiant-la no ho és. No? Aleshores, vaya, sí. Estic aquí, es rompe Ralph, es Pixar o no ho és. Arriba un punt que ja no ho saps.
0: Sí, les confon justament per això, perquè ara mateix ja és tot una mateixa casa, tot i que sí que al principi quan veus el logo doncs t'apareix la lampareta saltant per allà i saps que és Pixar, però efectivament ara tot forma part del mateix conglomerat, no? I és una mica també, bueno, amb tot l'imperi que ha creat Disney, doncs una de les parts importants va ser, i segurament va ser la primera gran operació que va fer, després va venir Marvel, va venir Star Wars, va venir 20th Century Fox, però la primera gran operació que crea el monstre que és ara va ser la compra de Pixar.
1: Recupero ara un moment de la... perquè va molt bé per enllaçar la crítica que heu fet de Toy Story 5, això de que ara hagin volgut cedir el protagonisme a la Jessie i deixar una mica davant del Woody, perquè precisament t'he encantat, ara ho pots explicar, que has fet una entrevista a l'Esther Noviola, que és actriu, que va venir en aquest podcast, el programa que vàrem fer sobre Disney, precisament per tractar la qüestió de gènere a l'evolució de les pel·lícules Disney, no?
0: Sí, com que som aquí tres nois amb barba parlant d'aquestes coses, hem vist i hem decidit que seria molt bo tenir una perspectiva femenina d'una actriu productora com l'Esther Noviola, que a més és mare de dues nenes, i per tant li passem la paraula amb ella perquè ens parli de Pixar des de la perspectiva femenina.
2: Doncs per parlar de la perspectiva feminista de les pel·lícules de Pixar, estem amb l'Esther Noviola, actriu, productora, a més en un moment de la seva vida també va ser nena, i ara més és mare de dues nenes, i per tant pensem que és una persona més que adequada per parlar d'aquests temes. Esther, Pixar és feminista?
3: Primer, no vull posar-nos filosòfics, però hauríem de definir què és feminisme. Abans d'això, donar-vos les gràcies per convidar-me i dir que segueixo sent nena, i és una cosa que intento no perdre, i recomano que no perdem el nen o la nena que duem a dins. I després, doncs, si em preguntes si Pixar és feminista, podríem fer una petita revisió objectiva de l'evolució de Pixar. Ells, si us hi fixeu, van començar amb personatges molt masculins o fins i tot que eren com neutres, gairebé podríem dir,

0: les primeres pel·lis de Pixar serien doncs, amb Toy Story, amb Cars, Monstres S.A., després van venir Els Increïbles, no? I eren tot molt històries basades sobretot en les aventures i en l'amistat i en el creixement personal, molt en contraposició amb el que Disney portava fent. És a dir, en principi podríem veure-ho més que com una declaració d'intencions, ho podríem entendre com una oportunitat de mercat, al final, no? En aquell moment, el món princeses, fades i fantasia estava copat i hi havia lloc per un altre públic que tenia uns altres interessos i Pixar el va saber trobar. I casualment, no? Doncs era un lloc que era una molt bona base de sortida per després fer un camí més progressista o amb valors una mica potser més moderns dels que tenia Disney.
1: I Brave va ser segurament la primera on ja vam poder veure un esperit una mica més diferent, no?, d'aquestes aventures tan masculines, curses de cotxes, joguines d'explosions, monstres masculins. Jo crec que Brave va ser, com a mínim, a nivell d'intencions, el primer canvi de paradigma.
0: Absolutament. És a dir, absolutament sí. Brave va ser un trencament. De fet, hi ha un petit punt d'inflexió en Pixar i a partir d'aquí hi ha aquests personatges que veiem més femenins, centrals, personatges, a més, femenins complexes, també en contraposició a Disney. Pixar se la va jugar i va tirar aquesta Brave, que ens va encantar a totes i a tots, i també que apuntava un públic una mica més adult, amb un personatge més madur, amb una relació amb la mare, no? Entrava també aquest personatge de la mare, que, que té una complexitat pròpia i unes emocions, no?, que també ens permet identificar-nos. Jo ara també, com a mare, quan veig la pel·lícula, la veig diferent. I, efectivament, això marcava l'inici de, com et deia, d'un Pixar, on trobem un Inside Out, després, més endavant acabem amb un Red, que són pel·lícules on les dones sí que són l'eix central, protagonista, i es parla doncs, de temes com la pobertat, les incerteses o les emocions, i també suposo que va ser un moment que Disney va dir, atenció, no? Ep, aquí ens poden robar el lloc de món princeses Disney. El món estava preparat també per aquestes noves princeses diferents. Tot i que a Disney, que això vam comentar-ho l'altra vegada...
1: Sí, no, hem conviscut, hem tingut Frozen i Bayana pel mig...
0: Bueno, sí, tenia, també ja venia amb Mulans i amb Pocahontas, no? Però sí, aquí Pixar va fer un canvi.
1: Tu creus que ha estat més el mercat? Ha estat més la societat que ha portat una mica les pel·lícules també a fer aquest canvi de tendència? Com és que Pixar ha fet aquests moviments de passar de fer Toy Story i Bichos a tenir aquest any, per exemple, pel·lícules com Hopper o aquesta que comentaves de Turning Red de fa un parell d'anys?
0: Sí, mira, Hopper, precisament, no és una pel·li que és molt Pixar en el sentit que és una pel·li molt coral, d'aventures, de creixement personal, això que anàvem dient, no?, que també ho podem veure en moltes altres pel·lis. I és una superbona pregunta, perquè, de fet, a l'hora de poder parlar de feminisme, hi ha una cosa que no podem perdre de vista, i és que Pixar no deixa de ser una gran corporació.
1: I estem aquí per fer diners.
0: Estem aquí per fer diners, efectivament. Llavors, des del feminisme, hi ha una valoració molt positiva del fet de que el que seria la visualització, estic buscant la paraula, de fet, la idea una mica de que des del feminisme valorem molt positivament que hi hagi una representació diferent de la dona, és a dir, tots aquests personatges ja valents, ferms, amb una història pròpia, amb uns objectius propis, que ja no és tant com les princeses Disney de l'origen, en què totes s'entraven al matrimoni i eren personatges passius, sinó que ara tenen la seva pròpia vida, els seus objectius, que no sempre tenen a veure amb casar-se o amb la seva vida emocional. Però alhora no podem perdre de vista de que estan aquí per fer diners, no? I de vegades, sincerament, es veu una mica que és empaquetar el feminisme perquè ara ven, o la imatge de la dona independent i capaç, és un producte que funciona i es ven, no? No tant un discurs feminista, perquè si ens hi fixem, el discurs no és ni feminista ni radical per enlloc. Jo el que proposo moltes vegades quan pensem en si hi ha un prisma més o menys feminista és fixar-nos no tant en el que veiem i ens expliquen, sinó en el que no veiem. És a dir, quins comportaments ja estan validats o quin tipus d'actitud tenen aquestes noves protagonistes i de què no es parla, quins personatges més marginals o en situacions menys socialment acceptades, no s'estan tractant a l'univers Pixar i extensible a Disney i companyia.
1: Vols dir, en aquest sentit, de que potser o t'agradaria que alguna pel·lícula hagués anat una miqueta més enllà en aquests missatges? Una miqueta més atrevida a nivell d'això, eh? De feminisme, o posar una miqueta més el dit en alguna nafra? O potser Disney no és el lloc per fer-ho? Potser després, quan creixin els nens i les nenes, ja tindran altres productes per descobrir-ho, o no? O Disney o Pixar, en aquest cas, és un bon vehicle per començar a introduir-los?
0: Jo soc del sí a tot. És a dir, sí, em sembla meravellós que segueixi havent-hi l'oportunitat de fer pel·lícules no tan, amb un missatge no tan radical i un missatge no tan directe, i que permeti, doncs, una lectura més fàcil, i que permeti que persones que potser no veurien un Persepolis, per dir-ho, no?, una gran pel·lícula feminista on hi hagi, i que a poc es vagi, ens anem adaptant. Les coses no es fan en dos dies. Uh-huh. I trobo meravellós que el camí sigui lent. També ens permet anar-nos a poc adaptant, preguntant i demanant més. És una manera també que l'audiència, d'educar l'audiència. I m'he oblidat del primer que m'havies preguntat, però...
1: No, el que t'havia preguntat és si trobes a faltar o si haguessis incidit més, o alguna pel·lícula on algun dit amb alguna nafra hagués anat millor.
0: Sempre estaria bé, sempre estaria bé que hi hagués algun discurs, no només més feminista, sinó més anticapitalista en general, però és impossible, perquè estan dintre del sistema. O sigui, sempre serà un capitalisme molt... un feminisme molt moderat i molt que encaixi amb una gran productora. Tenim altres pel·lícules meravelloses al voltant que ens poden permetre, doncs, cobrir aquests aspectes. I vull pensar que a poc, tant Disney com Pixar avançaran cap a això. Ara ens vam trobar, no?, com no sé si va ser el 22 o 23, que vam fer Món estrany a Disney, que és aquesta pel·lícula que pretén normalitzar com les famílies amb diversitats, també, no?, es tracta l'homosexualitat sense donar-hi gaire focus, però alhora a tots ens fa una mica aquella sensació de que s'han rentat la cara, no?
1: Bé, de fet, la pel·lícula econòmicament no va funcionar. També era el moment que era, perquè encara veníem de les restes de la Covid, però no, econòmicament va ser un dels fracassos més grans de Pixar.
0: A veure, tot una mica amb calçador. És a dir, hi arriba un moment en què dius, a veure, la parella és mixta a nivell racial, el nen és homosexual, la mare, no?, és la
1: que és líder. Sí, sí, el gos era coix, em sembla.
0: Clar, dius, què més pot haver-hi? Pam, apareix el gos que és coix.
1: Sí, sí.
0: Dius, clar.
1: Estaven tots representats.
0: El camí es fa lentament. Fins que no sigui una cosa que ven, el feminisme no estarà present, el feminisme radical no estarà present a Disney. O sigui, els diners van abans, no ens enganyem. És una màquina de fer diners i així serà.
1: Ja per anar acabant, així com si ara veiem una pel·lícula de les de Disney, de les princeses, a vegades, si les veiem amb els nens o les nenes, els hem d'explicar que això ja no funciona així. Tu creus que al pas del temps podem veure les pel·lícules Pixar i, en el sentit feminista de la paraula, no ens haurem de posar les mans al cap?
0: L'ésser humà, afortunadament, no deixa d'evolucionar i les societats no deixem de madurar. I cada generació anem aprenent i revisant el que s'ha fet abans. A mi m'agrada veure les pel·lis Disney amb les meves nenes. Les veig totes. I obren el diàleg, obren el debat, i s'ha d'aprendre, com et deia abans, a poder gaudir. Jo crec que en el futur podrem seguir gaudint de les pel·lis Pixar quan siguin bones. Si la història és bona, la pel·li segueix sent bona, perquè una bona història se t'endú per davant i ets capaç de passar per sobre de les coses que puguin, doncs, ser una foto d'una època i d'un pensament. I segur que hi haurà coses que no se m'acudeixen ara i ens faran una mica, doncs, posar les mans al cap.
1: I ja per acabar, tres pel·lícules Pixar preferides. Quin és el teu top 3?
0: Pixar, Inside Out, segur. La 1, la 2 no tan feliç. M'encanta Monstres, S.A. i Toy Story, tota la col·lecció. Sí, sens dubte.
1: Molt bé.
0: I Cars, no puc
1: dir. No, no. Cars, sí, Cars també. Bueno, va, 4, va, deixem 4. Però perquè has acceptat de venir a parlar de feminisme i Pixar. Doncs moltes gràcies a Esther Nubiola per aquesta perspectiva diferent, perquè aquí som tres nois amb barba a l'estudi. Sempre ens va bé tenir un punt de vista diferent de quan analitzem el cinema. Jo crec que en Pixar també mereixia una veu femenina i feminista per parlar-ne.
0: Puc fer una última aportació, ja que sou tres
1: vares? Només faltaria.
0: I us llenço la pregunta a vosaltres tres, perquè en parleu, de quina és la vostra perspectiva de gènere com a homes, quan veieu Pixar i també Disney, per què no? I com creieu que s'està tractant la masculinitat, el gènere i les possibles o no noves masculinitats a Pixar?
1: Molt bé, doncs ara en parlarem a l'estudi. Moltes gràcies.
2: Doncs bé, haurem de contestar a l'Esther Noviola.
3: Sí.
2: Perspectiva de gènere i masculinitats a Disney Pixar. Vinga, va, aquí es llença primer la piscina.
4: A Disney Pixar, o sigui, parlem de Pixar.
2: Parlem de Pixar.
4: Una conversa molt diferent.
2: Sí.
3: És molt ampli.
2: Perquè... Sí, comencem a l'any 95, perquè si no ens anirem a la Cenicienta i no pot ser.
4: Clar, és veritat que, o sigui, que és inevitable que els hi posin gènere, doncs, a les joguines, als animals i a tot. I quan t'hi pares a pensar, realment hi ha molt... Vull dir... Totes les joguines o animals, moltes acaben sent homes com a protagonistes. I és veritat que no és que hi hagi més dones protagonistes ara de Pixar, que potser també, sinó el tema aquest que deia les noves masculinitats. Em sembla molt interessant, perquè ara estava repassant les últimes que hem vist, i sí que, doncs, Elio, Elemental, Luca, Onward, són pel·lícules amb, no, amb masculinitats al centre... diferents de... No? No és el Woody de Toy Story. I és veritat que, doncs, que et deconstrueix una mica la masculinitat com l'havíem conegut sempre, d'una forma com que no ho posa al centre. O sigui, que no ens havíem ni fixat, potser, que ho estava fent, si no hi ha algú que t'ho assenyali. Uh-huh. I, en canvi, no, te n'adones reflexionant, i això trobo que està molt fet, molt bé, perquè una cosa que critica molt els homes aquests incels d'ultradreta a vegades és quan una cosa és woke, que t'ho fiquen allà, no?, a davant, tipus, no, per què la feu la sireneta negra, no? Mm-hmm. Però quan és així com, no?, quan és sense que te n'adonis, és la millor forma d'entrar-li a la ment dels nens i també a la nostra dels adults, no?, doncs que hi ha altres tipus de masculinitat, de com es pot comportar un home, del paper que pot tenir les dones i els homes a la nostra societat, sense que, no, te n'adonis que realment estem canviant la societat sense, d'una forma, no, sense ser agressiu, no, en el missatge.
2: Sí. Jo crec que el paradigma d'això va ser la pel·lícula del Món Estrany, on es va veure clarament que hi havia molts elements d'aquests, de com pensa el nou món col·locat, per no dir el wokisme, col·locats una mica amb, sí, calçador.
4: Inclusió forçosa, és el que volia dir, que no em sortia el concepte.
2: I en canvi, el que sí que és veritat, que si mirem la primera etapa de Pixar, gairebé tots els protagonistes són masculins, i si mirem l'última etapa de Pixar, no gairebé, però hi ha molta més paritat, no? I tenim pel·lícules com Turning Red, com l'última de Hoppers, com les mateixes de Inside Out, o la d'Elemental, on Elemental, sí, la protagonista, sí, però, una mica tots dos, no?
4: Els Increïbles,
2: però, sí.
4: Els Increïbles 2, que també passa a ser més ella protagonista.
2: Exacte,
4: que ell.
2: Exacte, llavors sí que hi ha hagut una mica un gir, no?, com a mínim, a posar les dones i les nenes, perquè no deixem de parlar de pel·lícules d'animació on normalment els protagonistes són, diguem, menors d'edat, al centre. Per mi, la que més es va atrevir a transgredir segurament és la de Red.
4: Sí.
2: Que ja plantejava un conflicte més adolescent, més adult, entre cometes, i nena a l'institut, la rebel·lió, totes les bandes de música, doncs jo crec que va ser segurament la pel·li més valenta en aquest nivell, sense descomptar Brave, que, com ha comentat l'Esther, segurament va ser la que va obrir la veda i la que va permetre que això passés, però jo crec que veurem bastantes més pel·lícules d'aquest tipus, i Hoppers, l'última, també és un exemple, no? Mm. Personatge femení, també, d'origen racialitzat, bla, bla, bla, que això, com que no està forçat, no passa res. O sigui, no que la protagonista sigui d'origen asiàtic, sigui d'origen llatí, o sigui d'origen europeu o nord-americana, o de tota la vida, en aquest cas és totalment secundari i està fet des de la naturalitat, i per això no se'n queixa ningú, no? No es veu forçat, i aquesta última també de Hoppers, déu-n'hi-do també els components que té, d'allà unes ments no tan centrades per tirar enrere amb Cars, no?, que és un cotxe guanyant la cursa.
3: Sí, però aquí hi ha una cosa que potser jo sí que posaria, que és quan parlem d'una masculinitat tradicional i anem a mirar una mica el perfil de protagonista masculí que té Pixar. És a dir, Toy Story, que és la primera, és la història d'una amistat masculina,
2: sí,
3: bastant ben duita.
2: No, i tant.
4: Sí, sí.
3: Vull dir, el perfil heroi, que potser sí que trobàvem a Disney fins als 2000, del Tarzan, perquè ens posem, no?, el Tarzan, o l'Hèrcules, o, bueno, sí, totes les
2: pel·lícules...
3: O l'Aladín, vull dir, tot aquest perfil d'heroi masculí, a Pixar no el tenim tant. El Flick de Bitxos no és tan així. De fet, al final, la reina, la poderosa, és la dona, no? Diguem-ne, sí. Tots els personatges, les pel·lícules, el Sully de Monstres S.A. és un home que cuida una nena. Buscando a Nemo és la història d'un pare que cerca un fill. És a dir, ja des del principi, diguem-ne, Pixar no ha fet una bandera d'una masculinitat tradicional, entre cometes, tòxica. Vull dir, ha estat una mica el seu segell. I més enllà del gènere, també, sobretot més en les primeres pel·lícules que les darreres, tenia una mirada bastant progressista. Si després tinc l'oportunitat, m'agradaria fer una aportació sobre aquest tema, però tancant lo de la mirada feminista, és cert que a vegades es fa això de si el protagonista és masculí, és mirada antiga, si és femení és nova, però trob que la manera en com s'ha tractat la masculinitat, la relació entre els homes i aspectes de la masculinitat que no hagués tingut mai el Schwarzenegger als anys 80...
2: No, i als anys 90 que encara estava posat.
3: I als anys 90 tampoc, no? Ja Pixar des d'aquest punt sí que va ser innovador. I els referents masculins que pots tenir a partir de Pixar sempre han estat bastant en la línia del que ara és com més normal, no? Una miqueta. Passant de... Seguim amb el programa. Una cosa que sempre fem són els rànquings. Arriba el gran moment del Jan, perquè, entrant en matèria, quines són les 10 millors pel·lícules de Pixar per tu, Jan?
4: Val, anem a fer el rànquing de les 10 millors pel·lícules de la història de Pixar, de les 31 que hi ha, doncs aquí només en poden entrar 10. Començo, número 10 per Soul, pel·lícula del 2020, una d'aquelles grans idees que té Pixar, que és, no, decidir explorar què hi ha al més enllà. Potser no sóc tan fan de l'aventura que hi ha entremig de com ell es fica al dins d'un gat i tota aquesta història, però és veritat que tant l'inici com el final, com el missatge que transmet, com la música, l'animació, és una gran pel·lícula que emociona com ho fan les grans de Pixar. Número 9, per una que ja sé que hi ha molta gent que la col·loca més amunt, és Ratatouille. A mi no em sembla que arribi a la categoria de grandíssima obra mestra, però sí que és una de les grans de Pixar. La història del Remy és molt interessant, amb les aventures a la cuina, allà estirant-li els cabells per poder cuinar, i també té un gran final, comentàvem, la mítica escena del crític quan menja el ratatouille i el transporta a la infància. És un d'aquells grans, grans moments de Pixar. Número 8 per Up. A vegades se'ns oblida que Up és més que els cinc primers minuts, que són un exemple claríssim de com explicar una història molt emotiva sense diàlegs, només amb imatges. Però haig de dir que la resta de la pel·lícula és una aventura també molt divertida, amb un gran missatge, que també trobo que potser en alguns moments està una mica massa passada de voltes, no? Arriba al final amb els gossos, quan estan per allà volant, que dius, bueno, potser se'ns ha anat una mica, però també la tanca molt bé i acaba sent molt, molt emotiu al final i el que ens explica sobre el dol i sobre, no?, com superar la pèrdua de la persona que estimem. Número 7 per potser la pel·lícula que té el millor llenguatge cinematogràfic de Pixar, que és Wall-E, el primer acte amb el robot a la Terra sense res de diàleg, també em sembla espectacular, sobre una temàtica molt important, com és l'ecologisme, com és com estem destrossant la Terra, amb dos grans personatges, en el Wall-E i en l'Eva, que són capaços també de transmetre moltíssim sense haver de parlar. Número 6 per la pel·lícula que crec que més m'ha fet plorar de Pixar, que és Coco. I és una grandíssima pel·lícula per mi perquè té quatre pilars que funcionen de meravella. Un és la música, grandíssima banda sonora. L'altre és l'animació, el disseny, els colors que té, sobretot en el món dels morts, és espectacular. El tercer és la transmissió de la cultura mexicana i de les tradicions del Dia de Muertos. I el quart i més important, el cor que té al centre sobre el missatge de, doncs, l'amor familiar i el respecte cap a la teva família i cap als teus avantpassats, no? Número 5 per Els Increïbles, un clàssic de l'animació, perquè darrere d'una entretingudíssima pel·lícula de superherois molt ben feta hi amaga un drama familiar molt ben construït, no? On les relacions interpersonals són molt interessants, on tots tenen arcs de personatge interessant, té un bon antagonista amb el síndrome, també, grandíssimes escenes d'acció i una molt bona banda sonora, també. Número 4, per de les últimes, bueno, ja no és últimes, ja fa 10 anys, de Inside Out, però per mi és com si fos de les últimes. Aquesta a mi em va encantar, em sembla una de les idees més brillants que ha tingut Pixar, que és personificar les emocions, no? i està molt ben executada, amb una aventura que també la fa entretinguda, no? Com es perden per la ment de la Riley, però té molt sentit de l'humor i també aconsegueix fer-te plorar al final, tocant-te també, no?, amb les seves emocions, les teves pròpies emocions. Número 3, n'hem parlat, Toy Story 3. Com a representant de Toy Story, perquè a mi tant la 1 com la 2 podrien estar al rànquing de les 10 millors, però he dit només fico una de Toy Story perquè si no serà massa. Jo em quedo amb la 3 perquè a més d'una gran aventura entretinguda quan estan allà a la guarderia i han d'escapar i tot plegat, té dues escenes al final que a mi em trenquen per complet, la de que estan a punt d'anar a l'escorxador i morir, i quan l'Andy li dona les joguines a la següent nena i que tancaven per mi perfectament la saga de Toy Story, la millor saga, evidentment, de Pixar. Número 2, per una pel·lícula que a mi em transmet moltíssima nostàlgia, molt important per mi, Buscant a Nemo. Per mi és una aventura entretingudíssima que ens parla sobre la paternitat i la sobreprotecció i que per mi té el nombre més gran d'escenes mítiques de Pixar. O sigui, té quan salten per les meduses, quan la Dori parla amb la balena, quan han d'escapar de la peixera, el Nemo amb els nous companys que fa la peixera, amb el dentista i la nena aquella del dentista, quan neden amb les tortugues... Bueno, per mi és com tot un seguit d'escenes. L'inici també amb desastrós quan desapareixen tots els fills de... No? De tots els germans del Nemo. Doncs per mi també és espectacular. I deixo pel número 1 la meva pel·lícula preferida de Pixar, una de les meves pel·lícules preferides de la història del cinema, Monstres S.A. Perquè és la millor. Per mi és la que té la idea més original de totes, la idea, no?, de que els monstres que estan amagats darrere dels armaris, que ens fan por de petits, i siguin per aconseguir energia per ells mateix i mateixos, i després el gir de que el riure és millor encara, no?, que la por, perquè té el millor duo protagonista, el Sully i el Mike Wazowski, que crec que és el meu personatge preferit de Pixar. Té un gran antagonista en el Randy, un gran gir també en el següent antagonista que hi ha, que és el cap de l'empresa, no?, el Waternose, i té el personatge més adorable de tot Pixar també, que és la Boo. Llavors, per tot això la converteix en una pel·lícula preciosa i divertidíssima que jo podria mirar mil cops sense cansar-me'n. És la meva personal, jo entenc que doncs, per vosaltres potser és una altra la millor pel·lícula de Pixar, jo em quedo amb Monstres S.A. No sé vosaltres què opineu, sóc que teniu opinions diferents.
3: Jo hi ha una curiositat que vull posar aquí damunt la taula, que potser ja sabeu, que és que la Boo era una nena de 2 anys i no tenia guió, sinó que la mollaven jugant i anaven gravant el que anava dient i que després d'això ho anaven col·locant a la pel·lícula, que em sembla una d'aquestes anècdotes de producció interessantíssimes. Has dit dues escenes boníssimes de Toy Story 3, però ja vull reivindicar una que em va fer moltíssima gràcia quan la vaig veure, que és el principi, el joc de l'Andy. És a dir, tanta pel·lícula per nens, tanta els jocs i la imaginació dels nens, que decideixin fer una seqüència damunt un tren loquíssima, que sí, després apareixen, no, el bas i tot, que és el joc, la imaginació del nen, em sembla un moment fantàstic. De top 3... A veure, aquí s'hi junten diverses coses, perquè una cosa és la qualitat de la pel·lícula...
4: Sí, sí, jo he anat una mica a l'emoció, també.
3: I una altra és el bagatge personal. Aleshores, per mi, Els Increïbles estaria top 3, perquè recordo haver-la vist de nen, flipar, quan encara no estàvem anestesiats de cinema de superherois i jo me n'anava al mercadet de còmics de segona mà a recuperar un còmic d'en Superman. Veure Els Increïbles va ser genial, paral·lelament a quan estrenaven l'Spider-Man d'en Sam Raimi, més o menys. Aleshores, pel bon record que tinc, Els Increïbles la posa allà. De segona, Ratatouille, jo sí que la pos, perquè em sembla que està molt ben contada tota la història. El personatge del Remy té un conflicte intens, preciosos, i la part final, que evoca molt més que només la simple cuina, és una pel·lícula supermadura, pot ser no tan infantil com molta gent esperava. I en primera posició, una de les primeres pel·lícules, no només que vaig veure de Pixar, sinó de les primeres que vaig veure al cinema, Bitxos. És a dir... Què passa? Que jo aquí tinc una cosa que ha arribat al meu moment, val?
2: Ho has d'argumentar molt bé, això, eh?
3: Ho he d'argumentar molt bé. No, a veure, durant anys s'ha fet molt de comentari a internet de que Bitxos és una versió per infants del Capital. I ja vinc a desmuntar això. Per què? Perquè si ens fixam, a Bitches el que tenim és una colònia de formigues que es treu menjar per una aristocràcia paràsita, que són els grills. Aleshores, es revolten amb l'ajuda d'uns circenses, no? I es treuen d'allà a l'aristocràcia. Però, si ens fixam, el model de funcionament d'aquesta colònia és vertical i al final la reina cedeix la corona a la seva filla i, per tant, hi ha una successió matrilineal i l'organització és privada. Aleshores, el que estan veient no és una revolució proletària, sinó una revolució liberal. No estan veient la revolució russa, estan veient la revolució francesa. En Flick no és en Lenin, és en Robespierre.
5: Pensava que era Corea del Nord.
3: No tant. Però, per altra banda, i aquí a lo millor sí que coincidiria amb tu amb el primer lloc, només per ideologia, Monstres S.A. va d'una empresa energètica que es treu els seus recursos sembrant un imperi del terror en un món estranger, perquè els nens i els monstres viuen en mons diferents. I quan els treballadors de l'empresa se n'adonen que estan explotant els recursos d'una potència estrangera, decideixen prendre el control dels mitjans de producció i muntar una cooperativa i a partir d'aquí fer una revolució a la qual l'humor preval per sobre del terror. Per tant, en Jake Sully és el nostre heroi revolucionari i l'ull del Mike Wazowski és el far que ens guiarà cap a un món millor. He dit, aquesta era la meva disquisició aquí mare política.
5: No sé si cabrà tot això a la teva tomba quan et moris, però quedarà com a mínim en el Cinefil Podcast.
3: Com a epitafi, que us digui això, no?
5: I tant, i tant. Molt bé. No, no.
3: Volia fer la disquisició perquè sempre es diu molt la de Bitches.
5: No, molt bona lectura i molt d'anàlisi profunda sobre coses que efectivament hi ha darrere les pel·lícules que moltes vegades no les veiem, però que tens tota la raó.
3: És el que deia de que Pixar, Disney una mica també, però Pixar sempre ha estat progre des del principi. El que passa que ara hi ha moltes coses que es volen fer evidents i les discussions d'internet són ultratòxiques i posar un personatge femení ja pareix que estan fent una... No, però el rerefons del discurs de les primeres pel·lícules sempre ha estat progressista i, sí, i en certa manera revolucionari. Sobretot tenint en compte que és una empresa ultracapitalista.
5: Sí, sí, sí, sí, eh? Bueno, mouen milers, uns quants milions de dòlars cada any. Sí, sí.
3: Aleshores, ara et toca tu el teu top 3 personal.
5: Jo començo, em permeteu que comenci pel 5, perquè si no em deixaré importants. Llavors, jo col·loco en el número 5 Monsters Inc., perquè efectivament coincideixo amb tot el que heu dit vosaltres, és una idea brillantíssima, els personatges són icònics al màxim, vaig riure molt i trobo que és una aventura amb molta acció i a la vegada molt darrere fons que ens va arribar al cor a tots. Número 4, Buscant el Nemo. No la poso tan amunt com menjant, però coincideixo que més una història d'un pare desesperat buscant el seu fill. Segurament ara em toca més per edat, tot i que en aquell moment que la vaig veure no em tocava per res, però emocionalment és molt fàcil connectar amb la història d'aquest pare desesperat buscant el nen i, a més, totes les aventures que viuen. I és una espècie de road movie aquàtica on cada 10 minuts vas passant per un estadi, per una pantalla diferent, com si fos un videojoc, i està plena de moments i escenes icòniques, doncs la col·loco al número 4. Número 3, Toy Story 3. La millor de Toy Story. Havia pensat també de posar la 1 i que sigui per l'originalitat, però havent sembrat el que havien sembrat a la 1 i la 2, fer el que van fer a la 3, jo trobo que és excel·lent, i molt poques sagues aconsegueixen que la tercera estigui a un nivell tan alt com Toy Story 3. Segona posició, per mi, és per Inside Out, que jo trobo que és la idea més brillant de Pixar des del principi, que és posar-nos directament a dins del nostre cap i veure com els ninotets amb diferents colors ens remenen les nostres emocions i el que passa el dia a dia i com emmagatzemem tots aquests records. Vaja, les persones, els guionistes que van pensar això, no sé què havien pres o fumat aquell matí, però em va semblar espectacular. A més, una pel·lícula que és tremendament adulta, però a la vegada totalment gaudible pels més petits, amb moments surrealistes, amb moments totalment artístics, com aquell que es deconstrueixen i van passant per les fases pictòriques. No sé, em va semblar genial. I, a més, crec que és de les que més connecta amb el públic adult, sobretot en els moments on entrem a la ment del pare i de la mare. Vaja, no crec que cap adult pogués resistir al riure en aquells moments, i, per tant, per això la col·loco al número 2. però em sap greu perquè la millor pel·lícula de Pixar de tota la història i de les millors de la història del cinema és Wall-E. El robotet aquest, amb els 20 minuts que són història del cine absolutament, que connecten amb el cinema mut, que connecten amb la ciència-ficció, com després, quan ja arriben a la nau, amb tots els homenatges a la ciència-ficció, com pugui ser 2001 dient a l'espai, el missatge ecologista, la capacitat d'avançar-se als seus temps, dels homes interconnectats a les pantalles i només relacionant-nos a través de videotrucades, grassos i bevent menjar ultraprocessat. O sigui, tot això l'any 2008, que estiguem al 2026, continuï així de vigent. I, a més, el més bonic, que és una història d'amor impossible, que acaba sent possible, no? Llavors, és que és pell de gallina tota l'estona, des de que comença fins que diuen la primera paraula al minut 22 o 23 i descobrim un nou món, moltes pel·lícules dins d'una mateixa pel·lícula, i per això, sota el meu humil punt de vista, Wall-E és la millor pel·lícula Pixar.
3: Fine, reviure, ara ho connectarem amb el que has dit d'Inside Out, el vull posar ja que estic aquí, un meme que m'ha fet molta gràcia, que és... Pixar porta anys intentar colar emocions a tot el que és imaginable. Les joguines tenen emocions, els cotxes tenen emocions, els escocesos tenen emocions i fins i tot les emocions tenen emocions, que ja és amb la quadratura del cercle. Estic molt d'acord també amb el
5: segurament
3: TikTok.
5: La més difícil és els escocesos, i ho han aconseguit.
3: Molt bé, vull dir una coseta més de Brave, perquè jo quan era molt petit tenia la pel·lícula del Robin Hood i la imatge de la fletxa que se fica dintre d'una fletxa en un torneig, uh-huh, la tenia molt gravada, i quan vaig anar a veure Brave em va fer il·lusió perquè jo ja era una mica més gran i vaig anar al cinema de monitor, vaig anar-hi acompanyant uns nens. I clar, quan jo era petit flipava amb el Robin Hood que clavava la fletxa i em va fer molta il·lusió poder girar-me i veure els nens amb els que anava, que en el moment que feia lo de la fletxa, flipaven, no? I va ser com aquesta cosa de generació que es van passant el mateix flipe per una sola cosa. I després, l'any següent, vaig tornar a flipar perquè, per casualitat de la vida, tampoc tal, vaig llegir la novel·la d'Ivanhoe, de Walter Scott, que és una novel·la del segle XIX, i em vaig adonar de que totes les referències que hi havia, tant a Brave com a Robin Hood, sortien d'allà. Des de que fiquen una persona dintre d'una torre i hi ha unes manuelles amb un peus que s'han quedat allà a lo de la punyetera fletxa, no? Uh-huh. I vaig tornar-ho a reviure i va ser com... No? Com distintes etapes, totes amb una fletxa que m'han quedat. No sé, era com un comentari personal que volia posar aquí. Continuem amb el podcast, no ens queda gaire temps,
5: sí,
3: però...
5: Ens queda poc.
3: Però podem, perquè tot és molt bonic i hem parlat de les grandíssimes pel·lícules, però ni la taquilla ni la qualitat sempre han anat de la mà de Pixar. Per tant, crec que és el moment, JR, que facis una miqueta el paper de xafa guitarres,
5: sí,
3: i ens expliquis quins han estat els fracassos més sonats de Pixar Studios.
5: Em sap greu, però començàvem amb Star Wars i és el moment de parlar del costat fosc de Pixar. Val? Començarem pels fracassos comercials, que a més ja veureu que alguns tenen una explicació tan poc evident com és la Covid. Val? Que això, llavors les excusarem per això, però no però se les ha de mencionar igual. Igualment, el gran fracàs comercial de Pixar ha estat Lightyear. Aquest spin-off centrat en el personatge que teòricament inspirava la joguina, amb un pressupost de 200 milions de dòlars i ja fora de la Covid, tot i que encara una miqueta, any 2022, va recaptar només 226 milions d'euros. Cosa que vol dir, perquè no oblidem que quan recapta els cinemes es queda en una part, va suposar unes pèrdues per l'estudi de gairebé o de més de 100 milions de dòlars, que es diu aviat. Val? Per tant, econòmicament el fracàs més gran ha estat Lightyear. El segon fracàs... Si tenim en compte les pel·lícules de la Covid, tant Soul com Luca com Onward van ser pel·lícules que no van funcionar econòmicament a la taquilla, i aquí no em poso en la seva qualitat, però sí que, clar, era un moment on en els cinemes no s'hi podia anar o hi havia por, i per tant és molt difícil catalogar-les com a fracassos, tot i que ho van ser, però diguem que la raó no pot ser la qualitat, si és que és aquesta la que diferencia que tingui èxit o no. Per tant, anirem a l'altre gran fracàs de Pixar, que aquest no tenia cap excusa de virus, que és The Good Dinosaur, que fixeu-vos-hi que amb tota aquesta estona que m'està parlant de Pixar ni tan sols ha sortit menció.
6: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5, com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la Coordinadora d'Entitats Esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
8: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
9: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
10: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions a qui us està parlant, Jordi Caselles, i ara saludarem d'aquí una estona el 50% d'aquest programa, l'Esteve Llop. De moment us direm que començarem parlant d'un programa que l'Esteve va estar fent durant 3 mesos a Matadepera Ràdio, un programa que es deia Track Dance. Esteve, què tal? Com estàs? Què ens expliques d'això?
11: Què tal, Jordi? Molt bé. Doncs encantat d'estar un dia més amb vosaltres, recuperant aquestes belles estones de glòria a la ràdio, de glòria pels que els van viure també, i també, d'altra banda, per l'estona que podem disfrutar de programes d'altres a la ràdio. Doncs aquest programa va sorgir a principis de l'any 97, moment en el qual jo estava fent un curs de DJ amb una acadèmia que hi havia al centre de Terrassa, que es deia Music Teacher. Allà, doncs, vaig congeniar força amb l'amo d'aquest negoci, i com que ell sabia que jo estava a la ràdio, no sé si va ser ell que m'ho va proposar o vaig ser jo, de fer un espai a la ràdio, en aquest cas a Matadepera, on aquesta botiga em cedia els discos de forma gratuïta a canvi de que jo fes promoció del seu negoci. I d'altra banda, la cosa va anar una mica més enllà quan, no sé com, no em facis dir com perquè si no ho recordo, vaig contactar amb els responsables de la discoteca Pont Aeri, que també tenien altres negocis, com per exemple la discoteca Instint, l'antiga Number One de Terrassa, i bé, doncs vaig anar a parlar un dia amb ells. Va ser una cosa també bastant curiosa, perquè em van rebre el seu despatx de la discoteca Instint pel carrer del darrere. Era un local bastant fondo, i a la part del darrere, en un primer pis, és on hi havia les seves oficines. Vaig estar parlant allà amb el pare de DJ Escudero i Xavi Matralla, i bé, doncs vam arribar a un acord, i l'acord era que jo feia promoció de la discoteca de forma gratuïta, i a canvi organitzàvem al final de la temporada del programa una festa on jo anava a punxar a la discoteca Pont Aeri. Això va ser el tracte inicial. Em va quedar així, vam dir, bueno, ja anirem perfilant una mica la festa, no? Com serà? Vam arrencar el programa al febrer de 1997, concretament el dia 15 de febrer. Va ser una aventura. Es va tractar de muntar un programa d'un tipus de música que no era el meu, però que jo em veia capaç de fer-ho amb els meus coneixements de DJ, bastant limitats, tot s'ha de dir, jo soc més de ràdio que no pas de DJ, però ho vaig fer. Em vaig dedicar a agafar tots els discos que hi havia d'importació que eren novetat de Music Teacher. Llavors muntava entre setmana, anant a la ràdio, una sessió amb aquests vinils, amb els plats de la ràdio, ho gravava en minidisc, i després teníem una col·lecció de falques que vam fer durant bastant de temps, vam estar preparant totes aquestes falques amb l'amic Albert Parera, company de Mata de Pere Ràdio en aquells moments, i vaja, el resultat va ser excel·lent. A nivell tècnic era molt xulo de fer el programa, i a nivell després d'audiència, és el tema de sempre, amb emissores municipals és difícil saber exactament l'audiència que tens perquè no contractes per una qüestió de costos un estudi com pot ser l'Estudi General de Mitjans, perquè està fora del pressupost de qualsevol emissora municipal, però la veritat és que no parava d'haver-hi trucades. El primer dia va costar una miqueta, però al cap d'una estona va començar a haver-hi trucades i llavors cada cap de setmana, això era un programa que tenia lloc el dissabte de 10 a 12 a la nit, era una parada de trucades, hi havia més trucades que no pas música. I bé, doncs, si us sembla, anem a escoltar un petit tast d'aquest programa, concretament tal i com començava aquest programa, aquell 15 de febrer de 1997, al 107.1 de la FM, Mata de Pere Ràdio, amb el primer Tractens.
12: Esteu sintonitzant Mata de Pere Ràdio, l'emissora municipal de Mata de Pere. FM.
13: Bona nit, passen 3 minuts i mig de les 10 del vespre.
14: 0, minus 1 hour and 15 minutes and holding.
15: I'm ready. Come on, come on. Yeah.
16: What number is this, Jim?

0: lloc. A més, TrackDance és la sessió interactiva. No cal que et pengis a internet. Marca el 730-0000 i fes la festa amb nosaltres. Tot i més sobre el dance acabat d'acollir a TrackDance.
1: De nou, bona nit. Ara mateix passen 4 minuts de les 10 del vespre. Encetem el que és la primera edició d'aquest nou programa aquí a Matadepera Ràdio, l'emissora municipal de Matadepera. Un programa que es diu Track Dance i que t'acompanyarà des d'ara i fins a finals de temporada, des que siguin les 10 del vespre de dissabte i fins a la mitjanit. Amb qui t'està parlant? DJ Llop, amb la millor música dance, des del house fins a la màquina, la tralla, el hardcore, més trepidant, tot el que vulguis. Tenim moltes coses, intentarem resumir-t'ho en aquest minut que tenim fins que comencem a escoltar la primera peça d'avui. Track Dance, doncs, com et dic, és un programa de música dance en general. Pots marcar el nostre número de telèfon sempre que vulguis, ja ho has sentit, el 730-000-73 i 50 al darrere. Si vols demanar-nos cançons, si vols dir el que vulguis per antena, saludar qualsevol conegut, a nosaltres mateixos, a qui vulguis. També regalem discos, podrem regalar un parell de discos de màquina cada setmana i també sortegem un curs per a DJ valorat en 70.000 pessetes. Tot això més d'aquí a Track Dance. Tindrem cap a mitja sessió aproximadament música d'aquest estil. Ritmes una mica més ràpids, segur que et sonen, la 9 i 3, per exemple. Però començarem escoltant música house. És la música de Cool Jack i aquest tema que es diu Jazz Com. Recorda, 730-0000, si vols demanar-nos qualsevol peça, si vols saludar per antena, si vols que et regalem un parell de discos de màquina, o si vols també participar en el sorteig d'un curs per a discjockey valorat en 70.000 pessetes. Vinga, som-hi, anima't, 730-0000.

0: Doncs un cop sentida la sintonia del programa, anem a sentir alguna de les trucades que es produïen en aquell moment.
1: Estàs escoltant aquest tema house boníssim, que es diu Just Jam i és de DCD. Ets a Tractens, a Matadepera Ràdio. Falten 4 minuts per arribar a 3:15 de la nit. I et recordem que tota la música que et punxem aquí a Tractens la trobaràs a Music Teacher, plaça Salvador Espriu, número 2, local D, a Terrassa, al costat de l'Ajuntament. A Music Teacher hi trobaràs tot el dance nacional i d'importació a preus sorprenents. Music Teacher, plaça Salvador Espriu, número 2, local D, a Terrassa. Més trucades, bona nit.
2: Hola.
1: Hola, qui ets?
2: Isa.
1: Des d'on es truques?
2: Des de Sant Pedro, Terrassa.
1: Què tal, com va això aquesta nit de dissabte?
2: Bé.
1: Fantàstic.
2: Sí.
1: Vinga a saludar, no?
2: Vinga, va, saludo a la peña del Caminillo, que vaya juerga que se montan.
1: I tant, i tant.
2: Soy la prima de la chavala del Mo, ¿vale?
1: Vale.
2: Que se lo digas, ¿eh? Bueno, supongo que me estará escuchando.
1: Vale, sí,
2: y
1: seguro.
2: Y nada, saludo a Rosa, a Esther, a Silvia, a José, bueno, y a todos los que me estén escuchando.
1: Fantàstic, i
2: ai, a Rocío, que si no se cabrea.
1: Ah, malament a Rai, doncs. M'has
2: dit
1: que et dius...
2: ¿Me pondrás el bosque de colores?
1: Sí.
2: Pues venga, va. Que vaya bien, eh?
1: Perfecte, Isa, oi? M'has dit?
2: Sí.
1: Vale.
2: Vale.
1: Que vagi bé, gràcies per trucar, eh?
2: Adéu-siau,
1: bona nit. Trucades al 7300000. Vinga, som-hi, més trucades, bona nit.
3: Hello!
1: Ei, com va això? Mira bé, eh?
3: Aquí soy el Mo, que ha llamado la prima de mi parienta, no sé qué, que está...
1: On està ella?
3: Que ha llamado que está aquí Áculo, por aquí.
1: Sí. Què tal, Mo? Com va, això?
3: De guai.
1: Clar que sí, home.
3: Mi parienta, a veure si va al fòrum, eh? Raquel, ve al fòrum.
1: I què, per aquí a la cabina comença a haver-hi penya, ja?
3: Claro, aquí, saludando a la calle. Uy, l'esport, peta bellota, venga.
1: Vinga.
3: Aquí, I... con el trompi, que está por aquí también.
1: I què més, què més?
3: Vull con las mujeres. A ver, las breves, a ver si llaman ya, ¿no?
1: A veure.
3: Que se vayan animando.
1: Vinga, per què no els hi fas una crida, a veure si truquen?
3: Venga.
1: Vinga, per què no els dius alguna
3: cosa? No, espera, se pone el penco.
1: Vinga. Ei, hola, Peco.
4: Pots saludar a la penya?
1: Sí, home, i tant.
4: Saluda al Kenny, que està en casa del ganso d'enxufados. Vente, a l'Andito, tres huevos. Al Triqui, a ver si anima ya y llama, porque no mola, eh.
1: Aviam.
4: Dile que llame, eh.
1: A veure si truca.
4: Però, espérate, eh. Venga, gamba, ara se pone el Mo.
1: Vinga, ràpid.
3: Sí. Saluda al Kelly, piñata guapa, Kelly, al Gonzo. Gonzo, dos patuqueos.
4: El pez.
3: El Andito, tres huevos.
4: Venga, el pez.
3: El Triqui, a ver si baja ya, tío.
1: Aviam.
3: Está ya cagado al lavabo con el móvil de su viejo y no me hace que llamar. ¡Frito!
1: Apa, apa. Molt bé, doncs, companyies de Tractens.
3: Claro, companyia de Tractens, ¿no?
1: Que vagi bé, eh?
3: Venga, eh? A ver si pone el Megami ese nuestro, ¿no?
1: D'aquí una mica te'l posem, quan comenci la maquineta, ¿vale?
3: Venga.
1: Venga. Gràcies per trucar, eh?
3: Venga, a ver esa prueba.
1: Venga, adéu-siau, bona nit. Suposo que et sonarà aquest tema. Es tracta de All the People, No Gravity. Avui el telèfon no para, eh? Treu fum, pràcticament.
5: Ja sabem que ets de la competència, però bé que ens escoltes. Track Dance.
1: I si ets de la competència, també estàs escoltant aquest tema de Encode, que es diu X-Nation. Dues trucades tenim preparades. Bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: Hola, qui ets?
6: El DJ Dream.
1: DJ Dream, ei, què tal,
6: què
1: com
6: passa,
1: va?
6: Què passa, Llop?
1: Ei.
6: Què fas, de festa o què?
1: Bé, de moment aquí punxant. Després tornem de vacances, podríem dir.
6: Ah.
1: I tu què?
6: Mira, aquesta nit anar a punxar.
1: Molt bé. A on vas?
6: A Barna.
1: A Barcelona. Molt bé, doncs. Vinga, a saludar, no?
6: Sí, home.
1: Vinga.
6: Tota la gent de Music Teacher i a vosaltres.
1: Perfecte. Què diuen?
6: I a la ràdio Tetsé.
1: Ah, val, bé. Sí, sí, molt bon rotllo. Fantàstic.
6: Vinga.
1: Doncs vinga, Dream, que vagi bé.
6: Molt,
1: vale.
6: Adéu.
1: Que vagi bé, gràcies per trucar. Adéu.
7: Hola, nen.
1: Hola, què tal?
7: Què?
1: De festa.
7: Ens estem passant superbé.
1: Clar que sí.
7: Sí, sí. I tu?
1: I jo bé.
7: Sí?
1: La festa segueix després del programa, per això.
7: Bueno, però després ens veiem aquí o no?
1: On esteu?
7: A Sabadell, a la nou McDonald's.
1: Ui, home, doncs per què no?
7: Va, posa't una cançoneta que estigui bé.
8: La Maroteca de la Ràdio.
9: Doncs aquí heu pogut escoltar, entre altres, personatges que ens trucaven cada setmana, com el Mo, el Garbanzo, Trompi, Rana, Horus, Jairo, Áculo, El Rana, Penco, Gonzo, Kelly, Callo, això és important, a mi la geminada, no Carlos, no, Callo, Triqui, DJ Puff, Las Breves, que seria La Breva, millor dit, La Radicale i això sí, la penya del Caminillo, que són els que més trucaven. És a dir, arribar a un punt que teníem aquí una sèrie de personatges que jo no els coneixia absolutament de res, que escoltaven cada setmana el programa, que els agradava molt aquest tipus de música, jo, evidentment, hi estava molt allunyat, però no paraven de trucar, parlar entre ells i fer conya, no?
0: Vas crear una xarxa social quan encara no s'havien inventat, de fet.
9: Exacte.
0: Diguem-ho així, no? És una xarxa social a través de la ràdio i que el mitjà de comunicació doncs, era el telèfon.
9: Doncs tenien tantes trucades que vam habilitar al final la segona línia de Matadepera Ràdio per poder tenir sempre trucades en espera i anar-les posant una darrere l'altra. I en un moment determinat vaig pensar, escolta'm, jo sé que el que està en espera coneix el que està ara parlant en antena. Per què no el poso i a veure què passa? Llavors vaig posar els dos a la vegada i allò va ser un party line que cada setmana anava funcionant la mar de bé i era molt divertit. Fins al punt que et trucava algun oient i et deia escolta'm, que no hi és el Carlo, per exemple?
0: Sí, sí, està clar. Era com un punt de trobada, eh? I a més, tu ho has dit abans, hi havia més trucades que música al final. Allò ja era un parlar per parlar. Es podria haver canviat el programa i dir parlar per parlar. I música de fons i que vagin xerrant.
9: Sí, sí, hi eren trucades efectuades des de cabines telefòniques, els mòbils en aquells moments tot just estaven arrencant i era gent que es concentrava a les cabines o a casa d'algú i els hi encantava tenir el seu moment de protagonisme en antena, no? Doncs bé, anem a escoltar algun exemple d'aquest party line que us comentava.
1: Una altra trucada, hola.
10: Ja te vale, tio, que estic jo aquí. I tu no vens per la penya.
1: A veure, espera, a veure si encara els tenim, hola. Sí. Vinga, tots matxembrats aquí. Sí, esteu... Ho sentiu entre vosaltres, sí, no?
10: No, no.
1: Ara, ara sí.
10: Tenco! ¿Qué pasa, tío? Ué, tres, un saco. Dame visitas, cabrón. ¿Tú que eres Tenco?
11: Pues claro.
10: Pues ya te vale, no te rones que no te pago, cabrón, ¿eh?
11: Tranquilo, te dejo empeñado. Espérate, que se pone el Moe y sus parientas.
1: Vinga, ràpidament, eh? Perquè...
10: Què passa, Ben?
1: És un, és un party line.
10: Què dices tu? Un, dos, un, dos, tres.
1: Quin party line, eh?
10: Vinguita, en la conchita.
1: Bé, hey, companys, us fem un aplaudiment i marxem, perquè això és un match embrat increïble, que aquí tothom s'està partint el cul. Tocades al 730-0000. Vinga, animeu-vos.
10: ¿Qué pasa, Tenco?
12: ¡Hostia, que soy el Mo! ¡Eh, Triqui!
10: ¿Qué pasa, Mo, tío?
12: ¡Hostia, me estás!
10: Tenco.
12: El peco no está, Sarajá.
10: ¡Mo!
1: Party line.
10: ¡Mo! Saludos de la Ara. Ara, ven para acá. Guarra, ven para acá. Vete para acá, hombre. Mira el DJ Job.
12: ¡Saca la Ara! ¡Subo!
10: La Ara está que te cagas, ¿eh? Mira, la fui en el sofá.
12: ¡Triqui!
10: ¿Qué pasa?
12: Hazte, baja ya, a ver si quemas, ¿no?
10: Espérate, tío. Me tengo un petamedio ahí.
12: Está en ello.
8: La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
13: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
9: Continuem a la Maroteca de la Ràdio amb més trucades d'aquest programa de Track Dance, que va tenir lloc el 1997 a Matadepera Ràdio. Era divertit perquè de tant en tant també teníem alguna sorpresa en forma de trucada per part d'amics de la colla de Talamanca. Per exemple, aquí tenim un exemple del Roger i el Jordi.
1: Una nova comunicació al nostre telèfon, 730-0000. Bona nit.
14: Ei,
1: DJ. DJ.
14: Sóc el Roger.
1: Quin Roger?
14: El de Talamanca.
1: No fotis.
14: T'ho juro.
1: Caram.
14: Un programa collonut, eh?
1: Sí?
14: Sí, sí.
1: Molt bé, noi.
14: Molt bé, no?
1: Des d'on truques?
14: Des de casa meva, tio, que estic aquí. N'he sortit de festa per sentir-te, tio.
1: No te'n anaves a esquiar?
14: No, però m'ha arribat ara.
1: Ah, heu arribat ja. Molt bé. Què tal?
14: Molt bé.
1: Bé, tu diràs, algun tema?
14: Sí, Sheila.
1: Sheila, molt bé, el posarem després, també en tindrem repeticions.
14: Però, repetició, no dediques a tots els de Talamanca, eh?
1: Molt bé, està apuntat.
14: Vale, un moment, que s'hi posa el Jordi a l'os.
1: Vinga.
14: Vinga. Ei!
1: Ei, mare de Déu.
14: Què, què fas?
1: Mira, aquí punxant temes.
14: DJ, DJ.
1: DJ Llop, sí, home, sí.
14: DJ,
1: DJ. Què, què et sembla, això, bé?
14: Molt bé, molt bé, de puta mare.
1: Perfecte, puta mare, eh? Bon rotllo.
14: Eh?
1: Bon rotllo.
14: Collonut, eh?
0: I quedem-nos amb el detall de com et deien, Esteve. Què passa, Boquerón? Era sí. el teu nom en aquella època.
9: Sí, sí, no, no sé per què, jo, evidentment, els hi respectava. També comentar que pràcticament el 90% de la gent que trucava parlava en castellà. Jo sempre els hi parlava en català, mai vaig canviar d'idioma, mai hi va haver cap problema. I bé, doncs eren unes converses molt, molt curioses, no? Jo, diguem, amb un format una mica més seriós, i ells, doncs, bueno, gent que anava de festa, una mica passat de voltes, però, vaja, van ser moments molt divertits, la veritat. Podem escoltar una cosa que van fer també en aquella època, que se'n va acudir, que era, després d'escoltar les gravacions dels programes que s'emetien en antena, fer un mix amb algunes d'aquestes trucades, d'aquestes intervencions en directe dels oients. Aquest és un exemple d'aquest megamix que fèiem cada setmana amb les gravacions de la setmana anterior i que va tenir molt d'èxit, també.
1: Hem escollit

0: El Ricky Móvil. Venga, un vaso caracole.
1: Venga, fes un altre, eh.
0: Venga, sardina. Un, dos, tres, cuatro, fuera los vasos de plástico. ¿Qué pasa?
2: ¿Vuelta a dengue?
0: Sí, però no.
1: Com, què vols dir amb això?
0: Estic a Sabadell ara. Des d'una cabina.
1: Ah, fantàstic, de festa, no?
0: Sí, però soc molt fidel a vosaltres, eh?
1: Ja ho veig, ja.
0: No me'n nota, oi?
2: I el Penco, que està aquí agobiant i taladant la olla.
0: Que venia el poder!
1: Ei!
0: Venga, un vaso caracole. Venga, un vaso caracole. Venga, un vaso caracole.
1: ¡Hello!
0: ¡Ey! ¡Eh, Pez! ¡Has escuchado el mega!
3: ¡Ya ves, toque de cara!
0: ¡Solo faltaba lo de hoy la cacheta! ¡La foto del koala! ¡Faltaba eso!
3: ¡Eh, tú, mo!
0: ¡Eh, Triggy, ha molado!
3: ¡Tiene por ahí!
0: ¡Lo tiene grabado!
3: ¡Mira, todo a saco! ¡Tira el calito!
0: ¡Atrás, Greg! ¡Guay!
1: ¡Ey!
0: ¡Fuéntale!
3: ¡Carlos!
0: ¿Qué?
3: Pues, bájame la cinta.
0: No, es tú, ¿dónde estás, Pe?
3: Me baja la
0: tapa. Me pongo
3: la moto,
0: güey. Me tengo la grava del principio.
4: Me llama la Eva, la radical. A ver si llaman ya las mujeres.
0: ¡Hágale, güey!
3: ¡Güey!
0: ¡Triggy, lo está acabando!
3: Ya ves.
0: Del principio a saco.
3: A saco.
1: Quina festa, eh.
0: ¡Triggy, Bobby!
3: ¡Eh,
0: la radical! ¡DJ Jump! ¡Cale! Sí que sí, DJ Jump, sigue poniéndolo a saco.
1: Clar que sí, home.
0: Os l'habéis currado, eh.
1: Clar que sí, home.
0: Pero un montón.
2: Que revista que te cagas.
0: Bonnie, Mami, que...
1: Mola, eh.
0: Os l'ha currat, eh.
1: Clar que sí.
5: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
6: I abans d'acabar amb el Track Dance, Esteve, què ens expliques de DJ Max?
7: Doncs DJ Max és un DJ que no recordo ara exactament com vaig arribar a conèixer, però el que sí que recordo és que vaig estar amb ell a l'emissora on feia un programa semblant al nostre, a Ràdio 7C, una ràdio piratilla, que ja no existeix en aquests moments, però que va ser interessant anar a conèixer. I bé, doncs vam fer certa amistat i el vaig convidar al meu programa. Li vaig dir, mira, jo estic acabant ja aquest programa, però si vols venir, jo t'entrevistaré i expliques una mica el que fas i així et dones a conèixer. I això és el que feia cada setmana. Convidàvem a un DJ i ens explicava una mica què és el que feia, no? Doncs endavant aquesta gravació de l'últim programa amb DJ Max, amb aquesta entrevista que li vam fer al programa.
1: Doncs vinga, som-hi. Tenim a l'altra banda de la peixera el micròfon del locutori, a DJ Max. Bona nit.
8: Hola, què tal? Bona nit.
1: Com va això?
8: Va bé, home.
1: Bé, hem de dir que l'Albert ens ha trucat algunes vegades. Bé, Albert pels amics, eh?
8: Sí, sí, oi tant.
1: DJ Max, el nom professional, una mica.
8: Sí.
1: El nom de DJ. Sí,
8: doncs... El més conegut, es podria dir.
1: Sí, sí, no? Sí. És sí, per fer-se sí. Allò popular.
8: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, doncs el que estàvem dient, ens ha trucat algunes vegades l'Albert, és un company de Ràdio 7C, sí, vam tenir l'oportunitat d'anar al seu programa, m'explica una mica de què va el teu programa, quan s'emet i tot això.
8: Doncs miri, el meu programa s'emeteixen, no?, tots els dissabtes, des de les 3 fins a les 5, a 106.3 de l'FM, que és l'emissora Ràdio 7C. I, bueno, què més es pot dir? Doncs la millor música a màquina, les millors revolucions... I això sí, música màquina molt, molt, molt ràpida.
1: Tot això de la mà de DJ Max.
8: Ah, aquí està, molt bé.
1: Molt bé, doncs per què no ens expliques una mica com vas començar a aficionar-te en el món del DJ?
8: Aficionar-me? Doncs mira, tal com estem tu i jo ara, vaig aficionar-me jo. Vaig començar a escoltar la ràdio, a sentir programes de màquina, i vas dir, escolta, a mi m'agradaria fer-ho com això... I, bueno, no vull fer propaganda, però va ser amb el Ponte a Top, que ja no se mateix, a Casa Top Ràdio. I, bueno, em va agradar bastant i des d'aquells moments jo vaig dir, jo ja sé el que vull ser. I, bueno, vaig agafar un pla, vaig començar a destrossar discos, fins que vaig tenir que canviar l'agulla unes 12.000 vegades al dia, fins que un dia vaig ja començar a buscar-me la vida, no?, buscar puestos, tal i tal, no?, i, bueno, doncs ara fa pocs mesos, no?, doncs he estat a diverses emissores, bueno, a diverses no, a dos. Tinc bastants llocs per punxar, són tendes de roba, uns altres són discoteques, etc.
1: Molt bé, doncs veig que has començat, perquè, vaja, hem de dir que ets bastant jove.
8: Bastant, bastant jove.
1: Vols que diguem la teva edat, inclús?
8: Sí, sí, es pot dir, i tant.
1: Doncs vinga, DJ Max té 14 anys.
8: 14
1: atenció.
8: Anys, sí, senyor.
1: Això és increïble, eh? Sí, doncs veiem que per l'edat que tens t'estan sortint ja moltes coses i sembla ser que t'estàs movent molt bé dins d'aquest món, no?
8: És el que s'ha de fer, sempre moure, si no l'has cagat.
1: Sense parar, no?
8: Sense parar, mai es pot parar en aquest món, has de moure sense parar. No?
1: I quan veus que hi ha alguna cosa que no funciona, doncs a canviar ràpidament, no?
8: Ara mateix, tu ho has dit.
1: Això és el que hauríem de fer una mica tots, no?
8: Sí, senyor.
1: Molt bé. Allò, sense deixar que et trepitgin i anar fent les,

0: Això mateix, això mateix. Sempre fent una cosa més bona que l'altra que has fet.
1: Intentant superar-te una mica,
0: ara,
1: no?
0: Ara mateix, ho has dit tu bé.
1: Molt bé. Doncs bé, suposo que les teves aspiracions professionals són, evidentment, punxar en una sala gran.
0: Sí, sí. El més gran possible, amb molt bats i, com ja he dit abans, música màquina molt ràpida.
1: Doncs a DJ Max, que vagi bé, eh?
0: Oh, vinga, moltes gràcies, eh?
1: Vinga, bona nit, gràcies per venir.
0: Apa, adéu.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
1: I esto què és?
3: Doncs això és Track Dance, el teu programa de sessió dance de Matadepera Ràdio. Tots els dissabtes tens dues hores d'autèntica bogeria. Si has anat de festa, continua, i si encara no has sortit, comença bé la nit. DJ Llop et posa el dia dels ritmes més punters amb Track Dance, dues hores intenses de música de ball. Rap, funky, house, ambient progressiu, màquina i tot el que et faci falta. Ei, no te'n vagis de festa ni a dormir sense abans escoltar Track Dance. Cada dissabte de 10 a 12 de la nit amb DJ Llop a Matadepera Ràdio. Track Dance. No et quedis a casa el divendres. T'esperem a Pont Aeri. Cada divendres a la nit a Pont Aeri punxa un crac en sessió. El resident DJ Escudero. Divendres nit, entrada gratuïta amb carnet Pont Aeri per a soci i acompanyant, perquè no et sentis sol. Pont Aeri, carrer Còrdoba 40, Terrassa, autopista A18, sortida Terrassa Ronda, tercer pont a l'esquerra. En Renfe a 8 minuts de l'estació. Vinga, va, t'hi esperem. Pont Aeri. La marca que desmarca.
4: I, a més, Esteve, vas tenir la sort de poder ser un programa patrocinat. I això, doncs, vaja, li dona ja un cert prestigi.
5: Sí, d'una banda, disposar del material d'importació de la música, dels discos que ens deixava Music Teacher, això va ser molt interessant, perquè, evidentment, aconseguir aquella música, en la majoria de casos, era molt, molt complicat. I per la part de Pont Aeri, doncs, la llàstima és que no va acabar de funcionar del tot bé, i per això es va acabar el programa, de fet. Què va passar? La festa que us comentava al principi del programa, que havia de tenir lloc al final de temporada, el mes d'abril vam començar amb una altra reunió a perfilar-la amb els responsables de Pont Aeri. Jo els hi vaig dir, sincerament, tot i que jo poso un tipus de música que és molt semblant o igual a la que poseu vosaltres, i de fet també havíem posat temes de Pont Aeri moltes vegades, jo no estic acostumat a aquest tipus de música tan ràpida ni m'agrada. A mi m'agrada la música una mica més house o, com si vols dir-li, progressiu, una mica més rapideta, però d'aquí no passo. Llavors, si no voleu fer tota una festa d'aquest tipus de música, que entenc, home, doncs almenys fer algun principi de festa, un parell d'horetes amb aquest tipus de música. I em van dir, home, potser és una mica complicat perquè no és el nostre target i tal. Total, que no ens vam posar d'acord i al final vam dir, doncs escolta'm, acabem el programa, no fem la festa, evidentment, i s'ha acabat el patrocini de Pont Aeri que havíem fet gratuïtament cada setmana, no? La veritat és que hauria pogut seguir el programa perquè tenia molt d'èxit, però també funcionava en part bé, suposo, perquè regalàvem entrades per Pont Aeri. Per això hi havia moltes trucades que estaven esperant això, a part també del sorteig que fèiem d'aquest curs de DJ-hockey que es va fer a l'últim programa, al mes d'abril, i que li va tocar una persona de forma gratuïta. Era un curs que estava valorat amb 70.000 pessetes de l'època, que estava molt bé.
4: Caram, Déu-n'hi-do, eh? Home, això sí que és tot un regal, eh? I 70.000 pessetes de l'època eren uns quants diners.
5: No està mal, no està mal. I bé, doncs, com us deia, es va acabar el programa aquell mes d'abril i us podem punxar els últims segons en directe d'aquest programa a Matadepera Ràdio aquell abril de 1997.
6: Que pena, que s'acabi el programa.
1: Mira, coses que passen a la vida.
6: Pues
1: bueno. Però cap problema. Bé, marxem i tornem la setmana que ve a partir de les 10 amb aquest nou programa, El Forat. Gràcies per la vostra atenció, gràcies per haver fet de Track Dance un programa de molta participació i que s'escolta molta gent i tot això, eh? Adeu de part de la Laura, també tots els companys de producció, aquí avui bastanta gent, el Santa, el Xavi, la Berta, el Francesc, la Laura i DJ Max també, que està aquí amb nosaltres, la Marta i el Jaume. Doncs bé, això és tot el que us volíem dir. Tornem la setmana que ve a partir de les 10. No falteu a la nova cita del nostre nou programa. Bona nit, que vagi bé i a seguida festa.
7: Producció, Albert Parera i Laura Casas. Direcció, control i presentació, DJ Llop.
8: I fins aquí les emissions de Matadepera Ràdio, l'emissora municipal de Matadepera. Us agraïm que hàgiu sintonitzat el 107.1 de la FM i us desitgem una bona nit.

0: Acabada la programació de Matadepera Ràdio, connectem a partir d'ara amb RAC 105.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
2: La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
3: Seguim a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, a la Maroteca de la Ràdio. Hem escoltat aquests talls de Track Dance, aquest programa de música dance, de música house i màquina, que jo mateix protagonitzava la sintonia de Matadepera Ràdio. Va ser una època molt divertida, ens ho vam passar molt bé, sobretot amb l'Albert Pereira, fent les falques d'aquest programa. I ara doncs anem a fer un d'aquells nexes que ens agrada, parlar d'una cosa semblant que es va emetre, en aquest cas, a l'emissora municipal Ràdio Rubí, i això va ser abans. De fet, jo vaig conèixer aquest programa el 1995, un programa que es deia Maquimania i que presentava Juli Pérez, a qui tenim el plaer avui de donar la benvinguda a la Maroteca. Què tal, Juli, com estàs? Benvingut a la Maroteca de la Ràdio.
4: Moltes gràcies, doncs molt bé, gràcies per convidar-me, gràcies doncs per tenir uns records en aquest moment d'aquella època, una època marcada per la novetat en quant a estils musicals, i on el boom va ser Maquimania, amb un estil molt concret, que era la música màquina en tots els estils. Així que content de tornar a parlar i de tornar a recordar aquells moments amb tu.
3: De veritat que és un luxe tenir-te aquí en antena. Jo et recordo com un dels primers amb el que vaig congeniar de Ràdio Rubí. Jo vaig començar el juliol de 1995 a fer un programa que es deia La Peixera, junt amb Joan Vilalta, i recordo a tu veure't sempre preparant el programa, que no sé si el feies el divendres o el dissabte a la nit.
4: Bueno, vam començar els dissabtes, i allò com va començar a pujar l'audiència molt ràpidament, doncs vam fer una proposta de poder fer també divendres, així rematàvem el que era el cap de setmana, divendres i dissabte. I la veritat és que va ser una bona idea, perquè cada cop n'hi havia més demanda de més programes, però bé, ho centrem bàsicament en el cap de setmana, que és quan la gent doncs volia sortir potser de festa, i abans de sortir de festa doncs es connectava.
3: Doncs jo recordo que venies bastant per l'emissora entre setmana a preparar el programa, per tant ja devia ser aquella època que ja començaves el divendres a fer el programa. I quan va començar el programa, per cert, Juli? Quan va tenir lloc la primera emissió del Maquimania?
4: Bueno, doncs la primera emissió va començar a setembre de l'any 1995, començant el curs, diguem-ne, radiofònic, i va durar l'antena durant 3 anys, els 3 aniversaris de Maquimania, que per mi són inoblidables, perquè bueno, la veritat és que va tenir un èxit tan gran, que ens van situar número 3 d'audiència de tota Catalunya, i bueno, mai a la vida vaig somiar en tenir un èxit d'aquesta manera, perquè ni ho buscava, em va venir així de sobte.
3: I de qui va ser la idea de fer el programa? Va venir de tu o hi va haver algú altre que em va donar la idea?
4: Pues, bueno, jo era tècnic de so a Ràdio Rubí, i també era disc jockey els caps de setmana, i la directora de la ràdio, en aquell moment, Lídia Juste, doncs em va fer una proposta, diu, escolta, tens una veu que m'agrada, i diu, podries fer un programa a ràdio, i clar, em vaig quedar així una mica parat, i dic, bueno, dic, no he fet mai de locutor de ràdio, la veritat, ho puc provar, si sóc tècnic de so, sé com manegar-me, i a més sóc disc jockey, doncs provarem la teva proposta. Se'm va ocórrer aquest nom, la proposta me la van fer en el mes de juny. El mes d'agost vaig donar-li voltes, vaig triar el nom, que se'm va aparèixer al cap, i al setembre doncs vam arrencar el programa.
3: Així doncs, jo vaig viure els principis del programa, jo no era conscient. Fixa't si el tenies ben preparat, que jo pensava que l'havies començat abans. I, de fet, comencem escoltant algun tall de Maquimania. Anem a veure com començava aquest programa, i concretament l'edició del dia 2 de desembre de 1995.
5: ¡Vamos!

0: Molt bé, doncs aquí hem escoltat aquest inici de programa de Maki Mania del desembre de 1995. Així doncs, en aquells moments era un programa jove que només portava 3 mesos en antena, però que, com es pot veure per les trucades, doncs tenia molta audiència i tenia molta gent que tenia ganes de parlar per antena, de saludar el Juli, a tots els seus col·legues i fer peticions musicals. Això em recorda bastant el que hem pogut escoltar abans amb el Track Dance. De fet, era una audiència, jo crec, que similar, que tenia uns gustos similars i d'una zona propera, perquè al final, Juli, jo pel que veig, tenies molta audiència de Rubí, però també de Terrassa, correcte?
1: Sí, bàsicament l'antena de l'emissora, doncs, bueno, era una mica una cobertura limitada, però que gairebé tothom que trucava o era de Rubí o era de Terrassa, entre d'altres coses, perquè bueno, vam començar a fer festes a les famoses discoteques d'aquell moment de Terrassa, que encara ens va donar més audiència. I bueno, eren programes, tant el teu com el meu, com potser Nos Vamos de Fiesta o El que més trenca, que estaven dirigits a un públic jove que el que volia era participar i, sobretot, escoltar la música que els agradava. I era així. Vull dir, el programa no tenia més secret que això. Posar música d'aquell moment que la gent volia i, mira, si sortien per antena i tenien aquell moment de glòria, no?, de poder saludar o de poder dedicar la cançó, doncs millor que millor.
0: Doncs anem a escoltar un exemple de les trucades que sonaven a Maki Mania a Ràdio Rubí i, com veureu, s'assemblen molt, o són d'un estil semblant, a les que abans hem pogut escoltar al Track Dance.
2: Tonight. Cuánta faena, cuántas llamadas. Gracias, ¿eh? Tienes ya las orejas rojas del amigo Chus, ¿eh? Y vamos rápidamente con una llamada. Hola.
3: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
3: Jordi,
2: venga, tú dirás.
3: Saludos a Sergio, que me estará escuchando.
2: Bueno, pues ahí, efectivamente, Sergio, a ver si nos está escuchando, ¿eh? Saludos para ti, Jordi, de las Torres, ¿verdad?
3: Sí.
2: Bueno, ¿alguna cosita más, Jordi?
3: Pues nada, que me gusta mucho tu programa.
2: Bueno, muchas gracias, hombre. También nos gusta que la gente nos llame, ¿eh? Ok, ¿nada más?
3: Nada más.
2: Venga, chao, saludos. Adiós. Y rápidamente, hola.
4: Hola.
2: Hola, ¿qué tal?
4: Bien, estoy bien, soy la Monse.
2: Monse.
4: Sí, la Mireia también.
2: La Mireia, ¿cuánta gente? A ver.
4: Uy,
2: te digo más fuerte a ti que a mí. A ver, ahora. Bueno, tú dirás.
4: ¿Eh?
2: ¿Qué tú dirás?
4: Que es que no te oigo bien.
2: No me oyes bien.
4: No.
2: ¿Y ahora?
4: Bien, sí.
2: Bueno, vamos a ver. Venga, tú dirás.
4: Que quiero saludar a la Candela, uh-huh. A Bea,
2: sí.
4: A la Sandra también, al Nino y a todos los que van a asistir.
2: Ajá.
4: Y a la Ana y a la Merche y a todo.
2: A la Ana esta ya la conozco yo. Bueno, sí. ¿Alguna cosita más?
4: Pues nada, ya volveré a llamar otro día, ¿no?
2: Sí, hombre, cuando tú quieras, ¿eh? Aquí estaremos todos los sábados.
4: Vale.
2: Venga, un saludo. Deum. Y besitos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
5: Ana,
2: nuestra amiga Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bien.
2: Venga, tú dirás, Ana.
5: Quería saludar a la Bea, a la Candela, a la Monse, a la Mireia, a toda la niña del Instin y en especial a la Merche.
2: Bueno, pues ahí están recogidas esas salutaciones. ¿Alguna cosita más?
5: Y un saludo muy grande para ti.
2: Muchas gracias, un beso para ti muy fuerte, ¿vale?
5: Igualmente.
2: Venga, adiós, Ana. Y aprovechamos el break ya para contactar con alguien. Hola.
6: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
6: Eli,
2: venga, tú dirás, Eli.
6: Quería saludar a Ana, a Vero, a Cristina,
2: ¿sí?,
6: y a todos los que van a Instin.
2: Bueno, la gente de Instin que también está por aquí esta noche, ¿eh? Más que nunca. Bueno, ¿algo más?
6: Sí, me gustaría que pusieran a Máquina Total 8.
2: Máquina Total 8, pues venga, aquí queda recogida esta solicitud y dentro de poco te lo ponemos, ¿ok?
6: Vale.
2: Venga, chao, un saludo, un beso.
6: Adiós.
7: La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
0: I com va anar això de les festes? Tenies tu algun contacte amb aquestes discoteques o potser va ser algú que t'hi va portar?
1: Pues no, jo tinc que dir que Maki Mania va ser com un tsunami per mi. Va començar i al tenir tanta audiència, no sé, es va córrer la veu, es va propagar, no?, diguem-ne, i la notícia, i directament les discogràfiques van començar a trucar a la ràdio interessant-se pel programa, per poder fer publicitat, per poder fer col·laboracions, fer festes, i realment van ser elles els que van venir a interessar-se per mi.
0: I el suport que tenies per part de la botiga Plàstic, que és qui et cedia els discos, com ho vas aconseguir això? Com va anar?
1: Bueno, jo, el Pep Garcés, que és el dueño de Plàstic, El vaig conèixer pues, perquè jo anava primer ja a comprar ja algun disco de la tenda de Barcelona, i un dia doncs, em vaig apuntar al curs de DJ-hockey que ells feien allà amb Jordi, conjuntament amb el Jordi Carreras, que era el mestre, i a partir d'aquí doncs, bueno, vam fer una mica de col·laboració molt, molt agradable, amb molt bon rotllo, deixant-me vinils, fins i tot els vaig estar fent publicitat. Era una mica de col·laboració, i molt bé, la veritat que molt content, amb molt bons records de gent professional, superconnectada en el món discogràfic, que també em va obrir moltes portes. I la veritat és que mai, mai a la vida oblidaré aquella època. La del 95 al 2000 és increïble, no?, com vaig entrar dintre del món discogràfic.
0: De fet, en el cas del programa que tenia jo, el Track Dance, l'origen dels discos era la botiga Music Teacher, que tu també coneixies. Com estàvem parlant abans tu i jo fora de micròfon, tu coneixies a Oxman.
1: Sí, senyor. El vaig entrevistar en el programa, ens va venir a oferir també música, que ell també tenia una bona selecció, i també vam fer doncs, una petita col·laboració dintre dels 3 anys i bueno, me'n recordo perfectament. Music Teacher de la Terrassa.
0: Doncs jo hi vaig estar allà, jo vaig fer el curs de DJ-hockey allà, per això el vaig conèixer, i la veritat és que vaig acabar molt content, i com que ell sabia que jo estava a la ràdio, no sé exactament com va funcionar, però la qüestió és que va sorgir aquest programa amb la possibilitat de que Music Teacher en cedís els discos, i després, a més, que hi hagués el patrocini de Pont Aeri, que clar, això ja li va donar un impuls al programa bastant important, no? I per cert, qui formava part de l'equip del teu programa, a part de tu mateix, Juli?
1: Bueno, el programa comença realment jo i la que era la meva nòvia, la Conache, que era el nom que teníem artísticament, en aquest cas. Ella estava a la producció agafant trucades, bàsicament, i bueno, veient que en 3 mesos, més o menys, quan arriba el mes de desembre, es dispara la llau de trucades i l'audiència, vam incorporar més gent. Començo també en els pocs programes, em sembla que va ser el segon o el tercer programa, vaig haver de contactar amb el meu amic Juanma i el Barrios i amb el tio Xus. I vull dir que el primer programa sí que vaig començar tot solet amb la Conache, però el segon i el tercer programa, per dir-ho d'alguna manera, doncs ja des de l'inici comencem amb l'equip del Juanma, del tio Xus, del Salmerón, que també es va apuntar. Bàsicament eren tots col·legues i cadascú feia amb la seva aportació, perquè el Barrios es dedicava amb l'ordinador a fer falques superguapes, el Salmerón ficava veus imitant a famosos, també, que era un crack, la veritat. El tio Xus, el pobre, no parava d'agafar trucades com la Conache. Fins i tot després es va apuntar la Marga, també, una altra col·laboradora, que també agafava més trucades. Pensa que vaig començar amb una línia telefònica i vam acabar amb 3 línies telefòniques traient fum tota l'estona que durava el programa. Va ser una llau impressionant.
0: Déu-n'hi-do, recordo una mica aquella època, la del programa meu, el Track Dance, perquè també érem una colla de gent a l'estudi, entre els quals el company d'aquest programa també, en Jordi Caselles. Hi havia una pila de gent i, com dius tu, tothom tenia el seu paper, no? És a dir, hi havia gent agafant trucades, gent agafant peticions musicals, preparant els discos, és a dir, que Déu-n'hi-do, hi havia una bona moguda. I què va passar, Juli? Com va acabar aquest programa? Quin va ser el motiu que va fer que s'acabés?
1: Bueno, jo la veritat és que sóc una mica com les trilogies, no?, de les pel·lícules, i volia acabar amb un molt bon gust, amb un bon record, i bueno, no em preguntis per què, vaig dir 3 programes i s'ha acabat. Després vaig fer altres programes, com el Hitmania, i bueno, més enfocats en altres estils, més trens, més progressius. No van tenir tant d'èxit, evidentment, perquè el que estava de moda en aquell moment era la música màquina, bàsicament, cantadetes i aquells estils, més canyeros, potser. Però, bueno, és tenir una fixació per dir, faig 3 programes i a partir d'aquí, doncs, bueno. I, de fet, bueno, tinc més projectes que ja t'aniré comentant, si vols,
0: i tant,
1: de cara al futur o no tan futur, però sí, sí. Vull dir, pot ser que Maquimania torni d'alguna manera.
0: 25 anys de Maquimania. Vas aprofitar aquesta efemèride del passat 2020 per obrir un compte d'Instagram on hem pogut veure fotos dels inicis del programa. Quan podrem escoltar alguns d'aquests programes d'aquella època?
1: Bueno, pues sí, vam aprofitar que celebràvem els 25 anys aquest passat setembre del 2020 i vam obrir uns comptes oficials pujant fotografies, bàsicament. Tenim vídeos, tenim programes sencer com el que hem passat i, bueno, és qüestió d'agafar un dia el moment i pujar-los a la red, potser per anunciar alguna altra cosa més que vindrà segurament d'aquí un temps, no massa, esperem, però bueno, a poc a poc.
0: Doncs ja saps que aquí a Ràdio Sant Cugat tens les nostres línies obertes, els nostres micròfons a la teva disposició per quan tinguis aquesta novetat que la puguis anunciar.
1: Doncs un plaer, moltíssimes gràcies a una emissora companya d'aquí al costat, que també sí tenim molta estima, perquè a fi i a la cap tots som professionals, estiguem a la ràdio que estiguem, però vull dir, l'esperit de la música, de locutors, de tècnics, de ràdio, tots som una família i un plaer, la veritat. Moltíssimes gràcies per donar-me aquests minuts i una abraçada molt forta.
0: Doncs igualment, Juli, gràcies a tu. No podia passar per alt la teva contribució radiofònica i per això t'hem convidat aquí al programa. Doncs, Juli, moltes gràcies. Una abraçada molt forta, encara que sigui a distància, i anem parlant.
1: Moltes gràcies. Cuideu-vos molt.
7: La Maroteca de la Ràdio.
8: Doncs després d'aquesta fantàstica entrevista a Juli Pérez, anem acabant el programa. Abans us volem recordar de nou l'adreça de mail on podeu enviar totes les vostres propostes que vulgueu escoltar. Si teniu talls, per exemple, doncs, d'alguns programes determinats, doncs ens els podeu enviar aquí. A maroteca.radiosantcugat@gmail.com. Us ho repeteixo, a maroteca.radiosantcugat@gmail.com. Estem oberts a que ens podeu enviar doncs, tot el material que pugueu tenir enregistrat.
0: Res més, doncs. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
8: Gràcies, Esteve. Que vagi molt bé. Fins la propera.
9: Tens fusta de DJ? Vols conèixer les sortides professionals? Vols aprendre les tècniques per a trobar treball? Vols dominar els principis bàsics per a punxar? Vols assessorar-te sobre com fer una producció musical? Doncs vine a Music Teacher. T'oferim classes amb sessions pràctiques per a grups reduïts. Horari de matí o tarda, durant 3 mesos. Music Teacher, plaça Salvador Espriu, número 2, local D, Terrassa, telèfon 788-2750. Music Teacher.
10: Et recordo de nou que tens 55 minuts aproximadament si vols apuntar-te en aquest sorteig que farem al final del programa del curs per a DJ-Hockey a Music Teacher. Imagina't que et donem l'oportunitat de que puguis cursar un curs, valgui la redundància, de DJ-Hockey d'una manera totalment gratuïta. No t'ho pensis més. Marca el 730-0000 i apunta't en aquest sorteig per al curs de DJ-Hockey a Music Teacher. Ja ho saps, el telèfon 730-0000. També el mateix telèfon a través del qual pots demanar-nos cançons, pots saludar a tothom qui vulguis, pots aconseguir consumicions per a Pont Aeri, etc. 730-0000. Vinga, anima't.
7: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros.